0: La ciclista catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta. La de Llorenç del Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contrarrellotge. En motor, Raúl Fernández ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP davant del japonès Ogura i Fabio Di Gianantonio. El líder del Mundial, Marco Bezzecchi, ha estat quart i Marc Márquez ha acabat sisè. La cursa llarga d'aquest Gran Premi serà demà a les 2:00 PM amb Jorge Martín des de la Poli i Marc Márquez sortint setè. La cursa la seguirem a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
1: Fins aquí les notícies. Avui, el Tot Gira...
2: Orgasme sideral a la República Seca amb la victòria del Tro de Cervera.
3: Obrim a les 4 amb la ressaca del Gran Premi de Motos dels Països Baixos.
1: Continua l'operació remuntada de Marc Márquez.
3: També seguirem el desenllaç del Gran Premi de Fórmula 1 d'Àustria.
1: A les 5 rebrem a l'estudi a les campiones de Lliga de Waterpolo, el Mataró del Dani Ballart.
3: Farem la prèvia de Wimbledon, que comença demà, amb l'Àlex Corretja.
1: I la ressaca del Catalunya-Gran Bretanya de bàsquet d'aquest migdia.
3: I a les 7, hora mundial, amb els nostres analistes Sònia Gelmà i Rosier Busà des dels Estats Units.
1: I a les 8, hora Tour de França, amb tota la prèvia del Gran Depart de Barcelona de la setmana que ve i l'humor dels minuts escombraria per tancar el programa.
3: Tot gira.
1: Avui, de 4 a 9, amb David Clopés.
4: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes. L'informatiu casteller de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
1: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
5: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
1: 3 Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells es viu a Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
4: Escolteu-nos i fem pinya.

L'expressió literària del desig no és aliena a l'època, al context ni al gènere. Per això, com passa en tantes esferes, la veu de les dones ha hagut de vèncer barreres de tota mena per ser dita i per ser escoltada. Les poetes Raquel Casas i Lídia Gázquez acaben de publicar, però, a l'antologia Foc al cos, un recull de 60 escriptores que des del segle XII fins al present han transformat de maneres molt diferents el desig, la passió i l'erotisme en poesia. Un recull, per tant, que es pot llegir com una història de la sensibilitat poètica des de la mirada femenina. Avui a Ciutat Maragda parlem, doncs, de literatura eròtica, de la mà de la Raquel i de la Lídia, però també amb l'editora de la L geminada, Laia Regincós, creadora de la col·lecció Idilis, on publica clàssics i moderns de narrativa eròtica, però també de poesia. I en companyia d'en Jordi Puntí i en Borja Bagunyà, mirem d'escatir què és i com opera el que anomenem erotisme literari. Obrim Ciutat Maragda.

0: Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
1: Som-hi, obrint saludant la Raquel Casas, què tal?
2: Hola, David.
1: Lídia Gázquez.
3: Hola, com esteu?
1: Per parlar, ja ho sabeu, d'aquest Foc al cos, antologia poesia eròtica femenina catalana, a cura de totes dues, Editorial Proa, aquest llibre que recorre gairebé 10 segles de tradició poètica, literària, amb poemes molt ben triats i parits que parlen, efectivament, del desig femení, que és un universal i que, en canvi, no sorprèn, m'imagino, que hi hagi tot aquest buit públic i editorial durant tants anys que, d'alguna forma, aquest llibre contribueix a pal·liar.
2: Absolutament. Si us fixeu en qualsevol antologia poètica que surti ara o hagi sortit, veureu que la presència de dones és un 90, bé, seré generosa, un 80%, i la resta són homes. Llavors, normalment som la quota, i ja sigui en temes eròtics o en una antologia generalista. Per tant, nosaltres vam buscar aquest forat i hem estat treballant fins a aconseguir aquesta antologia.
3: Sí, la veritat, i com has dit, qualsevol tema literari és universal, i en aquest cas doncs era molt important doncs anar cobrint aquests buits i anar, no, tapant aquests forats que la història ens ha deixat. I nosaltres com a docents sempre ho trobem, no?, que en els llibres de text doncs hi ha aquest buit de dones, de referents, no?, pedagògicament ja ho trobem, i literàriament era necessari doncs fer aquesta feina.
1: Se'n van de 60 autores, que, per tant, venen a més des del segle XII, a mitjana, aquesta dama H, que és un pseudònim o un anònim, no?, fins a l'actualitat, amb noms com Paula Piedat, Cecília Navarro, que són, jo diria, les més joves. Per tant, una antologia, per descomptat, pel camí, si voleu, ara després entrarem en noms concrets que us vingui de gust, la Víctor Català, Clementina Arderiu, Carme Guasch, Susanna Rafart, Glòria Julià, Meritxell Cucurella Jorba, Eva Tur, Irene Solà, Blanca Llum Vidal, en fi, hi ha molts noms, moltes generacions, que això és molt interessant, que sigui, no?, aquest ball també d'edats. I una cosa molt bonica, a mi em sembla, Foc al cos, aquesta antologia, és que d'alguna forma compon també una història de la sensibilitat, de com les dones, des de la creació poètica, han declinat el desig de maneres tan diferents al llarg d'aquests 9 segles, no?
2: Tal qual, nosaltres volíem mostrar aquesta varietat, no?, que sempre ha existit el desig expressat per les dones, que no sempre les dones han pogut escriure-ho, perquè això era pecat mortal, anaves a l'infern, però que l'han demostrat de moltes maneres. Les dones potser no tenien accés a la cultura, a l'escriptura, però expressaven el desig. Després s'havien d'anar a confessar. Però volíem que fos variat. Ja veureu que hi ha poemes de tots tipus. No volíem posar 7, 8, 10 poemes que fossin molt similars, perquè llavors quedaria una lectura ben avorrida.
1: I una cosa també molt interessant que expliqueu en la introducció, no? Diu, escriure el cos com a acte polític i no només creatiu, no? És a dir, hi ha un acte polític i cultural.
3: Exacte. En aquest cas, bé, la mare literària en aquest sentit podríem dir que és Maria Mercè Marçal, que és la que comença a escriure el cos i la sexualitat de la dona i l'erotisme ja amb una consciència molt més, no?, molt més, ja és un acte polític, és feminisme, és activisme, no?, literari, però abans volíem veure tot aquest ventall, no?, des de l'edat mitjana fins a arribar al punt de que Maria Mercè Marçal, diguem, agafa les regnes, no?, d'aquest erotisme conscient i polític, i fins als nostres dies, a partir d'ella, no?, doncs totes aquestes autores més joves que han anat doncs naturalitzant aquesta expressió del desig i de l'erotisme.
1: Perquè efectivament hi ha tota, dèiem, una història de la sensibilitat amb estètiques, aproximacions molt, molt diferents. Hi ha l'erotisme com a plaer físic, que tal vegada és la part més òbvia, però també hi ha la sublimació espiritual, la transgressió, l'empoderament buscat i militant, efectivament. I em preguntava què és el que més us ha sorprès en aquesta recerca, no? Dius, doncs, hem trobat una poeta que el 19 està fent unes coses moderníssimes i que no ens esperàvem.
2: A mi m'ha sorprès com són de modernes les trobairits, les poetes de l'època medieval, perquè Beatriu de Dia, la comtessa de Dia, sí, era comtessa, tenia aquest poder i podia escriure, però com li diu un home, jo vull que dormis amb mi nu aquesta nit i m'agradaria ser el teu coixí. Llavors em sorprèn moltíssim, no?, aquesta modernitat, perquè qualsevol poeta avui dia ho podia escriure, i també m'agrada molt de les més joves com ho denuncien. Llavors això m'ha sorprès moltíssim, utilitzen el sexe i el plaer per denunciar.
3: Exacte, hi ha aquest poema de la Paula S. Piedat que és frapa molt, no? Llegir-lo és increïble. L'altre dia a la presentació que vam fer a Ribes el vam llegir i tothom es va quedar en silenci. Doncs és un poema això que denuncia doncs, aquest maltractament, aquesta utilització del cos, aquest sotmetiment de la dona, que encara avui en dia les poetes més joves doncs, pateixen, però que ara tenim aquesta llibertat expressiva, no? Llavors, bueno, a mi en el meu cas també m'ha agradat molt veure poetes que treballaven més des de la part simbòlica, no? Potser la Maria Oleart, algunes poetes que no podien dir en el temps que els va tocar expressar aquest erotisme i aquest desig, no podien dir-ho tan directament com aquestes més joves o com aquestes nobles trobaires, però que utilitzaven tot el repertori retòric i estilístic, no?, per poder expressar el seu desig des d'una vessant més simbòlica i jugant amb aquesta subtilesa, no?, com la Maria Oleart, la Dolors Monsardà, la Clementina Arderiu, etc.
1: Hi ha també tota aquesta idea que al llarg del temps el desig femení ha estat sistemàticament demonitzat o malinterpretat. M'imagino que té molt a veure també amb la construcció d'un cànon eròtic o literari eròtic, bàsicament dominat per homes.
2: Sí, el patriarcat el que ens ha dibuixat sempre ha sigut dos tipus de dones. L'àngel, representat també com la Verge Maria, i diguéssim el dimoni, la prostituta, la dona fàcil, la ninfòmana. Llavors ens han venut la moto com a que les dones només poden ser de dues categories, una és correcta i l'altra és incorrecta. O ets pura verge, no tens desig ni res, ets virginal, ets la Mare de Déu, o ets una pecadora i ets una satanassa, gairebé. Llavors, on encaixen les dones? Perquè, clar, què dius? Si jo expresso el meu desig, si jo escric sobre el meu desig, això no està bé, després me n'he d'anar a confessar. Llavors ens han venut a aquesta imatge, depèn de l'època, eh? Depèn de l'època, totes les dones tenien aquí un desig que no podien satisfer, i d'altra banda no, érem com un tros de fusta que ni sent, ni desitja, ni res. Llavors és trist.
3: Sí, la contradicció de ser dona, no? La contradicció d'haver nascut dona i no poder expressar el desig, i si l'expresses, doncs aquesta demonització, no? Aquesta vagina dentata, no? Que també en parlem, no? Al pròleg. Aquí me'n recordo d'aquell poema d'Hombres Necios, no? De Sor Juana Inés de la Cruz, no? Que ella ja ho denunciava, que doncs és aquesta contradicció contínua i que aquí es pot veure molt bé en l'expressió d'aquests poemes, doncs des de les que tenen la llibertat per poder-ho expressar fins a les que han de jugar amb altres recursos.
1: Recursos, i m'imagino que també màscares, és a dir, no sé fins a quin punt les poetes que han necessitat també en determinades èpoques expressar-se poèticament i literàriament a través del desig, en totes les seves declinacions, han buscat exactament això, per alguna mena de, no, de camí no indirecte, d'emmascaraments, en fi, al·legòrics o així, per tal de, malgrat tot, doncs, que també té un punt d'autocensura, no?, però malgrat tot, per tant, de poder expressar-se.
2: Han utilitzat els símbols des de la lírica tradicional. S'ha utilitzat, per exemple, l'aigua. L'aigua és un símbol que remet directament al sexe, les onades, les fonts, els rius, els càntirs, trencar un càntir vol dir perdre la virginitat. Llavors, si controles una miqueta tota la simbologia, que a mi és un tema que em fascina, doncs entens molt més. Llavors, tot el que té a veure amb mar, aigües, fonts, onada, una onada, doncs... No només el foc, perquè nosaltres vam triar el foc perquè és molt més representatiu i foc que et recorre, que et crema, no? ja ho deia Safo, desitjo i cremo, llavors el foc tothom el relaciona amb el desig, però l'aigua, no ens perdem l'aigua, o la mateixa natura, les flors quan s'obren, no? Igual que la mística. Què és aquesta trobada de l'enamorat i l'enamorada? Què ens diuen els místics? No, és l'ànima que es troba amb Déu, no, perdona. És un senyor amb una senyora i l'èxtasi és un orgasme. Llavors, tu quan no pots dir les coses busques les maneres de dir-les. Llavors, tenint una miqueta de coneixement de la simbologia ho gaudeixes molt més. Si no, ja us l'explicaré.
1: Sí, no, i a vegades hi ha coses més explícites, i no, si no, qualsevol escultura de Bernini, diguem-ne, ens ho explica de forma molt, molt plàstica també, no? Però és cert que les primaveres i les onades, també el cinema, vaja, tret Petrolida, no? No recordo si era From Here to Eternity, allà l'aigua, tots dos, i pam, i talles i ja fos a negre, o te'n vas a un altre lloc, però les onades...
3: Ja
1: aquesta...
3: I ja s'entén què passarà després, sí, sí. No, mira, en aquest sentit, per exemple, la petxina, no?, de Maria Antònia Salva, que és un, doncs això, un símbol, hi ha unes metàfores que doncs, no només fan referència al sexe femení, sinó que també doncs, tenen aquesta relació que deia la Raquel amb els símbols relacionats amb l'aigua, etc. Tots aquests elements que ens ajuden a, doncs, a referir-nos a la sexualitat des d'un punt de vista molt més simbòlic.
1: Tens al davant el poema? No us estigueu de llegir alguns versos, alguna cosa, si, no? per donar algun exemple, perquè crec que també és una manera, el qui no tingui al davant el llibre, de copsar i d'entendre, mira, has caigut en Rodoreda, sí. Que potser la seva poesia no és la part més coneguda, però també va incursionar, no?
3: Exacte, mira, aquest també el vam llegir l'altre dia a la presentació a Ribes, perquè, mira, parlant de Sor Juana Inés de la Cruz, seria un equivalent en català, Mercè Rodoreda també va escriure aquest sonet, Somni de Don Joan, en què doncs, fa una crítica una mica que se n'en fot una mica d'aquesta seducció de l'home, no?, cap a la dona, i bé, ho fa doncs, utilitzant aquesta retòrica, aquest lèxic així una mica enrevessat per fer aquesta ironia, no?, de, parlant amb ironia de la seducció de l'home, del Don Joan, no? O sigui que hi ha lloc per tot, hi ha lloc per parlar de relacions sexuals directament en aquesta antologia, hi ha lloc per la crítica, cap a l'element de la seducció i de la denúncia també. Ara, aquest de la Mercè Rodoreda és potent, no sé si llegim un fragment en tot cas.
1: Sí, sisplau, va, Somni de Sant Joan, de Mercè Rodoreda, no, Somni de Don Joan. Sant Joan és una altra cosa.
3: Nivis escots ornats de dures pedreries, gipons acolorits, profuns plecs del vellut, cabells d'or o de nit, covejosament tries, dins del somni llançat, no pel somni vençut. Divins peus imprudents, arran d'amples faldilles, et passen lluny del cor, pel diable engolits. Allargues alts els braços al revolt d'unes illes, de flonjos vols de randes que et freguen just els dits. Se t'apropen els llavis joves colzes com roses, juxtaposats somriures amb boques mig descloses, súbits esclats de dents que fuen doblement el desig accedit pel teu desig de treure, dolços calius de nard concedits lentament per atònits refusos que fingeixes no veure.
1: Al final, l'últim vers és demolidor, aquests atònits refusos, eh?
2: Sí, és que la Rodoreda, és el que diem, no és coneguda per els seus contes, per les seves novel·les, però és un monstre, la senyora, i ho feia tot absolutament bé. És admirable.
3: Sí, bueno, mira, també va sortir aquesta, com que són professores i hem anat a veure l'exposició de Rodoreda a un bosc, també vam llegir un conte que es diu La Salamandra, que és molt popular d'ella i que també critica precisament tot això, no? Sí, la Rodoreda tenim la part narrativa que és molt més coneguda, però aquí a poesia, com acabeu de veure, doncs també és molt potent, és molt bona, feia molts bons sonets i en el conte de la Salamandra, que tots coneixem, Xareu, doncs fa una crítica bestial al tracte que se li fa a les dones, no? O sigui, d'una manera des de la ficció, també molt simbòlic amb aquesta transformació, jugant amb el realisme màgic i on hi ha sexe, per cert, hi ha molt de sexe també en aquest conte, per tant erotisme 100% Rodoreda.
1: Seríeu capaces d'estriar, ara que teniu fresca l'antologia i heu fet un treball ingent de recerca, com dir-ho, alguns estilemes generacionals, és a dir, algunes marques, trets d'identitat i d'estil que puguin d'alguna forma, no?, agrupar, doncs, ja no per edats, però sí que és cert, com dèieu, que l'última fornada de poetes tenen una forma d'expressar i fins i tot de performar, i en canvi, tal vegada aquesta dimensió més al·legòrica o més camuflada o més d'escriptura per capes, no sé si hi ha alguna temptativa de... No tant de generació com de dir, doncs, mira, aquesta gent anava per aquí, els altres per allà.
2: Jo crec que el que, per exemple, el que ens va costar més és trobar on els poemes es posés la dona en el centre, que sabíem que hi havia, que deixés de ser l'objecte o deixés de mostrar la culpabilitat, no?, que visquessin aquest sexe o aquest desig, no?, aquest plaer en llibertat. I el que hem trobat més a les modernes, a partir d'en Marçal, que va ser la primera que va tractar l'amor lèsbic, és això, que ja no tens la vergonya, potser l'autocensura no es veu, i abans és una cosa evidentíssima. I per això tot el... anem a, dir-ho d'una altra manera. Jo crec que és una miqueta la culpabilitat, no? Saps que pots escriure sobre el que vulguis, però no t'atreveixes. El moment històric en el qual has viscut també és decisiu. Jo crec que aquesta llibertat, sí, que és el primer que notes, no? Les més joves, les que tenen 20 i pico d'anys, doncs parlen d'una manera clara i d'una manera explícita, i si hem de dir cony, vagina, orgasme, ho diuen, jo crec que abans això no ens ho trobarem. Trobarem sinònims d'una manera més suau, que és una cosa que ens autocensurem. Per què no es pot dir cony? Qui ha dit que cony no és una paraula poètica? Per què unes paraules tenen aquesta càrrega, no, de segona? De fet, l'erotisme mateix, a vegades, no, això és literatura de segona, què vol dir de segona?
3: Sí,
2: no hi ha temes de segona, tots els temes són igual d'importants i són tots universals, però és que els homes no desitgen. Ells sí que poden parlar de sexe i les dones no, perquè llavors som unes fresques.
3: No és només l'alliberament dels temes, sinó també l'alliberament del llenguatge i del lèxic. Això es veu molt clar quan llegeixes l'antologia de seguit, veus com el llenguatge es va despullant i es va desinhibint, no? També hi ha una desinhibició total i això també és molt eròtic.
2: L'únic poema que hi ha explícit del segle XVII, o XVI-XVII, és anònim, que és el de aquest de, que comença dient posa amb el ventre una clau. Llavors, aquesta senyora, perquè està escrit des del punt de vista d'una dona, no es va atrevir a signar-lo. Per què? Sí que potser és una miqueta més eròtic o festiu, no? Toquen uns temes una miqueta menys seriosos, però no el signen. No, és com el rector de Vallfogona. Jo puc dir el que em doni la gana, poso així que és una miqueta més un altre ambient, però aquesta senyora no el va signar. I per què? Perquè hi hauria unes conseqüències. Però els altres signats no tenen aquesta... Veus, aquesta llibertat no hi és.
1: Sí, sí, això com dieu, la lectura... A mi va passar que anaves passant poemes i això vol dir traspassar anys i segles en alguns casos, i clar, arribes a una veu tan potent, per exemple, com Dolors Miquel, no, que és, buah, que és, parlant d'onades i es desbordes, sí, totalment, sí, i això no t'has de veure, i clar, aquí hi ha una evolució, hi ha molta pedra que s'ha picat abans, no? És a dir, que hi ha hagut gent que ha hagut de trencar motlles, censures, tradicions, i segurament senyors molt enfadats, no?
2: Això sempre, perquè quan parlem de literatura, d'escriure, estem parlant també de poder. I el patriarcat és això, és poder. I el masclisme és poder. I llavors els homes no volen perdre aquesta part del poder. I donar-nos la veu és perdre una miqueta, no? El control. Llavors les dones, des que hem pogut escriure, sobretot des que hem pogut publicar, doncs hem guanyat en poder. I això, doncs, evidentment, a qui el tingui no li agrada. Si fos a l'inrevés, doncs passaria el mateix.
3: Sí, sí, sí. Si voleu, llegeixo una altra de la Mireia Vidal-Conte, que també és molt desinhibit, Diu, anomena'm llepa, digue'm la textura dels mugrons, parla'm també del meu cos, arrebossa mots que em jurin, la mida de la teva boca ampla i la mesura de les teves dents, anomena'm toca, digue'm la puresa de les pigues, parla'm del teu cos també. Nodreix vorals de malucs que conformin amb la roba de la teva ginesta el meu cíclic estat de tenir-te.
1: És una altra generació també, no?
2: Estem ja, doncs això és una poeta de l'any 70. Per tant, ja va començar a publicar segle XX, finals del XX, XXI, llavors es nota el to. Però no et pensis, hi ha autores molt modernes com, per exemple, Montserrat Abelló. Montserrat Abelló, que va néixer el 1918, doncs té un poema tan breu com aquest que diu: m'assec a contemplar el temps a l'espera que alguna espurna encara viva s'adolli aquesta set de tu, i escric a Murg per servar gelosa el plaer de sentir-te dins meu en cada mot que escric. Llavors, a veure, Montserrat, reina, com has fet això i has passat la censura?
1: Totalment. Ja, em crida atenció, no les he comptat, però les vegades que, parlant de poesia eròtica i d'expressió del desig, surt el verb servar i sadollar.
2: Són molt sonors, perquè clar, servar és com posar-te en les mans de l'altre, i sadollar és quan ja et supera la situació. No et poses, et deixes, jo em deixo, no poso les teves mans, confio 100%, però després et passa per damunt l'onada.
1: No, i a vegades el desig és per definició insadollable, això també ho tenim, no? Us heu deixat poemes o poetes fora de l'antologia? O, és a dir, hauríeu tingut per una segona part o per un llibre més llarg?
2: de fet, el que diem, no? No és una tesi doctoral, no és un llistat de totes les dones, tots els poemes, la llengua catalana, però clar, hi havia un límit, perquè no podem fer 300 pàgines, tampoc seria assequible ni recomanable per la salut mental de la gent, i també teníem un límit. Llavors el que hem volgut és, número 1, la qualitat. Jo poso la mà al foc, i la Lídia també, per la qualitat d'aquests poemes i poetes, i segon, ja fos variat, que cada poema sigui diferent de l'anterior.
1: Perquè hem de dir, són 60 poetes, però més poemes, perquè a vegades hi ha poetes que inclouen més una peça, no?
3: Sí, també volíem dir que hem intentat que fos el més plural possible pel que fa als països catalans. Hem intentat que hi hagués poetes del País Valencià, d'Eivissa, de Mallorca, de les Illes, en fi, de tot el Principat. Volíem que també fos... que tothom s'hi pogués trobar una mica reflectit, no? Si, per exemple, tenim l'Eva Tur, que és una poeta eivissenca, que és boníssima, i volíem incloure doncs, tots aquests noms que també comencen a sonar i comencen a emergir amb força i havien de ser-hi. No és només una antologia amb una perspectiva temporal, sinó que també volíem que doncs això recollís tot el territori de parla catalana en la mesura del possible. Mm.
1: No us penseu que acabarem sense parlar de creació, perquè tant la Lídia com la Raquel són poetes també, i també s'han trobat amb la qüestió de crear i de fer poemes narrant o expressant alguna forma del desig, com a creadores, no com a antòlogues, com a poetes. Quina és la més gran, no diré dificultat, però si repte o tècnicament, això, de quin tipus de... Com emparaulem el cos, com emparaulem la manera com sentim la passió amorosa, és a dir, hi ha, respecte a altres qüestions o altres temes que heu tocat des de la poesia, una dificultat superior, més gran, diferent, com us heu trobat?
2: Jo no ho trobo com a diferent. El que jo intento quan escric poesia més del desig, perquè jo tinc un poemari que es diu Bassal Càntir, que ja podeu imaginar com va, era el meu homenatge a en Vicent Andrés Estellés, que és el meu preferit, i ja va ser molt pujat de to, eròtic i molt pujat. Jo el que intento és que no sigui només una enumeració de l'anatomia femenina, no? Perquè de vegades podem caure en aquest perill, no? De dir parts del cos, i és una cosa que a mi em preocupava, no? De vegades es repeteixen paraules, no? Doncs que no es repeteixin moltes parts del cos, que no sembli un recorregut, no? D'aquí cap allà, de cap allà cap aquí. És el que a mi sempre m'ha preocupat quan parlem de cos.
3: En el meu cas, crec que escriure sobre el cos és una cosa que nosaltres com a dones crec que ens surt de forma bastant natural, i escrivim molt des de les entranyes, és una poesia bastant visceral, bastant intuïtiva, i en aquest sentit jo penso que ens surt de forma molt natural, i en el meu cas, el Vent fa dissabte, per exemple, on hi ha molts poemes, bueno, fins i tot l'animal perfecte també, vull dir, és un tema que és recurrent i em surt de forma molt natural, i penso que és bo que així sigui i que ens hi hem de basar. Sí.
1: Doncs fem una pràctica, no? És a dir, perquè hi ha dos poemes en aquesta antologia poesia eròtica fonia catalana, de la Raquel Casas i la Lídia Gázquez, que penso que per cloure podríeu llegir-ne un cada una. Ja hem anat sentint com sonen algunes de les veus d'aquestes 60 poetes antologades, però penso que és interessant també portar a la pràctica la teoria que ara dèiem. També m'imagino que triar-ne un no ha de ser fàcil, no? O què? O sí, un de propi.
2: A mi no em va costar gens, ho tenia molt clar. El que em va costar és triar el segon. O sigui, jo tenia molt clar quin, perquè és un dels més potents que tinc jo, i aquí tot el tenia clar, i després dic, bueno, n'agafaré un més light perquè no, la gent no es pensi que sóc, jo què sé, no? I llavors us...
4: No, treu-te aquesta... No,
3: desinhibeix-te, Raquel.
2: Jo ja estic així, però clar, què pensarà la gent? Us el llegiré perquè veieu que no tinc vergonya. Comença amb una cita del Father John Misty, que m'agrada molt, i el poema fa així: crucifixada al llit, començo a moure'm de pressa, més de pressa, molt de pressa, fins a notar la velocitat de la llum, fins a rebentar-te la pell, fins a despertar-te del tot, fins a tornar-te dur com una pedra, fins a reconstruir una boca fecunda, fins a foradar els crits, fins a ofegar-nos en la nit, fins que t'aprenguis de memòria que el meu cony té la mida exacta de la teva mà.
1: Lídia, quin has triat tu? Va, som-hi.
3: La dona, la vagina dentata, va. La creadora. Lilith va ser també una incendiària. Qui em manava a mi cargolar-me amb la serp? Qui em manava a mi desitjar la serp? Qui em manava a mi masturbar-me amb la serp? Qui em manava a mi parir cries de la serp? Qui em manava a mi abandonar Adam? Qui em manava a mi fer-me un pastís de poma? Qui em manava a mi riure? Qui em manava a mi avortar? Qui em manava a mi criar monstres? Qui em manava? Qui em? Qui? A mi ningú no em mana.
1: Caram, molt bé, veus? Parlàvem d'empoderament també, aquí tens un bon exemple. Fantàstic, quina antologia més bonica que heu fet, més incendiària, volgudament també, d'això es tracta, Foc al cos, antologia de poesia eròtica femenina catalana, la Raquel Casas, la Lídia Gázquez, a l'editorial Proa, com deies, Lídia, un convit també, no? I una invitació a obrir la porta i el desig d'escriure, de llegir també molta més literatura, molta més poesia, que al capdavall tracta un dels universals que encara hi som i que des que el temps és temps i s'ha escrit i fins i tot abans que la literatura fos escrita i també era oral, s'ha narrat sempre i s'ha explicat de moltes maneres, de manera que és un plaer tenir-la també en la nostra llengua i amb una tradició tan dilatada. Són 9 segles des de l'edat mitjana, aviat és dit, i allà estem, al segle XXI, encara creant en aquest sentit. Per tant, gràcies i fins la propera. Un plaer, literalment.
2: Gràcies, David.
5: Gràcies, adeu. Ciutat Maragda, la literatura a Catalunya.

0: Som-hi, seguim per la ciutat Maragda. Ara saludant en Borja Agunyà, què tal?
1: Hola, com va?
0: Jordi Puntí.
2: Hola.
0: I també en línia la Laia Regincós, què dius?
3: Hola.
0: L'editora, com estàs? L'editora de la Eva Geminada, com sabeu, que ara fa, no encara 3 anys, vau iniciar Idilis, aquesta col·lecció de literatura eròtica en català, amb clàssics del gènere, amb autors també contemporanis, amb originals també en català, i amb, curiosament, no, ara hi pensava, un dels últims Idilis és aquesta antologia poètica també, Un llumí a la llengua, amb 12 poetes diuen el desig, entre els quals també hi ha la Raquel Casas i la Lídia Gázquez, de manera que no només parlem de narrativa, sinó que, no, Laia, vau tenir aquí ja una visió, en aquest cas amb homes i dones, amb diferents diversitat de perspectives poètiques per dir el desig.
3: Efectivament, sí, sí. És un caramel, diem nosaltres.
0: Sí, sí, no, per descomptat. Escolta'm, parlem una mica de la idea global d'aquesta col·lecció d'Idilis, des de, no, suposo, la necessitat d'alguna forma ressemantitzar la noció d'erotisme en literatura, perquè, diguem, amb els textos veiem i sabem que no és incompatible ni amb l'exigència literària, ni amb la crítica o la capacitat de denúncia, la sensibilitat, no? I amb un ventall, que això també és interessant, amb un ventall de veus prou divers, des de la diversitat no només de gènere, sinó sexual.
3: Sí, sí, correcte. Vull dir, nosaltres vam iniciar això bàsicament doncs, per posar una mica sobre la taula que també necessitem referents d'erotisme, diguem-ne, en català, per omplir una mica com aquest buit, no?, de, ostres, dediquem col·leccions a moltíssim gènere, però no específicament al sexe escrit, no? I en aquest sentit, doncs, també per poder fomentar aquestes converses entorn al sexe, per treure una mica aquest desvergonyiment, no? Aquest tabú encara que arrosseguem al segle XXI i que potser no hauria de ser així. I, evidentment, doncs, com deies, reivindicar una mica aquest gènere, no? Que a vegades es considera una mica superficial o mancat de qualitat i una cosa no té per què estar renyida amb l'altra.
0: Mm-hmm. Suposo, Laia, que d'alguna forma teníeu també, o tenies allà la retina com a, no sé si esperit fundacional o inspiracional, la col·lecció La Marrana, que és aquesta col·lecció que als anys 80 va crear La Magrana amb clàssics també de la literatura eròtica. Hi havia des de, no? Jo recordo, tinc molt de carinyo, crec que era el primer, Les proeses d'un jove Don Joan, de Poliner, amb traducció de Jesús Moncada, que em va traduir unes quantes de títols a novel·la eròtica. Per tant, i jo et diria que fins a, o des de La Marrana, no hi havia una col·lecció amb aquesta entitat literària o amb aquesta projecció, no, en català?
3: No, jo vaig estar fent molta recerca, evidentment, i això era en La Marrana, va ser a la Piga de Pòrtic.
0: Exacte.
3: També la Sonrisa Vertical, en castellà. Però vaja, vull dir que van tenir el seu cicle i llavors des de llavors ja no teníem com res allò de dir, bueno, doncs dediquem-hi tota una col·lecció, que si el lector o lectora vol trobar alguna cosa sobre sexe, que sàpiga que aquí ho trobarà. Aquesta era la intenció.
0: Va començar amb Anaïs Nin, Delta de Venus, Pedrolo, Marquès de Sade, també amb La filosofia al tocador, un dels clàssics en la matèria, un títol seminal en el seu gènere, fins a aquesta Afamada de Melissa Brothers, si dic bé, que jo crec que és un bon exemple, no?, aquest component que dèiem abans de crítica o de com la literatura eròtica pot tocar també temes tan, o qüestions tan dures com, per exemple, el trastorn de la conducta alimentària, lligat a la idea del desig.
3: Sí, al final vull dir, nosaltres ens anem trobant a mesura que llegim i busquem coses i que, ostres, que l'aprofundiment realment pot ser abismal, no?, amb el tema del desig i que ja no estàs parlant només

0: discutir coses, també que a vegades fins i tot els textos doncs siguin incòmodes, que hi hagin pràctiques també doncs, que potser poden ser a vegades violentes, però és que el sexe també ho té, no?, tot això. I nosaltres defensem que la qüestió no és obviar els inconvenients del sexe, sinó que està bé també posar-los a sobre la taula i poder-los llegir i poder-los reflexionar.
1: Mm-hmm. Em preguntava, Laia, i vaja, també preguntareu, comentarem amb en Jordi i en Borja, no? Quan, és a dir, què ha de tenir una novel·la eròtica per mereixer l'adjectiu? Perquè, per exemple, una novel·la qualsevol, una novel·la on hi aparegui un mort, no necessàriament és policia, que no sé a partir de quants cadàvers es considera policia, que no sé a partir de quantes trobades sexuals, en fi, o sexuals o passatges de seducció, una novel·la passa a ser una novel·la, a ser una novel·la eròtica.
0: És profundament difícil això que dius, vull dir, precisament jo crec que Manuel de Pedrolo, amb Obres Públiques, va intentar com fer una mica això de dir, val, quantes escenes de sexe hi he de posar perquè això sigui una novel·la eròtica? Es va passar tonada, absolutament, però perquè és una bogeria aquella novel·la, però jo crec que és molt complicat en aquest sentit, perquè és clar, és una qüestió de quantitat, d'intencionalitat, de... No? Llavors, nosaltres bàsicament ens hem posat el filtre de el que nosaltres ens assembli és el que nosaltres posarem allà, no? Però sí que és una molt bona notícia també que cada vegada més el sexe vagi sortint en novel·les, diguem-ne, convencionals, que no diria, o que l'autor no pensa que allò l'etiqueta és eròtica, no? Això és una molt bona notícia, perquè al final, vull dir, les escenes eròtiques formen més o menys part de la vida de tothom, i em sembla doncs que tampoc cal amagar-ho, no? A vegades eren, no, allò típic de, oh, bueno, i se'n van al llit o les pel·lícules, no? I després es desperten i dius, què ha passat aquí? Què ha passat i per què no m'ho
1: fan? Una elipsi, no? Què en penseu vosaltres, això?
2: Bé, jo pensava en una cosa, pensava que, clar, fent referència a l'època aquella de les col·leccions de la Piga, que deia els llibres que es llegeixen amb una mà, i la Marrana, que va ser un moment d'exaltació, això era principis mitjans dels 80, transició democràtica, necessitat de renovació del panorama, diguem-ne, i reivindicació, també com deia, no?, la Laia amb la Sonrisa Vertical, que també traia llibres en català, el 10 pometes, 10
1: sí,
2: pomets, el vaixell de les vagines voraginoses d'en Pep Bras, que va guanyar el premi de la Sonrisa Vertical. Crec que era un moment que era necessari, i probablement ara tornem a viure un moment així, o sigui, per una banda hi ha, crec que vivim una època reaccionària i puritana, de retorn a una certa espiritualitat puritana, i alhora també és veritat que hi ha un altre element contradictori, que és l'accés de pornografia, diguem-ne, no? Aquesta facilitat per arribar a la pornografia, que no és erotisme, que és una altra cosa completament diferent, i que d'alguna manera... Jo crec que cal refinar la mirada sobre l'erotisme, i per tant penso que sí, que és evident que hi ha d'haver una literatura, hi ha d'haver una facilitat, una capacitat per poder llegir llibres d'aquest tipus, no? I poder anar als clàssics també.
0: Sí, al final seguirem per aquí també una mica.
1: Per tant, combinant narrativa i poesia, aquest llumí a la llengua que també podeu trobar a Idilis i que alimenta, com dèiem, una idea exigent de literatura eròtica que, més enllà de l'erotisme, és sobretot literatura. De manera que gràcies, Laia, per concebre i tirar endavant aquesta col·lecció que ja porta 11 títols i que per molts anys.
0: Moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé, adéu-siau. Et tu... Et nous, et l'air.

0: pensiero estupendo.
1: Som-hi, en Pati Pravo, aquesta sensualitat. Sempre marca de la casa, avui ja ho sabeu, Ciutat Maragda, amb aquest accent en la literatura eròtica, des de la poesia, des de la narrativa també. Borja, tu com ho veus, aquestes idees que dèiem, no? De les transicions entre gèneres, com són de complicades.
2: No, em fèieu pensar, a mi, obres públiques, ara que el va reeditar Idiris, la Laia Resincós, jo l'havia llegit en aquella edició de 60...

0: Original, i és un llibre, a mi em sembla fantàstic, també per això que deia, que ella primer per com Pedro Los passa de frenada, allò encadenant i encadenant, és una mena de món novel·lesc en què tothom està hipersexualitzat, i d'alguna manera crec que, a banda de que el llibre em sembla divertidíssim i un dels millors títols de literatura eròtica, no, obres públiques, sí que hi ha alguna cosa que em feia pensar en aquesta distinció entre erotisme, pornografia, desig, seducció, és a dir, que són, encara que puguin semblar que són part de la mateixa categoria, en realitat no ho són. Em feia pensar molt en la dificultat justament de parlar d'allò que deien dir el desig, no? Doncs parlar de sexe, literàriament, sense caure en aquesta part que deia massa explícita, llavors d'alguna manera és directament pornogràfica, i sense caure també en aquest gran perill que són els eufemismes cursis, un cert
1: barroquisme, no, o en els clixés,
2: és un camp de mines, és un camp de mines,
1: món de llocs comuns també.
0: I crec que és molt important, perquè realment sempre la sensació aquesta que no tenim llenguatge per parlar del sexe, la literatura l'ha de proveir i el pot experimentar, i arriscant-se al fracàs, vull dir que a més del tabú, que crec que té raó la Laia, però a més del tabú hi ha el problema de la falta de llenguatge. I aquí és on, el que deies Jordi, no? Revisitar clàssics, però també actualitzar llenguatges, ja, més enllà dels problemes que vulguis tractar, actualitzar llenguatges. No perquè ara no vull entrar en aquella cosa, és que els catalans no podem, no, òbviament no es pot follar en català, òbviament que sí. No és un problema d'una llengua específica, sinó d'un llenguatge dins de cada llengua. Crec que a qualsevol llengua li passa el mateix problema, no? O sones carrinclo, o sones cursi, o sones de massa literal, llavors ja causen la pornografia. Jo, és un espai molt delicat, trobo.
1: És delicat, exacte, és delicat, i imagino que creativament encara més, i en aquest punt voldria recordar que una mica recollint aquesta herència dels Ofèlia Dracs, d'aquelles pometes i el pomer, columna a mitjans finals dels 90 va crear els Germans Miranda, amb un títol que va fer fortuna a la primera recull de contes, que era no? és l'exclamació ben llarga amb moltes A's i moltes H's, i un dels Germans Miranda era en Jordi Puntí Miranda, perquè tu t'has trobat, per tant, amb aquesta dificultat de dir, com explico una història que ha de tenir un ingredient i un component eròtic.
2: Em van fer un alt, més endavant, com que era l'únic llibre que realment va funcionar i es va vendre molt.
1: Sí, perquè després hi havia també de por.
2: Sí, van fer com 5 o 6, un del Barça, un d'en Jordi Pujol, un de por, i dos d'eròtics. I la vida sexual dels Germans M. Era a partir de Catherine M. Que és un altre llibre extremadament pornogràfic.
1: Sí, sí.
2: Perquè, a més, és no ficció, i això li dona un component afegit que és interessant.
1: Això de l'Empúries, no? Aquesta historiadora i crítica de l'art.
2: Mira, la primera cosa és que el títol no era sinó que era havies de dir, però ningú ho deia així. Clar. Evidentment, la gent li fa por
0: anar a la llibreria.
2: 7 A's, 2 H's i un punt d'exclamació. A la gent ningú ho deia, i a les entrevistes, vull dir que hi havia ja un joc en aquest sentit de complicitats. Després, evidentment, cadascú escrivia per on volia, i reconec que hi ha una dificultat exactament el que deies tu, Borja, aquesta cosa de no ser cursi i no ser tòpic i no caure en aquest territori, començant per la llengua, perquè el lèxic, no? Vull dir que ja recordo un moment on era molt evident que, i aquí és on el Pedrolo també hi va fer molta feina, d'establir un llenguatge literari del sexe, que puguis dir cardà i puguis dir cigala i no cal que només diguis polla i follar, no? Puguis tenir alternatives i xona i mil altres, diguem-ne, i de fet tant la correcció a la Marrana que el Jesús Moncada traduïa clàssics, que a més els publicava amb pseudònim, la traducció no posava el seu nom. Allà hi ha un treball, clar, eren clàssics del XIX francès, era un treball de fer una llengua molt més curada, no? Diguem-ne, més suggerent i no tan evident, no? I en canvi nosaltres, almenys jo, pel que jo recordo, era més anar més directe. Però sí que recordo tenir referent no tant el Pedrolo d'Obres Públiques com d'aquell llibre, que no sé si el recordeu, que el va escriure ell i que probablement s'hauria de recuperar, que era el publicava amb pseudònim, que eren Els Quaderns d'en Marc. Es publicava com anònim, però que eren, o sigui, allò sí que eren 400 pàgines de cardà i cardà i cardà, no? I el follar, follar i follar, com voleu. I allà hi havia molts referents i em semblava que diguem-ne, nosaltres, que almenys cadascú dels germans Miranda, jo crec que ho enfrontava de manera diferent. I a més, hi havia una trampa, que és que no anaven signats. O sigui, no se sabia de qui era cada conte.
1: Això és veritat.
2: Recordo un conte d'un home que tenia sexe amb els mobles de casa, que era una cosa molt estranya, molt estranya. Però era precisament perquè era tan estranya i tan parasexual, diguem-ne, tenia gràcia, no? Sí, no, jo sobre, tornant un moment a la qüestió aquesta, jo recomano molt un assaig de la Susan Sontag que es diu Sobre la imaginació pornogràfica, que el va escriure a partir de... Ella va fer un pròleg per Història d'O i l'Història de l'Ull de Bataille, i allà fa una reflexió de dir, no, és que la pornografia també pot ser literària, perquè en realitat... Al final, acceptem novel·les de gènere literàries com la novel·la policíaca o la novel·la històrica, que hi ha una mirada sobre uns fets i li sabem donar un component, diguem-ne, al final la història o la policia, que és gairebé una excusa per poder reflexionar sobre psicologia, sobre situacions diverses, i amb el sexe i amb la pornografia ha de ser el mateix, no? Hi ha d'haver aquesta capacitat. Evidentment s'ha de saber fer, perquè també és veritat que després vas a 50 ombres de Grey, que és el gran èxit, que ven no sé quants milions d'exemplars, i allà no hi ha qualitat literària, és purament utilitzar la pornografia i els límits del desig i tot això per vendre, no?
1: Hi ha una cosa pitjor, perdó, perquè 50 ombres en Grey, al capdavall, estava adreçat a un públic adult. Si heu fet mai una immersió, ni que sigui en termes de curiositat o diguem-ne, acadèmics, de la narrativa juvenil de més èxit, de les sèries que s'estan publicant, moltes són en anglès, però d'altres no, Alice Kellen és un pseudònim, és a dir, i tantes altres, una de les coses que criden més l'atenció, i no, vaja, no enganyem a ningú, un dels punts més hipnòtics o que trauen més aquestes franges d'edat és l'altíssima volada eròtico-pornogràfica de moltes de les pàgines i de molts dels passatges. Problema, literàriament són un bolet, és a dir, tenen una col·lecció de clixés i de llocs comuns molt preocupants. Per tant, estan llegint també això, no?
0: És que aquí, jo crec que hem de fer una distinció important, perquè això que dèieu abans, depèn de la quantitat d'escenes de sexe, de la quantitat de vegades que es mencionen cigales i xones, etc. No? O té a veure amb, diguem-ne, un treball literari. Crec que aquí, quan parlem de literatura eròtica, jo reprenia aquesta frase de llibres per llegir amb una sola mà, que és una frase en realitat molt, molt barruera, però la idea de pensar que la literatura eròtica en realitat depèn també d'un efecte. És a dir, ha de, per dir-ho així, erotitzar. I crec que aquí hi ha un malentès. Després, si voleu, parlem dels Bad Sex Awards i tota aquesta moda de la Literary Review i tot això. Però la idea no és... crec que s'ha de distingir, de vegades es confon, un tractament literari del sexe o de la situació sexual o del desig o de les neurosis que acompanyen tot això, que normalment no persegueix un efecte erotitzant. És a dir, com per exemple Philip Roth treballa certes escenes de sexe al Lament de Pornoi, en què el Pornoi titular acaba enfonsant, no, la verga, el membre viril, aquí acabem en aquestes expressions, en un tall de carn, allò no està pensat per erotitzar ningú, sinó que té a veure amb un tractament, una anàlisi, una exploració, diguem-ne, iniciacions sexuals més o menys pertorbades en una època determinada. Llavors, aquí crec que s'entén malament si allò ho pensem que és una mala escena de sexe. És una gran escena de sexe, tractada literàriament, però que no persegueix l'objectiu eròtic. Mentre que aquí la literatura eròtica en realitat és un nínxol molt específic, que depèn d'aconseguir que el lector o lectora s'erotitzi. Això és molt important, perquè, per exemple, amb això que esteu dient, clar, jo crec que hi ha aquest espectre entre la qualitat literària, que normalment tendeix a desvincular-se de l'efecte eròtic, i l'erotisme, que tendeix a desvincular-se de la qualitat literària. I el punt, aquells cercles de vent, no?, on coincideixen les dues, en realitat són molt poques obres que funcionen. Sí. Pensava, per exemple, amb això que deies de la Sontag, clar, com no pensar en el tractament que fa Pasolini del sexe. Clar, Pasolini situa el sexe com un lloc on observar qüestions que gairebé no tenen res a veure amb l'erotisme. Té a veure amb, que també, però que té a veure amb qüestions de poder, qüestions de classe, teories socials, sociològiques, marxistes, etc. I allà ensenya, doncs, la violència d'una submissió i tots aquests temes que negociem o que es poden pensar en l'escena sexual. Però difícilment, o almenys hi ha certes escenes, no per ara mencionar-les, són o busquen aquest erotisme feliç. I en canvi, això que dieu del cliché, crec que és molt important, perquè podem capgirar la pregunta i dir-nos: per què l'erotisme feliç se sent tan còmode en el cliché i en la mala escriptura? Perquè allà hi ha alguna cosa, doncs, crec, podem pensar com un cert imaginari, doncs, consensuat, apassible, que no és gens perillós, en el qual, doncs, bueno, es passa per una sèrie de passos més o menys tipificats i un fa el recorregut orgàsmic, doncs, més o menys clàssic.
1: A la vegada, crida atenció que el cliché que tendeix, per definició, a desautomatitzar qualsevol tipus de reacció positiva funcioni de manera erotitzant, perquè, no? És a dir, els llocs comuns i els tòpics els tenim tan codificats com passa al cinema de terror o aquest tipus de passatges, que ja no sorprèn, ja no fa por, ja no excita, no?
0: Exacte. Perdó. No, en canvi pensava, ostres, el que és interessant d'això és on l'erotisme o el tractament literari pornografia, llavors toquen totes elles alguna cosa de la fantasia. I crec que tots aquests casos de les ombres de Grey, dels que citaves ara, de l'Alice Keller i tal, crec que són llibres que potser literàriament no els hi fem gaire cas, perquè no valen un duro, però que saben connectar molt bé una fantasia, una veta de fantasia d'una època. No? De dir, hosti, ara mateix la fantasia de la submissió, jo què sé, sadomasoquista, en el cas de les ombres de Grey, va connectar, per la raó que sigui, però va connectar amb un públic. És igual com estigui escrita. Sinó que, hosti, també és saber encertar això, no? De per on corre ara la fantasia d'un temps.
2: Jo faria la distinció entre fantasia i imaginació, no? També que molt sovint el que acaba passant és que la gent, diguem-ne, li falta imaginació per arribar a aquell punt, i en canvi si te la donen mastegada, diguem-ne, et permet convertir-ho en fantasia personal, no? I això en aquest sentit funciona molt. A mi m'agrada més quan parles de novel·les de qualitat o llibres de qualitat, crec que també té molt a veure en el moment en què surten i la motivació, i per això la Sontag parla d'imaginació en la pornografia, no? Les amistats perilloses de Coderlos de la Cruz, clar, és una novel·la que tu la llegeixes, pots llegir-la en clau eròtica, però alhora hi ha una mena de burla de l'antic règim des de la nova època llibertària, no? O Fanny Hill de la... no sé de quin segle, que és segle XVIII o de segle XIX, no, deu ser XVIII, abans de l'època victoriana, però, clar, la primera vegada que una dona... que un home escriu amb veu de dona les seves fantasies eròtiques. Clar, això, imagina't, a l'època devia ser totalment revolucionari, no?

0: Som i no ens acabaríem, efectivament, la presència de l'erotisme, la sensualitat, els usos, els costums, les maneres, la llengua, com es fa servir, l'addicció del desig, tot plegat, és un tema ben interessant, poc tractat, jo diria, per això avui ens ha vingut de gust des de la poesia, des de la narrativa i des d'una certa teoria també ha sigut mànec de parlar-ne, començant per aquest foc al cos, recordem l'antologia de poesia eròtica femenina catalana, curada per la Raquel Casas i la Lídia Gaz, que la trobareu a proa, i seguint amb la Ela Geminada, aquesta col·lecció Idílics i amb tota la resta de títols que hem anat dient, de manera que és una invitació també a considerar literàriament les virtuts, que en alguns casos en té, de la literatura anomenada eròtica, i, en fi, d'estriar-ne també el gra de la palla, que això sempre és una cosa ben interessant quan es llegeix. Gràcies, doncs, ens veiem res, la setmana que ve, si tot va bé, Jordi, Borja, que vagi molt bé.
1: Que vagi bé.
0: Núria Ventura, en Rosa Silloé, Ita James. Adéu.
2: Ciutat Maragda.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. La nova escalada militar fa trontollar el memoràndum d'entesa que els Estats Units i l'Iran van firmar fa només 10 dies per posar fi al conflicte. De fet, Teheran ha advertit que qualsevol vulneració de l'alto el foc farà descarrilar les negociacions en marxa. L'advertència arriba després que Washington hagi tornat a atacar aquesta nit diversos objectius a l'Iran en represàlia pel bombardeig d'un petrolier a l'estret d'Hormuz. Tampoc s'ha estat de respondre a la Guàrdia Revolucionària iraniana, que ha anunciat una operació conjunta de les forces navals i aeroespacials contra instal·lacions militars nord-americanes a Kuwait i a Bahrain. El president nord-americà Donald Trump ha explicat que els atacs d'aquesta matinada han tingut com a objectiu magatzems de míssils i drons iranians, així com radars costaners. Trump acusa Teheran d'haver violat l'alto el foc vigent entre els dos països. En un missatge publicat a la xarxa Truth Social, el mandatari nord-americà ha advertit que Washington podria completar militarment l'operació iniciada i ha assegurat que si això passa, la República Islàmica de l'Iran deixarà d'existir. Pedro Sánchez demana superar la corrupció i prepara ja la cursa electoral del 2027 al Comitè Federal del PSOE, que s'ha fet aquest dissabte. En la seva intervenció, el secretari general dels socialistes no ha fet autocrítica. Ha admès que podrien haver fet més, però també ha assegurat que sempre han estat contundents.
2: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras. Y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
1: De la seva banda, el president estatal del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusa Pedro Sánchez d'aferrar-se antidemocràticament a la Moncloa. Feijóo ha qualificat Sánchez del governant més totalitari des de la mort de Franco.
3: Señor Sánchez lleva ya 2 días gobernando contra el Congreso y eso no es democrático. Es propio de un caudillismo que en España no se veía desde hace 50 años.
1: Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa registren rècords de calor amb temperatures que freguen o superen els 40 graus. La calorada a Europa tensiona els sistemes hospitalaris, com per exemple a França, on han mort un centenar de persones vulnerables. A casa nostra, els castellers de Vilafranca descarreguen 3 castells de gamma extra, incloent-hi la primera torre de nou de la temporada, en la diada del Pla de la Seu a Tarragona. Bones actuacions dels castellers de Sants, que han descarregat la tripleta màgica, i dels xiquets de Tarragona. El Departament d'Educació ha rebut prop de més de 100.000 sol·licituds per començar al setembre un primer curs de grau mitjà o grau superior. En els dos casos, pràcticament 9 de cada 10 estudiants han acceptat que el sistema els assigni una alternativa en cas que no puguin obtenir cap plaça en una de les peticions que hagin fet. Més enllà de la preinscripció, es faran 2 tandes. Si un alumne no ha aconseguit entrar a cap de les 10 opcions que hagi demanat, el sistema n'hi oferirà una alternativa. Ho farà a través d'un algoritme. Ho explica el director general d'Ordenació i Integració de la Formació Professional, Ricard Coma.
4: Que un 88% de les sol·licituds de l'alumnat de grau mitjà i grau superior hagin marcat la casella de rebre una assignació, malgrat aquesta no estigui entre les seves primeres opcions, creiem que manifesta la prioritat dels joves per voler estudiar formació professional per davant d'altres estudis, cosa que hem de valorar molt positivament.
1: Tot plegat amb l'objectiu d'evitar l'abandonament prematur dels estudis. Esports, aquest diumenge comencen els 16ens de final del Mundial de Futbol. El primer enfrontament que jugarà serà entre Canadà, una de les anfitriones, i Sud-àfrica. La ciclista catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta. La de Llorenç del Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contrarrellotge. En motor, Raúl Fernández ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP, de davant del japonès Ogura i Fabio Di Gian Antonio. El líder del Mundial, Marco Bezzecchi, ha estat quart i Marc Márquez ha acabat sisè. La cursa llarga d'aquest Gran Premi serà demà a les 2:00 PM amb Jorge Martín des de la pole i Marc Márquez sortint setè. La cursa la seguirem a l'app i a la web de Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3CAT.
0: Fins aquí les notícies.
5: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
6: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
5: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
6: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
5: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.

Oasis. Mercè Folch. I see what is.

0: solidaris. Tothom té una història.
1: El que volia explicar és que a vegades tenim molts problemes amb les mares, les filles, i les mares els tenen amb les filles. I ho atribuïm a que mira com és la meva mare, mira que pesada, mira què vol, mira que m'exigeix.
2: Com va, com esteu? Benvinguts als Solidaris. Aquesta que sentiu és la sociòloga Marina Subirats en una entrevista amb la nostra companya Montse Virgili a Les Dones i els Dies, arran d'un dels seus últims treballs, De mares a filles, publicat a Edicions 62. Es tracta d'un assaig en què reflexiona per partint de l'experiència personal sobre els vincles maternofilials i de l'herència rebuda.
1: Llavors jo volia explicar com a sociòloga que som mandats de la societat.
2: Al programa d'avui aprofundirem en els lligams entre mares i filles a través de diferents propostes culturals, la literatura, la fotografia i el podcast documental, per tenir una mirada panoràmica que parla d'imposicions, de culpa, però que també es fixa en les cures i en la ruptura amb els mandats heretats.
3: Hem de parlar de què fem amb els pares.
4: Què fem de què?
3: Com que què fem de què?
4: Els passa algo?
3: Home,
5: Lorena remuga a l'altre costat del telèfon.
3: Els passa que la mare té els dos braços escaiolats i no pot fer res.
4: Ja, però...
3: I mos han dit que això va per 4 mesos mínim.
4: Sí, Lorena.
5: Roberto no entén com la seua germana pot viure així, sempre atabalada, sempre amb aquestes urgències. Ell s'estressa només de sentir-la.
4: Però tingues un poc de paciència, que s'anirà recuperant.
3: Sí, recuperar-se se recuperarà, Roberto, però dic jo que mentre se recupera haurà de menjar i tindre la casa límpia, no?
4: Sí, clar.
3: Han passat quasi 2 setmanes i així ningú ha patit per res, com sempre.
2: Emma Zafón, benvinguda, com estàs?
6: Hola, doncs pues molt bé, molt contenta que m'hagi convidat.
2: L'Emma Zafón és periodista i escriptora i l'hem convidat per parlar de la seva segona novel·la, La mare, publicada a Empúries, la mateixa editorial on fa 3 anys va debutar amb Casada i Callada. La novel·la, Emma, transcorre a Borriol, un poble de la Plana Alta molt proper a Castelló. Els protagonistes són 3 germans adults, la Lorena, el Roberto i l'Àlex, que veuen com la vida se'ls destarota, sobretot a la Lorena, quan la mare, la Piedà, té un accident domèstic que li impedeix fer-se càrrec de tot. I llavors què passa? Doncs que el castell de cartes cau. Què et va portar a voler escriure sobre aquesta realitat que travessa moltes cases, moltes famílies?
6: Jo suposo que la proximitat, en primer lloc, perquè jo soc mil·lènia, per tant, els meus pares o els pares de les meves amigues són boomers i s'han trobat amb aquesta situació, o bé ara o bé recentment, d'haver de cuidar de sons pares. I llavors et trobes amb aquesta realitat que des de fa uns anys, que afortunadament les dones formen part activa i com molt consolidada del mercat laboral, ja no tenen la disponibilitat de cuidar ni de sons pares ni de sogres, perquè abans les dones cuidaven de tots els dependents de la família. I llavors aquí es veuen sempre a totes les cases les mancances de l'estat del benestar, en el moment en el que, sobretot, les mares, les que havien estat fent moltíssima feina per a la família durant dècades, comencen a tindre problemes, què es fa? O sigui, les cases es desballesten, es queden totalment disfuncionals i clar, no tens aquest suport extern, aquesta xarxa de benestar, de cures, un suport públic que pugui pal·liar aquestes mancances. I llavors sol recaure segurament en la dona més directa, que en aquest cas és la filla de la família.
2: Per què no es parla prou d'aquest pes, del pes de les mares, de les avis, de les padrines, no? Per sostenir al final la societat, no? Perquè la societat funcioni.
6: En els últims anys, afortunadament, estem parlant molt, perquè també es produeix aquest fet que molta gent de classe treballadora hem accedit a uns estudis superiors en aquesta escletxa raríssima que s'ha produït de l'estat del benestar i d'accés a l'educació superior, i per tant, com que aquest drama és molt de classe treballadora, és molt de classe que no té servei domèstic, que ja se'n fa càrrec de tot quan passa qualsevol cosa, llavors som les que sabem perfectament com es distribueixen els pesos a una casa, quins desequilibris es produeixen quan una peça falla i tot el que això suposa i totes les situacions en què desemboque. Per tant, en el moment en el que sobretot les dones ens hem ficat a explicar aquestes històries és quan han aflorat tota la realitat que es viu de portes endins de la casa, però que és molt esgotadora, desgastant, és absolutament abusiva cap a les dones i que, clar, que es continua produint i es continuarà produint. Ai, que està bé que denunciem, crec jo que tot això s'ha d'explicar.
2: Un pes que passa generació rere generació, no? Hem començat aquesta entrevista escoltant un fragment de la novel·la. La Lorena diu: aquí ningú ha patit per res, com sempre, no? Adreçant-se a un dels seus dos germans.
6: És que es produeix aquesta, no sé, aquesta immediatesa en el pas de les responsabilitats, perquè al final, en general, i venim de la tradició de la qual venim, una tradició patriarcal, les que han ensenyat l'ofici de la casa, que són les mares, l'han ensenyat principalment a les filles, on la immensa majoria de casos sempre trobes algú i en les meves presentacions, en els clubs de lectura, sempre hi ha el senyor que et ve a dir: no tolment, jo sóc un home molt aplicat a casa, i el felicite, l'aplaudim, li fiquem la catifa roja, però a mi les estadístiques i tot el que jo he conegut no m'encaixa amb aquest paper dels homes suposadament tan responsables. Per tant, aquest automatisme d'assumir les responsabilitats per part de les dones de la família existeix, és com una programació que t'han fet des de joveneta i, clar, hi juguen molts factors en aquest mateix sistema pervers, perquè d'una banda és cert que els pares de la pròpia filla i que fins i tot sa mare el que esperen és que se n'ocupe ella, en qui confien és en ella, ella també si no ho fa se sent culpable i a tothom li va molt bé que sigui així. Per tant, és com un tauler de joc perfectament distribuït per a que la que pringui sigui sempre la mateixa.
2: I aquesta culpa que se t'arrapa la pell, eh?
6: És que és molt...
2: S'arrapa la pell.
6: És molt terrible. En el cas de la filla de la Lorena, que se n'ha de fer càrrec de sa mare, pateix la culpa pròpia en el moment en el que li diu que li han de posar una cuidadora, que sa mare... Clar, ja sent la culpa de dir: no me'n puc fer càrrec. Aquesta sensació que jo crec que han tingut moltes dones de pensar que les seues mares les havien cuidades sempre i que elles, perquè treballen per mil motius, no se'n poden fer càrrec de la mateixa manera. Això és una culpa absolutament devastadora. I a més, en el cas de la Lorena, afegim, i a mi això és una cosa que sempre m'agrada explicar i per això em centre molt amb el medi rural, que té també aquesta pressió de cara a la galeria, de que en el seu poble no es parle que ella no s'està fent càrrec com correspon de sa mare. I això són com dos, no? Dos espases a sobre d'ella molt bèsties.
5: Lorena observa sa mare. Des que ha caigut, Piedat ha fet tot el que li han dit i s'ha quedat allà asseguda i sense queixar-se de res. En veritat, és tan bonica, tan xarraora i tan patidora, l'única persona del món que se'ls estimarà més que a la seva pròpia vida.
2: Acabem de sentir tota una declaració d'amor de la Lorena a la seva mare, no? Aquest vincle tan fort entre mare i filla. Clar, aquí tu introdueixes un altre element, parlant abans de la culpa, no? Què passa? La Lorena no es pot fer càrrec de la seva mare perquè ha de regentar un bar i té dues filles petites, per tant, externalitzem aquesta cura a una altra dona, no? En aquest cas la Génesis, una dona arribada de Llatinoamèrica. Una altra de les realitats constants al nostre entorn, no?
6: És curiós com tots aquests pesos es van passant d'unes a altres.
2: Exacte.
6: Fins a que arriba el punt que s'externalitzen, perquè en aquest cas les dones blanques, europees, no les podem assumir. Jo volia, clar, en això tampoc n'he parlat gaire perquè fas una mica, no vaig a fer spoiler, però sí que entren alguns detalls que ja passen més a mitjans o finals del llibre, que és que volia fer aquest joc de la cuidadora procedent de Colòmbia, en aquest cas de Medellín, amb un dels germans que consumeix cocaïna. I aquesta connexió de dir, potser no, ningú n'és conscient, però si aquesta dona està aquí és perquè la gent com el germà petit consumeix cocaïna. El consum de cocaïna és el que ha provocat la violència a la seva ciutat i al seu país, que al final ha determinat que tant ella com tantíssimes persones de Colòmbia hagin decidit, pues, arriscar-se a migrar precaritzant la seva pròpia vida, però per sortir d'aquesta espiral de violència. I en el fons, ells dos, l'Àlex i la Gènesis, estan connectats i no són del tot conscients. I m'interessava molt explicar no només el fet que recurrim a les cuidadores, especialment procedents de Llatinoamèrica, però bueno, migrades, segurament en situació irregular, etc., perquè a més explica tota la situació dels papers de la Gènesis, no només explica això, sinó també lligar-lo amb els motius de la migració, que no sé com dir-ho, els que ens beneficiem d'aquesta migració, per dir-ho d'alguna manera, no som irresponsables, és a dir, tenim algun pes en el joc migratori, i per això volia introduir també, doncs, en aquest cas, el consum de la cocaïna, que ha determinat la situació de Colòmbia de les últimes dècades.
2: Dones que ara arriben d'altres latituds per cuidar les nostres mares i les nostres àvies i per netejar cases amb uns sous, la majoria de vegades, molt baixos, sous precaritzats, i també era una feina aquesta que feien les nostres mares i les nostres padrines a cost zero.
6: Ahí és quan es quantifica el valor, i tot i així es quantifica per sota del valor real del que valen aquestes feines, del valor que tenen. Clar, si aquesta feina la fera una dona blanca, segurament el cost seria molt superior. Per tant, això indica que la faena, primera, que és imprescindible, com a imprescindible, el seu valor és alt. I en segon lloc, que com no ens podem permetre pagar aquesta dona blanca, l'hem d'externalitzar a una persona que accepte cobrar menys del valor real, com també passa, per exemple, amb els collidors de la fruita, no? Necessitem, o el sistema se sosté sobre una necessària precarització de persones que accepten per necessitat i per irregularitat el treballar a un preu que no s'ajusta al mercat realment.
2: Després aquí hi ha una altra derivada que és molt important també, i penso moltes vegades, pensant en les nostres mares i altres mares, no?, de les oients que potser ens estan escoltant ara mateix, no?, de tot aquest talent perdut que s'ha dedicat a això, a cuidar, no?, aquelles vocacions perdudes, frustrades, perquè no t'has pogut desenvolupar, tot i que, no?, estaves preparadíssima per poder afrontar, doncs, una carrera universitària o el que sigui, no?
6: Un altre tipus de professió. Jo quan vaig escriure Casada i Callada, aquí explique, perdó que me'n vaig a l'altre llibre, sí, la història d'una dona boomer que va poder fer magisteri, perquè llavors a Castelló s'estudiava magisteri, i moltes dones a les presentacions i als clubs de lectura em deien: això és com molt estrany, perquè llavors a la nostra època no es podia estudiar tan fàcilment, i si en tot cas estudiava algú, estudiaven els homes de la família, es prioritzava això. Clar, jo vaig intentar justificar a la meva manera perquè m'interessava que això fos així, però la realitat és aquesta, la realitat és que el fet de no poder accedir a una formació, sigui la que sigui, que et permeti desenvolupar un talent, una passió, una feina que a tu t'agradaria fer, perquè al final tot és feina, és, no?, és on es veu aquesta desigualtat i aquest, el que tu dius, talent perdut, i persones condemnades a fer una feina dura i molt manual, perquè no han tingut l'oportunitat de pensar si volien fer, ja només de pensar si volien fer una altra cosa.

0: perquè som al Solidari, som a Catalunya Ràdio, estem entrevistant la periodista i escriptora Emma Zafón, que ha publicat La Mare a l'editorial Empúries. Emma, explica'm com és Borriol, no? Aquesta novel·la, igual que la primera, tu la situes en entorns rurals, amb tot el que implica, després hi entrarem una miqueta més, però explica'm com és el poble on transcorre aquesta novel·la.
1: És un poble molt normal, té uns 5-6.000 habitants, amb la peculiaritat, com alguns pobles de per aquí, de prop de l'àrea metropolitana, que la seva proximitat a Castelló ha determinat que el nucli històric del poble, el nucli de tota la vida, hagi de conviure amb unes urbanitzacions superluxoses, de fet, són algunes de les més luxoses de totes les comarques de Castelló, i que es produeix aquesta dualitat de residents amb veïns. Pràcticament no n'hi ha relació, però són igualment residents al poble, consumeixen recursos, però molts no estan empadronats, per tant no paguen com correspondria, etc. I de fet l'Ajuntament sempre té com aquesta dificultat d'integrar-los, de fer que paguen per cobrir les despeses que ells mateixos generen. El poble és un poble humil, de famílies treballadores, molts venien de la tradició de la pedra seca i també de les diferents pedreres que n'hi ha al poble. Té un trinquet, que això a les comarques de Castelló no és el més habitual, s'ha perdut moltíssim, la cultura de la pilota valenciana, que més en la seva època tenia un alcalde molt fort del fabrisme, de tota aquesta colla de l'expresident de la Diputació, Carlos Fabra, que governava Borriol amb un punyó de hierro, i que va protagonitzar fins i tot un cas de corrupció, que és el cas de la depuradora de Borriol. Vull dir, és com una panoràmica o un breu resum del País Valencià, Borriol, i per tant per això m'interessava tantíssim.
0: A tu et pesava el poble? Tu ets de Llucena, a la comarca de l'Alcalatén, que vius a Barcelona des de fa temps, no? A tu et pesava, sí. Abans ho comentàvem una mica, no? El pes, no?, que s'ha d'arrossegar al poble, sobretot també si ets dona, pel tema de ser jutjada, no? I assenyalada per no complir amb certs estàndards, diguem-ne.
1: A mi sempre m'ha pesat bastant, i va començar a pesar-me molt més quan vaig eixir fora. Quan me'n vaig anar a estudiar, quan vaig vindre a Barcelona, però després també vaig estar una temporada a Castelló ciutat, llavors vaig començar a analitzar o a trobar cert malestar, com que havia conegut un lloc on no me jutjaven, en tornar al poble vaig començar a detectar aquesta anomalia, de dir, no, jo havia viscut molt bé en un entorn on ningú em jutjava. Això se suma al fet que jo, generalment, no he portat una vida super heteronormativa de casar-me i de tindre fills, he tingut com una vida, tampoc és que, no sé, saps? Jo aquí a la illa d'Epstein en format legal, però no és que hagi tingut aquesta vida, però és veritat que no m'he casat i no he tingut fills, i que, per tant, això et converteix o et continua convertint en objecte de comentaris. Sembla que no? Que per a la imatge col·lectiva no estàs acabada de fer com a dona. Perquè, clar, a mi moltes amigues i moltes dones que viuen a pobles m'han dit, però jo aquí estic molt bé, jo aquí visc molt bé, i jo me quedé, ja, però és que realment estàs fent la mateixa vida que ma abuela fa 80 anys, vull dir, que podries fer aquesta vida a Llucena i, si m'apures, a Rabat, no sé com dir-ho, no tens una vida tan disruptiva com per a que el poble te genere o te remogue mínimament. Llavors és això, que amb l'estil de vida que jo he trobat, o també amb el component ideològic que jo tinc, allà se'm fa tot molt pesat.
0: Entre... És que poden ser llocs molt hostils, eh?
1: Clar, a mi allà a més se me suma tot el fet de la cultura i de la masculinitat dels bous al carrer, que és com, no ho suporte, vull dir, jo conec gent allà que no ho suporte, però que mira cap a un altre costat, jo no puc. I a mi el fet de pensar que els meus diners s'estan gastant en aquesta absurditat em fa molt mal, i tot això s'afegeix a, tot el que comentàvem, no?, de dir, no, realment, aquest no és el lloc on jo puc estar còmoda, senzillament.
2: Grècia va allegar tres estils arquitectònics que encara avui són admirats per la resta del món: el dòric, el jònic i el corinti. Castelló llegarà a tres estils arquitectònics que qui sap si en un futur també seran admirats per la resta del món: el fabrisme, el bouerisme i el puticlubisme.

0: expliques molt bé aquesta... Bueno, acabes de fer la fotografia, no?, de, del que dèiem abans, el fabrisme per Carlos Fabra, el bouisme, que és el tema dels bous, un tema molt polèmic, encara avui, i el puticulubisme, no?, que apareix, també va aparèixer esquitxat al, al llarg de la novel·la La Mare.
1: Sí, són estils arquitectònics o urbanístics que s'engloben dins d'un estil més gran, que és el lletgisme, que jo crec que Castelló som un gran exponent del lletgisme urbanístic, i bàsicament el que ve és a definir les polítiques urbanístiques, culturals, arquitectòniques que s'han fet pensant en l'enriquiment dels amics i no en el benestar de la població. Al final tot és política i tot està fet per alguna cosa, i jo també moltes vegades reflexione fins a quin punt l'estat d'ànim o com ens entenem a nosaltres mateixos els valencians està en certa manera determinat per aquesta mena de polítiques, pel fet que ens han fet sentir que no mereixíem coses boniques. I aquí es resumeix amb, no, tots aquests estils, per exemple, arquitectònics o del que tu et trobes quan ixes de casa, però que al final és el que, no ho sé, impregna tota la teua vida.
0: A la novel·la això queda molt clar. El Roberto, el germà gran, viu en una urbanització, també és assidu a un dels puticlubs, aquest puticlub Les Palmeres, això existeix?
1: Sí, és molt mític allà, és com si diguérem, no sé, saps, el Luz de Gas dels puticlubs, vull dir, és el lloc de referència per a la gent usuària.
0: També és molt interessant el que expliques, o com retrates el tema de les masculinitats a l'entorn rural, no? Per exemple, el bar de la Lorena i de l'Enrique és el punt de trobada, no?, dels treballadors, no?, aquests treballadors, molts joves que han deixat els estudis i que es posen a treballar a la Pedrera, no?, que acaben de treballar després d'una jornada molt, molt intensa, amb la cerveseta i bé, i fins a l'hora de sopar, no?, que el trobaran fet damunt de la taula.
1: Jo això ho he vist sempre, vull dir, al meu poble, i això és una realitat que tenia, no?, com superapamada, i crec que és bastant interessant d'analitzar, perquè al final tota la colla de treballadors manuals que s'apleguen al bar després de la jornada, el que busquen és, com si diguérem, el seu ansiolític. Molta gent no suporta la seva rutina i va d'orfi dalt fins a dalt, però aquells treballadors el que necessiten és la seva dosi d'alcohol per a sobreposar-se o per a poder sobreviure a aquesta realitat realment tan dura que tenen. En aquest sentit no us vull criminalitzar i tampoc els culpe, segurament jo si tingués una feina d'aquestes també estaria alcoholitzant-me cada tarda. Però clar, això passa i això genera unes masculinitats que també, si les ajuntem o si les relacionem un poc en les peculiaritats pròpies del medi rural, que són una mica, no, aquesta relació amb el medi, aquesta relació atàvica, amb la supremacia envers els animals, bé sigui per l'explotació o bé sigui per exemple la pràctica dels bous, tot això fermenta en una determinada masculinitat o manera d'entendre els homes que jo crec que juga molt a la contra de tothom, de les dones que els pateixen, dels homes que es pateixen a si mateixos sent així i també dels altres homes que no són així i que es troben molt fora de lloc enmig d'aquestes masculinitats. Jo tinc bastants amics que, depèn de quins ambients, amics homes, depèn de quins ambients de poble, no s'hi troben, de dir, que jo no encaixo amb això. I clar, crec que s'ha de treballar i s'ha de continuar explicant el que passa de portes endins dels bars i també de fronteres endins dels pobles.
0: I després, bueno, que té molt a veure també amb les estructures que després es troben a casa, no? Doncs després acabem entenent perquè la Lorena, doncs, ha de fer càrrec de la mare mentre l'Àlex, no?, que és el germà petit, doncs està prenent una cervesa al bar tranquil·lament, no?
1: És com la normalització, ell, no?, ell se premia cada dia amb això i ho necessita, però alhora, evidentment, pues, desatent aquesta normalització d'aquesta rutina fa que desatengui una part de la responsabilitat en el cas concret de la mare envers els seus pares, envers sa mare. I, per tant, mentre tots ells estan al bar, on són les dones, no? Jo, alguna vegada, me mossegue la llengua, però m'avellís moltíssim el denunciar aquesta cultura de l'esmorzaret, de l'esmorzar valencià, perquè això és eminentment masculí, i mentre tots els senyors estan esmorzant al bar, a casa i inflant-se les cerveses, a casa les dones estan, bueno, anant a comprar i després fent la intendència i cuinant per al cap de setmana i possiblement per a tota la setmana, que ho romantitzem molt i ho hem reivindicat, però furguem una miqueta i mirem també l'esmorzar en perspectiva de gènere.
0: Doncs Emma Zafón, moltíssimes gràcies per passar avui pel programa. Emma Zafón és l'autora de La Mare, publicat a Empúries, un llibre que parla de vincles i de moltes altres coses. Una abraçada.
1: Moltes gràcies.
2: Solidaris. Mercè Folch.

0: this time.
1: L'altra mirada, amb Anna Surinyac.
2: Anna Surinyac, com estàs?
3: Molt bé.
2: L'Anna Surinyac és fotoperiodista i editora gràfica de la revista 5W. Continuem parlant de vincles en aquest programa. Avui, Anna, ben sense convidat, però ens portes tres projectes fotogràfics molt potents, impactants, que ens parlen de la maternitat. Creus que és un tema aquest que s'ha explorat prou des de la fotografia documental?
3: Crec que és un tema, com tots els temes, que es poden explorar molt més. Crec que moltes imatges que hem associat de la maternitat, doncs les associem a imatges molt, molt idealitzades, molt ensucrades, no? Perquè evidentment doncs totes quan hem sigut mares hem volgut retratar aquest moment, passar una mica amb les imatges de la maternitat com amb les imatges de les bodes, no? Que es fotografia el moment de ser mare d'una manera romàntica, però això no vol dir que la maternitat sigui tan romàntica, no? I per tant jo crec que sí que falten molts relats des de la fotografia documental on la maternitat s'expliqui doncs, amb tots els seus grisos i matisos. No?
2: Comencem per un clàssic, Immediate Family, de Sally Mann. Qui és Sally Mann, Anna?
3: Doncs la Sally Mann és una fotògrafa nord-americana que als anys 80 i 90 va fotografiar els seus tres fills, que eren preadolescents, la Jessie, la Matt i la Virginia, a una granja familiar que tenien precisament a Virgínia, i amb totes aquestes imatges va fer el seu projecte, que és aquest que comentaves, Immediate Family, que el traduiríem com família immediata. Les traduccions als títols en anglès sempre són en
2: família
3: anglès.
2: Propera, potser. O...
3: Família íntima, íntima potser. Sí. Bueno, bàsicament és un llibre de fotografia on hi ha imatges dels seus tres fills i s'ha convertit en un dels llibres, jo diria, més influents i alhora controvertits del segle XX. No? Ell el que fa és anar fotografiant els fills i agrupar les imatges en un projecte, però la manera que té de fotografiar aquests fills no és una manera, doncs, com parlàvem, no? Idealitzada la maternitat. De fet, jo crec que no és un llibre sobre maternitat, sinó és un llibre més de la mirada des de la maternitat, no? I les imatges que fa dels seus fills entren en un territori de representació d'una imatge una mica ambigua d'aquesta infància, on es veu joc, es veu llibertat, ferides. Hi ha moltes imatges on els nens apareixen nus. És un llibre, jo crec, que si mires algunes imatges, jo crec que molts oients que coneixen l'obra de Sally Mann tindran imatges d'aquest llibre a la memòria, i per mi, personalment, hi ha una imatge d'una de les seves filles que apareix amb una cigarreta apagada, però apareix amb una cigarreta amb una mirada molt, bueno, a càmera, molt fixa, no? De fet, una mica inclús sembla que repta la seva mare.
2: Insolent.
3: Insolent, exacte, que ja veus quasi una dona, no? Doncs aquesta imatge per mi defineix molt aquest caràcter del llibre, no? Que és un llibre on, bueno, veus aquest pas de la infància a l'edat adulta i doncs va ser molt controvertit, la veritat.
2: Quin debat va generar aquesta obra, exactament?
3: Bueno, l'obra va generar un intens debat sobre precisament aquests límits de la privadesa, de la sexualització de la infància, i va haver-hi reaccions, doncs evidentment com tots els debats, no? Pels dos bàndols. Principalment es van enfrontar dues postures, que eren els sectors conservadors als Estats Units, que van atacar durament la feina. De fet, la van acusar d'exposar els seus fills, qüestionaven molt les imatges, deien que aquestes imatges fregaven la pornografia infantil, i en canvi, de l'altra banda, doncs la crítica potser una mica més especialitzada va lloar l'obra de Sally Mann, va dir que aquestes imatges eren molt honestes, que eren la imatge d'una mare vers els seus fills, i a més també ella feia les imatges amb càmeres de gran format, per tant també doncs, es va parlar molt de la destresa tècnica de la fotògrafa, i de fet la revista Time la va anomenar una de les millors la millor fotògrafa dels Estats Units el 2001.
2: I la polèmica segueix avui, Anna, entorn a aquestes imatges o altres projectes fotogràfics que hagi fet?
3: Sí, de fet, la Sally Mann ha tornat a ser bastant mediàtica perquè ella també és escriptora, de fet, és una d'aquestes persones que ho fa tot bé, des del meu punt de vista, i que s'ha avançat molt el temps, també, perquè també aquesta polèmica generada als anys 90 té molt a veure amb avançar-se al temps. Últimament ha tornat a sortir molt als mitjans perquè ha fet un nou llibre on precisament reflexiona sobre la pràctica creativa i ha tornat tornat a portar, ha tornat a posar aquest projecte sobre la taula, no? Però la polèmica segueix fins al punt de que a finals del 2024, a principis del 2025, hi havia algunes de les imatges exposades al Museu d'Art Modern a Fort Worth, a Texas, i aquestes imatges van ser retirades per pressió de mitjans locals, i algunes inclús confiscades per la policia. Llavors es va tornar a obrir el debat, però bueno, al final va ser inclús un gran jurat, o sigui, va anar als tribunals, però un gran jurat no va presentar cap càrrec i de fet van haver de tornar les obres, no? I de fet la fotògrafa en algunes de les entrevistes, de fet hi ha una entrevista molt interessant al diari The Guardian que torna a reflexionar sobre aquestes imatges, diu que la polèmica va fer que ella deixés d'exposar durant 25 anys una obra d'art que ella creia que era molt valuosa, i segueix defensant evidentment la seva obra, però sí que diu que potser a dia d'avui, el 2026, no fotografiaria els seus fills d'aquesta manera, no per la manera de fotografia, sinó per la difusió que avui en dia tenen les imatges, no? Perquè el 92, que és quan va presentar el llibre, doncs aquestes imatges es podien veure a llibres, a galeries i a museus.
0: En tot, però controlat, no?
3: Tot, clar, això que diem moltes vegades de controlar el canal, però a dia d'avui aquestes imatges, està passant, doncs es descontextualitzen i perds el control d'on van, no? I no saps què fan amb les imatges dels teus fills seminus.
0: Més propostes, deixem Salimán. Comencem sentint algunes cançons de Bressol en diferents llocs del món, en aquests rituals més íntims i universals de la criança, que és quan poses els nens a dormir. Primer, a Mongòlia.
4: Hosta, hosta, odorongosht, huslin tinkher shonasi, botlin hulgur otan aila.
0: Després, a Libèria.
5: Sí, bebé, sí, sí, bebé, sí, mama want to see you sleepy. Sí, bebé, sí, sí, bebé, sí.
0: I finalment, als Estats Units.

0: Bed.
1: Anna, a veure, qui és Hannah Reyes Morales?
2: Doncs la Hannah Reyes Morales és una fotògrafa filipina que de fet he tingut la sort de conèixer i no és que siguem amigues, però sí que ens seguim la pista. Ella ara fotografia moltíssim per National Geographic i els seus projectes se centren sobretot a mostrar la memòria històrica, els esdeveniments actuals, i sobretot ella fa una cosa que no és tan freqüent, que ho fa des de l'observació constant de la vida quotidiana, no? I aquest projecte que es diu Living Lullaby, que també és de difícil traducció, no sé, seria com cançons de bressol vivents o cançons de bressol per viure, doncs és un projecte que ella va iniciar fa molt temps, és el seu projecte a llarg termini, que explora, com deies, no?, el paper de les cançons bressols en la creació d'espais més segurs en llocs, en entorns difícils a nivell mundial, en guerres, en processos, en situacions, contextos migratoris. I és un projecte que no només fa des de la fotografia, escoltàvem abans les cançons de bressol de diferents llocs del món, ho fa combinant també animacions, so, fotografia, i el que fa és bàsic, no? O sigui, és fotografia d'una manera íntima, sobretot a mares, també hi ha algun pare, però freqüentment són mares, posant els nens a dormir. I les cançons bressols en aquest projecte li serveixen per parlar de les pors que tenen aquestes societats, no? Perquè moltes cançons associen molt a quina societat les canta o quins són els neguits que té cada societat. Llavors, a partir d'aquestes cançons bressols i aquestes imatges, també parla del moment en què es troba aquella persona o de les pors que té una determinada societat en un determinat context. Jo, per mi, crec que és un projecte que és supertendre. A mi, personalment, la Hannah Reyes Morales m'agrada molt. És potent i, a més, parla d'una manera, no, això de que diem de canviar narratives, no? Parla de la cura a les guerres en entorns molt precaritzats i ho fa amb una imatge fotografiant una escena que totes les que hem hagut de posar a nens a dormir, doncs ens resulten absolutament familiars.

0: coneguda, perquè va fer un treball, per mi, exquisit, sobre la malaltia que van patir els seus dos pares alhora. Els dos pares van patir càncer. De fet, el seu pare va ser diagnosticat amb un càncer de pàncreas terminal quan la seva mare ja feia anys que convivia amb un càncer de mama. I la... Sí, la Nancy, però si veus el projecte, no, potser les imatges que ens venen al cap o que els oients estan imaginant són imatges dures, no, com molt, molt explícites de la malaltia, i no té res a veure, no? Són imatges de convivència, de l'amor que tenen els seus pares vers ells, no? Inclús amb molt humor, no? Hi ha una imatge on estan els dos pares fent la quimio, no? Que és com la quotidianitat de la malaltia, o hi ha una imatge que estan els dos al mirall rapant-se els cabells, on estan tots rients, i de fet la fotògrafa es veu al mirall, no? Són com imatges de l'entorn familiar fetes des de la tendresa absoluta i també des de l'humor. Els seus dos pares van morir amb un any de diferència, i des de llavors, doncs, aquesta idea de fotografiar l'amor, el dol i també l'amor, doncs, travessa tota la trajectòria de la Nancy Borowit i la porta a fer aquest projecte que és de Lost Mother, no? Que neix d'una constatació molt senzilla, que ella diu, no?, que hi ha dols que la societat encara no sap com mirar, que quan mor una persona, com van morir els seus pares, doncs hi ha una persona adulta, doncs hi ha rituals, paraules, espais per compartir aquesta pèrdua, però que quan es perd una vida durant l'embaràs, doncs que són normalment experiències que es viuen des del silenci absolut, no? Llavors ella explora el territori de com fotografiar aquesta absència, que és un repte, no? Fotografiar...
1: Clar, com t'hi aproximes, clar, no?
0: Com fotografies les absències. Ella ho fa d'una manera... bastant directa, no? El que fa és fer retrats a aquestes dones sense victimitzar-les, o sigui, retrats a dones que han perdut, no només són dones que han perdut a fills durant l'embaràs, també són dones que no han pogut gestar o que han tingut molts problemes, i ho fa, doncs, amb retrats d'aquestes dones molt directes i amb objectes, no? Ecografies guardades, un robeta de nadó, aquestes habitacions que han preparat que, doncs, que no podran ser, parelles abraçades, és tot un projecte que ho fa des de la tendresa i el desconcert, i que per mi, més enllà del projecte fotogràfic, el que ha servit aquest projecte també és per algo que també han de servir els projectes fotogràfics, que és per obrir debats, no?
1: Fantàstiques les tries que ha fet l'Anna Surinyac. Moltíssimes gràcies, Anna Surinyac, fotoperiodista i editora gràfica de la revista 5W. Crec que ens retrobem ja a partir del setembre, eh?
0: Doncs aquí estarem.
1: Bones vacances, una abraçada.
0: Una abraçada.
2: Color carn. Amb Desiré Bela Lobede.
1: Desiré Bela Lobede, com estàs?
3: Molt bé, i tu?
1: Molt bé, la Desiré és escriptora i divulgadora antiracista i avui vols parlar d'un podcast documental.
4: Narrativas de madres blancas que no pueden cuidar a sus hijos por una razón u otra, hay muchísimas. ¿Pero qué pasa con las madres migrantes? ¿Qué pasa con esas hijas e hijos que por alguna razón u otra no pueden ser cuidados porque su padre está en otro país, porque su madre está trabajando? ¿Nadie se pregunta quién cuida a esos niños? ¿Conoce?
1: ¿Qué es això que estem sentint?
3: Això que estem sentint és el podcast Mi Família Espanyola, un podcast documental creat i dirigit per la Chuen Zhou, la meva amiga Quan Zhou. Ella és artista, novel·lista gràfica, podcaster i professora universitària. I el que fa aquest podcast, com bé diu aquesta entrada que estem escoltant, és documentar una part de la història d'Espanya, de Catalunya, de la que es té molt poca consciència i hi ha molt poc coneixement, no? Que és aquest fet de dones racialitzades, nenes, en aquell moment, que van ser criades per mainaderes blanques espanyoles. I això forma part també de la història d'aquest territori, però fins ara no s'havia documentat, i la Quan ho fa molt bé, això.
5: Empecé a pensar, si algún día me pasa algo, todo lo que he hecho aquí se va a quedar para el Estado. Entonces pensé, quiero ser madre, quiero tener un hijo.
1: Estem parlant de Siré, d'un àlbum de records familiars. A veure, qui és aquesta veu?
3: Aquesta veu és la de la meva mare, perquè som les protagonistes de dos dels capítols del podcast Mi Família.

0: antes de ser madre todo esto era como tan... A ver, la doña es una exagerada, no puede ser tan heavy. Bueno, se te multiplica como todo, es como estar vivo pero con 2000 tentáculos más.
1: Catalunya Ràdio, les notícies de les 4.
2: Bona nit, us informa Carola Gil. L'últim balanç dels terratrèmols de dimecres a Veneçuela ja s'eleva a 1.430 morts, més de 3.000 ferits i prop de 3.100 persones que s'han quedat sense casa. Una xifra que podria augmentar considerablement perquè encara hi ha uns 50.000 desapareguts. Els equips de rescat arribats d'una vintena de països continuen buscant supervivents entre la runa, malgrat que les possibilitats es redueixen amb el pas de les hores. A més, aquest dissabte s'han registrat noves rèpliques que de moment no haurien causat més víctimes. La zona més castigada és l'estat de La Guaira, al nord de Caracas. Les autoritats n'han restringit l'accés i han desplegat efectius militars. Ho ha explicat el president de l'Assemblea Nacional Veneçolana, Jorge Rodríguez.
3: Yo sé que hay mucho deseo, muchas ansias de colaborar, mucho deseo de acompañar a las personas que hoy sufren en el estado de La Guaira. Pero eviten bajar al estado de La Guaira para poder facilitar el trabajo de rescate de las personas que se encuentran bajo los escombros, que es un trabajo contra el reloj.
2: El govern espanyol també ha actualitzat el balanç de ciutadans afectats pels terratrèmols. De moment hi ha 6 morts confirmats, 133 persones desaparegudes i 14 localitzades sota la runa. La nova escalada militar fa trontollar el memoràndum d'entesa que els Estats Units i l'Iran van firmar fa només 10 dies per posar fi al conflicte. De fet, Teheran ha advertit que qualsevol vulneració de l'alto el foc farà descarrilar les negociacions en marxa. L'advertència arriba després que Washington hagi tornat a atacar aquesta nit diversos objectius a l'Iran en represàlia pel bombardeig d'un petrolier a l'estret d'Hormuz. De la seva banda, la Guàrdia Revolucionària Iraniana ha anunciat una operació conjunta de les forces navals i aeroespacials contra instal·lacions militars nord-americanes a Kuwait i Bahrain. En un missatge publicat a la xarxa Truth Social, Trump ha advertit que Washington podria completar militarment l'operació iniciada i ha assegurat que si això passa, la República Islàmica de l'Iran deixarà d'existir. Més coses encara de la crònica internacional. Rússia entra a formar part de la llista de paradisos fiscals que elabora el Ministeri d'Hisenda espanyol. En canvi, en surt Gibraltar, després de 35 anys de ser-hi. També desapareixen de la llista països com Barbados, les Seychelles i Trinidad i Tobago. Una dona de 80 anys ha mort ofegada a la platja de l'Arquitecte a l'Ampolla, al Baix Ebre. L'avís del telèfon d'emergència 112 s'ha rebut poc després de la una del migdia quan diverses persones han alertat que havien tret de l'aigua un banyista inconscient. Malgrat les maniobres de reanimació, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos han detingut una dona de 41 anys per la seva possible relació amb la mort de la seva parella a Sant Salvador de Guardiola, al Bages. La dona, que era infermera de l'UCI de l'Hospital de Manresa, està acusada d'enverinar amb medicaments la seva parella, un bomber de 46 anys. Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa registren rècords absoluts de calor amb temperatures al voltant dels 40 graus. La calorada també afecta altres països com Àustria, Hongria i Itàlia, que declaren l'alerta mentre el fenomen es desplaça cap a l'est d'Europa. A Alemanya, la calor impedeix el trànsit per una desena d'autovies pel deteriorament de l'asfalt. Les autoritats alemanyes i també les austríaques temen per l'estat de les vies i desaconsellen els viatges llargs en tren. L'investigador del CSIC, el Centre de Geociències Barcelona, Santiago Giral, assegura que l'escalfament global acabarà provocant altes temperatures a latituds on no són habituals.
4: Aquestes onades de calor continuaran sent encara més intenses. L'afectació no només serà a la península Ibèrica, sinó serà, com està passant ara, tota Europa i pot arribar a latituds de Noruega, posant pel cas, i molt més intenses, perquè la curvatura del jet serà molt més gran.
2: Esports, aquest diumenge comencen els setzens de final del Mundial de Futbol. El primer enfrontament que jugarà serà entre Canadà, una de les anfitriones, i Sud-àfrica. La ciclista catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta. La de Llorenç del Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contrarrellotge. En motor, Raül Fernández ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP davant del japonès Ogura i Fabio Di Gian Antonio, el líder del Mundial. Marco Bezzecchi ha estat quart i Marc Márquez ha acabat sisè. La cursa llarga d'aquest Gran Premi serà demà a les 2 del migdia, amb Jorge Martín des de la pole i Marc Márquez sortint setè. La cursa la seguirem a l'app i també al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
1: Fins aquí les notícies.
5: Els dissabtes a la mitjanit, Empar Moliner ens convida a fer un tast vertical.
6: El tast vertical és un programa sobre el món del vi, o sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura. La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi.
5: Els dissabtes a la mitjanit, tast vertical, amb Empar Moliner. També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
6: Salut.
5: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
7: Venezuela es un país marcado por la corrupción y por la irregularidad. Entonces, muchos permisos de construcción se obtienen a base de pagarle a los concejales o a la gente.
5: Aquest diumenge, Miguel Enrique Otero, periodista veneçolà a l'exili.
7: Ahora está pasando que Venezuela está siendo tutelada por los americanos. Llega el director de la CIA y lo reciben como si fuera un jefe de Estado.
5: El divan, el valor de la conversa.
8: ¿Usted no ha podido conocer al expresidente Zapatero?
7: Sí, claro.
8: ¿Y cómo ve esta situación?
7: Bueno, hay dos cosas de lo que él dice. Uno, el diálogo, el trabajo en diálogos que no llevaron a nada, porque los diálogos eran unos instrumentos del régimen para ganar tiempo.
5: Aquest diumenge a les 9 del vespre.

0: Molt bona nit, amics oients. Una setmana més sense fronteres. Fa una estonada, perquè ja comencem a caminar, ja ho sabeu sempre abans d'arrencar l'antena, que estem caminant i veu, em vas dient, tira, tira, tira. Molt bé. I tiro per fer què?
1: Doncs...
0: De moment, per deixar passar un cotxe. Per fer què, dius?
1: Per fer el programa, Kilian.
0: Per fer programa, sí, és clar, és el que fem sempre.
1: I ja saps quines són les nostres coordenades.
0: Sí, sí, nosaltres anem de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó i a l'Alguer, si tenim vaixell o avió per anar-hi, o nedant, si convé. I ara què faig? Mira, aquí a la plaça 1 d'Octubre, que podria tirar cap aquí, però no sé cap on tirar.
1: El que et deia, tu mateix has dit la frase famosa.
0: Sí, és clar, de Fraga a Maó i de... o a l'Alguer i de Salses a Guardamar. Aviam, que passa un camió. Potser podria apuntar-me a fer-li autostop. Aviam, tornem-hi, perquè el camió ens ha destirotat. De Fraga a l'Alguer i de Salses a Guardamar, però què m'estàs dient?
1: Aplica-te-la a tot arreu, a tota hora.
0: Tot a l'hora?
2: Això també ho hem fet nosaltres?
0: El què?
2: Això, caminar de Fraga a Guardamar i de Salses a Maó.
0: Això ho heu fet vosaltres?
2: Sí.
3: Sí, ho hem fet caminant de Fraga
0: a Maó. Aviam, de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó,
2: sí.
0: Fet caminant
3: i a més, començant totes les converses en català i mantenint totes les converses en català.
0: O sigui que és...
3: Tots dos?
0: Sí.
2: Sembla clar.
3: Junts.
0: I sempre en català?
2: Sempre en català. Nosaltres no canviem mai de llengua.
0: I això ho heu fet per...?
3: Home, mira, ho hem fet perquè ens agrada caminar, ens agrada...
0: Sí, passar... si no us agradés caminar, ja entenc que això seria un sacrifici enorme.
3: Ens agrada passar aventures, ens agrada conèixer doncs, el país i la gent des d'una perspectiva diferent, i aleshores, doncs bé, com que normalment doncs, sempre ens mantenim en català, doncs podem dir que hem recorregut tot el domini lingüístic de nord a sud i d'est a oest mantenint el català.
0: Escolteu-me, se m'acuden moltes preguntes a fer-vos. La primera és, si jo volgués anar a... Clar, és que em diu la veu, vés a tot arreu alhora. Al mateix temps no s'hi pot anar. Hem d'anar o a nord o a sud, per on tirem?
2: Doncs mira. Doncs tirem avall.
0: Molt bé. Doncs tirarem avall, farem aquest mantinc el català i aquest... Jo també, nosaltres també hem fet això que fa el programa, però ho heu fet de quina manera? En quant temps, això?
2: Bueno, uns
3: 11 anys.
2: Uns 10 o 11 anys, clar,
0: 10, 11 anys.
2: Quan fèiem vacances. Sí, és a dir, nosaltres tenim 4 fills i, per tant, els trossets que ens podíem escapar, ens escapàvem.
0: Insisteixo que tinc moltes preguntes a fer-vos. El Sense Fronteres, que va... Això, exactament, de Fraga a l'Alguer. A l'Alguer hi heu anat, també?
3: També hi hem anat.
2: Sí, sí.
3: El que passa que l'Alguer, clar, no diem que hi hem anat caminant perquè si no fa una mica de riure. O sigui,
0: sí, seríeu alguna cosa superhumana.
3: Sí,
0: eh?
3: Sí, seríem allò... No? Però vaja, hi hem anat amb avió i vam recórrer el municipi també. Però vaja, diem sempre allò de Fraga a Maó, Salses a Guardamar caminant perquè si no, sempre alguns podria dir, home, com ho heu fet això de l'Alguer caminant?
0: No, s'ha de ser cert en les coses, cert. Us haig de preguntar com heu vist la cosa a cadascun dels llocs, perquè l'heu notada sobre el mateix caminar,
3: Sí, a veure, la veritat és que, clar, nosaltres, a més, hem passat de nord a sud bastant per la costa, hem fet. No? I, per tant, clar, quan vas per la costa, doncs, normalment la costa, doncs, hi ha la situació...
0: És més complicada.
3: ...de lingüística, és més... No hi ha tant de català, i, a més, doncs, clar, doncs, parem a llocs per dormir, per menjar, i, per tant, interactues amb persones que estan d'atenció al turisme, i, per tant, encara és el lloc on hi ha menys presència del català. Però tot i així, quan ens preguntes això,
2: no,
3: sempre ens diem que
2: no hi ha tantes diferències.
0: No hi ha tantes diferències.
2: Les diferències són, si en cas, amb la grandària de la ciutat on vas o passes, traspassem Barcelona pel mig, doncs bueno, Barcelona és Barcelona, Tarragona, Alacant, València, és a dir, les grans ciutats, no? El català, doncs, està com a... és més difícil trobar-lo, però a la resta de país, els poblets, els pobles de mitjana mida, doncs, si fa o no fa.
0: Si fa o no fa.
2: Sí.
0: Ara posarem matisos, el si fa o no fa, si és un si fa o no fa bo, si és un si fa o no fa no gaire bo, més dolent, optimista, pessimista, a mig camí. Bé, moltes coses a preguntar, molt camí per fer, ho han fet en uns quants anys, No intentarem fer-ho en un programa, però vaja, una tiradeta farem. Comencem el Sense Fronteres.
4: Sense Fronteres, Catalunya Ràdio, amb Kilian Sabrià.

Doncs una setmana més i la temporada es va acabant, anem de sorpresa en sorpresa. Ja sabeu que a nosaltres ens agrada especialment això de trobar-nos sorpreses. També és cert que n'hi ha que no són positives, i en relació a la llengua alguna vegada també en tenim, i que per afrontar-les el millor és estar preparats, molt preparats. Per això, i parlant bàsicament de llengua, millor estar això a punt, ser persistents, perquè si ve la dolenta aguantarem, i si venen les bones les gaudirem. Resistir i persistir és la base, i la sorpresa acaba sent el sostre, que mai no t'esperes. I si no, que ho preguntin a Igualada.

0: Doncs aquí som, fent aquesta caminada, mantenint el català i fent molts quilòmetres. Heu calculat els quilòmetres que és això, aquesta bestiesa que
1: heu fet? Sí, uns 1.500.
0: 1.500 quilòmetres.
1: No? Més o menys.
0: Un peu davant de l'altre.
1: Exacte.
0: Escolteu-me, i d'on surt aquesta idea de fer això? Ja ho sé, m'heu dit que éreu amants de l'excursionisme, per tant, això ja ho portava una mica, diguem-ne, a la butxaca, però hi ha un moment que dieu, això ho hem de fer, ho hem de fer per aquest motiu, ho decidim, aquest dia exactament me'n recordo d'on va ser, no.
2: Sí, no. Digues.
1: Digues.
2: Parla.
1: Bueno, a veure, exactament el dia no el recordem, diguem-ne, però sí que va ser que vam fer un trosset de camí de ronda i ens va encantar i vam dir, ostres, doncs fem el camí de ronda, doncs un tros, i després, ostres, doncs fem tot Catalunya, i després ja ens vam començar a animar i vam dir, si hem pogut fer aquest tros, fem tots els països catalans, i llavors, no?
2: Sí, i bàsicament, a veure, nosaltres no és que diguéssim, farem tots els països catalans de nord a sud i d'est a oest, mantenint el català. El repte no va néixer així, perquè, clar, d'alguna manera nosaltres ja fa des de sempre mantenim el català, no? Per tant, tant si ho
0: fem... Si aneu allà on aneu, porteu la cosa a sobre.
2: Exacte, com si anem a qualsevol lloc. Però, és clar, quan la cosa doncs, ja va tindre aquesta dimensió, no? De nord a sud i d'est a oest, vam dir, ostres, doncs mira, té un valor això, no? Podem dir que estem fent això, mantenint el català, i no només al Principat de Catalunya, que és on estem més acostumats a fer-ho, sinó també doncs, al País Valencià, a les Illes, a la Franja de Ponent, a la Catalunya Nord, i per tant, com que veiem que tenia un valor i veiem que substancialment no és més difícil o més complicat mantenir el català a Valls que fer-ho al Manacor, a la Vila Joiosa, on sigui, doncs veiem que és una manera també d'animar la gent no només a recórrer el país i a parlar amb la gent, que és el que més ens agrada d'això, poder parlar amb la gent, sinó també de fer veure que si tu vols, si un català no parlant vol, pot mantenir el català en les converses a tot el domini lingüístic, si vol, si vol.
0: Sou clarament una parella sense fronteres, sou la representació amb cames del programa, per tant ens fa molta il·lusió això, i heu dit Valls, això vol dir, permeteu-me la pregunta perquè sembla una mica enruca, però és que com que no sé on soc mai, vol dir que som a Valls?
2: Exacte.
0: Sí, sou de Valls?
1: Sí. Som de Valls també.
0: O sigui, la idea neix a Valls?
1: Sí.
2: Sí,
1: neix
2: sí.
1: A Valls.
0: Molt bé. És una ciutat molt potent per molts conceptes, ara també per caminadors dels països catalans, això no ho tenia tan controlat, I això neix de la vostra, això que heu explicat, per cert, com us dieu, que ja que som en presentacions...
1: Àgata.
2: I Jordi.
0: Àgata i Jordi, molt bé, de Valls. Això forma part d'una decisió que ja m'heu explicat, però és individual, forma part de... Sou membre d'algun grup, molts grups, que això passa molta gent, moltes vegades a molta gent.
2: És un projecte de parella, aquest concretament, el de la ruta, però és veritat que nosaltres som activistes amb altres companys i companyes d'un grup que es diu Valls per la Llengua, que és un grup del tot singular, en el sentit que és una iniciativa singular, com deia, doncs, perquè parteix de la societat civil i el que fa és... crear com un espai de cooperació entre el teixit associatiu local de la ciutat. Ja tenim el suport de 88 entitats de la ciutat de tota mena, esportives, culturals, religioses, de tota mena, i el que fem és, aquest espai, promoure l'ús social del català, és a dir, a intentar millorar la situació del català. I una de les coses que fem, i d'aquí també tot aquest aprenentatge està vinculat amb el repte, és formar la gent, de manera voluntària, formar la gent, donar-los recursos per mantenir el català en les converses, és a dir, fem una formació en assertivitat lingüística i aleshores en aquesta formació donem recursos, eines, i després fem un repte de 21 dies aplicant aquests recursos, un repte monitoritzat en què cada dia la gent rep una pregunta per a si han iniciat i mantingut totes les converses, i bé, és un projecte considerem d'èxit, fa 5 anys que el fem i hem passat...
1: Amb més de 500 persones.
2: Exacte, hem fet 36 grups i la majoria de gent modifica els hàbits lingüístics a favor del català a partir d'això. Exacte,
1: sí.
2: O sigui, tenim uns percentatges, tothom parteix de punts diferents perquè hi ha gent que canvia poques vegades, però hi ha gent també que canvia més vegades, hi ha gent que canvia molt i tothom des del seu punt de partida doncs millora.
1: Sí.
0: Perquè aquí, ja que som aquí, això és el centre de Valls?
1: Sí, sí, sí, ens hi arribarem.
0: Ara ens hi arribarem, molt bé. Doncs no sé si va per barris això o no, però quina és la situació? Vosaltres lluiteu perquè el català tingui una presència i es mantingui tot això, i l'èxit de l'acció ja ha quedat clara que l'explicàveu, però en general, a Valls, com està la situació del català? Comencem per aquí, després anem per tot el que heu caminat.
2: A veure, Valls és tradicionalment una població catalanoparlant, però què passa? Que no hi ha molts estudis locals sobre coneixement i ús del català, i els pocs que hi ha, doncs, comencen a fallar una miqueta en aquest sentit, no? En tenim un, per exemple, que va encarregar l'Ajuntament de Valls a la Plataforma per la Llengua sobre la llengua dels joves als instituts de la ciutat, i allà, doncs, ja es percep un declivi i un protagonisme del castellà, eh? Per tant, el titular seria bé, doncs, Valls, una ciutat, doncs, tradicionalment catalanoparlant, que fa moltes coses per aquest tema, doncs els usos orals, els usos quotidians, doncs també el que veiem, aquesta minorització del català, també l'estem vivint aquí, eh? Per tant, bé, és un fenomen generalitzat, aquest. Creiem que estem en un procés de substitució lingüística, d'assimilació nacional, que fa segles que dura, i que ara, doncs, bé, hi ha una... Abans ens preguntava sobre si tot arreu igual, no? Esclar, hi ha els extrems nord i l'extrem sud del país on aquesta assimilació, aquesta substitució està molt més avançada, i n'hi ha d'altres que, bé, que tenim encara terreny de joc i que el que es tracta, nosaltres proposem, és de ser activistes per fer coses.
0: Bé, doncs fem una cosa en aquest punt. Mira, tenim aquí espectadors i tot. Hola, què tal? Com esteu? Bé, que sou d'aquí Valls?
3: Sí?
0: Tu no diràs res? No us enfoco perquè no us puc enfocar, eh? No us enfoco perquè no us puc enfocar, però la vostra veu o no veu, en aquest cas, sortirà per ràdio.
3: Molt bé.
0: Eh? Que vagi bé. Gràcies. Hem de tirar cap aquí dalt. Mira, fem una cosa. Fem en aquest punt, com que volia preguntar-vos per tots els països catalans, anem nosaltres primer als països catalans, preguntem com estan les coses a tota la nostra gent i després seguim nosaltres, bé, de fet seguirem caminant per aquí, amb els nostres dos caminadors dels països catalans i pel mantinc la llengua.

0: Al País Valencià, el Ferran Torrent. Ferran, per on... Mira, t'ho preguntaré jo, que allò que em preguntes tu, eh? On balles? Per on balles?
1: Però, vaig per casa, sempre per casa. Jo, és que no sóc viatger, no sóc tan viatger com tu. Jo de casa, com en casa, no s'està enlloc, eh?
0: Això és veritat. I escolta'm, estan a casa, però preocupant-te per coses, quines coses et preocupen?
1: Home, pues, mira, te vaig dir una cosa. El segon plat més famós del País Valencià, que no el demana quasi ningú, que ve de fora, és la fideuà. Vale. De fet, a Gandia fan un concurs de fideuà que és mundialment famosa. Enguany hem fet la que fa 37 o 38. I allò que tu i tu i jo, home, fèrem una paella, te'n recordes, en el Palmar?
0: Sí.
1: Que és el Pepe del Mornell, i se concursava. I jo, saps què vas fer? Vas parlar amb l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, i li dius, escolta, uno que ve de Gandia, del Palmar, que li diuen Pep Mornell, a ixe no li doneu el premi. Però, home, però per què no vols donar el premi? Diu, home, ens apujarà el preu. Si guanya el premi, ens apujarà el preu. Ja t'he dit una cosa, eh? Tu saps qui l'ha guanyat? Doncs ha guanyat una Astúria. Tu t'imagines estant en Astúries.
0: Sí, noi.
1: Que tu passes per un lloc i dius, s'ha fet fideuà. Si tu dius, fideuà, com vaig entrar en un lloc que fan un fideuà. Doncs la millor fideuà del món la fan un senyor d'Astúries. Però això no és nou, perquè és que quan feien els concursos de paella, que encara fan molt famosos en Sueca, ara ja no, però fa uns 10 o 15 anys era molt divertit perquè guanyaven sempre els japonesos.
0: Sempre, és veritat.
1: Te la recordes?
0: Sí.
1: Guanyaven els japonesos, tio. Tu dius, però com pot ser que els japonesos guanyen? Pues mira, doncs, escolta, ells segurament aplicaven algun tipus de teoria o equació matemàtica i l'encertaven. Doncs així ha guanyat una Astúria. Una Astúria i te'l torna a repetir. Bueno, el nostre Pep, el de Morrell, ha quedat segon. Bueno, però el preu no l'ha tocat. Si ha guanyat el primer, no s'hauria tocat el preu.
0: Sí, senyor.
1: Llavors, jo t'hauria portat a un altre lloc, però més baratet. Vale?
0: Millors però, els bueno, segons que els primers, veig.
1: Però la pròxima vegada que vingues, res de paella. Mos farà una fideuà de marís que te tombarà de tos.
0: Ostres, saps que començo a córrer cap aquí avall, ja?
1: Pues jo no t'ho aconsello, perquè fa una calor de collons, eh?
0: Això tot arreu. Escolta'm.
1: Vine en cotxe i en la refrigeració.
0: Exacte, això sí, això és una solució molt bona. Va, que vagi molt bé, una abraçada.
1: Igualment, adeu, adeu.
0: Ciao, adeu. A l'Alguer, el nostre gran amic Pere Lluís Albau. Pere Lluís, com va tot?
2: Bona nit, tot bé, aquí molta calor, com imagino també entre vosaltres.
0: Segur, això és un altre nexe d'unió dels països catalans, és la calor. aquesta, segur. Què expliqueu?
2: Mira, aquesta setmana podem dir que aquí tenim petits policies que creixen. Així es podia definir el projecte de seguretat viària i de carretera que s'ha concluït aquesta setmana al tancament de l'any escolar de l'escola municipal. Ha estat un èxit al circuit urbà enllestit al jardí de la principal escola Bressola municipal que acull nens de 3 a 6 anys. El projecte ha vist realitzats semàfors, senyals horitzontals i verticals, uniformes i pipiolos amb el tema central de la seguretat viària urbana i extraurbana, concordat entre l'escola i la comandància de la policia municipal. El joc instructiu de la carretera ha coinvolgit nens i mestres amb els petits policies protagonistes que s'han aplicat en l'acció quotidiana esvolgida normalment de la policia municipal. El projecte ha volgut propondre als nens les bases per acréixer la responsabilitat i el respecte de les regles per la formació de ciutadans més consapevols i amb més atenció als riscs de la carretera. En l'espai a l'obert de l'estructura escolar s'ha enllestit una vera i pròpia situació urbana, amb cartells, stop, passatges peatonals, amb l'auxili dels instruments que s'empren pels controls, emulant situacions de perill per peatons i ciclistes. La giornata conclusiva ha tingut un gran èxit i segurament el proper anno scolar El projecte s'ampliarà en totes les escoles bressoles de 3 a 6 anys presents en el territori municipal de l'Alguer.
0: Està bé mirar cap al futur, certament, i ensenyar-los com seran les coses. Moltes gràcies i una abraçada molt gran.
2: Igualment a vosaltres. Molt bona nit.

0: I ara cap a Andorra, Joaquim Albalate, què tal? Bona nit.
1: Bona nit, Kilian.
0: Quins temes tenim per aquí?
1: Doncs un dels temes d'aquests dies és que el català manté l'ús social a Andorra i no s'està perdent. Això és, si més no, el que diu una enquesta publicada aquesta setmana que diu que la gent que ja el feia servir en el seu dia a dia no l'està deixant de banda. I no només això, sinó que cada cop més andorrans mantenen el català quan parlen amb persones de fora, sobretot si són turistes. Justament una de les altres qüestions d'aquests dies és que s'ha constituït un grup de treball de política lingüística entre el govern andorrà i el de Catalunya per coordinar projectes i estratègies per promoure i promocionar la nostra llengua. Servirà, per exemple, per compartir experiències i bones pràctiques en la formació i la certificació dels nivells de català, per impulsar l'ús de la llengua en produccions audiovisuals o també per reforçar aquest ús social de la llengua del que parlàvem fa un moment. I una de les mesures que justament s'impulsen des d'Andorra és que les persones que arribin al Principat contractades en origen hauran de tenir un mínim coneixement del català. No hauran d'acreditar cap nivell mínim, però sí que se'ls demanarà que coneguin una mica la nostra llengua, sobretot si han de treballar de cara al públic.
0: Bé, doncs, Països Catalans explicats, vaja, explicats aquesta setmana, cada setmana els reexpliquem una vegada més. Aquí veig que estan fent rehabilitació. Això ja és centre-centre?
2: Sí, ara ja estem al carrer de la Cort, que uneix el pati i la plaça del Blat, que és la plaça dels castells, diguem-ne, que es fan castells. I aquí estem s'està fent l'escola de música.
0: Ah, molt bé.
2: S'està rehabilitant un edifici antic amb l'escola de música.
0: Permeteu-me, no té a veure amb la llengua, o sí, perquè tot té a veure amb tot. Quan nosaltres perdem els centres de les nostres ciutats, se'ns en va una part de nosaltres mateixos. No sé com està el centre de Valls. Molts centres de moltes ciutats estan una miqueta deixats, amb la gent amb tendència a anar-se'n fora.
2: Doncs,
0: què passa aquí a Valls?
2: Si fa o no fa, famós.
0: Sí.
2: És un centre històric molt gran. I cada vegada menys població o com a mínim la població que hi vivia se'n va a barris de fora i doncs la immigració que arriba al barri és moltes vegades persones immigrants, diguem-ne. Mm-hmm.
0: Que això afecta també al final a la llengua, si no es produeix un treball d'ells i nostre, de tots.
2: D'acollida, sí.
0: I de voluntat de posar-s'hi amb la llengua.
2: Sí, tant ells d'aprendre-la com moltes vegades dels propis catalans de fer-la útil, necessari, perquè una llengua si no és necessària no cal aprendre-la, no?
0: És evident.
2: Ja està.
0: Bé, doncs nosaltres hem passat pels Països Catalans i ara és el moment de preguntar-vos cadascun d'ells què us van semblar, en quines sensacions us en vau anar. Mira, aquí fan música i tot, això. Sí. Illes, què us va semblar les Illes en el vostre passejada pel que fa al català?
3: Les Illes, nosaltres vam percebre una situació bastant semblant a Catalunya. Sí que és veritat que té doncs, alguna particularitat, com és la qüestió doncs, del turisme, no? que això encara dificulta més, doncs, segons quins aspectes de l'habitat de la llengua, però pel que fa doncs, a coneixement o a trobar gent que parla català, doncs vam trobar una situació molt semblant a la catalana, o de parts del país.
2: Sí, seria això. Les Illes molt similar aquí a Catalunya.
0: Bé, és època de petards i de música, com estem notant. Va, anem fent més territoris, a la Catalunya Nord. Què? Perquè la sensació molta gent diu és que no noto res quan hi vaig. Què vau notar?
3: A la Catalunya Nord és, potser si ens preguntessin quin és el lloc on van trobar menys gent que ens parlés en català, és aquest. Vull dir que ens van trobar... però esclar, nosaltres anem pels llocs i no sabem quins trobem.
0: No feu una tria.
3: No és representatiu. Però ens van trobar menys persones, sí que ens en vam trobar, no? I potser és els llocs on vam haver de fer servir més recursos d'aquests comunicatius per entendre'ns, perquè, esclar, d'alguna manera l'èxit d'això, hem de dir que mai ens van trobar cap reacció negativa enlloc, potser hem estat de sort, però hi parlen moltíssima gent, no? I quan dèiem recursos comunicatius doncs, ens referia, per exemple, doncs, que bé, doncs, que has d'anar amb seguretat pel món, has d'anar amb simpatia, has d'anar amb assertivitat i, per tant, doncs, si no t'entenen, doncs pots parlar més clar, pots utilitzar...
2: paraules clau.
3: Exacte, no? I allà la Catalunya va ser una mica així també, moltes vegades, vam mantenir el català, però fent servir recursos comunicatius d'aquests per facilitar les persones que ens trobaven, que no tenien un domini 100% complet.
0: Aviam, més territoris. El País Valencià, n'heu fet una referència ara fa una estona.
2: El País Valencià...
0: És molt llarg, el País Valencià.
2: Sí, és molt llarg.
0: Amb circumstàncies molt diferents, eh?
2: Sí, sí, però les circumstàncies, nosaltres el que veiem és que, això que he dit abans, de les ciutats grans, grans, i les altres. I tot i que cap a Alacant, no?, cap a les comarques últimes, arribant a Guardamar, no sé, la idea és, potser aquí veureu que s'ha perdut, però realment trobes gent que parla valencià amb normalitat. Potser quan comencen a parlar amb tu ho fan en castellà perquè no et coneixen, d'entrada tenen això, però després quan veuen que parles català, doncs de seguida ja parlen valencià i cap problema. I una cosa, una curiositat, és que quan estàvem a Guardamar, que vam buscar un lloc per esmorzar, vam entrar i llavors ens atenien en castellà i el cambrer o el propietari ens pregunta en castellà, no? Si que estàveu de turisme, no sé què, i els hi vam explicar el tema del repte, caminant, el repte de caminar. Bueno, es va il·lusionar, li va encantar, va començar a veure connexions amb Catalunya, va parlar de TV3, de la importància de TV3, de com a ells els hi servia aquesta connexió, la bola de drac, és a dir que
4: l'has compartit.
2: Sí, sí, sí, sí, sí. I es va emocionar, que quasi que ens va regalar l'esmorzar, diguem-ne. Sí.
0: Està bé, això. Hem anat de nord a sud, hem fet una mica també d'est, a l'Alguer ja heu dit que caminant no, encara no sou supermans o superwomans, però sí que hi vau estar, ja heu estat, sí, encara que no formés pas de part del repte.
2: Sí.
0: I la franja també, són dos extrems.
3: Sí. A la franja, ara se m'acudia una cosa de la franja, és curiós, perquè, clar, potser hi ha llocs on la gent està més acostumada que es mantingui el català, no? Els castellanoparlants de Catalunya, per exemple, s'hi troben gent que es manté, no? Però en el cas de la franja es va sorprendre que amb una persona castellanoparlant d'allà a la franja, doncs, que quan veia que nosaltres mantenim el català, ens va preguntar si sabíem castellà, no? I ens va preguntar, però vosaltres sou d'Andorra? Diu, sois d'Andorra? I dic, no, perquè, esclar, devia pensar, com és aquests? Deuen ser d'algun lloc diferent, no? Però no enfadats ni res, eh? I per tant, a la franja és el que dèiem, vull dir, és un territori desconegut, que per cert recomanem anar-hi perquè és...
2: Vaja, sí,
5: és magnífic.
3: És magnífic, sí. I molts catalanoparlants a la franja, i també, doncs...
2: Potser el que tenen més problemes amb el paisatge lingüístic, és a dir, l'ús del català en el paisatge és nul. Sí. És a dir, el català no existeix allà. A nivell de cartells,
5: de rètols,
2: del carrer, el nom del carrer, tot això, del poble, no? Això no existeix, tot i que hi ha reivindicacions, no? Vam trobar un munt de cartells
3: pintades... Perquè els canvien la toponímia, i això, quan parles amb ells, els hi fa bastanta ràbia que els hi canvien la toponímia, no? Però així com és el que deia la Gata, no? Que vas pel País Valencià i ni sempre veus els cartells de l'Ajuntament en valencià, siguis on siguis, no sempre hi ha una presència que allà sembla que estiguis, no sé, com si vagis pel franquisme, eh? No hi ha cap cartell
5: fora de... Finalment no existeix.
3: No, i per tant, bé, per això fa, abans ho dèiem, ostres, val la pena que els catalanoparlants del Principat, quan viatgin, ara que ve l'estiu, quan aneu pels països catalans de turisme, mantingueu-vos en català, perquè allà hi ha molta gent, ni que no us comencin en català, és la seva llengua també, per tant, que no es faci por a mantenir el català a la franja de Ponent, ni que sigui l'Aragó, a la País Valencià, a les Illes.
2: Vam estar parlant a la franja i clar, ells estan supermotivats pel tema, és a dir, supermotivats per la llengua, vull dir que de seguida trobes gent que se suma a parlar, converses de bar...
3: Sí, sense fronteres. No feu fronteres dins del domini lingüístic i dins dels països catalans.
0: I això que acabes de dir ho trobarem perquè és una bona promo pel programa, ja servirà molt. Com també s'apunta a fer promos del programa sempre, és la millor promoció que tenim, quan ve i ens arriba l'Olga Clapés. Olga, vine cap aquí, vine. Aviam què hem dit que t'hagi interessat.
6: La promocionadora, doncs mira, avui que la cosa va de parelles i que dieu que tot és si fa no fa, parlem de binomis lingüístics.

0: serien una mica com tu i jo, no? Formes enllaçades que van sempre juntetes,
1: sí, noi,
0: i que han quedat fixades d'una certa manera.
1: Sí.
0: Sovint van coordinades amb una I o amb una O i són irreversibles, eh? No admeten l'ordre invers.
1: Yeah.
0: Ara t'ho explicaré amb ets i uts. Mira, aquesta en seria una.
1: Una, sí.
0: I ja veuràs com serà arribar i moldre. Una altra.
1: Una altra.
0: Dit i fet, res i curt, tu apunta, va. Mira,
1: vaig apuntar.
0: Anem pas a pas, xino-xano. T'ho explico fil per randa, perquè fet i fet és el que he fet un dia sí, l'altre també. Explicar-me en cos i ànima per portar-te sempre un munt d'exemples del fenomen del dia i que en tinguis per triar i remenar.
1: Sí.
0: No et pensis que ho faig de pressa i corrent, sense ordre ni concert, apuntant exemples a tort i a dret, sense solta ni volta, amb pentes i rodolons, amb una sabata i una espardenya o amb penes i treballs. No, home, no. Jo sempre faig mans i mànigues per intentar que el que et porto tingui cara i ulls, que no em diguis que no té cap ni peus.
1: No.
0: Home, no voldria pas que amb les meves anades i vingudes, que sembla que barregin naps i cols amunt i avall, en aquest punt de la temporada em fessis creu i ratlla i passés pel teu programa sense pena ni glòria. Home,
1: no.
0: Prefereixo que m'ho diguis a la cara, clar i català, perquè tard o d'hora, poc o molt, tot s'acaba sabent, així que és ara o mai. Tu i jo fa anys i panys que som carn i ungla, però t'agraden els meus exemples, sí o no?
1: Alt i clar. M'encanta i m'encanta. I encara m'encanta més. O sigui que segur, segur. A més, saps que m'agrada molt quan t'embales, quan agafes velocitat,
0: sí,
1: quan dius...
0: Sí, sí.
1: Comences a posar exemples un darrere l'altre.
0: Però freno a temps.
1: Després frenes, sí. Després fas la frenada, que encara ve més de gust, perquè la frenada també és un plaer. Va, doncs, d'acceleracions i frenades anem tirant nosaltres. Va, una abraçada.
0: Bona nit, adéu.
1: Bé, estem fent Sense Fronteres, no arribarem a totes les destinacions i hem anat a través de les explicacions dels nostres convidats d'avui i pràcticament, mira, us podria posar el repte, diríem que el vostre ja ha acabat, ho puc donar per certificat. Que ja
2: sí, n'estem pensant d'altres, però aquest sí, aquest està
1: tancat. N'esteu pensant d'altres?
3: Sí, sí, sí.
1: Us en puc suggerir un, per exemple.
2: I tant.
1: I si anéssiu a buscar catalans pel món? Això ho fem nosaltres,
2: Això està bé.
1: Home, seria bo, no?
2: Sí, sí. Sí.

0: Sense Fronteres, ja ho sabeu, moltes vegades el que fa és anar a buscar objectius exteriors, per respirar a vegades, perquè a vegades hi ha llocs que t'aboquen respiracions més segures, més netes, més fermes, i que van bé després per tornar a respirar l'aire aquí català, amb totes les dificultats que tenim. I avui respirarem l'aire d'una ciutat que, si us la dic, em diuen que és... Sí, és una ciutat que crec que s'hi ha de respirar bé. No sé per què. I em diuen que parli amb la Marta. Marta, bona nit.
1: Bona nit.
0: S'hi respira bé, aquí?
1: Sí, molt, molt bé. Molt, aire molt fresc.
0: Molt fresc?
1: Sí.
0: I net?
1: Sí, exacte.
0: Tot i que és una ciutat, i les ciutats, encara que siguin de mida mitjana o no gaire gran, no deixen de tenir cotxes. I aquí, en canvi, dius que l'aire és net i fresc, eh?
1: Sí.
0: Perquè tu ets a on?
1: A Lausana, a Suïssa.
0: Lausana i Suïssa donen aquesta sensació, si més no, d'unes societats netes en què tot funciona bastant bé. No sé si aquesta és la sensació que tu hi tens, però ara anirem descobrint. Tu hi ets aquí, per què?
1: Vaig venir a fer el doctorat.
0: En què?
1: En neurociència.
0: Neurociència, perquè tu ets biòloga?
1: Sí, exacte, biòloga humana.
0: Biòloga humana. I estàs ara... I el doctorat el vas fer?
1: Estic a punt d'acabar.
0: Ah, l'estàs acabant. Sí. Ah, molt bé.
1: Sí, sí.
0: Estem a la recta final.
1: Exacte.
0: O sigui que allò de la metàfora de l'aire i de respirar ens funciona molt bé, perquè deus estar a punt de respirar en profunditat,
1: sí,
0: per dir, ja he acabat, oi?
1: Exacte, sí.
0: Molt bé.
1: Em queda poc.
0: Et queda poc. Doncs mira, ara el que farem nosaltres és no que s'acabi, sinó que comenci. Una sèrie de preguntes que et volem fer perquè ens expliquis què hi fas i com s'està aquí a Lausana. Ara te les farem totes. La Marta, per cert, la Marta què? Com et dius?
1: Viladamunt.
0: T'ho diuen bé, això, aquí a Lausana, Viladamunt, o els hi costa?
1: No, els hi costa una mica, sí.
0: Acaben dient-te només Marta i ja està.
1: Sí, sí, o ho diuen una mica així, afrancesat, però...
0: Viladamunt.
1: Sí.
0: Molt bé. D'on ets tu, Marta?
1: De Vic.
0: Oh, de Vic. I el canvi de Vic a Lausana, què tal?
1: Bé, bueno, també vaig passar, abans de fer aquest canvi, vaig passar per Barcelona i després per Alemanya, vull dir que ja porto uns anys fora de Catalunya, diguéssim.
0: Ja, i Vic es porta sempre a sobre, una mica, a la butxaca, per no dir el cor, que és una imatge molt romàntica, però t'ho puc dir, perfectament, o de moment està allà i ja, quan hi vaig ja ho gaudeixo.
1: No, sí, sempre es porta a sobre, a part intento tornar sovint, sí.
0: I tu ets aquí acabant una beca i, per tant, estudiant només o també estàs treballant?
1: No, és, bueno, o sigui, aquí es considera que, diguéssim que també cotitzo i també treballo, perquè en els doctorats en ciències consideren que és com una feina, perquè és el 100%, diguéssim.
0: D'acord, i per tant estàs treballant on? Un laboratori?
1: En un laboratori, sí, a la Universitat de Lausana.
0: A la Universitat.

0: transcendència d'allò que sumat amb treball de molta altra gent pot acabar suposant per molta gent que ha tingut aquesta malaltia molt a prop. És una malaltia molt present, molt coneguda, i que afecta molt a les persones que la pateixen. Per tant, no sé si aquest exercici de traslació, de transcendència, s'aconsegueix fer en el dia a dia, o el dia que lleves a les 8 vas en allà i saps que et toca fer una feina i la fas i no penses, sí, estic fent coses molt importants per la humanitat.
1: Sí, a veure, tinc la sort que, o sigui, estic tant a la universitat com a l'hospital de Lausanne i estic al costat del centre psiquiàtric. De fet, treballo en un lloc que és molt suís, en el sentit de que hi ha prats i vaques, o sigui, a vegades estic allà treballant amb les meves cèl·lules i veig per la finestra vaques per allà.
0: Amb això t'ajuda a tocar a terra, sí,
1: Exacte, sí. I llavors també estem al costat de l'hospital, per tant, estàs, en certa manera, en contacte amb pacients i això també, almenys, et dona aquesta sensació de, mira, potser el que estic fent aquí amb les meves cèl·lules doncs pot arribar a l'altra banda.
0: I de moment qui guanya, les cèl·lules o guanyes tu?
1: No sé, espero que guanyem les dues, no? Amb aquesta feina.
0: Està bé, sí, està ben vist això, eh? Ara deies molt suís. Suïssa és molt suïssa, sí?
1: Sí. És molt suïssa, però cada suïssa és diferent. O sigui, ho dic això perquè és un país molt curiós perquè és molt federal, llavors no té res a veure la suïssa alemanya amb la suïssa francesa, amb la suïssa italiana. Llavors és curiós això també.
0: Això vist com a catalana deu ser un experiment. Bé, no és un experiment, ara que estàvem parlant de laboratoris. No és un experiment, o en tot cas és un experiment reeixit perquè l'estan fent des de fa molt temps i els hi funciona. Però vist com a catalana, aquesta capacitat d'assimilar que cadascú té les seves pròpies llengües i que no hi ha problema, o no ho sé, vaja, la sensació que dona és que no n'hi ha, com a mínim no semblen els que tenim aquí. Això, com ho viu un català o una catalana?
1: Sí, o sigui, clar, amb certa enveja potser, no?, perquè realment sí, però també tenint en compte que Suïssa pot fer això perquè és un país molt petit, que funciona així també en certa manera per un règim molt federal, molt organitzat, llavors, bueno, també s'ha de tenir en compte. Però sí, és curiós, no?, perquè és això, sigui, a part, com que els suïssos francesos aprenen alemany a l'escola, però aprenen l'alemany, diguéssim, bàsic de... O sigui, com li diuen l'alemany alt, no?, com Hoch German, però els suïssos alemanys parlen alemany suís, que és un dialecte que no està estandarditzat, no l'aprenen a l'escola, llavors no s'entenen entre ells. Yeah. Llavors han de parlar en anglès. Ostres. I és molt curiós això. Sí, és curiós.
0: I tu, Marta, clar, aquí has hagut, estàs a la part francesa, et mous en francès...
1: Sí.
0: Deixa'm dir-te una cosa, que no has perdut ni gota de l'accent de Vic, cosa que
1: m'emociona molt,
0: perquè és un dels accents més característics del nostre país, és dels més bonics i està molt bé que el continuïs tenint, perquè a vegades vulguis, encara que un no vulgui, s'acaba contagiant dels accents que té al voltant i de les llengües que ha de parlar, eh? Escolta'm, tu m'has dit que Suïssa, sí, és una Suïssa de moltes suïsses, però que sí, que és Suïssa, molt suïssa, i és una Suïssa que t'agrada, que té coses que t'agraden i coses que no.
1: Sí, o sigui, evidentment té moltes coses que m'agraden, però també té coses que no.
0: I les que no són? Perquè les que... Bé, no, bé, escolta'm, siguem justos. Les que t'agraden són?
1: És un país, per exemple, amb un sistema ferroviari que funciona a la perfecció.
0: Això sí que és envejable, des d'aquí.
1: Sí, que jo parto últimament, sí. Però en el sentit també d'accés a la muntanya i llavors amb uns paisatges corprenedors increïbles. Però sí, o sigui, aquesta accessibilitat a la muntanya és una de les coses que m'agrada més, perquè el cap de setmana això amb una hora pues estàs a 2.000 metres a punt de fer una excursió que et porta a llocs increïbles i tot això hi pots arribar amb transport públic perquè és que està tot connectadíssim, llavors això és una sort. Llavors sí, bueno, la qualitat de vida, no? la capacitat d'estalvi que tens amb qualsevol feina pues també està molt bé en comparació aquí.
0: Molt bé, i això ho has anat preparant així, amb aquesta suavitat que tens tu, per dir, i ara ve el però què?
1: Clar, però què, però és un país, diguéssim, molt privatitzat, o sigui, en el sentit estadounidenc de la paraula, no?, de que tot és privatitzat, la salut, l'educació, llavors, quan estàs en una situació vulnerable, llavors penses, no?, amb el sistema català o espanyol d'una seguretat social potent que t'acull, perquè sí, és tot, o sigui, has de tenir diners, perquè si no és tot absolutament privatitzat,

0: tot costa diners i, no, i és difícil sobreviure si estàs en una situació vulnerable.
1: Ja. Per tant, o diners o molta salut.
0: Clar, sí.
1: Que no necessitis tot això.
0: Que no de les dues, exacte.
1: I escolta'm, jo ara no et pregunté si tens diners o tens molta salut, espero que tinguis una mica de tot, o molta salut segur i diners el que puguis, però això fa que pensis que t'hi quedaràs molt temps o no?
0: A veure... O sigui, a mi m'agradaria tornar. El que passa és que clar, és, o sigui, ara mateix no, potser d'aquí uns anys, perquè penso que ara mateix encara puc, ara quan acabi el doctorat, pues, tindré l'oportunitat de seguir amb una estada postdoctoral, ja, diguéssim, amb una situació una mica més estable, uns anys més, però sí que, o sigui, jo sí que no ho veig per sempre, no? Perquè costa veure si per sempre. L'únic que està clar que tornar també significarà una renúncia, per exemple, una renúncia salarial molt important,
1: yeah.
0: I això també és difícil de gestionar, però clar, també serà un guany, no?, en molts aspectes, a nivell de clima, de tenir la família a prop, els amics a prop, clar.
1: Clar, és allò dels pros i els contres, eh? De tota manera, hi ha una cosa que aquesta no et suposaria una pèrdua, diguem-ne, salarial a partir del moment en què et converteixis una estrella escrivint, que de moment ja ho has començat a ser. Guanyadora del segon concurs literari mundial organitzat per la FIEC, que és la Federació Internacional d'Entitats Catalanes. És d'aquelles coses que segur que et pregunten, però si ets científica, per què escrius? Doncs, escolta'm, queda demostrat que no sé el per què, però que escrius i que escrius bé és una evidència.
0: Sí, m'agrada molt, la veritat. És una cosa que m'agrada fer des de petita i el Centre Català de Lausana sempre per Sant Jordi fa un concurs que llavors presenten el concurs mundial, diguéssim, de la FIEC i sí, vaig participar i vaig guanyar, però sí, és una cosa que m'agrada molt fer.
1: De què anava l'obra guanyadora?
0: Era un relat fictici però que parlava de com una dona que anava a la Costa Brava i com era com una déu, no?, la seva mare, les cendres de la seva mare i com recordant la infància a la Costa Brava, era com en aquest sentit, més emocional.
1: Bonic, eh? Bonic, eh? I emocionant, que quan et surt l'emoció et surti al nostre país. Encara no Suïssa, que s'esperi. Suïssa ja li tocarà el torn, potser, igual també escrius de Suïssa, eh? Però de moment que aquesta tingui aquest regust català és emocionant. Ja veurem què passa en el futur, si al final guanya el salari o guanya les emocions i el clima i la família i tot plegat. En tot cas, de moment, el que hem guanyat som nosaltres el que hem guanyat, una conversa fantàstica amb la Marta, que ens ha situat en la Suïssa més Suïssa, però totes les suïsses que estan aquí barrejades i alhora federades i tot plegat, i amb aquesta sensació que ella està treballant amb les vaques al davant mirant-te, de tant en quant, i tu amb les mirant a les cèl·lules, i aquesta relació particular entre unes i les altres, aviam si en traiem alguna cosa que ens ajudi amb l'Alzheimer. Oui.

0: Marta, moltes gràcies. A tu el francès bé, eh? Per, com per dir-nos adeu en francès, sí?
1: Sí, sí, jo sí. Au revoir.
0: Home, sí, l'au revoir, hi arribo. No, no, i una frase una mica més llarga per sentir com és la Marta Viladamunt. A veure si li notem l'accent biguetà aquí en el francès, que en el català no te l'hem notat, el francès, però a l'inrevés, vés a saber, aviam, aviam.
1: Merci beaucoup pour cette conversation et au revoir.
0: No, no, està bé, està bé. Mantens molt bé els accents posats a cadascun dels llocs que els hi toquen. Aquí no hi ha barreges, està bé. Marta, moltes gràcies. Segueix això, treballant conjuntament amb les molècules i tot el que hagis de veure i mirar. De tant en quant fes una miradeta a les vaques, que també va bé. I ja saps que aquí és casa teva. Aquest país és teu, com de tots nosaltres.
1: Gràcies.
0: Una abraçada molt gran, Marta.
1: Una abraçada, moltes gràcies. Bona nit.

0: Suïssa, quina meravella, però Valls, quina meravella. Escolteu-me, això que es veu aquí al darrere,
1: sí,
0: fa impressió, que és això.
1: El campanar més alt de Catalunya.
0: El campanar més alt de Catalunya?
1: Sí, no dels Països Catalans, que és Manacor, però el de Catalunya sí, és el campanar de Valls.
0: Això és el carrer...
1: El carrer de l'Església.
0: Carrer de la... Mira, clar, sí, que també faig unes preguntes al carrer de l'Església. En aquest carrer de l'Església, i anant cap amunt, aviam com ens posem, anant a buscar el campanar més alt, des d'allà dalt veuríem la situació dels Països Catalans, ara mateix, que vosaltres heu trepitjat. Com heu tornat d'aquesta caminada, a banda de més o menys cansats o gratificats per tot el que heu vist? Quina sensació us ha quedat pel que fa a l'altre repte que hi anava afegit aquí, que és el del mantinc el català?
2: A veure, nosaltres el que hem vist és uns Països Catalans on la llengua és viva. És una llengua al carrer, que la gent la parla, però també en un context de minorització molt important, o sigui, hi ha gent que parla, la Generalitat parla de situació complexa i delicada, la Plataforma per la Llengua parla d'emergència lingüística. Són maneres d'explicar que la situació no és bona, és una conjuntura crítica, hi ha una minorització lingüística de base política, part de l'estat espanyol aquí, l'estat francès allà, i per tant, doncs, una situació molt complicada. El que passa que davant d'això creiem, i el que ens ha ensenyat aquest repte, és que no hem de ser ni optimistes ni pessimistes, hem de ser activistes, vull dir, hem de posar-nos a treballar, cadascú aprofitant l'espai de poder que té per fer que el català sigui necessari, i tothom l'espai de poder que té és la conversa, per tant, a partir del nostre comportament lingüístic podem fer que el català sigui més necessari en el nostre dia a dia, hem de passar una mica de les proclames per la llengua a l'ús quotidià i, no?
1: Sí, sí, a l'acció. Hem de ser activistes 24/7, 365 dies a l'any, sempre.
0: A mi m'ha agradat molt aquest canvi d'optimista, pessimista, que tot acaba mista, és veritat, però activista també acaba mista, i és el que hem de ser. I per tant, cadascú que faci el que bonament pugui, cadascú que assumeixi el seu trosset. Bueno, sí. Molts trossets junts són un bon tros.
1: Clar, si les persones ja els hi sembla bé aquesta minorització, no cal que facin res, cap problema. Però si a tu et dol i veus que pots fer alguna cosa, doncs has d'actuar-hi.
2: Sí, d'alguna manera no tot se soluciona amb canviar el comportament lingüístic. Sí, que podria ser que tots els catalanoparlants es mantinguéssim el català i tampoc no garantiríem el futur del català, perquè és una situació estructural. O sigui, aquí necessitem una protecció política de la llengua molt més important, necessitem neutralitzar els atacs que rebem com a comunitat lingüística, i per tant hem de fer com a col·lectius, com a comunitat lingüística, actuacions intel·ligents per defensar i protegir la llengua, que en aquests moments no és suficient. Ara bé, sense la nostra actitud lingüística, tot això és molt difícil, i això ho podem fer ara ja cadascú de nosaltres. Per tant, d'alguna manera, el que hem experimentat és que el país és viu, no només a Catalunya, sinó arreu dels Països Catalans, i que, per tant, prou d'elements i que tothom es posi a fer el que pugui.
0: Doncs, com que us volia preguntar al final si havíem de ser optimistes o pessimistes o a mig camí d'una cosa i l'altra, però ja m'heu dit la resposta, em quedo amb aquesta resposta que m'heu dit, que és boníssima, és ser activista. Actius, marxarem, no sé cap on, cap allà o cap allà, aniré cap allà, doncs marxarem cap allà i ja veurem cap on arribem. Estem a punt d'acabar aquesta temporada, és la tercera d'aquesta segona etapa, ha estat un plaer trobar-vos, que m'hagueu ajudat a fer una miqueta aquest camí que sempre fem aquí al Sense Fronteres. Moltes gràcies i molta força.
1: Vinga. Bon,
0: que vagi bé. Per cert, d'aquí uns quants anys tornem a fer el repte i tornem a venir-vos a veure. Aviam si la cosa ha millorat gràcies a, per exemple, aquest discurs que acabem de fer aquí davant.
1: Molt bé.
0: El campanar més alt de
1: Catalunya.
0: Catalunya.
1: Sí, sí.
0: Que vagi molt bé.
2: Molt bé, gràcies.
0: Bé, doncs, activistes. Activistes, activistes, activistes. Activistes som, activistes serem, i el programa també hi serà. Gràcies per seguir-nos una vegada més, i ara, sense el guiatge... encara em van fent algun gest. Cap allà, mira, em van fent gestos. Això és una ajuda, cap allà. Que vagi molt bé. Moltes gràcies a tots, una abraçada, molt bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Carola Gil. L'Iran i els Estats Units han continuat intercanviant atacs al Golf Pèrsic mentre s'acusen mútuament d'haver vulnerat l'acord provisional de treva signat fa menys de dues setmanes per posar fi a 4 mesos de guerra. Teheran ha advertit que qualsevol nova vulneració de treva posarà fi a les negociacions en marxa. L'avís arriba després que els Estats Units hagin tornat a atacar aquesta nit diversos objectius a l'Iran. Washington assegura que l'operació és una represàlia pel bombardeig d'un patruller a l'estret d'Hormuz. Segons les autoritats nord-americanes, els objectius han estat instal·lacions de vigilància, comunicacions i defensa aèria. Així també hi ha magatzems de drons i míssils. Per la seva banda, la Guàrdia Revolucionària Iraniana ha anunciat una operació conjunta de les seves forces navals i aeroespacials contra instal·lacions militars nord-americanes a Kuwait i a Bahrain. El president dels Estats Units, Donald Trump, acusa Teheran d'haver trencat la treva. En un missatge a la seva xarxa social, ha advertit que Washington podria ampliar l'operació militar i ha arribat a afirmar que si això passa, la República Islàmica de l'Iran deixarà d'existir. Mentrestant, la tensió també continua al Líban. L'exèrcit israelià ha bombardejat aquest dissabte diversos punts del sud del país, tot just un dia després de la signatura d'un acord impulsat pels Estats Units per intentar consolidar un alto el foc durador. Hezbollah, que no va participar en les negociacions, rebutja el pacte i acusa el govern libanès de fer concessions que comprometen la sobirania del país. L'últim balanç dels terratrèmols de dimecres a Veneçuela ja eleva a 1.430 els morts, més de 3.000 ferits i prop de 3.100 persones que s'han quedat sense casa. Una xifra que podria augmentar considerablement perquè encara hi ha uns 50.000 desapareguts. Els equips de rescat arribats d'una vintena de països continuen buscant supervivents entre la runa, malgrat que les possibilitats es redueixen amb el pas de les hores. Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa registren rècords de calor amb temperatures que freguen o superen els 40 graus. La calorada a Europa tensiona els sistemes hospitalaris, com per exemple a França, on han mort un centenar de persones vulnerables. El secretari general dels socialistes, Pedro Sánchez, no ha fet autocrítica al Comitè Federal del PSOE a Madrid. Ha admès que podrien haver fet més, però també ha assegurat que sempre han estat contundents.
2: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras. Y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
1: A Catalunya, els Mossos han detingut una dona de 41 anys per la seva possible relació amb la mort de la seva parella a Sant Salvador de Guardiola, al Bages. La dona, que era infermera a l'UCI, a l'Hospital de Manresa, està acusada d'enverinar amb medicaments la seva parella, un bomber de 46 anys. Alejandro Sanz omple d'emocions l'RCD Stadium de Cornellà davant de 34.000 fans. Ho ha seguit des de Cornellà de Llobregat, Marc Ruiz.
3: Alejandro Sanz ha tornat a enamorar el públic de Barcelona amb una bona banda de músics i una bona selecció de cançons de les més de 3 dècades de carrera. El públic és veterà, com ho demostren molts dels cartells que porten. L'excusa de la gira és el disc i ara què, però el públic vol els clàssics i Alejandro Sanz ho sap. Per això ho resol amb Bésame, El vino de tu boca, Les guapes, que és la que més ha agradat de les noves, i Hoy no me siento bien, que l'ha dedicada a les víctimes del terratrèmol de Veneçuela. Cançons com Cuando nadie me ve han endolcit el públic. Es podia tocar l'emoció concentrada a l'aire amb fans abraçats i amb la llagrimeta a punt de saltar. Sanz ha tancat 2 hores i mitja de música, emoció i complicitat de vells amics amb l'imprescindible Corazón Partido, un cor que aquesta nit han cosit les 34.000 persones que han omplert l'estadi de l'Espanyol.
1: A Esports. Aquest diumenge comencen els setzens de final del Mundial de Futbol. El primer enfrontament que jugarà serà entre Canadà, una de les anfitriones, i Sud-àfrica. La ciclista catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta. La de Llorenç del Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contrarrellotge. En motor, Raül Fernández ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP davant del japonès Ogura i Fabio Di Gian Antonio. El líder del Mundial, Marco Bezzecchi, ha estat quart i Marc Márquez ha acabat sisè. La cursa llarga d'aquest Gran Premi serà aquest diumenge a les 2:00 PM amb Jorge Martín des de la pole i Marc Márquez sortint setè. La cursa la seguirem a l'app i també al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
0: Fins aquí les notícies.
4: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
5: Sigui qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
4: Denuncien l'accés de burocràcia...
6: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
7: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
6: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
4: I a casa nostra tornen a sortir...
6: I de la resta del món.
4: Pendents de la cimera internacional...
6: Faci el temps que faci.
8: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
6: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia cap de setmana. Amb Eva Compte.
0: Avui, el Tot Gira...
9: Orgasme sideral a la República Txeca amb la victòria del Tor de Cervera.
6: Obrim a les 4 amb la ressaca del Gran Premi de Motos dels Països Baixos.
0: Continua l'operació remuntada de Marc Márquez.
6: També seguirem el desenllaç del Gran Premi de Fórmula 1 d'Àustria.
0: A les 5 rebrem a l'estudi a les campiones de Lliga de Waterpolo, el Mataró del Dani Ballart.
6: Farem la prèvia de Wimbledon, que comença demà amb l'Àlex Corretja.
0: I la ressaca del Catalunya-Gran Bretanya de bàsquet d'aquest migdia.
6: I a les 7, hora mundial, amb els nostres analistes Sònia Gelmà i Rosier Arbusat des dels Estats Units.
0: I a les 8, hora Tour de França, amb tota la prèvia del Gran Depart de Barcelona de la setmana que ve i l'humor dels minuts escombraria per tancar el programa.
6: Tot gira.
0: Avui, de 4 a 9, amb David Clopés.

0: Bon dia, bona hora i bona revetlla de Sant Pere. Avui 28 de juny també us acompanyarem des d'ara fins a 6:45 del matí amb aquesta selecció musical del Mans.
1: A Catalunya Ràdio, la selecció del Mans, amb Quim Rutllant.

finestra, uns nens s'envolen. I tu al darrere te'n vas volant. Amb ells vols viure mil aventures. Ets de la colla de Peter Pan.

0: Cançó de bressol per anar als contes que trobem en els Nocturns i Diamants de Coloma Bertran, amb la col·laboració en aquest cas de Caldes Velda. I és que la Coloma Bertran i en Carles Velda es trobareu dissabte que ve, per separat, en el Festival de Llegendes a Sant Martí de Tous.
1: La música d'arrel també desperta d'hora. Cada diumenge a les 5 amb Quim Rutllan, la selecció del Mans.
0: Seguim amb més propostes musicals, més música per aquest matí de diumenge. Ho fem ara amb unes que seran avui a la Fònica, a Banyoles. Són les Caamaño i Maixeiras, A Pequeña Morte.

0: són els vocal birkan, aquesta aproximació al cant polifònic de l'est d'Europa. N'hem sentit Arira Arira, també seran avui a la fònica al Pla de l'Estany.
1: Cançons que connecten amb la terra.
0: Novetats que han sortit aquests dies, avui us parlem de les pitxorines, és sa falda girada, val més matinejar que a missa anar.

0: Sí, Joanico, en aquest cas també cap a les Illes, a Menorca, en aquest cas Rosa Desvents. N'hem sentit Perfil Salat, una novetat que ha sortit aquest mes de maig que ara deixem enrere.
1: La banda sonora per aixecar el diumenge. Sona a mans.

0: Granaïna de Montavernès són els Trèvol des del Folk d'Extra Radi. El proper dia 3 de juliol seran a Vilobí del Penedès en concert a Pèlags.
1: A Catalunya Ràdio, la selecció del Mans, amb Quim Rutllant.
0: I tanquem barraca aquest diumenge al matí. Acusem oferta d'aquesta selecció musical del Mans i que recordeu, a partir de les 9 podreu trobar a l'ICAT Mans, a ICAT. Marxarem amb Nastellat, des del Cada Casa, Cada Vida. Nastellat que serà a Sant Martí de Tous el proper divendres dins del Festival Llegenda. Fandango dels Tres Amors. Bon diumenge i fins la setmana que ve. Tengo...

0: de vida. Un espai per parlar de l'actualitat de l'Església.
1: Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Avui el nostre programa és molt musical i és que ens acompanya, ens torna a acompanyar el cantautor d'Hospitalet de Llobregat, però adoptiu d'Esplugues, l'Antoni Rodríguez Arribas. El seu procés creatiu no s'atura i avui coneixerem algunes de les últimes cançons que ha publicat a les principals plataformes digital com Ahoras, Esa Imagen Fija o Magia, el tercer senzill que dona nom al seu últim treball. L'Antoni Rodríguez Arribas és un laic en sortida, home de fe, i a través de la música ens parla de la quotidianitat, de com l'amor sosté i enriqueix la vida i la fe. De seguida el saludarem, però abans, com sempre, us recordo que a la recta final del Paraules arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Som-hi!
0: Paraules de vida, amb Emili Pacheco.

0: social.
1: Antoni, bon dia i benvingut al Paraules de Vida, novament.
2: Bon dia, Emili. Encantat de compartir una altra estona amb vosaltres i amb tu especialment.
1: Hem arrencat aquest programa, el d'avui, el Paraules de Vida, amb música i escoltant un tema que té per títol A Hores, que de fet és un dels teus últims treballs, oi?
2: Sí, aquest és el... estem començant a publicar els singles i A Hores és el primer single que ha sortit, ha començat des d'abril. Seran 5 cançons i aquesta serà la que obre aquest EP. És més o menys una... té la idea i la concepció d'anar tancant aquests altres aspectes, altres publicacions que he fet en el 2024 i en el 2020.
1: Mm-hmm. De fet, ens vas acompanyar al Paraules de Vida, mm-hmm, per parlar del teu treball, del teu treball musical. Recorda'ns una mica, l'Antoni, el que fa és música, ets creient i el que vols és transmetre, no?, la teva creença, la teva fe a través de la música, a través de l'art, no?
2: Sí. Sí, sempre ha estat d'alguna manera molt vinculada a la fe i la música per mi. De fet, quan decideixo novament reprendre tota aquesta activitat musical, el primer que faig és recopilar i composar noves cançons en clau de fe. Després ja d'alguna manera també sí que tenia la necessitat de cantar altres cançons, no especialment o estrictament de la fe, però sí que al llarg de les lletres es van desenredant les paraules, que també són moltes coses de la vida, dels sentiments, i també surt la fe en aquestes, no? Però ja no són estrictament de fe, no són religioses, anem a dir-ho. I potser la diferència és aquesta entre el primer, que és Aleph 2.0, i Vida, que és el penúltim, és això, que el primer era clarament cristià, en el sentit que era música religiosa moderna, i Vida és música de cantautor, en la que va sortint tota la filosofia i tot l'humanisme cristià i tot el que qualsevol persona al llarg de la vida o de sentiments, emocions, situacions doncs va tenint. I aquesta part final, que és Amor, en l'EP és més curteta, són 5 temes, el que pretén d'alguna manera és, dius, parlar una miqueta sobre l'amor, especialment parlant de l'amor en parella, vull dir, però sí que focalitza perquè sempre la parella està allà al costat i alimenta, fomenta, ajuda en la vida i en la fe, no? És la petita comunitat cristiana, d'alguna manera. Per la parella comença, d'alguna manera, també la fe i la sinergia i la sintonia és el que fa que tu tiris també en la vida i també tiris en la fe, malgrat les dificultats o els dubtes que puguis tenir, no? Llavors, per això, una miqueta la trilogia és aquesta. Vull dir, fe, de Aleph 2, vida i màgia, que parla sobre l'amor.
1: Uh-huh. Com ha evolucionat l'Antoni com a cantautor? Des que vas venir fins ara, la teva evolució com ha estat? Si haguessis de definir això, una evolució en la teva carrera artística.
2: Sí. Home, jo penso que és una miqueta més fresc. Continuo sent com era, però sí que he avançat potser més a nivell de llenguatge i a nivell musical. Potser és una miqueta una música més... sense renunciar a l'estil una miqueta que tinc, que m'agrada definir-me com a cantautor, però amb unes notes de frescura i de música que puguin facilitar els missatges que transmets, no? I és la fórmula que tinc d'explicar històries, de contar històries, no? I de sentiments, emocions. Canviant, no penso que hagi canviat gaire perquè quan començo o reprenc, millor dit, l'activitat musical, ja sóc una persona que, entre cometes, està bastant formada, no?, en molts nivells. I llavors, quan reprenc aquesta activitat, sí que evoluciono, però està dintre d'un marge, no? Vull dir, no hi ha un canvi radical entre Aleph, Vida i Màgia. Potser la temàtica i les lletres. Potser és aquí on més es pot avaluar o veure la meva, bueno, el meu camí. Evolució, no em sortia la paraula, evolució.
1: Sí, perquè d'una manera o altra tots evolucionem, no? Tots canviem, anem canviant, no? I això també va moldejant la nostra personalitat,
2: no? Sí. Lo que pasa es que con que eran muchas, bueno, molta, bueno, ya força cançons que estaven d'alguna manera composades fa temps, no és el mateix que cantar una cançó, presentar-la ara, que cantar una cançó, agafar una cançó de fa 10 anys, l'agafes ara, no l'has publicat, sinó que la tornes a agafar, la tornes a reformular, i llavors potser el camí que he fet és aquest, no? Que moltes cançons que feia temps que les havia composat, les he reformulat de cara a la publicació, és aquest reprenent de l'activitat musical, no? Llavors, clar, l'evolució no es nota tant, perquè són coses que ja estan, molt avisades, molt treballades, i llavors quan les publico són coses que ja he fet una reflexió des de la composició, les lletres, la música, els arranjaments, la producció, una miqueta tot plegat, i ja les vas com deixant molt tancades, no?, en aquest aspecte. No és el mateix que ara composes una cançó i d'aquí 15 dies va, o digui 6 mesos, vas i la publiques. Són cançons que han estat molt meditades al llarg del temps també. I d'altres noves, diguem-ne, que aquí ha vingut una feina també de trobar-me com a persona, bueno, doncs una persona de 18, una persona de 40, una persona de 50, no? Vull dir que hem anat aquí evolucionant. En aquest aspecte,
1: Clar. Antoni, creus que la música cristiana, o no sé si posar-li l'etiqueta o no, la música espiritual, religiosa, està en bon moment? Ara em ve al cap, no?, aquests moviments que hi ha, Hakuna o d'altres, no?, que viuen, no?, i a més amb els joves, engatjats amb els joves. Viu un bon moment, això?
2: Sí, estem vivint un ressorgent. Si penso de fa 5 anys ençà, no és el mateix. Vull dir, hi ha hagut tot una sèrie de moviment revitalitzador, que a mi em sembla perfecte, i que va molt bé pels joves. Bueno, de fet, jo penso, i quan començàvem al principi de l'entrevista també parlava d'això, vull dir, jo, si tinc fe, és perquè en un moment la música em va apropar a la fe. Jo en el meu camí, potser això no ho havia explicat mai, potser en el meu camí jo estava en un punt d'allunyament i la música em va frapar, em va atrapar, i a través de la música jo vaig començar a retrobar-me amb la fe. I aquí segueixo. Que també està molt bé que els joves se sentin atrets per la música. A mi, i que ha hagut un moviment, una revolució brutal. Només em fa por que no sigui una música, no la música en si, sinó que no sigui un ganxo, que no sigui realment, vull dir, que al final no acabi profunditzant, va aprofundint, i que al final el que passi és que es quedin en l'exter i en l'emotivitat. Aquest és el tema per mi. No que els agradi la música i el contingut de la música, sinó que els joves es quedin, o qualsevol persona, es quedi amb aquesta emoció i punto, i no vagi més enllà. Aquesta és la por, però bueno, sempre ha existit això, vull dir, la por, la possibilitat sempre ha existit. El que passa és que hi ha certs grups cristians que sí que apel·len a, igual que d'altres, no?, als que sí que apel·len a aquesta emotivitat i a aquesta emoció per enganxar els joves, no? El qual és aquí no m'agrada, o no m'agrada, m'incomoda, diguem-ne, aquest tipus de... malgrat que tècnicament me pugui agradar, a nivell de fer ja em desperta alguna inseguretat.
1: Si et sembla, escoltem ara una altra. Esa imagen fija.

0: llavors, però bueno, tens una fotografia a casa teva i llavors, bueno, la comences a mirar aquella imatge fixa, no? I realment sembla que al final t'acaba parlant, acaba tenint vida aquella fotografia, no? Llavors, una mica per parlar d'aquesta sensació, d'aquest diàleg amb una fotografia, degut a que no tens la persona mala presencialment o de forma física. Física, no? I això, doncs, bueno, llavors poden fer-se moltes analogies, pot ser per un viatge, pot ser per un dol, pot ser per moltes coses, no? Penso que les fotografies ens ajuden a fixar els sentiments. La iconografia també a nivell de fe és molt important, a mi em serveix molt, i a nivell, diguem-ne, d'amor, doncs el fet de tenir una persona amada i tenir-la allà, doncs, davant l'enyorança o el que puguis tenir, doncs, també serveix per poder d'alguna manera interactuar, no? I parla una miqueta d'aquest sentiment, no? D'aquesta imatge fixa. Vendria a ser una miqueta salant les distàncies, sí. Però una cançó molt més famosa és com és la de Ed Sheeran, de Photograph. Vendria a ser per establir alguna certa analogia.
1: Antoni, el teu procés creatiu no s'atura, no? Tu vas composant, després vas muntant, no? Sí. Que de fet tens arranjaments, no? I tens el suport també, no? De persones que t'ajuden.
0: Sí, el meu productor Albert Caira, que aprofito per donar-li les gràcies enormement pel seu acompanyament i per la seva paciència, és bàsic i base total en aquesta producció i aquestes publicacions. Sense ell no hauria pogut arribar a aquestes publicacions. També hi ha persones que m'ajuden, bueno, més o menys al llarg de cara a la publicitat o de cara a la imatge del CD i les publicacions físiques o en xarxes socials, no? Un pensament també per Jesús Arribas, que a nivell de fa les portades i contraportades, i bueno, després persones que van intervenint al llarg de la vida que vas coneixent, no? Vull dir que, bueno, no s'atura, la veritat és que no s'atura i és un coquet, quan vaig començar amb el primer m'ha dit, això és un coquet que després no pots parar, i realment jo pensava, no, home, sí, jo faig això a les 2.0 i aquí s'acaba, doncs pues no, tenien raó, és un coquet que s'acaba. I tinc ara altres coses més, bueno, però ja més, d'alguna manera, més de goteig, no tant com treballs més temàtics, anem a dir-ho així.
1: Doncs, Antoni, per anar acabant, acabarem també en música i en aquest cas en màgia, no?
0: Sí, sí, Màgia és també una cançó d'amor, són cançons d'amor que desperten diferents sentiments al voltant d'aquest sentiment. No, aprofitaria també, perquè això no sé si t'ho he comentat alguna vegada també, és un tema de l'amor que, bueno, a part del sentiment envers la meva dona que estimo i a la qual profundament i a la qual dedico aquestes cançons, també és un sentiment que moltes vegades, perquè no sé si ho saps, som equip dels curs de preparació al matrimoni en la parròquia, i llavors la temàtica de l'amor i el diàleg és bastant manida i utilitzem bastant similituds, analogies, etcètera, etcètera. I llavors és una temàtica que és bastant recurrent i que ajuda molt a les parelles que s'apropen a la parròquia per fer el seu sagrament de matrimoni, no? Llavors, màgia diria ser això. Com definiries? Per mi, l'amor és màgic. Màgic perquè ho impregna tot i ajuda en tot, tant a nivell personal com a nivell de vida, com a nivell de fe. Se'l sostén moltes vegades. El Déu Nostre Senyor ens va estimar fins a l'extrem i va donar la vida a nosaltres. També nosaltres, amb les nostres parelles, amistats i amics, i bueno, doncs és el que es mou, és que ens ajuda en el dia a dia a aixecar-nos i tirar cap endavant i amb la vida i amb la fe.
1: I a més, vosaltres tu ho vius, no? En aquest cas, a nivell de parella, a nivell de família i també a nivell de parròquia, no? Amb la resta de famílies que compartiu la fe i la vida.
0: Sí, correcte. I en el meu grup diem la petita església domèstica, diguem-ne. L'església domèstica aquesta, que no és la parròquia en si, però que és el grup centre i centrípet que tens i que

0: i que és el nucli, perquè la fe també sense... s'ha de viure en comunitat. Vull dir, no, jo, per mi, és la meva idea. Pots viure-la sol, no dic que no, però a mi em costaria molt viure-la sol. Necessito els meus germans de fe perquè em donen moltes vegades contrapunts, missions, opinions... bueno, no sé, i tots ens ajudem. Vull dir que al final penso que és fonamental la vida com cristiana en comunitat, la comunitat parroquial i la petita, que és la família també, no?
1: Doncs Antoni, com sempre, gràcies per acompanyar-nos al Paraules de Vida, ha estat un plaer.
0: Igualment, Emili, un plaer trobar-nos un altre cop.
1: Aquesta conversa que hem fet a través de la música i a través de les reflexions de l'Antoni, gràcies.
0: Gràcies, Emili. Gràcies a tots.

0: comentari de Francesc Romeu.
1: I no marxem, com cada setmana, sense el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
2: Molt bon dia a tothom. Aquesta setmana hem celebrat la festivitat de Sant Joan Baptista, dimecres passat, en ple solstici d'estiu. I demà celebrarem la festa dels sants apòstols Sant Pere i Sant Pau, motiu pel qual el papa Lleó XIV ha reunit aquesta setmana a tots els cardenals a Sant Pere del Vaticà, en dos dies de treball intens. Quan el papa Lleó va ser escollit, molts van dir que, coneixent-lo, ben segur que crearia un equip d'assessors o consultors, en el qual també hi haurien laics i, sobretot, dones. Però al final sembla que el papa prefereix tenir molt més implicats els cardenals que el van escollir a ell per una gran majoria absoluta i poder revisar amb ells tot allò que abans d'escollir-lo van dir que necessitava la nostra església i el nostre món. Al gener d'aquest any el papa ja va realitzar una reunió d'aquesta mena, que s'anomena consistori, i que va reunir a prop d'uns 170 cardenals, i aquesta setmana n'ha fet una segona amb la voluntat que cada any se'n celebri com a mínim una. Els treballs d'aquesta setmana s'han concentrat en el divendres 26 i ahir dissabte 27, i han estat sobre la situació internacional, la pau i la superació de la teoria de la guerra justa, l'encíclica Magnifica Humanitas i la posada en pràctica del sínode. I amb preguntes com aquestes, de quina manera les tensions, les divisions i els conflictes que travessen el món afecten avui la vida de les nostres esglésies i dels nostres pobles? Quins llenguatges, actituds i pràctiques poden ajudar a construir la reconciliació, la convivència i la pau? Pel que hem pogut saber, els treballs s'han dividit en quatre grans sessions, estructurades segons l'esquema sinodal ja utilitzat, és a dir, amb debats, oracions, silencis, reflexions personals i compartides en els moments de sessió plenària. En cap moment hi ha hagut informació a la premsa i fins i tot s'ha demanat als cardenals que mantinguin la confidencialitat sobre el que ha passat a la sala i que no facin declaracions a la premsa mentre se celebri el consistori, per tal de preservar un clima de diàleg fratern. Pel que sabem, els participants s'han dividit en dos cercles, un de nou grups de cardenals electors ordinaris, inclosos els nuncis i els cardenals electors que han conclòs el seu servei com a ordinaris, i un altre de 11 grups de cardenals electors de la Cúria Romana i cardenals no electors. Cada grup tenia un president encarregat de moderar els treballs i garantir el compliment dels terminis, i un secretari responsable de recopilar les aportacions sorgides i redactar l'informe final amb la col·laboració de tot el grup. La primera sessió va ser el divendres 26 de juny, que va començar amb la missa al matí i el discurs inicial del cardenal Re, degà del Col·legi Cardenalici, i amb el treball de la primera qüestió, en quin món estem cridats a anunciar l'Evangeli? Desglosada en dues preguntes més. Quins patiments, tensions i interrogants travessen avui amb més força els pobles i les comunitats eclesials confiades a la teva cura? Quins signes d'esperança, de fidelitat a l'Evangeli i de possible reconciliació és important aportar a l'escolta comuna? La segona sessió va ser a la tarda del mateix divendres, sobre la cultura del poder i la civilització de l'amor, prenent com a referència el capítol 5è de l'encíclica Magnifica Humanitas, del papa Lleó, i seguint d'altres qüestions sobre l'actualitat de l'Església i del món. Pel que fa a la tercera sessió, es va celebrar ahir, dissabte 27, després també de la missa del matí, sobre com construir en el bé les obres del nostre temps, basades també en l'encíclica Magnifica Humanitas, en particular en les parts introductòries i conclusives. En el treball per grups es va centrar en les següents preguntes. Quines són avui, en els seus contextos, les fractures que dificulten la construcció del bé comú? Quines expectatives i quines preguntes sorgeixen de les persones i dels pobles als quals l'Església està cridada a escoltar i els quals potser no escoltem prou? Quins suports, orientacions o iniciatives de les esglésies locals i de l'Església Universal podrien contribuir més eficaçment al compromís amb la construcció del bé comú? Finalment, la quarta i última sessió va ser a la tarda d'ahir, dissabte, sobre el tema el camí de la posada en pràctica del sínode, que va ser introduïda pel cardenal secretari del sínode, Mario Grech, a partir del document preparatori de les futures assemblees sinodals del 2027 i el 2028. Tot va acabar ahir amb un diàleg d'intervencions lliures amb el papa i un discurs de clausura de Lleó XIV. I demà al matí, dilluns, hi haurà la missa a la Basílica de Sant Pere per celebrar la solemnitat dels sants apòstols Sant Pere i Sant Pau. Molt bon diumenge a tothom.
0: Paraules de vida amb Emili Pacheco. Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
3: Déu-vos guard. El text de l'Evangeli que hem proclamat aquest diumenge recull una frase de Jesús que impressiona per la seva senzillesa i claretat. Jesús ens diu: tothom qui doni un got d'aigua fresca a un d'aquests petits no quedarà sense recompensa. Certament, avui Jesús ens diu que Déu valora immensament qualsevol petit gest d'ajuda que fem a un dels nostres germans. I és que servir als altres de manera desinteressada forma part del ADN dels ciutadans del Regne de Déu. És un dels trets distintius dels deixebles de Jesús. Sí, Jesús ens convida a fer el bé amb naturalitat, discreció i sense esperar cap reconeixement. Així ho recull una anècdota que vaig sentir fa algun temps i que voldria compartir amb vosaltres. Explica un missioner que un dia que es dirigia a un poblet molt aïllat va trobar en un camí molt costerut una nena d'uns 7 anys que duia al coll el seu germanet, que devia tenir-ne 2 menys que ella. El missioner, en veure-la, li va preguntar si li costava gaire caminar per aquell indret amb aquell pes. La nena el va mirar i li va contestar: no porto cap pes, porto el meu germà. Tal com va dir la nena d'aquesta bella anècdota, el nostre germà no pesa si ens fem càrrec de tot cor. Així ho recull l'Evangeli en la paràbola del bon samarità. El samarità, en veure aquell home ferit i estès al camí, s'hi acosta, li cura les ferides i el puja a la seva pròpia cabalgadura. El samarità accepta, segurament no sense un cert esforç, desfer els seus plans e interrompre el seu viatge durant unes hores. Ho va fer per un bé més gran. No es fixa en el pes d'aquell home, sinó que hi veu un germà que necessita ajuda. Jesús ens diu en el text de l'Evangeli d'avui que si actuem gratuïtament tindrem una gran recompensa. Aquesta recompensa queda recollida magníficament en l'episodi del rentament dels peus de l'Evangeli de Joan. Jesús, després de rentar els peus als seus deixebles, els diu que seran feliços si serveixen els altres. Certament, serem feliços si ajudem els altres amb alegria, si actuem com Jesús actuava, si passem per la vida fent el bé als nostres germans. Aquest és el secret de la felicitat. Com ens diu Sant Lluc al llibre dels Fets dels Apòstols, fa més feliç donar que rebre. Benvolguts germans i germanes, Jesús ens proposa que recorrem amb ell un camí nou. Ell ens allibera del pecat perquè, lleugers d'equipatge, aprenguem a viure per a Déu i per als altres. Demanem al Senyor que ens doni les forces necessàries per seguir les seves petjades. Demanem a Jesús que ens concedeixi experimentar el goig de donar-nos als altres i que augmenti en nosaltres el desig de viure en aquesta clau d'amor.
0: Us hem ofert la carta dominical de l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
4: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
5: Entendre és obrir els ulls.
6: Obrir la ment.
5: Obrir la ment.
7: Obrir la ment.
4: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar.

0: Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio, diumenge 28 de juny del 2026. Avui El Suplement, tertúlia, amb Oriol Marc, Núria Oriols i Marc Molins. A les 10, la setmana tràgica de Lion Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters Breaking Views, i el politòleg Toni Rodon. Avui que El Suplement anem fins al Baix Empordà per conèixer de més endins en Canyut.
2: A mi em va anar molt bé, que no hi hagués alcohol. Jo, de fet, venia el dia anterior d'haver promès que estaria una temporada llarga sense beure alcohol, perquè vaig tenir un periple, que està tot relacionat, i dic, hòstia, m'acaben de donar un premi, deixo l'alcohol i ja, saps, des de dalt ja volen un altre cop obrir la font picant. I no, vaig arribar allà a l'anunci, que et fan repetir molts cops l'escena, de fet està ple d'aigua mineral i de, en fi, d'altres begudes, diguem, com es diuen, refrigerios, no?
1: Isotòniques.
2: Isotòniques. I llavors, home, en algun moment m'hagués fotut una estrella per calmar-me, perquè, clar, és molt masoquista, això, no? Vull dir, voler-te fotre una canya, una estrella...
1: El ja famós Canyut de l'anunci estrella de cerveses, en realitat el Xavier González Arnau, un artista i pintor amb un món interior fascinant. Aquesta setmana l'hem visitat en una masia al mig del bosc a tocar de Salrà. A les 11, Marina Laminos amb el seu Malalts de Ràdio, fem arqueologia de l'Arxiu Sonor de Catalunya Ràdio. Avui recuperem una entrevista d'aquesta casa de l'any 2001 amb Compay Segundo. També tindrem la Marta Ferrer i la Rosa Rodon, les amigues de les arts, sempre amb les millors propostes gastronòmiques i serièfiles, a l'eclipsi del Suplement, les nits de l'actriu Mercè Arànega, i acabarem amb el Roger Mas i el David Carabé en el seu Demà ho deixo. Bon dia als que us esteu despertant, bona nit als que no ens escoltareu fins a quarts d'una. Som El Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
0: El Suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
3: Molt bon dia, Roger. I seguim pendents de Veneçuela, on el balanç pel doble terratrèmol de dimecres supera els 1.430 morts. Una vintena de països ja han enviat equips de rescat per tractar de trobar supervivents entre els més de 50.000 desapareguts. La zona més castigada és l'estat de La Guaira, al nord de Caracas. Les autoritats n'han restringit l'accés i han desplegat efectius militars. Ho ha explicat el president de l'Assemblea Nacional Veneçolana, Jorge Rodríguez.
4: Yo sé que hay mucho deseo, muchas ansias de colaborar, mucho deseo de acompañar a las personas que hoy sufren en el estado de La Guaira. Pero eviten bajar al estado de La Guaira para poder facilitar el trabajo de rescate de las personas que se encuentran bajo los escombros, que es un trabajo contra el reloj.
3: El govern espanyol ha actualitzat també el balanç de ciutadans afectats pels terratrèmols. Hi ha 6 morts confirmats, 133 persones desaparegudes i 14 de localitzades sota la runa. I l'ONU ha calculat que el doble terratrèmol podria acabar afectant gairebé 7 milions de persones a tot el país i provocar un cost econòmic equivalent al 6%, calcula, del Producte Interior Brut veneçolà. L'Iran i els Estats Units continuen intercanviant atacs al Golf Pèrsic mentre s'acusen mútuament d'haver vulnerat l'acord provisional de treva signat fa menys de 2 setmanes per posar fi a 4 mesos de guerra. La Guàrdia Revolucionària iraniana ha anunciat una operació conjunta de les seves forces navals i aeroespacials contra instal·lacions militars nord-americanes a Kuwait i Bahrain. Els Estats Units també han estat atacant aquesta matinada diversos punts de l'Iran, i el president nord-americà Donald Trump ha acusat Teheran d'haver trencat treva en un missatge a la xarxa Truth Social, advertit que Washington podria ampliar l'operació militar, i ha arribat a afirmar que si això passa, la República Islàmica de l'Iran deixarà d'existir, diu literalment. De la crònica política, Pedro Sánchez demana superar la corrupció i preparar ja la cursa electoral del 2027 al Comitè Federal del PSOE, que s'ha fet aquest dissabte. En la seva intervenció, el secretari general dels socialistes no ha fet autocrítica, admès que podria haver fet més, però també ha assegurat que sempre han estat contundents.
5: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras. Y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
3: Ha estat un comitè plàcid, sense veus discordants, i amb les úniques crítiques d'Emiliano García Page, que demana eleccions anticipades. Pel que fa a la crònica de successos, una dona de 80 anys ha mort ofegada a la platja de l'Arquitecte, a l'Ampolla, al Baix Ebre. L'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut poc després de la una del migdia quan diverses persones han alertat que havien tret de l'aigua una banyista inconscient. Malgrat les maniobres de reanimació, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Des que ha començat la temporada ja són 5 les persones mortes a les platges catalanes. I un home ha resultat ferit per arma de foc després d'una baralla al barri del Bon Pastor de Barcelona. Segons els Mossos, ahir la tarda hi va haver una discussió i un dels implicats va disparar diversos trets contra un altre home que és el que ha resultat ferit. L'han traslladat a un centre hospitalari en estat greu, però no es tem per la seva vida. Els Mossos busquen l'autor dels trets per aclarir les circumstàncies que han desencadenat aquest nou tiroteig a la capital catalana. El govern d'Austràlia endureix la llei que prohibeix les xarxes socials per als menors de 16 anys. Això després de comprovar que en mig any d'aplicació ha tingut poc efecte aquesta llei per evitar que hi accedeixin els adolescents. Ara el govern doblarà les multes a les plataformes que no introdueixin mecanismes per impedir l'accés als menors i les situarà per damunt dels 60 milions d'euros. El primer ministre australià, Anthony Albanese, ha defensat la reforma.
6: Tot el que volem fer és assegurar-nos que la llei sigui tan forta com sigui possible i que poden fer front a qualsevol impugnació legal que es plantegi. No són mesures absents de controvèrsia.
3: Segons el regulador australià, que actualment investiga Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok i YouTube, hi ha un frau generalitzat per part de les companyies. En esports, avui comencen els 16ens de final del Mundial de Futbol. El primer enfrontament que jugarà serà entre Canadà, una de les anfitriones, i Sud-àfrica. Aquesta matinada, l'Argentina ha eliminat Jordània per 3-1. En ciclisme, la catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta. La de Llorenç del Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra rellotge. En motor, Raúl Fernández ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. La cursa llarga d'aquest Gran Premi serà avui a les 2 del migdia amb Jorge Martín des de la Pol i Marc Márquez sortint 7è. La cursa la seguirem a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. També en motor, George Russell sortirà des de la Pol al Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i Lewis Hamilton. Demà a les 3 de la tarda es farà la cursa. En bàsquet, avui Catalunya juga un partit amistós al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya.
0: El suplement, amb Roger Escapa. En guàrdia, amb Enric Calpena.
7: El mallorquí Joan Batista Pi Cornell va ser un personatge fascinant. Va viure entre el segle XVIII i el segle XIX i va protagonitzar tres revolucions i va arribar a ser el primer i efímer president de la República Independent de Texas. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
0: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest diumenge a les 3 de la tarda. El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Aquesta hora, per treure'ns la son de les orelles, arriba l'ofici d'educar amb l'Elisabet Pedrosa.
8: L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
9: Jo vull ser un altre per poder viatjar i conèixer tot l'univers.
10: No vull marxar al parc, papa, ni ara ni mai.
9: Soc petit i seré un coet, construiré la via de l'espai, aniré.
11: No puc anar a l'escola sense vosaltres? Vigilaré molt.
9: Als estels arribaré, les planetes dormiré, perquè abandonaré el coet.
12: Mama, jo m'acordo de sabates, que ja sóc molt gran.
9: Amb 4 llenes i un martell, 3 ampolles i un cadell, el meu coet construiré.
13: Els grans sou tan avorrits, mai no voleu jugar.
14: Benvinguts i benvingudes a l'ofici d'educar, diu Francesco Tonucci. Imagineu un infant petit davant d'una escala. No és un aspirant a suïcida. Està capacitat per encarar aquest perill i ho fa amb sentit de la responsabilitat i prudència per superar amb èxit la dificultat. Però si el protegim en excés, diu Tonucci, el posem en perill. perquè dificultem el seu creixement i la construcció de la seva autonomia i seguretat. Errors adults, segons Francesco Tonucci. Protegim massa els infants, escoltem prou els nens i les nenes, tenim la gran sort que ens acompanya.
15: Francesco Tonucci, pedagog, mestre, investigador, il·lustrador i un referent internacional a l'hora de posar la infància al centre, perquè assegura que una ciutat pensada pels infants millora la vida de tota la comunitat. Ha impulsat el projecte La Ciutat dels Infants a Itàlia, Espanya i Llatinoamèrica per recuperar els carrers per al joc i per al temps lliure de les criatures i per incloure la participació real dels infants a l'agenda de les polítiques públiques. És autor de nombrosos llibres com La Ciutat dels Infants, Quan els infants diuen prou, o Frato, 40 anys. La veu crítica dels infants en vinyetes que assenyala els errors adults. I ha rebut grans reconeixements, com el de Comendatore de la República Italiana, el Premi Marta Mata a l'Associació de Mestres Rosa Sensat i diversos honoris causa en universitats com la de Lleida.
3: L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.

0: positius i alegres i una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons de la Núria Ventura, la Marta Sánchez, el José Antonio Rodríguez, la Marta Busto i el Xavi Llaurador, i fins a setmana vinent.
1: Fins aquí l'ofici d'educar d'avui. Gràcies, Elisabet Pedrosa. Replanem el fil d'aquest suplement d'aquest diumenge.
2: Que el llit es converteixi en un mar esbarriat i els llençols

sense fer-te gran. Que no et facis gran sense créixer. Que no perdis la inèrcia del somriure. Que no oblidis la urgència del moment. Que sentis que formes part d'una tribu i que respectes el seu cos. Però vegis que només és una creixer.

0: El suplement, amb Roger Escapa. Sporting Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona, Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
1: A punt semàfors, comença la cursa de MotoGP.
2: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
3: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
2: Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
3: Aquest cap de setmana, Gran Premi dels Països Baixos.
2: Univers MotoGP,
4: perquè el Mundial és nostre.
2: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
5: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts ben escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
6: Molt bon dia, Roger. Diumenge passat vam entrevistar un home peculiar. El coneixereu com Alexis Gardes, participant de la Gran Cita, però el que potser no sabeu és que també és gigoló.
5: Tot això que m'estàs explicant ho pots fer igualment sense que mai hi hagi una transacció econòmica. En Exacte. Comptes d'apuntar-te a gigolos.com o com es digui aquesta plataforma, et pots apuntar a Tinder i l'experiència la tindràs igual.
7: Exacte.
5: Aleshores, però... per què no ho fas a Tinder i ho fas a canvi d'uns diners?
7: Mira, molt senzill. Jo penso que el meu temps té un valor. Si jo decideixo que en aquest moment algú, per algo que faria gratuïtament, em vol pagar, jo no diré que no, sóc empresari. O sigui, s'ha de dir molt clar. Per fer el mateix que faria gratis em paguen, pues per què no ho faria?
6: I amb en John Sindreu i en Toni Redon van parlar de SpaceX, l'empresa espacial del magnat Elon Musk, que ha protagonitzat la sortida a borsa més gran de la història.
8: Per tant, és força espacial, eh? Es va fer, recordem, $135 per acció, es van vendre uns més de 500 milions d'accions i, per tant, es van captar uns 85.000 milions de dòlars. Però, clar, el que cal explicar és que només s'ha posat el 4% a la venda d'aquesta empresa, eh? Per tant, estem parlant doncs d'una absoluta brutalitat. L'anterior sortida de borsa més gran del món havia estat l'empresa saudita que controla el petroli, que és Aramco. Per tant, aquí estem parlant de vaja, sí, com dius, una acumulació de riquesa sense precedents per Elon Musk, però també unes valuacions fora de tot, de tota mesura.
6: I a l'eclipsi, el bomber forestal Marc Castellnou i les seves nits i dies lluitant contra les flames.
5: Has pensat mai d'aquest incendi no me'n surto?
9: Vàries vegades.
5: Però sempre te n'has sortit.
9: Sí, sempre m'hi ha... Bueno, de moment jo, per sort, m'he sortit, però tinc companys que no se n'han sortit, evidentment.
5: Això se supera?
9: No ho superes.
5: I com hi convius, amb aquest dolor?
9: Com tots, suposo. L'arrossegues.
5: I has pensat mai de... aquest incendi no el guanyarem?
9: Sí. El 2012, 2012, 2017 hem viscut un procés on li hem explicat al govern i a la societat que no guanyarem aquesta guerra. Més camions, més helicòpters, més tecnologia no ens permetrà guanyar aquesta guerra. Els incendis no són la punta del problema. Els incendis són l'expressió del problema real, que és un bosc que no pot seguir vivint en un clima que ja no és el que tenia quan ell va néixer.
6: Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3Cat i també ho podeu fer a la web catradio.cat/elsuplement. I ara les estrenes. Marta Ferrer, bon dia.
10: Bon dia.
6: El cinema és una estrena de terror que causa furor, Obsession.
11: Have you ever actually, like, flirted with Nikki?
12: I'm gonna go get some shots.
11: I'll come with you. If she means this much to you, and I know she does, say, Nikki, I think we should grab a drink sometime.
10: La pel·lícula és una de les sorpreses de la temporada. Es va fer amb molt poc pressupost i ja s'ha convertit en una de les estrenes de terror més taquilleres. Tot això després de guanyar el Festival de Sitges. Tot plegat amb la història d'un noi jove que està enamorat d'una noia i que demana un desig, que ella l'estimi més que ningú en el món. I ja sabem que sovint els desitjos són tramposos.
13: Hello, I'm Johnny Knoxville.
14: Hello, I'm Johnny Knoxville.
13: Hello.
14: Welcome to the first day of our last film.
15: What are you feeling?
14: I'm sad.
15: Does it make you sad, Chris?
14: No, I'm not in touch with my emotions.
6: I encara als cinemes, una nova entrega de Jackass.
10: A lo mejor para el final, l'equip liderat per Johnny Knoxville es posa a prova en nous reptes d'humor extrem i alt risc físic, posant el seu cos i la seva resistència al límit com mai ho havien fet fins ara. I el Heartbreak Hotel, el festival grec, posa sobre l'escenari Factory. Àlex Rigola adapta i dirigeix la comèdia més màgica de Shakespeare, El somni d'una nit d'estiu, traslladada, en aquest cas, a la Factory d'Andy Warhol. Tot plegat, protagonitzat per Elisabet Casanovas, Nil Cardoner, Biel Duran i Lluís Villanueva, entre d'altres. Avui a funció a 8:15 del vespre.
6: Bon dia, Sònia de l'Ofeu.
16: Molt bon dia, Marina.
6: Si encara no has anat a dormir o si t'acabes de llevar, et fem tres propostes pel Pla de l'Estany. La primera, un passeig amb la barca a Tirona.
16: Per gaudir de l'Estany de Banyoles des d'un punt de vista privilegiat, la Tirona és un catamarà de 15 metres d'eslora, amb motor elèctric, no contamina, no emet soroll i té una capacitat de fins a 80 persones. La durada del trajecte és de 40 minuts aproximadament i inclou una audioguia en diversos idiomes que explica els elements més rellevants de l'Estany i el seu entorn, tant natural com cultural. El preu del tiquet és de 8 euros als adults, 4 als infants i els menors de 2 anys no paguen.
6: I podem dinar o sopar al restaurant La Barretina d'Ofes.
16: El trobareu presidint la plaça Major i a l'interior d'una casa centenària construïda al segle XVIII. Pertany al municipi de Vilademuls, a 20 minuts caminant i amb cotxe de Banyoles. Un entorn rústic, un tracte familiar i una cuina típicament catalana fan de l'estada un plaer per a tots els sentits. Ofereixen la cuina tradicional de sempre, la cuina de xup-xup, amb un toc personal perquè el comensal pugui sentir-se com a casa. És de visita obligada entrar al celler i triar el vi amb què volem acompanyar l'àpat. L'ànec, des dels seus inicis, és el segell distintiu de la seva carta i l'autèntic protagonista dels seus plats. A part de l'ànec, hi podem tastar el conill amb panses i pinyons, els canelons, l'espatlla de xai al forn, el pastís de carn de perol i ceba, el flam de bolets o els pebrots del piquillo farcits. De postres, pastís de poma, recuit o brownie. El preu mitjà per persona és d'uns 40 euros, obert tots els dies, menys dijous, tant al migdia com a la nit.
6: Música.
17: Hi ha un misteri que s'apropa cada cop que ets amb mi. Una mirada, una sola, just abans de dormir.
6: Perquè si som pel Pla de l'Estany, podem acabar el dia al concert del Petit de Cal Laril.
16: A les 10 de la nit a la Muralla és el concert que tancarà el Festival Afònica 2026. Ja fa un any del retorn de Joan Pons als escenaris amb el disc Aril, Aril, Aril, que no va ser tant un retorn, sinó una mutació. El músic i productor de Guissona segueix fidel al seu univers imprevisible, lliure i amb ADN marca de la casa. Un treball amb 12 cançons que transiten entre la llum i l'ombra, entre la intuïció i el dubte i entre allò que érem i allò que encara no sabem que serem, perquè si alguna cosa defineix la seva manera única de veure i viure la música, és fer-ho sempre als marges i en moviment. Avui, concert especial i íntim a Banyoles. És gratuït i a l'aire lliure.
6: Arribarem a les 7 amb la cançó Ara no sé què dir-te, d'en Joan Pons, del Petit de Cal Laril, que avui actua a la Fònica de Banyoles. Ara tornem al suplement.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Diumenge 28 de juny del 2026, el ciclisme és d'aquells esports que només genera dos tipus de sensacions, l'afició més absoluta o unes ganes descomunals de fer la migdiada mentre el grup dels escapats s'acosta al Tourmalet. El cert, en tot cas, és que el funcionament de les curses permet entendre les interioritats de la política amb més precisió que bona part dels manuals. Posem per cas que Pedro Sánchez és el líder d'un equip amb mallots i bicicletes de color vermell que pren part del gran départ del Tour de França que hi haurà a Barcelona el 4 de juliol. Té bones cames, està preparat, disposa d'experiència en la competició perquè l'ha guanyat més d'una vegada, coneix les etapes de muntanya, atresora un bon manual de resistència i està acostumat a les remuntades impossibles. El desgast, però, se li acumula a les cames. Li falla la cadena de la bici, els jutges de la cursa no l'acaben de tractar bé, punxa alguna roda i veu com ha de pedalar contracorrent. Li costa arribar als punts d'avituallament. Els gregaris, que l'han acompanyat fins al moment clau de les etapes, flaquegen. N'hi ha que són desqualificats, com José Luis Ábalos, i d'altres que ja no el poden ajudar perquè se'ls ha espatllat el canvi de marxes, com és el cas de José Luis Rodríguez Zapatero. Hi ha mecànics que, més que ajudar, acaben espatllant el material, com Santos Cerdán i Leire Díez. Els altres equips, en canvi, apliquen un ritme infernal abans de les ascensions decisives. Sánchez pot fer miracles, però no pot lluitar contra la gravetat. I sobretot no pot fer-ho sol. Els altres equips, amb qui s'havia aliat en altres ocasions, comencen a desconfiar. Hi ha corredors com Gabriel Rufián que tenen ganes d'ajudar-lo, però es van quedant sense arguments pel camí. I d'altres que, com Míriam Nogueras, prefereixen punxar les rodes de Sánchez per propiciar un relleu a l'equip del PSOE. La línia de meta és cada vegada més a prop i el president del govern espanyol té difícil mantenir el mallot groc que l'acredita com a líder de la cursa. Només les pàjares d'Alberto Núñez Feijóo i la por al tàndem que formen l'equip blau del PP i l'equip verd de Vox poden obrar el miracle. La sensació, això sí, és que fins i tot el multicampió Tadej Pogacar, si corrés amb el mallot vermell, acabaria baixant de la bicicleta. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: Més d'una vintena de països col·laboren amb el govern veneçolà per intentar trobar supervivents sota la runa.
2: Sí, perquè encara hi ha uns 50.000 desapareguts i l'últim balanç de morts és de 1.430.
0: Aquesta matinada, nous atacs entre els Estats Units i l'Iran.
2: S'acusen mútuament de trencar l'alto al foc. Washington ha bombardejat infraestructures militars i de comunicacions iranianes i Teheran ha atacat instal·lacions nord-americanes a Kuwait i Bahrain.
0: Pedro Sánchez demana superar la corrupció i ja prepara la cursa electoral del 2027.
2: El Comitè Federal del PSOE, el líder dels socialistes, va rebre el suport dels barons del partit. En canvi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusava Sánchez d'aferrar-se al càrrec de president mentre s'ofeguen la corrupció.
0: L'onada de calor a Europa continua amb rècords de temperatura que s'acosten o superen els 40 graus.
2: S'han registrat en països com Alemanya, Dinamarca, Suïssa i la República Txeca. La calorada està tensionant els sistemes hospitalaris, per exemple, a França, on han mort un centenar de persones vulnerables.
0: Avui comencen els setzens de final del Mundial, ja ha quedat definit el quadre. Mentrestant, de matinada, Leo Messi continua fent història. Joan Fito, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. Jordània 1, Argentina 3, partit que ha acabat fa menys d'una hora. Messi ha estat suplent, però ha tornat a marcar i s'ha convertit en el primer futbolista a la història que encadena 7 partits seguits marcant en Copes del Món. El gol, per cert, de falta, és el 6è en aquesta edició, en 3 partits, i el 19è a la història dels Mundials.
0: Per tant, Messi, que continua pitxitxer aquest Mundial amb 6 gols només a la fase de grups. El primer partit de setzens de final aquest vespre a les 9.
3: Enfrontarà a Sud-àfrica i al Canadà. D'aquests setzens de final destaquen l'Espanya Àustria, el Brasil-Japó o el Països Baixos-Marroc, jugats aquesta matinada. Croàcia 2, Ghana 1, Panamà 0, Anglaterra 2, Colòmbia 0, Portugal 0, República Democràtica del Congo 3, Uzbekistan 1 i Algèria 3, Àustria 3.
0: I més enllà del Mundial, avui també estarem pendents. Al migdia, el nou Congost de Manresa juga la selecció catalana de bàsquet.
3: Sí, partit contra la Gran Bretanya, 3 anys després de fer l'últim amistós. En motor, a les dues, cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos, amb Marc Márquez sortint des de la 7a posició, i a les 3, també de la tarda, el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1. George Russell surt des de la pole.
0: Jofre Genué, calor a Europa, a Catalunya, aquest diumenge, què tal la cosa?
4: Doncs de moment a patir calor, les temperatures encara no baixen, almenys de manera general. Sí que en alguns indrets comencen a davallar i estem parlant bàsicament de l'àrea del Pireu i sobretot a partir de la tarda vespre a la franja de Ponent. I és que s'acosta un canvi de temps, de fet ara mateix hi ha tempestes cap a la zona d'Aragó, és una línia frontal que serà la responsable de canviar una mica l'aire, és a dir, ja no tan influenciats a partir de demà i demà passat d'aquestes bombolles d'aire càlid que s'han procedeixen del nord d'Àfrica i lliscarà pel nord de la península Ibèrica un vent una mica més temperat, aire procedent de l'Atlàntic, que al llarg de la setmana doncs li costarà, però anirà envaint-nos una miqueta i fent que les temperatures doncs baixin i es situin en valors una mica més normals, i sobretot ja a partir de dimecres i especialment la matinada dijous es notarà força. Amb aquesta situació de canvi, doncs avui sobretot el que indicarem és un augment de núvols al terç oest del país. Aquest matí no es descarta ja algun ruixadet cap a l'Aran, per exemple, o a l'Alta Ribagorça, i a la tarda una línia de tempestes lliscarà per la franja de Ponent. Sembla que de moment no podrà avançar, però sí que podrà afectar alguns sectors de la franja de Ponent, de les comarques de Lleida, però sobretot a la zona nord de Lleida, al Pirineu, on podrien haver-hi algunes tempestes que localment puguin ser una mica fortes, sobretot entre mitja tarda vespre. I bé, la resta del territori, doncs, esperar. Avui encara s'esperen temperatures molt elevades, i però d'això són els valors d'aquesta matinada, que sobretot al voltant de la costa central tornen a ubicar-se per sobre dels 25 graus en matinada tòrrida.
1: Avui el suplement...
3: Avui al suplement, tertúlia amb Oriol Marc, Núria Oriols i Marc Molins. A les 10, la setmana tràgica, amb el politòleg Toni Rodon. Avui que coneixerem una mica de més a prop en Canyut.
5: A mi em va anar molt bé, que no hi hagués alcohol. Jo, de fet, venia el dia anterior d'haver promès que estaria una temporada llarga sense beure alcohol.
3: El ja famós Canyut, de l'anunci estrella de cervesa, és en realitat el Xavier González Arnau, un artista i pintor amb un món interior fascinant. Aquesta setmana l'hem anat a veure, a visitar, en una masia a casa seva, al mig del bosc, a tocar de Salrà, al Baix Empordà. Avui, Canyut, el suplement, a les 11, Marina Laminos amb els seus malalts de ràdio. Fem arqueologia de l'Arxiu Sonor de Catalunya Ràdio. Avui recuperem una conversa d'aquesta casa de l'any 1999 amb Compay Segundo, al matí de Catalunya Ràdio, Malbasses. També tindrem la Marta Ferrer i la Rosa Rodon, les amigues de les arts, sempre amb les millors propostes gastronòmiques i seriàfiles, a l'eclipsi del suplement, les nits de l'actriu Mercè Arànaga, i acabarem amb el Roger Mas i el David Caravent, el Demà ho deixo. Mig quart de vuit.
1: L'informatiu del suplement.
3: El balanç pel doble terratrèmol de dimecres a Veneçuela supera els 1.400 morts i els 3.200 ferits. Les tasques de recerca es compliquen pel pas de les hores i la manca de maquinària pesant i les rèpliques continuen sacsejant les zones afectades. Mentrestant, la resposta internacional s'intensifica. Més d'una vintena de països hi han enviat equips de rescat per intentar trobar supervivents entre els més de 50.000 desapareguts. A l'Amèrica Llatina hi tenim el Joan Biosca.
6: El moment de més emoció és quan els equips de rescat treuen en vida algú de sota les runes dels edificis. I un rescat sona així. Rescatistes, bombers, militars, gossos, especialistes en trobar persones vives sota els edificis. La lluita per la vida en un escenari dantesc, caòtic, amb els familiars de les persones que es busquen esperant notícies miraculoses o al pitjor.
7: No hay suficiente maquinaria, el equipo es necesario para desbloquear todos esos escombros. Entonces yo pido por favor que envíen a las personas que puedan ayudarnos, personas con capacidad, y que no dejen de buscar, que no dejen de buscar, porque me dijeron hoy que tenían ganas de ya no buscar más, y eso no es justo, porque nosotros tenemos la esperanza de que salgan con vida nuestros seres queridos.
6: Es parla de 50.000 desapareguts per aquests dos terratrèmols de Veneçuela del passat dimecres. El govern xavista, tutelat econòmicament pels Estats Units des del passat mes de gener, en ser detingut i empresonat el llavors cap d'estat del país sud-americà, Nicolás Maduro, ara també lidera la crisi humanitària. Al cap del comandament sud dels Estats Units, un general dels marins supervisa l'operatiu en una zona zero que ja representa també una crisi sanitària. Els veïns de La Guaira parlen d'una olor insuportable a cossos en descomposició.
2: El govern espanyol també ha actualitzat la xifra de residents a Veneçuela afectats pel terratrèmol. Hi ha 6 morts, 133 desapareguts i 14 ciutadans espanyols localitzats sota la runa. Està previst que avui arribi a Torrejón de Ardoz un avió amb 59 repatriats.
3: A l'Afganistan i al Pakistan hi ha hagut dos sismes que de moment no han fet víctimes.
2: El més fort, de magnitud 6, ha passat a la regió afganesa de Hindukush. Els tremolors s'han notat des de la capital Kabul fins a Islamabad. El sisme s'ha produït a una profunditat d'uns 100 quilòmetres, poc abans al Pakistan. Hi ha hagut un altre terratrèmol, en aquest cas, de 5,4. Ha fet una vintena de ferits i ha malmès un centenar d'habitatges, segons les primeres informacions. És el quart terratrèmol al Pakistan en les últimes 24 hores.
0: L'alto al foc entre els Estats Units i l'Iran penja d'un fil. Els dos països mantenen l'intercanvi d'atacs al Golf Pèrsic mentre s'acusen mútuament d'haver vulnerat l'acord provisional de treva signat fa menys de dues setmanes per posar fi a quatre mesos de guerra.
2: Aquesta nit, els Estats Units han tornat a atacar diversos objectius a l'Iran. Washington assegura que l'operació és una represàlia pel bombardeig d'un petrolier a l'estret d'Hormuz. Segons les autoritats nord-americanes, els objectius han estat instal·lacions de vigilància, comunicacions i defensa aèria, així com magatzems de drons i míssils. En un missatge a la xarxa Truth Social, Donald Trump ha reconegut els atacs i adverteix que Washington podria ampliar l'operació militar fins al punt, diu, que la República Islàmica de l'Iran deixarà d'existir. Després d'aquests atacs, la Guàrdia Revolucionària Iraniana ha anunciat una operació conjunta de les seves forces navals i aeroespacials contra instal·lacions militars nord-americanes a Kuwait i Bahrain. Asseguren que han destruït 8 infraestructures importants de l'exèrcit dels Estats Units i adverteixen que qualsevol nova agressió rebrà una resposta implacable.
0: De la crònica política, el PSOE engega la maquinària electoral amb un comitè federal plàcid que ha fet costat a Pedro Sánchez. El secretari general i president espanyol defensa la resposta que han tingut al degoteig de casos de corrupció i demana coratge i determinació per encarar la recta final de la legislatura. Des de Madrid, Alba Gil, bon dia.
8: Bon dia. Han estat gairebé 7 hores de reunió que han servit per certificar el suport gairebé unànime del partit a Pedro Sánchez. Els socialistes tanquen files amb l'estratègia de Ferraz per fer front als casos judicials i activen l'engranatge de cara a les generals de l'any que ve amb l'interrogant sobre si seran abans de les municipals i autonòmiques del maig. L'única veu crítica, l'habitual Emiliano García Page, que ha tornat a reclamar un avançament electoral o una qüestió de confiança. La resta de barons han subscrit les paraules de Sánchez, que en una rèplica avalada ha assegurat que els qui demanen avançar els comicis són els mateixos que van fer Mariano Rajoy president. Pel que fa a la corrupció, el líder socialista ha admès que podrien haver fet més, però que han estat contundents.
9: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
8: Sánchez també ha deixat clar als seus que no pensa tirar la tovallola i que té més ganes que mai de tornar a guanyar el 2027.
0: Els focus posats aquest cap de setmana dins del PSOE, però també dins del Partit Popular, perquè Alberto Núñez Feijóo acusa, mentrestant, Pedro Sánchez de capdillisme després de la seva intervenció al Comitè Federal del PSOE. El líder dels populars ho ha assegurat a la clausura del Congrés del PP català, que ha ratificat Alejandro Fernández com a cap de files i ha situat l'actual portaveu parlamentari Juan Fernández com a segon de bord. Des de Barcelona, Àlex Tiral Robert, bon dia.
10: Bon dia. Un conclave que tant va servir per renovar la cúpula dels populars a Catalunya com per intensificar l'ofensiva contra Sánchez. Feijóo va assenyalar el president espanyol per haver-se trinxerat antidemocràticament, va dir al Palau de la Moncloa.
11: Lleva ya dos días gobernando contra el Congreso y eso no es democrático. Es propio de un caudillismo que en España no se veía desde hace 50 años.
10: I va encarregar el PP català capitanejar la missió per fer fora Sánchez. Alejandro Fernández li va agafar el guant.
12: Que la tarea prioritaria que tenemos en los próximos meses es que Cataluña lidere el cambio en España para que tú seas presidente del gobierno, que buena falta le hace a la nación.
10: Exhibició d'unitat en una convenció que s'hauria d'haver fet fa 4 anys, però que es va anar posposant per les desavinences ja resoltes entre Gènova i la direcció catalana. Ara Fernández ha aconseguit revalidar el seu lideratge i ha escollit com a número 2 Juan Fernández. La diputada Lorena Roldán li agafarà el relleu com a portaveu al Parlament.
0: Atenció amb aquesta onada de calor que ha disparat els termòmetres de diversos països europeus que han firmat rècords històrics aquests dies. Alemanya s'ha arribat als 41 graus i Dinamarca, atenció, la calor ha tocat als 37. A Dinamarca, la temperatura més alta des que hi ha registres.
2: També s'ha arribat a nivells inèdits de temperatura a la República Txeca i a Suïssa. I a París, la calor ja ha causat en les últimes 24 hores un centenar de morts amb uns serveis funeraris desbordats. L'investigador del CSIC al Centre Geociències Barcelona, Santiago Giral, assegura a aquesta emissora que l'escalfament global acabarà provocant altes temperatures a latituds on no són habituals.
13: Aquestes onades de calor continuaran sent encara més intenses. L'afectació no només serà a la península Ibèrica, sinó serà, com està passant ara, tota Europa i pot arribar a les latituds de Noruega, posem pel cas, i molt més intenses, perquè la curvatura del jet serà molt més gran.
2: I Itàlia ha activat una alerta vermella per calor en pràcticament una vintena de ciutats.
0: Avui també marxem fins a Austràlia, que doblarà les multes a les empreses tecnològiques que permetin als menors de 16 anys accedir a les xarxes socials. El govern del país ha mogut fitxa després de comprovar que En mig any d'aplicació de la llei que prohibeix l'accés dels menors a aquestes plataformes, molts se la salten.
2: Assegura que la mesura no ha tingut l'efecte esperat i culpa aquestes empreses de no fer prou per impedir-ho. Amb l'enduriment de la llei, les sancions podran arribar per damunt dels 60 milions d'euros. Ho defensa el primer ministre australià, Anthony Albanese.
14: Tot el que volem fer és assegurar-nos que la llei sigui tan forta com sigui possible i que podem fer front a qualsevol impugnació legal que es plantegi. No són mesures absents de controvèrsia.
2: Segons el regulador australià que actualment investiga Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok i YouTube, hi ha un frau generalitzat per part de les companyies.
0: Un quart de vuit del matí, 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, van participar a la marxa de l'orgull LGTBIQ+, ahir a la tarda a Barcelona. Van denunciar que el matrimoni no el resol problemes i van voler recordar la primera mobilització que es va fer a Catalunya. Montse Mir, bon dia.
15: Bon dia, va ser el 26 de juny del 1977 i des de llavors s'ha fet cada any.
16: 5.000 persones convocades pel Front d'Alliberament Gai de Catalunya pujaven la Rambla de Barcelona sota els lemes: nosaltres no tenim por, nosaltres som.
15: Aquest ha estat un dels lemes més corejats durant el recorregut entre la plaça de la Universitat i la de Sant Jaume, en una marxa que ha denunciat que el matrimoni sigui la clau d'accés obligatòria per accedir a moltes coses. També han reiterat que encara pateixen agressions. Ángel Camacho, de la Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere, diu que no són resultat de l'atzar.
17: Creiem que això no és casualitat, no? Que és fruit de l'auge de l'extrema dreta. Creiem que també hi ha una banda positiva, que és que hi ha cada cop més gent conscienciada que identifica les violències i, per tant, sap on denunciar i sap com respondre.
15: Segons l'últim informe de l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, el 2025 hi va haver més de 350 agressions a Catalunya. Els participants també es desmarquen del Pride Barcelona, que han qualificat de rua festiva empresarial.
0: Gràcies, Montse. Més qüestions. Indignació a l'esquerra independentista després que Aliança Catalana hagi llogat l'històric local que fins ara havia estat la seu del casal Pancho de Berga. El casal hi havia desenvolupat la seva activitat els últims 17 anys, però fa uns mesos la propietat del local els va comunicar que l'havien de deixar el 15 de juny perquè el rescindia el contracte.
2: La sorpresa ha arribat quan, després de deixar el local buit, s'han assabentat que els nous llogaters serien Aliança Catalana a Berga. En una publicació i a les xarxes socials, la líder del partit, Sílvia Orriols, es va vantar d'haver obert el local, sobretot després de rebre xiulades i escridassades quan va sortir al balcó de l'Ajuntament durant la Patum d'aquest any. Des de l'assemblea del Casal Panxo denuncien que ha estat l'especulació immobiliària i no Aliança Catalana qui els ha expulsat del seu antic local i acusen el partit d'extrema dreta d'atiar la crispació. El local va aparèixer ahir amb el rètol d'Aliança completament guixat amb esprai negre i pintades a la façana.
0: Atenció a aquesta notícia que publicava primer de tot la Maica Navarro a La Vanguardia. El jutge envia a la presó de manera provisional i sense fiança una dona de 41 anys acusada de la mort de la seva parella a Sant Salvador de Guardiola al Bages el mes de febrer.
2: La dona, que és infermera lúcida a l'Hospital de Manresa, hauria enverinat amb medicaments la seva parella, un bomber de 46 anys. L'home va morir a l'hospital després d'ingressar-hi per un quadre de somnolències i desorientació. Segons el diari La Vanguardia, com dèiem, l'autòpsia va revelar que l'home tenia restes de benzodiazepines i fentanil a la sang. El diari també assegura que va ser un amic d'ell qui va anar als Mossos a aportar informació.
0: De fet, la Maica detalla que el que va fer aixecar totes les sospites de la policia va ser que, al cap de pocs dies de la mort d'aquest bomber, la presumpta autora del crim va organitzar una festa de benvinguda al domicili familiar a un tal Paco, que era la seva altra parella. Després de la mort del bomber, la dona va insistir que no es practiqués cap autòpsia al seu marit perquè la seva última voluntat era donar els òrgans, una autòpsia que finalment sí que es va partir... Sí que es va practicar i va acabar confirmant, doncs, aquest còctel mortal. Avui, a partir de les 9, Maica Navarro també el suplement. A partir de l'1 de juliol, comprar productes en plataformes com Shein, Temu o AliExpress sortirà més car. Des de llavors, la Unió Europea cobrarà una nova taxa arancelària a l'entrada de petits paquets que fins ara estaven exempts d'impostos duaners. La mesura inclourà enviaments de venedors de qualsevol país no comunitari, com ara la Xina, la Gran Bretanya o els Estats Units.
2: S'hauran de pagar 3 euros de taxa per cada categoria de producte inclòs en el paquet. El professor de la UOC i expert en logística, Cristian Castillo, avisa que comprar barat pot acabar sortint molt car per a aquest motiu.
18: tots aquells productes, paqueteria principalment, que arribin fins a 150 euros, que fins ara estaven exemptes de pagar cap taxa duanera, doncs ara sí que hauran de tenir un preu fixe d'uns 3 euros per cada partida arancelària. Això vol dir que podríem tenir samarretes, però si són de diferents materials i, per tant, tenen diferent categoria arancelària, s'haurien d'aplicar aquests 3 euros per cada categoria.
0: I ara anem fins a Brussel·les per explicar-vos que la Unió Europea permetrà cultivar fruites i hortalisses editades genèticament per adaptar-les millor a la sequera i a les plagues. Fins ara la venda d'aquestes variants estava controlada, però la comunitat científica n'avala la seguretat i creu que augmentarà la collita dels pagesos. Bruno Forte, Amires, bon dia.
19: Hola, bon dia. Això no té res a veure amb els transgènics, que continuaran estrictament regulats perquè barregen els gens d'espècies diferents. El que s'aprova ara és la possibilitat d'editar el genoma intern d'un mateix vegetal per potenciar-ne els trets més afavoridors des del punt de vista nutricional pel que fa al gust o la resiliència climàtica. L'eurodiputada sueca Jessica Polgjart ha negociat la nova llei.
20: Estem donant als pagesos les eines que necessiten per conrear cultius més resilients al clima i competir globalment, al mateix temps que preservem les normes més estrictes de seguretat alimentària.
19: Els aliments que estiguin editats genèticament no ho hauran d'indicar l'etiquetatge i això molesta les organitzacions d'agricultura ecològica, com la Demeter International. La seva portaveu és Clara Ver.
21: Per als consumidors no hi ha transparència, no hi ha informació. No podran prendre una decisió informada quan vagin a comprar al supermercat.
19: Les fruites i verdures biològiques continuaran cultivant-se sense utilitzar llavors editades genèticament.
0: I ara música. És Alejandro Sanz, que ha omplert d'emocions l'estadi RC d'Estàdium de Cornellà, l'estadi de l'Espanyol, davant 34.000 persones. Ha rebassat clàssics plens de nostàlgia i desamor, però amb uns arranjaments posats al dia que han fet les delícies dels fans. Marc Ruiz.
22: Alejandro Sanz ha tornat a enamorar el públic de Barcelona amb una bona banda de músics i una bona selecció de cançons de les més de 3 dècades de carrera. El públic és veterà, com ho demostren molts dels cartells que porten. N'hi ha que remarquen que fa 30 anys que en són fans. I Alejandro Sanz es llegeix gairebé un per un. És un gran anfitrió i parla al públic amb molta tendresa. L'excusa de la gira és el disc I ara què, però el públic vol els clàssics i Alejandro Sanz ho sap. Per això ho resol amb Bésame, El vino de tu boca, Les guapes, que és la que més ha agradat de les noves, i Hoy no me siento bien, que l'ha dedicada a les víctimes del terratrèmol de Venezuela. Cançons com Cuando nadie me ve han endolcit el públic. Es podia tocar l'emoció concentrada a l'aire amb fans abraçats i amb la llagrimeta a punt de saltar. Sanz ha tancat 2 hores i mitja de música, emoció i complicitat de vells amics amb l'imprescindible Corazón Partido, un cor que aquesta nit han cosit les 34.000 persones que han omplert l'estadi de l'Espanyol.
0: Passen davant dels castellers de Vilafranca, els de Sants i els xiquets de Tarragona a la diada del Pla de la Seu. Els verds hi han descarregat 3 castells de la gamma extra des de Tarragona. Josep Almirall.
23: Els castellers de Vilafranca han descarregat la seva primera torre de nou de la temporada en una actuació d'alt nivell, en la qual també han descarregat el 4 de nou amb l'agulla i el pilar de 8. 3 castells de la gamma extra que els verds han acompanyat del 3 de nou. Molt bona actuació dels penedesencs que eixamplen el seu ventall de castells de la màxima dificultat. Gran actuació també dels castellers de Sants, que han descarregat la tripleta màgica per primera vegada des del 2019. Impecable el 4 de 9 de sortida, més treballat el 3 de 9 de la segona ronda i estrena del 5 de 8 per acabar. Els anfitrions de la Diada, els xiquets de Tarragona, han igualat la seva millor actuació de la temporada, amb el 3 i el 4 de 8 i el 7 de 8, el segon de l'any, que els serveix també per agafar confiança davant l'estrena futura del 2 de 8, el 5 de 8 o el 3 de 9.
1: L'informatiu del suplement.
24: Ja m'entens.
25: Un programa d'un altre gènere.
26: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
1: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
24: Amb David Ávila.
1: A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
24: I també disponible a la plataforma 3Cat.
27: Benvinguts a la millora del dia.
1: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
27: Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Iona, bona tarda.
28: Hola.
27: Has pogut imaginar-te qui te l'envia o què?
28: Suposo que ve mare. Hola, mami.
29: Que jo volia donar les gràcies per tot el que has fet per mi aquest temps, per fer-me veure que puc tornar a tindre noves il·lusions i res, i que juntes segur que podem superar tots els obstacles. Oh.
3: Ai, mami, que bonic. Sabeu que sóc, tot gràcies a tu.
1: A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
27: Anem a repartir berenar.
1: A la tarda de Catalunya Ràdio. L'informatiu del suplement.
0: 5 minuts per 7:45 del matí. Messi continua en ratxa. De nou, gol de falta en aquest cas, amb el porter fent una mica l'estàtua. Aquest vespre arrenquen els 16ens de final del Mundial de Futbol. Aquesta matinada Leo Messi ha tornat a fer història. Joan Fitó, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, sí, perquè l'Argentí ha estat suplent en la victòria d'Argentina per 1-3 contra Jordània. Messi, que ha entrat al minut 60, ha fet el tercer gol del seu equip, convertint-se així en el primer futbolista de la història en encadenar 7 partits consecutius, marcant en Mundials. Lionel Scaloni, tècnic d'Argentina.
5: Bueno, sobre todo lo Chelsea, que no ha podido estar en el anterior Mundial, Lautaro, que no había hecho gol, se dio una noche buena y el gol de Leo, contento y ahora se viene lo bueno.
4: Messi suma 19 gols a la història dels Mundials, màxim golejador de tots els temps. L'Argentina ha marcat ja 6 en aquesta edició, en els 3 primers partits. Argentina jugarà els 16ens de final la matinada de dissabte a diumenge contra Cap Verd. Scaloni sobre la suplència de Messi aquesta matinada.
6: Que él hoy podía haber jugado 90 minutos y podía, sin desmerecer al rival, a lo mejor agrandar esa leyenda, pero prefirió también en que sus compañeros tengan minutos, prefirió también pensar en lo que viene, y eso habla más que bien, porque no piensa en esos números que tanto la gente habla.
4: Jugats aquesta matinada, Croàcia 2, Ghana 1, Panamà 0, Anglaterra 2, això al grup L, Anglaterra classificada com a primera de grup i Croàcia com a segona. Al grup K, Colòmbia i Portugal han empatat a 0, amb aquest resultat Colòmbia passa com a primera i la Portugal del català Robert Martínez com a segona. També jugat en aquest grup K, República Democràtica del Congo 3, Uzbekistan 1. Els africans classificats com un dels millors tercers jugaran contra Anglaterra. Per últim, grup J, el d'Argentina, Jordània 1, Argentina 3 i Argèlia 3, Àustria 3. Àustria ha empatat en el temps afegit, obtenint així el bitllet per 16ens de final de forma agònica. Com dèiem, aquest vespre a les 9 comencen els 16ens de final. Sud-Àfrica, Canadà. D'aquests 16ens de final destaquen l'Espanya, Àustria, el Brasil, Japó o el Països Baixos, Marroc. La selecció espanyola jugarà dijous a les 9 del vespre, com dèiem, contra Àustria. I més enllà del Mundial de Futbol, avui han de passar moltes altres coses en l'àmbit poliesportiu. En bàsquet, a 1:15 del migdia, Catalunya juga contra Gran Bretanya. Ho farà el nou Congost de Manresa, partit amistós que servirà per tornar a veure a la selecció catalana 3 anys després d'enfrontar-se el 2023 a la selecció argentina. Jaume Ponsarnau, seleccionador català.
7: El nostre bàsquet és un bàsquet reconegut arreu, no? I crec que ha sigut referent a moltes parts del món. Tinc gent que ho ha sigut tot, no?, amb aquest esport, i bé, doncs, malauradament tardem massa, no?, a poder fer la festa del nostre bàsquet, però bueno, s'ha pogut fer, i ha costat, eh?, s'ha pogut fer, i mirarem de fer-ho, doncs, com dia abans, no?, tots amb la màxima il·lusió.
4: Són declaracions de Jaume Ponsarnau al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquest Catalunya-Gran Bretanya començarà a 1:15 del migdia. Més coses, perquè en motor a les 2, cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Marc Márquez surt des de la 7a posició. Jorge Martín, amb la Aprilia, sortirà des de la pole. Márquez és a 42 punts del líder del Mundial, Marco Bezzecchi.
8: Tu no sufre lo que quieres, pero ha ido bien. Hemos visto ya en entrenos que teníamos séptimo-octavo. Era la posición, nos han regalado esa al final con la penalización de Pecco, pero bueno, al final un punto más, un punto menos. Lo importante es que hemos ido dando vueltas, pero sí, aquí se ha puesto cuesta arriba el fin de semana.
4: Tot plegat ho podreu seguir en directe des de 2:15 a l'Univers MotoGP, al web i l'app de 3CAT. Per cert, que segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, hi ha un percentatge molt alt que Maverick Viñales no segueixi a MotoGP la temporada vinent. També en motor, una hora més tard, a les 3, arrencarà el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1. George Russell amb Mercedes sortirà des de la pole. És la 8a primera posició per l'equip Mercedes en les 8 curses disputades fins ara aquesta temporada. Charles Leclerc amb el Ferrari sortirà segon, seguit del seu company d'equip Lewis Hamilton, que ho farà tercer, i Kimi Antonelli, líder del Mundial, ho farà des de la quarta posició. I encara un apunt més, en aquest cas d'hoquei patins, perquè aquest diumenge, avui, es juga la tornada per l'ascens de la Hockey Lliga, un partit que enfrontarà el Vilafranca i el Manlleu amb 2-3 per al Vilafranca del partit d'anada.
1: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
4: Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
2: Molt bon dia, Roger.
9: 3, 2, 1, seganya.
10: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
4: Com està, Joan Anton?
2: Molt cansat, perquè ahir es va casar la meva filla gran.
4: L'enhorabona.
2: Gràcies, Roger, gràcies. Que no he dormit.
4: Com es diu?
2: Laura.
4: Felicitats, Laura.
2: Laura i Sean.
4: I el Sean, el que Sean. És l'anglès, eh?
2: Bueno, ell és català, però d'origen taiwanès. La seva família és taiwanesa, però ell és català.
4: Però viuen a Londres. No?
2: Viuen a Londres, viuen i treballen a Londres, sí.
4: O sigui, vas portar la filla a l'altar?
2: Sí. No he dormit, tio, és que estic fet pols.
4: I tu aquí, al peu del canó, eh?
2: Bueno.
4: Tens dues criatures, no?
2: Criatures, dues noies, la Laura i la Sílvia, sí.
4: Et faria il·lusió que et fessin avi?
2: Molt. Però molt. Però no vull parlar-ho gaire perquè no vull passar pressió. Però sí, me'n moro de gana, Roger. Però de debò, eh?
4: Seràs un gran avi, ja sabeu.
2: No ho sé si seré un gran avi, ser un pallissa d'avi.
4: L'avi Joan Anton ja és nom sí, d'avi, d'alguna no manera.
2: Vols dir?
4: Sí, bueno, o sigui, l'avi Joan Anton, no? Crec que queda bé.
2: No, cada vegada sí, però jo no m'hi acabo de veure, però en tinc moltes ganes.
4: Ja t'hi trobaràs, vull
2: no,
4: dir que
2: segur,
4: això...
2: No, segur, ja m'he trobat casant una filla, qui ho hagués dit, i encara recordo quan eren petites, i dius, és que és una cosa.
4: Imagina't, eh?
2: Uah.
4: Tu que vas començar fent aquells experiments en el teu laboratori...
2: Amb explosions i closes.
4: Allà, si alguna d'aquelles explosions no hagués sortit bé, tot això no hagués passat,
2: no, no res, ni ens haguéssim conegut, ni estaríem a punt d'acabar la vuitena i començar la novena temporada.
4: La vida, imagina't.
2: Exacte.
4: Bé, Joan Anton, doncs l'enhorabona, l'enhorabona a la Laura, al Sean, i se'n van de viatge de noces, espero.
2: Sí, se'n van...
4: A les estrelles, a veure planetes,
2: no,
4: un
2: se'n van a
4: viatge
2: fer...
4: intergalàctic.
2: Se'n fes un marinisme a on van, cap a l'Àsia, no recordo.
4: Tu, han quedat inoculats pel virus de la ciència i,
2: sí.
4: Les filles, bueno, o no, no han volgut saber res?
2: No, són metgeses les dues. El que passa que jo mai les he pressionat, saps? Perquè si no et converteix en pallissa directament. I no ho he volgut fer, però ella de manera natural, jo recordo la Laura, era petita i es va posar a l'habitació una llista de les 10 coses que volia fer abans de morir durant la vida. I era molt petita. I una de les coses que va posar és salvar una vida. Ho recordem perfectíssimament. De manera que li ve com a ADN i després ella ha col·laborat amb diverses organitzacions benèfiques, en fi, ja li ve. I la Sílvia, quan va veure el que estudiava la Laura per ser metge, ens va dir, saps què? Jo no vull ser metge, jo vull tenir una vida, perquè va veure la Laura que estudiava. I de sobte un dia ens ve la Sílvia i ens diu, ho he pensat millor i vull ser metge. A veure, Sílvia, no havies dit que no volies estudiar tant i que volies tenir més una vida? Ja, però és que és molt bonic. Total, dues metges i els seus dos companys, dos metges també.
4: Bé, perquè el gremi és el que té.
2: Clar, és que
4: però,
2: estudien...
4: Quanta gent voldria tenir un metge, una... Amb això la meva àvia, en Pau Descansa, ho deia. A veure si tenim una metge a la família.
2: No, està molt bé.
4: I en va entrar una al final, un cosí.
2: Mira,
4: al final
2: veus,
4: va...
2: Sempre va bé, sempre va bé.
4: De també, fet... a veure, la meva àvia va tenir 8 fills, aleshores no, no. Hi havia bastants números de que...
2: De que toqués, no? Clar, la Laura és pediatra, el Sean també. A mi això de que siguin pediatra està bé, però a mi no em serveix en gaire.
4: No, però quan tinguis un net sí que et servirà.
2: No, clar, el servirà amb ells també. I, però la Sílvia sí, la Sílvia fa medicina interna i el Pol, el seu company, és traumatòleg. Aquests dos sí que m'interessen molt.
4: Clar, clar, clar. Quin gran avi que seràs i quantes històries que els podràs explicar,
2: ai,
4: eh?
2: No ho sé, però ja et dic, no vull
4: sí,
2: posar
4: no,
2: pressió
4: ja...
2: perquè sé el que m'imagino, vaja, no ho sé, però m'imagino el que deu ser això, eh? Mm. No vull posar pressió. Vindran, quan hagin de venir, vindran.
4: Tu sempre havies volgut ser pare? O...
2: Sí.
4: O t'hi vas anar trobant...
2: No, jo, a veure, clar, és que no ho sé. De petit o de jove, d'adolescent, no m'ho imaginava pas. Fins i tot em vaig arribar a imaginar que això de tenir una família pròpia era com una cosa molt llunyana, per mi, en aquell moment de l'adolescència.
4: Estaves allà al laboratori tot el dia fent experiments,
2: sí.
4: Vull dir, era l'única cosa que t'interessava.
2: I estudiar, sí, és veritat, Roger, és veritat.
4: No, al final...
2: Tenir una vida social...
4: Prioritats.
2: Ja, bueno, ja és igual, tenir una vida social...
0: El tòpic del científic tancat al laboratori sí. Ja està retratat sempre com un friqui, per alguna cosa serà.
2: Probablement sí.
0: Ara, per sort, la sociabilitat la vas anar guanyant, la pedagogia...
2: Gràcies a la Pilar, eh? Gràcies a la Pilar.
0: Ah, sí?
2: Sí, em va canviar absolutament el conèixer.
0: Com us vau conèixer?
2: Mira, treballant al Centre Informàtic de la Generalitat de Catalunya, que érem tots molt joves, vam fer moltes parelles allà. Era un centre, el primer centre informàtic que creava la Generalitat per posar els ordinadors que ara tenim, que ens gestionen l'administració pública, en aquell moment es posaven els primers grans ordinadors, i ens vam conèixer allà, i ja et dic que es van formar molts dels nostres amics més entranyables, han format allà les parelles. I allà la vaig conèixer i ella em va... El fet de conèixer-la em va canviar bastant. És a dir, vaig començar a prioritzar altres coses, perquè, clar, no pot ser friqui constantment.
0: Quina edat teníeu?
2: Jo soc 4-5 anys més gran que ella, i jo en devia tenir, en el moment que ens vam conèixer, 26, i ella 21. I, clar, érem tots molt joves en allà, molt joves, clar, treballàvem molt, ens creiem el projecte, Roger, ens creiem que estàvem treballant pel país, després això es va demostrar que no era així, però en aquell moment ens ho creiem, i t'ho dic perquè van decidir vendre, el govern en aquell moment, després d'uns anys, va decidir vendre el Centre Informàtic de la Generalitat, i ens vam quedar tots com, oh, com? Però érem molt joves, ens ho creiem, ens ho passàvem molt bé, dedicàvem moltes hores allà, i clar, era fàcil fer parella. Bueno, és igual, perquè és igual, vull dir que...
0: No, no, a veure, avui farem un capítol especial, Joan Anton,
2: ja ho veig, ja ho veig.
0: No, perquè vens tuet, perquè ell es va casar la teva filla, perquè devies haver de dir unes paraules, no?
2: Les vaig haver de dir. Sí, que em va costar molt preparar-ho, portava setmanes preparant-ho, I així com escric moltíssim, clar, escriure guions, escric llibres, escric... Uah, em va costar molt, molt, molt per fugir una mica del discurs tòpic, no? I a més vaig voler fer una broma, que no sé si em va sortir gaire bé, en els pròxims dies ho sabré, que vaig dir unes paraules en xinès, per la meva família política.
0: També gosaradet, Vas arriscar, et vas voler tirar a la piscina,
2: Sí, no sé si m'hauran entès, ja m'ho diran perquè encara no n'hem pogut parlar,
0: sí,
2: perquè...
0: Home, sí, clar que et van entendre.
2: Bueno, no ho sé. I
0: vas fer servir el ChatGPT,
2: No, el Gemini.
0: Ah, mira, clar.
2: Bueno, sí, la intel·ligència artificial perquè m'ajudés a construir la frase i a pronunciar-la bé, que és el més complicat del mandarí, saps? Que és pronunciar.
0: Clar, o sigui, tu portes casat amb la teva dona, que 30 anys, si fa... Bueno, des dels 21 que veu estar
2: mira,
0: junts,
2: ens
0: no?
2: Vam casar...
0: 40, en... aneu pels 40, ja.
2: Sí, ens vam casar... Bueno, espera't, ens vam casar l'any 90. Bueno, dona'ns una mica de temps.
0: No, és a dir... Més enllà de casar-se, no, junts, plegats.
2: Sí, junts, sí.
0: Aleshores, per exemple, la teva filla, que amb 30 anys s'ha casat, encara amb l'efervescència de la relació, sí, això dels consells fan molta mandra, almenys a mi com a fill. Però, és a dir, quina clau li diries que és perquè aquest matrimoni pugui durar 30, 40, 50 anys? Si és que...
2: Uf, no ho sé, Roger.
0: El teu?
2: Bueno, és que hi ha tòpics també en tot això, però jo et diria la tolerància. És a dir, no tot és bonic. L'enamorament hormonal passa, no? I llavors venen altres...
0: Això, un dia en podríem parlar també, la Terra
2: clar,
0: és plana,
2: Clar, però això...
0: Com a fenomen científic,
2: Val, perquè qui et podria parlar millor d'això és un psicòleg, una psicòloga o un sexòleg, que et podria parlar molt millor d'això.
0: No, però científicament, químicament demostrar...
2: Ah, no, segur.
0: Com,
2: si vols,
0: com l'enamorament se'n va.
2: Per la propera temporada, si vols, preparem un programa de l'enamorament hormonal, no? Que és un procés biològic, perquè la biologia ens ha fet així perquè necessitem ser així, no? Per reproduir-nos. Però després ve una altra etapa, que és una altra etapa més madura, en un amor més madur, més profund, que és diferent, no? I allò que abans era, ai, mira, quin granet més bonic, allò que es diu, no? Mira quin granet més bonic que tens al nas, després és, hosti, quina barruca que tens al nas, no? Són molts anys de convivència, has de tenir tolerància, i aquest és el consell que jo donaria. Ho dic perquè veig amb parelles joves, no critico, però és una observació científica que faig, que és que de vegades sembla com si hi hagués poca tolerància i a la que les coses no encaixen de la mateixa manera que havien encaixat fa uns anys, doncs es trenquen parelles, quan potser aquelles parelles podrien perfectament...
0: Sí, tots del pare, és que això ho deia la meva àvia, avui l'he citat dues vegades, sí. Però... S'aguanta poc avui, aguanteu poc avui dia.
2: A veure, sí, jo no vull ser tan categòric perquè també és veritat que nosaltres ens van educar d'una altra manera i avui la gent té com més criteri per decidir quin ha de ser el teu futur sense que et vegis condicionat per estereotips o per la societat o el que diran. Però tot i això penso que sí, que hi ha una tolerància en general menor i que si n'hi hagués una mica més segurament funcionaria millor, però és igual, jo no sóc ningú tampoc per donar consells d'això. Ara m'has portat un terreny on em sento molt incòmode perquè no puc donar en absolut...
0: Però ara ja hi hem entrat i ja no podem sortir. Aleshores, aquestes arrels científiques, com aquest interès per la ciència, com creus que l'has aconseguit traslladar a les teves filles? De quina manera creus que tot aquest coneixement has aconseguit doncs, que l'heredin?
2: No, mira, jo ja et dic una cosa que...
0: Al final també serà la teva herència aquesta, no?
2: No ho és. Jo una cosa que tenia clar és que no les volia diríem, posar al cap com un bombo del tema de la ciència. Mai vaig insistir en que havien de fer una carrera científica, tot i que t'has de dir que em va caure la bava quan ho vaig saber. Però mai vaig fer res activament i perquè això fos així. Va ser decisió seva. Han mamat ciència a casa? Sí. Però tampoc d'una manera que les hagi, perquè elles, això sí que m'ho han dit, no s'han sentit en cap moment pressionades, no? Però clar, han sentit parlar molt de ciència, d'astronomia i tal. I també t'haig de dir que quan van començar a estudiar medicina, les dues, jo vaig passar a jugar un paper que les emprenya moltíssim i que a mi em fa sentir rebel i entremaliat i que m'encanta, que és discutir els coses com si jo en sabés, que no en tinc ni idea de medicina, saps? Però amb les poques coses que em sonen i s'emprenyen molt amb mi. Oh, papa, ja estàs dient allò quan no en tens ni idea. Llavors m'ataquen i això a mi m'encanta. Per tant, la ciència sempre ha estat a casa, però mai d'una manera... Jo penso que això ha jugat a favor, perquè suposo que si jo de petites les hagués dit la ciència, igual hagués desenvolupat justament el contrari, no? Aquest sentiment que de vegades ens passa. Ah, sí? Haig de ser del Barça? Doncs ha de ser de l'Espanyol, per exemple, no? Doncs no ho sé.
0: Has estat un bon malalt quan t'ha tocat ser pacient?
2: Sí. Jo penso que sí, jo penso que sóc un bon malalt. Sí, sóc en plan mòmia. És a dir, sóc capaç d'estar al llit en posició absoluta immòbil, d'una catarsi absoluta.
0: Sí, tu tancamon, eh?
2: Totalment. I passar-me la malaltia, una grip forta, imagina'm una grip forta, no? Doncs aguantar-la al llit, suant, sense dir res, i crec que sóc bon malalt. Bueno, si això és ser bon malalt, que no sé si ho és, no? Però des del punt de vista de no donar gaire feina, sí.
0: Mm-hmm. Bé, Joan Anton, avui t'havia de preguntar si eres més de dretes o eres més d'esquerres.
2: En el sentit biològic de la paraula.
0: En el sentit biològic de la paraula. Però no tindrem gaires temps.
2: Em sent menjat el... És que m'has portat...
0: Tenim les notícies que ens estan a punt aquí d'arribar.
2: Passa el que passa quan...
0: Aleshores, què fem amb la dreta i amb l'esquerra? Fes-me un primer titular i ens el guardem per la temporada que ve, aquest capítol.
2: Doncs mira, anàvem a explicar el per què la lateralitat de les mans amb els humans, el perquè entre un 85 i un 90% de la població humana és dretana i només hi ha una petita part que és esquerrana i encara més petita que és ambidestra, que pot fer anar de la mateixa manera les dues mans. I això és un gran misteri. Necessitem una explicació perquè no s'entén quin és l'avantatge de ser dretà perquè l'evolució hagi fet que la gran majoria, el 90, prop del 90% d'humans, siguem dretans.
0: Es pot ser dretà de mà i esquerrà de peu, per exemple?
2: Ai, no ho sé, això.
0: Ah,
2: jo... No ho sé. Bueno, tu què penses?
0: Jo no conec ningú.
2: No, jo tampoc. I a mi em costaria pensar que és així. Tu ets dretà, per cert.
0: Jo sóc dretà de peu i de mà. Sí, sóc un clàssic. Però sí, això, amb aquesta pregunta... mira, la Marta farem recorda que el Rafa Nadal...
2: Val.
0: Sí que de mans i de peu era diferent, no? Ah,

0: avui està canviant, afortunadament està bastant canviant, perquè això pot provocar problemes, perquè veurem, quan ho expliquem, que sí que hi ha algunes raons biològiques que semblen com afavorir que hi hagi més gent dretana. I et deixo ara només aquest aquest titular, perquè és molt xulo. Quan hem estudiat el per què hi ha tants dretans i si ser esquerrà té algun avantatge, hem descobert un avantatge claríssim de ser esquerrà, que és amb la lluita contra els dretans. Amb la lluita, lluita física amb les mans, amb els punys, vale? Per la supervivència.
1: Sí, un boxejador.
0: Correcte, i aquí s'han fet estudis i demostren un petit avantatge.
1: Sí, els esquerrans, un boxejador esquerrà contra un boxejador dretà. Si fossin el mateix i estiguessin igual a forma, tindria més números de guanyar l'esquerrà que el dretà.
0: Això s'ha estudiat i és així. Ah. I és perquè amb l'entrenament, l'esquerrà normalment s'ha entrenat contra un dretà. És el més habitual que tu tinguis un entrenador o uns rivals que són dretans, de manera que saps centrar-li molt bé a un dretà. En canvi, un dretà difícilment haurà tingut un rival per entrenar que sigui esquerrà, i això li dona un petit avantatge. Però ara estem parlant dels boxejadors, però això als nostres ancestres això també era així. De manera que aquesta seria una raó possible per la qual encara avui hi ha esquerrans, perquè si no l'evolució s'ho hagués carregat. Perquè si tots som dretans, per què encara hi ha un 10% d'esquerrans? Com és que encara es conserva aquesta proporció? I és perquè igual aquests avantatges evolutius, pocs però que hi eren, subtils, van fer que l'evolució encara ho conservi. Són d'aquells temes apassionants, no em diguis, són temes xulíssims, no?
1: Mira, tenim l'estiu per anar-lo preparant.
0: Va.
1: I a més serà un estiu en què ens anirem veient i coincidint, perquè tenim l'eclipsi que ens enganxa el 12 d'agost i evidentment també hi serem i explicarem històries a Catalunya Ràdio i a TV3. Joan Anton, avui ho deixem aquí, visca els nuvis.
0: Hem fet
1: un capítol una mica especial, esperem que els oients no ens ho tinguin en compte.
0: No.
1: I, si et sembla bé, diumenge que ve acomiadem temporada i explicarem als oients que tornarem
0: al
1: setembre en plenitud. Una abraçada.
0: Igualment.
1: Ara tornem.
2: El suplement amb Roger Escapa.
3: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
4: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
5: Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
6: L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
5: Moments que semblen sense sortida.
7: La droga estrella era l'heroïna i jo sabia que acabava fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho he fet de manera conscient.
5: Dolors que costen d'explicar.
8: És un dolor emocional tan fort que no el pots suportar.
5: Però quan algú ho explica, comença un canvi.
6: Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat, i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
5: Històries reals per donar veu als trastorns mentals. Gent normal, el podcast d'en Martín, guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'app i web de Catalunya Ràdio.
9: I també disponible a la plataforma 3Cat.
10: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
11: Sigui qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
10: Denuncien l'excés de burocràcia...
5: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
12: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
5: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
10: I a casa nostra tornen a sortir el carrer.
5: I de la resta del món.
10: Pendents de la cimera internacional...
5: Faci el temps que faci.
11: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
5: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Compte.
13: Avui, el Tot Gira...
14: Orgasme sideral a la República Seca amb la victòria del Tor de Cervera.
5: Obrim a les 4 amb la ressaca del Gran Premi de Motos dels Països Baixos.
13: Continua l'operació remuntada de Marc Márquez.
5: També seguirem el desenllaç del Gran Premi de Fórmula 1 d'Àustria.
13: A les 5 rebrem a l'estudi a les campiones de Lliga de Waterpolo, el Mataró del Dani Ballart.
5: Farem la prèvia de Wimbledon, que comença demà amb l'Àlex Corretja.
13: I la ressaca del Catalunya-Gran Bretanya de bàsquet d'aquest migdia.
5: I a les 7, hora mundial, amb els nostres analistes Sònia Gelmà i Rússia Arbusà des dels Estats Units.
13: I a les 8, hora Tour de França, amb tota la prèvia del Gran Depart de Barcelona de la setmana que ve i l'humor dels minuts escombraria per tancar el programa.
5: Tot gira.
13: Avui, de 4 a 9, amb David Clopés.
2: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Marina Laminos, bon dia.
15: Molt bon dia.
1: Ja són 1.400.

0: 400 els morts i 3.200 els ferits pels terratrèmols a Veneçuela.
1: Encara hi ha 50.000 desapareguts i els equips de rescat busquen supervivents a contrarrellotge, amb la dificultat afegida que no hi ha prou maquinària pesant. Una vintena de països hi han enviat equips especialistes per donar un cop de mà les tasques de rescat.
0: Dos terratrèmols més sacsegen l'Afganistan i el Pakistan.
1: Per ara no hi ha constància de víctimes. El més fort, de magnitud 6, ha passat a la regió afganesa de l'Hindu Kush. Al Pakistan, un sisme de magnitud 5,4 ha fet una vintena de ferits i ha malmès un centenar d'habitatges.
0: L'alto el foc entre els Estats Units i l'Iran penja d'un fil.
1: Els dos països mantenen l'intercanvi d'atacs i s'acusen mútuament d'haver vulnerat l'acord de treva provisional. Donald Trump reconeix els atacs i adverteix que podria anar més enllà, fins al punt que la República Islàmica de l'Iran diu deixi d'existir.
0: Europa es fon de calor.
1: Els termòmetres de diversos països com Alemanya, Dinamarca, la República Txeca o Suïssa han registrat rècords absoluts amb temperatures al voltant dels 40 graus. A París, en les últimes 24 hores, la calor ha provocat la mort d'un centenar de persones.
0: El PSOE tanca files amb Pedro Sánchez.
1: Ha estat en un comitè federal socialista plàcid on ha quedat palès el suport de la majoria de barons socialistes al president espanyol. Sánchez ha defensat la seva resposta al degoteig de casos de corrupció i ha demanat coratge i determinació per encarar la recta final de la legislatura.
0: Mentrestant, el PP català ratifica Alejandro Fernández com a cap de fila.
1: I situa Juan Fernández com a segon a bord. Ha estat en un congrés, el primer en 8 anys, on Alberto Núñez Feijó també ha acusat el president espanyol de capdillisme i d'haver-se atrinxerat antidemocràticament a la Moncloa.
0: Atenció a aquesta notícia. Detinguda una dona al Bages sospitosa d'haver mort per enverinament al seu marit.
1: La dona, infermera, hauria administrat dosis de benzodiazepines i fentanil al seu marit, bomber, tant a l'hospital com a casa. Ara ha passat a presó provisional sense fiança.
0: En parlarem amb la Maica Navarro. 2.000 persones omplen els carrers de Barcelona d'orgull LGTBQI+.
1: A Hongria, desenes de milers de persones s'han concentrat a la capital, Budapest, per celebrar la primera marxa de l'orgull, en aquest cas sense l'ultranacionalista i l'homòfob Víctor Orbán al poder. Avui, 28 de juny, és el dia de l'orgull.
0: El Corazón Partido d'Alejandro Sanz omple l'RC d'Estàdium.
1: Davant de 34.000 persones, ha presentat el seu nou disc I ara què, però també ha repassat els seus grans clàssics com El alma al aire, Amiga mía o I si fuera ella.
0: I els esports, Leo Messi ha tornat a fer història aquesta matinada.
1: L'astre argentí, suplent en la victòria de l'Argentina contra Jordània, ha fet un gol de falta i s'ha convertit en el primer jugador a encadenar 7 partits consecutius marcant en Mundials.
0: A les portades dels diaris, avui La Vanguardia, portada apocalíptica, Marina.
1: Apocalipsi, la por del futur impregna la creació cultural, un titular que s'assuma a una foto d'una platja plena a vessar i un devastador, la calor retallarà un 7% les economies europees. I de la calor al turisme, que segons llegim a la portada del periòdico, torna a batre rècords i veiem la silueta d'una parella i un nen mirant un mapa del món amb l'Orient Mitjà en flames i els Estats Units amb un senyal de prohibició i, en canvi, col·loquen punts verds a ciutats europees i també al nord d'Àfrica, destinacions en aquest cas beneficiades per la guerra. L'Ara, per la seva banda, marca la diferència amb una portada dedicada a l'arquitectura. RCR, arquitectes de Nobel, amb pàgines especials dedicades al Congrés Mundial d'Arquitectura que se celebra a Barcelona. I si ens fixem en el punt avui, veiem un dibuix on milers de persones sostenen una pancarta on diu Tax the Rich per il·lustrar un dossier on denuncien que l'augment de la desigualtat fa més necessari gravar les fortunes extremes per poder recuperar equitat.
0: A la premsa editada a Madrid, el Comitè Federal del PSOE i el terratrèmol de Veneçuela reparteixen el protagonisme.
1: A El País, una dona plora davant d'un edifici en ruïnes, una catàstrofe amb l'estat desbordat. I sobre els moviments a les files socialistes, al Mundo hi llegim Sánchez menysté el PSOE i la crítica, abandoneu l'esperança. A La Razón també són molt crítics amb el president espanyol, el Comitè Federal del PSOE se sotmet a la voluntat de Sánchez i a l'ABC van encara més enllà, titular Sánchez inicia el viratge per marcar distàncies amb Zapatero.
0: Anys i anys per molts anys, Albert Pústils avui bufarà 49 espelmes Anna Allen.
2: Es que no sé cómo te atreves a decirme algo así. Desde que tengo uso de razón nunca me has ayudado en nada. Si ni siquiera tengo tu teléfono.
3: Durant un temps, aquesta actriu gironina va aconseguir enganyar a tothom, va mentir dient que havia rodat en sèries com The Big Bang Theory i va manipular imatges per fer creure que havia desfilat per la catifa vermella dels Oscars.
0: 29 espelmes Aleix García.
4: Crec que el Girona ja està assentat, crec que està per lluitar per coses més grans que no només el descens.
3: El migcampista d'Ullacona va fer els seus primers passos al Manchester City sota les ordres de Pep Guardiola i després de passar per un seguit de clubs sense èxit va aterrar al Girona, on va fer història classificant-se per la Champions. Actualment juga al Bayer Leverkusen alemany.
0: 55 espelmes Elon Musk.
5: We want to be able to take anyone who wants to go to the moon, anyone who wants to go to Mars, or anywhere in the solar system, and maybe beyond the solar system at some point.
3: Fa poques setmanes es va convertir en el primer bilionari amb B alta de la història, després que SpaceX, l'empresa amb la qual pretén colonitzar l'espai, sortís a borsa. El també propietari d'X i de Tesla és un dels exponents de l'extrema dreta, tot i sortir per la porta del darrere, en la seva efímera incursió política a la Casa Blanca amb el seu amic Donald Trump.
0: Vida social. Era això. Marta Ferrer, aquests són els tiets. Avui faran ballar el públic del Random Rubí.
6: Els de Mataró encara giren presentant el seu últim disc, Café pels més cafeteros, i avui el portaran fins a l'Escardívol a 12:45 de la nit de manera gratuïta.
7: I el misteri que s'apropa cada cop que ets amb mi.
0: A Banyoles, el petit de Calaril presenta disc a la Fònica.
6: Aril, Aril, Aril és el seu últim treball, que avui interpretarà en directe a la Muralla a 10:45 de la nit. Les entrades són gratuïtes i abans, a 9:45, a la Barca Tirona, hi actuarà en format acústic i en solitari Quim Carandell, el líder de la Ludwig Band. En aquest cas, amb entrades per 12 euros.

0: I al Palau de la Música avui sonarà la trompeta d'Andrea Motis.
1: L'artista homenatja Amy Winehouse amb l'espectacle To Amy, en què s'uneix amb els Barcelona Gospel Messengers per repassar la trajectòria d'una de les artistes que més l'ha marcat. Això és avui en el marc del Festival Guitar BSN. A 8:45 del vespre encara queden entrades per entre 30 i 58 euros.
0: El Heartbreak Hotel, el festival grec, posa sobre l'escenari Factory.
1: Àlex Rigola adapta i dirigeix la comèdia més màgica de Shakespeare, El somni d'una nit d'estiu, traslladada a la Factory d'Andy Warhol, tot plegat protagonitzat per Elisabet Casanovas, Nil Cardoner, Biel Durant i Lluís Villanueva, entre d'altres. Avui a funció a 8:45 del vespre, les entrades per 19 euros.
0: I avui també és un bon dia per passejar-se entre obres arquitectòniques de les Tres Xemeneies de Barcelona.
1: Amb motiu del Congrés Mundial d'Arquitectura de la Unió Internacional d'Arquitectes, l'emblemàtic espai acull una exposició de 4.000 metres quadrats i 70 itineraris arquitectònics que va des de la sala de turbines fins a grans equipaments cívics de la zona. A més, també es pot participar en diverses activitats gratuïtes.
0: 4 minuts per les 8 del matí és l'hora del conte de l'Albert Postils. La narració va càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula El pes de les circumstàncies.
2: A la seu social dels sicaris va arribar una carta que va tenir el mèrit de fer-los esgarrifar. Un homenot amb males puces, que les havia fet de l'alçada d'un campanar, com els seus col·legues, va llegir la nota amb veu alta i tremolosa. Fa molt temps que no puc agafar el cotxe i la culpa és de les persones amb mobilitat reduïda. Són un col·lectiu sobrerepresentat. Tenen més places d'aparcament de les que necessiten i persones com jo ens hem de fer fotre. Digueu-me qui és més desgraciat aquí. Ells o jo? L'homenot es va aturar un moment a reflexionar, però els seus companys li van fer notar de seguida que els escrúpols no procedien en horari laboral. I va seguir. Mireu, ja no vull cap mal a ningú. Tinc un amic minusvàlid i no seria just passar comptes amb un dels seus iguals. És per això que us demano que demà, amb tot el tacte de que sigueu capaços, vingueu a trencar-me les cames. Sóc una persona sedentària, no les trobaré a faltar. L'homenot, que havia perdut tot el color que tenia, va veure que el remitent havia adjuntat hora i adreça per fer efectiu l'encàrrec. I al final de tot de la carta va afegir: pagaré el que calgui. La tranquil·litat de tenir reservat un lloc per aparcar no té preu.
0: Música.

0: Cada cap de setmana arribem a les 8 del matí amb les cançons que ens proposen els nostres tècnics de so. El dissabte el Blai Iniesta, el diumenge el Macià Closes. Macià, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Avui amb què arribarem a les 8?
1: Avui, 28 de juny, Dia Mundial de l'Orgull LGBTIQ+. Dia per reivindicar totes i cada una de les maneres d'estimar. A qui vulguis, com vulguis i quan vulguis. Arribarem a les 8 amb el grup valencià El Diluvi i el seu tema de 2017, Tendresa Insubmisa, que reivindica l'amor lliure.
0: Salut i ràdio, Macià.
2: Salut i ràdio.

diumenge 28 de juny del 2026, el ciclisme és d'aquells esports que només genera dos tipus de sensacions, l'afició més absoluta o unes ganes descomunals de fer la migdiada mentre el grup dels escapats s'acosta al Tourmalet. El cert, en tot cas, és que el funcionament de les curses permet entendre les interioritats de la política amb més precisió que bona part dels manuals. Posem per cas que Pedro Sánchez és el líder d'un equip amb mallots i bicicletes de color vermell que pren part al Grand Départ del Tour de França que hi haurà a Barcelona el dia 4 de juliol. Té bones cames, està preparat, disposa d'experiència en la competició perquè l'ha guanyat més d'una vegada, coneix les etapes de muntanya, atresora un bon manual de resistència i està acostumat a les remuntades impossibles. El desgast, però, se li acumula a les cames. Li falla la cadena de la bicicleta, els jutges de la cursa no l'acaben de tractar bé, punxa alguna roda i veu com ha de pedalar contracorrent. Li costa arribar als punts d'avituallament. Els gregaris que l'han acompanyat fins al moment clau de les etapes estrella flaqueixen. N'hi ha que són desqualificats, com José Luis Ábalos, i d'altres que ja no el poden ajudar perquè se'ls ha espatllat el canvi de marxes, com és el cas de José Luis Rodríguez Zapatero. Hi ha mecànics que, més que ajudar, acaben espatllant el material. Santos Terdán, Leire Díez... Els altres equips, en canvi, apliquen un ritme infernal abans de les ascensions decisives. Sánchez pot fer miracles, però no pot lluitar contra la gravetat. I sobretot no pot fer-ho sol. Els altres equips, amb qui s'havia aliat en altres ocasions, comencen a desconfiar. Hi ha corredors com Gabriel Rufián, que tenen ganes d'ajudar-lo, però es van quedant sense arguments pel camí. I d'altres que, com Míriam Nogueras, prefereixen punxar les rodes de Pedro Sánchez per propiciar un relleu a l'equip del PSOE. La línia de meta és cada vegada més a prop. El president del govern espanyol té difícil mantenir el mallot groc que l'acredita com a líder de la cursa. De fet, només les pàjares d'Alberto Núñez Feijo i la por al tàndem que formen l'equip blau del PP i l'equip verd de Vox poden obrar el miracle. La sensació, això sí, és que fins i tot el multicampió Tadej Pogacar, si corrés amb el mallot vermell, acabaria baixant de la bicicleta. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Continua la calor malgrat tot. Jofre Genué, bon dia.
2: Bon dia i bona hora. Continuen les elevades temperatures avui, encara superarem àmpliament els 30 graus a moltes poblacions, els vols més als 38, i es va arribar als 39, potser baixa un pèl, però en general es notarà gens. De fet, en punts del litoral i el prelitoral, respecte a ahir, les temperatures podrien pujar un plet més, sobretot a partir mitja de la tarda, amb vents una mica més aponentats i rescalfats, que van associats al canvi de temps que arriba per Ponent. De fet, ara mateix hi ha tempestes cap al nord d'Osca. Lliscaran per la franja de Ponent al llarg d'aquesta tarda. Poden donar algun ruixat en aquest sector, però sobretot serà al nord de Lleida, que és on hi ha avisos d'intensitat de pluja. Compte aquesta tarda, per tant, en punts de l'alt Pirineu, perquè poden haver algunes tempestes que siguin una mica intenses. Augment de núvols, per tant, progressiu a tot el terç del país. Potser Girona quedarà més al marge d'aquest augment de núvols. Pols agrien en suspensió i compta també perquè aquestes ventades poden comportar algunes, aquestes tempestes poden comportar algunes ventades, precisament al terç oest del país al llarg de la tarda. El front en si ens acaba de creuar al llarg del dia de demà, afectant el nord del territori amb alguns ruixats, però sobretot obrirà les portes a un descens progressiu de les temperatures al llarg de la setmana que ve, que bàsicament es normalitzaran.
1: Gràcies, Jofre. Aquesta calorada causa estralls a casa nostra, però també la resta d'Europa. Els termòmetres de diversos països, Alemanya, Dinamarca, República Txeca, Suïssa, han registrat rècords absoluts amb temperatures al voltant dels 40 graus en països on no hi estan gens habituals. Habituats com Alemanya, concretament s'ha arribat als 41 graus i mig a Alemanya. Dinamarca, 37 graus aquests dies. A París, aquestes últimes 24 hores, la calor ha provocat la mort d'un centenar de persones i ha desbordat els serveis funeraris. L'investigador del CSIC, el Centre Geociències Barcelona, Santiago Giral, assegura a Catalunya Ràdio que l'escalfament global acabarà provocant altes temperatures a latituds on no són habituals.
3: Aquestes onades de calor continuaran sent encara més intenses. L'afectació no només serà a la península Ibèrica, sinó serà, com està passant ara, tota Europa i pot arribar a latituds de Noruega, posem pel cas, i molt més intenses, perquè la curvatura del jet serà molt més gran.
1: Àustria, Hongria i Itàlia han declarat l'alerta per una onada de calor que ara es desplaça cap a l'est d'Europa. Les notícies del diumenge ens porten fins a Veneçuela. Les mirades continuen posades, en aquest cas, a l'Amèrica del Sud, on el balanç del terratrèmol ja supera els 1.400 morts i els 3.200 ferits. 1.400 morts, una xifra que es va actualitzant dia a dia perquè les rèpliques continuen sacsejant les zones afectades i les tasques de recerca són cada vegada més complicades. Encara hi ha 50.000 desapareguts i els equips de rescat busquen supervivents a contrarrellotge. Malgrat la dificultat afegida perquè no hi ha prou maquinària pesant, encara hi ha gent que surt amb vida de sota la runa dels edificis. Fa tres dies que dos terratrèmols de magnitud 7,2 i 7,5 van sacsejar Veneçuela. Des d'aleshores, una vintena de països hi han enviat equips especialistes per donar un cop de mà en les tasques de rescat. Entre ells, el grup de bombers i membres del SEM i de Protecció Civil de Catalunya, amb qui van poder parlar ahir al suplement, moments abans d'agafar un vol cap a Veneçuela. Sobre el terreny, els familiars dels desapareguts demanen que no es deixi de buscar. A l'Amèrica Llatina hi tenim el Joan Biosca.
4: Rescatistes, bombers, militars, gossos, especialistes en trobar persones vives sota els edificis. La lluita per la vida en un escenari dantesc, caòtic, amb els familiars de les persones que es busquen esperant notícies miraculoses o al pitjor.
5: No hay suficiente maquinaria, o sea, yo pido por favor que envíen a las personas que puedan ayudarnos y que no dejen de buscar, no dejen de buscar porque me dijeron hoy que tenían ganas de ya no buscar más y eso no es justo porque nosotros tenemos la esperanza de que salgan con vida nuestros seres queridos.
4: Es parla de 50.000 desapareguts per aquests dos terratrèmols de Veneçuela del passat dimecres. El govern xavista, tutelat econòmicament pels Estats Units des del passat mes de gener, en ser detingut i empresonat el llavors cap d'estat del país sud-americà, Nicolás Maduro, ara també lidera la crisi humanitària. Al cap del comandament sud dels Estats Units, un general dels marins supervisa l'operatiu en una zona zero que ja representa també una crisi sanitària. Els veïns de La Guaira parlen d'una olor insuportable a cossos en descomposició.
1: Déu-n'hi-do, les tasques de rescat s'allargaran durant setmanes. Després caldrà preguntar-se quines són les conseqüències i la magnitud del desastre causat pels terratrèmols. Miguel Enrique Otero, director del diari veneçolà El Nacional, atribueix part del desastre a la corrupció endèmica que viu el país. N'ha parlat al programa El Divan de la Sílvia Coppolo.
6: Venezuela es un país marcado por la corrupción y por la irregularidad. Muchos permisos de construcción se obtienen a base de pagarle a los concejales o a la gente. Entonces, claro, hay muchos edificios que no tienen las condiciones para resistir un temblor o un terremoto.
1: Enrique Otero publica des de Madrid per l'exili imposat des de fa ja més d'11 anys la conversa sencera aquest vespre a partir de les 9 a l'antena de Catalunya Ràdio. Atenció, perquè en una altra punta del món, a l'Afganistan i al Pakistan, dos terratrèmols més han sacsejat la zona, en aquest cas, però de moment no hi ha constància de víctimes. El més fort, de magnitud 6, ha passat a la regió afganesa de Hindukush. Els tremolors s'han notat des de la capital, Kabul, fins a Islamabad. Un sisme que s'ha produït a una profunditat d'uns 100 quilòmetres. Poc abans, al Pakistan, hi havia hagut un altre terratrèmol. Aquest ha estat de magnitud 5,4. Ha fet una vintena de ferits i ha malmès un centenar d'habitatges, segons les últimes informacions. És el quart terratrèmol al Pakistan aquestes últimes 24 hores. A pocs quilòmetres del Golf Pèrsic, l'alto el foc entre els Estats Units i l'Iran penja d'un fil. Els dos països mantenen l'intercanvi d'atacs i s'acusen mútuament d'haver vulnerat l'acord de treva provisional. Un pacte, recordem-ho, que es va firmar fa menys de dues setmanes i que pretenia, per ara, de manera infructuosa, posar fi a quatre mesos de guerra. L'acord, però, ja ha quedat en paper mullat. Aquesta nit els Estats Units han tornat a atacar diversos objectius al país persa. Washington assegura que ho fan represàlia als bombardejos d'un petrolier a l'estret d'Hormuz i, segons les autoritats nord-americanes, els objectius han estat instal·lacions de vigilància, comunicacions i defensa aèria, també magatzems de drons i de míssils. Donald Trump, com sempre, a través de la seva xarxa, ha reconegut els atacs i adverteix que podria anar més enllà, fins al punt, diu, que la República Islàmica de l'Iran deixarà d'existir. Amenaces en temps de suposada treva per les dues bandes, perquè després d'aquests atacs, la Guàrdia Revolucionària Iraniana ha anunciat una operació conjunta de les seves forces navals i aeroespacials contra instal·lacions militars nord-americanes a Kuwait i a Bahrein. Asseguren que han destruït 8 infraestructures importants de l'exèrcit dels Estats Units i adverteixen que qualsevol nova agressió rebrà una resposta implacable. Cinc minuts per arribar a un quart de nou del matí. De la crònica política, resposta implacable també d'un PSOE que tanca files amb Pedro Sánchez. El Partit Socialista ha engegat la maquinària electoral amb un comitè federal plàcid on ha quedat palès el suport de la plana major al president espanyol i secretari general del partit. Això sí, amb alguna veu discordant, com la de ja habitual Emiliano García Page, el díscol de sempre, que s'ha quedat sol en la seva croada particular. En canvi, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha llançat un missatge de suport al president Sánchez. El Comitè Federal Sánchez ha defensat la seva resposta al degoteig de casos de corrupció i ha demanat coratge i determinació per encarar la recta final de la legislatura. Ho ha seguit des de Madrid l'Alba Gil. Alba, bon dia.
7: Bon dia. Han estat gairebé 7 hores de reunió que han servit per certificar el suport gairebé unànime del partit a Pedro Sánchez. Els socialistes tanquen files amb l'estratègia de Ferraz per fer front als casos judicials i activen l'engranatge de cara a les generals de l'any que ve amb l'interrogant sobre si seran abans de les municipals i autonòmiques del maig. L'única veu crítica, l'habitual Emiliano García Page, que ha tornat a reclamar un avançament electoral o una qüestió de confiança. La resta de barons han subscrit les paraules de Sánchez, que en una rèplica avalada ha assegurat que els qui demanen avançar els comicis són els mateixos que van fer Mariano Rajoy president. Pel que fa a la corrupció, el líder socialista ha admès que podrien haver fet més, però que han estat contundents.
8: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
7: Sánchez també ha deixat clar als seus que no pensa tirar la tovallola i que té més ganes que mai de tornar a guanyar el 2027.
1: Tot això pel que fa al PSOE. Les paraules de Pedro Sánchez del Comitè Federal del PSOE han tingut resposta ja per part del Partit Popular. Alberto Núñez Feijóo ha acusat el president espanyol de capdilisme, l'assenyala d'haver-se atrinxerat antidemocràticament, diu, al Palau de la Moncloa. Paraules del líder popular durant la clausura del Congrés del PP català, que ha ratificat Alejandro Fernández com a cap de files.
9: Lleva ya dos días gobernando contra el Congreso y eso no es democrático. Es propio de un caudillismo que en España no se veía desde hace 50 años.
1: El Congrés ha estat una exhibició d'unitat, malgrat que s'hauria d'haver celebrat fa 4 anys i s'ha anat posposant per les desavinences entre Gènova i la direcció catalana. En tot cas, ha servit per renovar la cúpula dels populars a Catalunya amb Alejandro Fernández, que es manté al capdavant, a qui Feijóo demana capitanejar la missió per fer fora Sánchez de la Moncloa. La gran novetat, primer Fernández li agafa el guant a Alberto Núñez Feijóo.
10: que la tarea prioritaria que tenemos en los próximos meses es que Cataluña lidere el cambio en España para que tú seas presidente del gobierno. Qué buena falta le hace a la nación.
1: La incògnita del Congrés era qui seria el número 2 d'Alejandro Fernández. Doncs bé, els rumors s'han acabat certificant. Ha situat l'actual portaveu parlamentari Juan Fernández a segon de bord d'Alejandro Fernández del PP català i, per tant, Lorena Roldán li agafarà el relleu com a portaveu parlamentari. I ara ens situem a Planoles, al Ripollès. Així van rebre ahir l'expresident Jordi Pujol i Soley en l'acte d'homenatge organitzat per les joventuts de Junts i que es va fer en un moment en què estem pendents de la sentència pel cas que afecta la seva família i que jutja l'Audiència Nacional. En Pujol, recordem-ho, exonerat pel tribunal. Pujol, acompanyat del seu fill Oriol, no va intervenir directament en l'acte, però va preparar un discurs que va llegir Carlota Montfort, presidenta de l'entitat. No va fer esment a la causa judicial, però a través d'ella va reivindicar la seva entrega a Catalunya.
11: Si alguna cosa voldria que recordés de mi, és molt senzilla, que he intentat servir Catalunya amb les meves limitacions, amb els meus errors i amb els meus encerts.
1: El president Pujol també va defensar integrar les persones que arriben de fora sense renunciar a la identitat pròpia, tot plegat en un acte que va reunir 400 persones i a la qual també van assistir figures de pes del partit com el secretari general Jordi Turull i el president del Parlament Josep Rull. La crònica política catalana també passa per la indignació que viu l'esquerra independentista. El motiu, Aliança Catalana ha llogat l'històric local que fins ara havia estat la seu del casal Panxo de Berga. El casal portava 17 anys instal·lat al local, però el passat 15 de juny la propietat els va rescindir el contracte. La sorpresa ha arribat quan s'han assabentat que els nous llogaters són la formació de Sílvia Orriols, la líder del partit. De fet, s'ha vantat d'haver obert el local a través de les xarxes. Des de l'assemblea del casal Panxo denuncien que ha estat especulació immobiliària.

Hi haurà una nova protesta al municipi de Paiporta per reclamar la suspensió de l'aforament de l'expresident Carlos Mazón i per denunciar que 20 mesos després de la dana encara conserva l'acta de diputat. Més de 200 entitats socials i associacions de víctimes recorreran els carrers de la zona zero de la catàstrofe on hi va haver més morts en una mobilització que també vol assenyalar la situació de deteriorament en què encara avui es troben el municipi i la resta de pobles en diversos projectes urbanístics pendents d'execució. Ara anem fins a Austràlia.

0: home, la seva dona va buidar la casa familiar i de seguida es va instal·lar al domicili un home que era la seva nova parella sentimental. Fins i tot, explica la Maica, es va organitzar una festa de benvinguda a què van assistir estupefactes algunes companyes infermeres de l'hospital. Tot plegat, sumat al fet que la dona es va negar rotundament que li practiquessin una autòpsia al seu marit, insistint que ell no ho volia i que volia donar tots els seus òrgans, va fer saltar les alarmes. L'autòpsia va revelar després quantitats de benzodiazepines, fentanil i altres medicaments que presumptament la dona li va administrar tant a casa com a l'hospital. La sospitosa ha passat ara a presó provisional sense fiança.
1: Avui és un bon dia per llegir tota la peça que la Maica Navarro publica a La Vanguardia, amb la calma, a poc i sense cap mena de dubte que això d'aquí uns mesos o d'aquí un temps acabarà sent un capítol de Crims del Carles Porta. Avui, també diumenge, Maica Navarro al suplement. Ha mort ofegada una dona de 80 anys a la platja de l'Arquitecte, a l'Ampolla, al Baix Ebre. El 112 ha rebut l'avís poc després de la una del migdia, quan diverses persones han alertat que havien tret de l'aigua un banyista inconscient. Malgrat les maniobres de reanimació, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Des que ha començat la temporada ja són 5 les persones mortes a les platges catalanes. A Girona, una dona de 80 anys també està en estat crític a l'hospital després d'estar a punt d'ofegar-se en una platja de Palamós, al Baix Empordà. I un home ha quedat ferit per arma de foc després d'una baralla al barri del Bon Pastor de Barcelona. Segons informen els Mossos, ahir a la tarda hi va haver una discussió i un dels implicats va disparar diversos trets contra un altre. L'home va ser traslladat a l'hospital en estat greu, però no es tem per la seva vida. Una altra persona també va quedar ferida lleu per una bala rebotada. Els Mossos busquen ara l'autor dels trets per aclarir les circumstàncies que van desencadenar en aquest nou tiroteig a la ciutat de Barcelona. Aquest vespre, el 30 minuts de TV3 emet AP7 al límit.
2: Més cotxes, més risc.
1: És un reportatge que posa el punt de focus en aquesta autopista, la P7, que s'ha convertit en una via saturada i deteriorada per la falta de manteniment. Des que es va treure l'últim peatge ara fa 5 anys, el trànsit ja ha incrementat amb retencions habituals i talls per accidents perquè milers de persones s'han vist abocades a circular-hi. La via s'ha anat deteriorant i això l'ha dut a estar al límit. És el que explica aquest reportatge, que a més també inclou el debat sobre la inversió al Ministeri de Transports i planteja si és possible que tornin els peatges per pagar-ne el manteniment o si la gestió s'hauria de traspassar a la Generalitat. Tot plegat ho podem veure avui, a partir de les 10 del vespre, a TV3, amb aquest 30 minuts AP7 al límit. Si sou dels que compreu sovint online, potser aquesta notícia us interessa perquè a partir de la setmana que ve comprar productes a les plataformes com Shein, Temu o AliExpress sortirà més car. Dimecres 1 de juliol la Unió Europea comença a cobrar una nova taxa arancelària a l'entrada de petits paquets que fins ara estaven exempts d'impostos duaners. De fet, no només s'aplicarà a venedors xinesos, sinó també de qualsevol altre país no comunitari com ara els Estats Units o la Gran Bretanya. S'hauran de pagar 3 euros de taxa per cada categoria de producte inclòs en el paquet, ho explica Cristian Castillo, professor de la UOC i expert en logística.
3: Tots aquells productes que arribin fins a 150 euros, que fins ara estaven exemptes de pagar cap taxa duanera, doncs ara sí que hauran de tenir un preu fixe d'uns 3 euros per cada partida arancelària. Això vol dir que podríem tenir samarretes, però si són de diferents materials, s'haurien d'aplicar aquests 3 euros per cada categoria.
1: Segons Castillo, la Unió Europea calcula que l'any passat va entrar als països comunitaris prop de 6.000 milions de petits paquets, sobretot des de l'Àsia. La xifra s'ha multiplicat per 4 des de l'any 2022. Mentrestant, la Unió Europea permetrà cultivar fruites i hortalisses editades genèticament per adaptar-les millor a la sequera i a les plagues. Fins ara, la venda d'aquestes variants estava controlada, però la comunitat científica n'avala la seguretat i creu que permetrà als pagesos augmentar la collita. Des de Brussel·les, Bruno Forte Amires, bon dia.
4: Hola, bon dia. Això no té res a veure amb els transgènics, que continuaran estrictament regulats perquè barregen els gens d'espècies diferents. El que s'aprova ara és la possibilitat d'editar el genoma intern d'un mateix vegetal per potenciar-ne els trets més afavoridors des del punt de vista nutricional pel que fa al gust o la resiliència climàtica. L'eurodiputada sueca Jessica Polgjart ha negociat la nova llei.
5: Estem donant als pagesos les eines que necessiten per conrear cultius més resilients al clima i competir globalment, al mateix temps que preservem les normes més estrictes de seguretat alimentària.
4: Els aliments que estiguin editats genèticament no ho hauran d'indicar l'etiquetatge i això molesta les organitzacions d'agricultura ecològica, com la Demeter International. La seva portaveu és Clara Ver.
6: Per als consumidors...

0: No hi ha transparència, no hi ha informació. No podran prendre una decisió informada quan vagin a comprar al supermercat.
1: Les fruites i verdures biològiques continuaran cultivant-se sense utilitzar llavors editades genèticament.
2: Gràcies, Bruno. 5 minuts per arribar a 8:45 del matí. Parlem ara de música en directe, en aquest cas d'un dels concerts més multitudinaris d'aquest any a casa nostra. Alejandro Sanz, un plaer d'emocions. L'estadi RCD Stadium de Cornellà, davant de 34.000 persones, s'ha presentat el seu nou disc, I ara què? I també ha repassat els seus grans clàssics amb arranjaments posats al dia que han fet les delícies d'un públic majoritàriament femení. Marc Ruiz, endavant.
3: Alejandro Sanz ha tornat a enamorar el públic de Barcelona amb una bona banda de músics i una bona selecció de cançons de les més de 3 dècades de carrera. El públic és veterà, com ho demostren molts dels cartells que porten. N'hi ha que remarquen que fa 30 anys que en són fans. I Alejandro Sanz es llegeix gairebé un per un. És un gran anfitrió i parla al públic amb molta tendresa. L'excusa de la gira és el disc I ara què, però el públic vol els clàssics. I Alejandro Sanz ho sap. Per això ho resol amb Bésame, El vino de tu boca, Les guapes, que és la que més ha agradat de les noves, i Hoy no me siento bien, que l'ha dedicada a les víctimes del terratrèmol de Venezuela. Cançons com Cuando nadie me ve han endolcit el públic. Es podia tocar l'emoció concentrada a l'aire, amb fans abraçats i amb la llagrimeta a punt de saltar. Sanz ha tancat 2 hores i mitja de música, emoció i complicitat de vells amics amb l'imprescindible Corazón Partido, un cor que aquesta nit han cosit les 34.000 persones que han omplert l'estadi de l'Espanyol.
2: Ja veig que el Marc Ruiz s'ho ha passat bé. Avui, a la tertúlia del suplement, Marc Molins, Oriol Marc i Núria Oriols, i per petició popular hi sumarem també el Blai Mercè, una de les veus musicals de Catalunya Ràdio, perquè ens faci un retrat d'algunes de les peces més icòniques de...
4: Son tan fuertes tus miradas, elegantes y estudiadas.
2: Algunes de les peces més icòniques d'Alejandro Sanz, com Pisando Fuerte o, evidentment...

0: A partir de les 9, una mica d'Alejandro Sanz també amb el Blai Mercè, la tertúlia del suplement. Més concerts d'avui diumenge. Els Tiets actuen a la Festa Major de Rubí.
1: Què era això? Què era això? Sempre volem massa i necessitem poc.
0: Un concert que començarà a 11:45 de la nit a l'Escardívol de Rubí, on el duet maresmenc presentarà la seva cançó de l'estiu, Era això, publicada aquest divendres, i una altra de les cançons d'aquest estiu...
1: Com un anunci d'estrella tan punt desig de Sant Joan.
0: Sant Joan, dels mallorquins Fades, que, per cert, aquests últims dies han rebut diverses agressions homòfobes dalt dels escenaris, imperdonable, lamentable. Per tant, des d'aquí també una abraçada pels Fades. A 11:45 tocaran aquest Sant Joan i moltes altres a la nit de l'Orgull del Masnou en un concert emmarcat en la Festa Major d'aquesta localitat del Maresme. A Barcelona... Clar, és que... Ja potser aniré al Palau de la Música. Andrea Motis, acompanyada per la Barcelona Gospel Messengers, en un concert per homenatjar Amy Winehouse, una de les seves referents musicals, quan falta una mica menys d'un mes perquè es commemorin 15 anys. Què dius ara? 15 anys de la mort de l'artista britànica Amy Winehouse. 15 anys ja han passat. Avui Andrea Motis amb aquest homenatge al Palau de la Música. El petit de Calaril toca la Fònica de Banyoles. També hi actuaran el cantant de la Ludwig Band, el Quim Carandell, i Anna Andreu, que segur que aprofitarà per interpretar aquesta versió d'Antònia Font, que acaba de publicar. Amb aquests focs artificials i d'Antònia Font els pets... que avui actuen en un festival amb un nom que sembla posat per Lluís Gavaldàs, el festival A Cel Obert de les Masies de Voltregà, Osona. A partir de les 7 de la tarda, els Pets cantant les 40 amb el grup infantil Filomena de Taloners. Ja ho veieu, dia intens de concerts i de festivals, també amb concerts d'àmbit internacional. El Festival Blau Marí tanca avui la seva primera edició amb un concert de Rufus Wainwright. El canadenc avançarà alguna cançó del que serà el seu proper disc. Serà 9:45 al Port de Barcelona per posar punt final a aquest certamen. Qui li agafa el relleu és un altre festival nou, el Bars, que recupera el nom de la Sala del Paral·lel. Tot i això, se celebrarà al Poble Espanyol i començarà aquest vespre amb Beat, el grup format per exmembres de la llegendària banda britànica King Crimson. El grup hi ha Adrian Willow, exmúsic de David Bowie i Steve Vai, considerat un dels millors guitarristes de tots els temps. Fins al 25 de juliol hi desfilaran Morrissey, Rubén Blades, Joan Dausà, M. Clan, Lax and Busto i els Gypsy Kings amb Los Manolos. Com dèiem, el festival recupera l'esperit de l'antiga sala Bars del Paral·lel i el trasllada a un format a l'aire lliure. El recinte també incorpora oferta gastronòmica i un segon escenari dedicat als artistes emergents. I ara anem als castells. Passen davant dels castellers de Vilafranca, els de Sants i els dels Xiquets de Tarragona a la Diada del Pla de la Seu. Els verds hi han descarregat 3 castells de la gamma extra, és a dir, els castells més difícils d'aixecar. Josep Almirall.
2: Els castellers de Vilafranca han descarregat la seva primera torre de nou de la temporada en una actuació d'alt nivell, en la qual també han descarregat el 4 de nou amb l'agulla i el pilar de 8. 3 castells de la gamma extra que els verds han acompanyat del 3 de 9. Molt bona actuació dels penedesencs, que eixamplen el seu ventall de castells de la màxima dificultat. Gran actuació també dels castellers de Sants, que han descarregat la tripleta màgica per primera vegada des del 2019. Impecable el 4 de 9 de sortida, més treballat el 3 de 9 de la segona ronda i estrena del 5 de 8 per acabar. Els anfitrions de la Diada, els Xiquets de Tarragona, han igualat la seva millor actuació de la temporada amb el 3 i el 4 de 8 i el 7 de 8, el segon de l'any, que els serveix també per agafar confiança davant l'estrena futura del 2 de 8, el 5 de 8 o el 3 de 9.
0: De seguida tornem amb els esports. Leo Messi continua signant un Mundial brillant. Avui, malgrat ser suplent, ha marcat de falta el 6è gol en aquesta edició, només amb 3 partits. Ja en suma 19 en tota la història dels Mundials, 3 més que Mbappé. Pausa i els esports.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
4: Sabies per què el kèfir d'Activia és un kèfir de veritat? Perquè conté autèntics llevats de kèfir. És boníssim i amb probiòtics que només Activia ha demostrat que arriben vius a la microbiota i nodreixen la seva diversitat. A més, comença els matins amb Activia kèfir. Et sentiràs bé per dins i això es nota per fora. Activia kèfir, un kèfir de veritat.
5: Flotador, 4 euros. Molestar amb l'altaveu a la platja, 300 euros. Aquest estiu, multes de fins a 75 flotadors per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 300 euros de multa per molestar amb l'altaveu a la platja.
6: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
7: Aquesta setmana Lidl estalvia l'engròs amb els nostres més de 90 productes XXL. En format estalvi, pit de pollastre filetejat per 5,59, t'estalvies un 18%. I mix de fruita seca per 4,99, t'estalvies un 19%. Lidl, val la pena.
8: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
9: I després a ca la meva mare, Olot.
8: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
10: Molt bé.
8: Arribarem a tot?
10: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
11: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
12: El paviment està molt malament, hi ha dèficits de senyalització, hi ha molts vehicles avariats que no retiren, hi ha àrees de servei, la gent es queixa de falta de seguretat.
13: L'AP7 ha deixat de ser una autopista? AP7 al límit, 30 minuts. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
14: Bon dia!
13: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
14: Tranquils, que no ens avorrirem.
13: La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3CAT. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
15: Ocasión Plus.
16: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
17: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
18: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
19: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
20: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
19: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
18: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
19: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
20: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
19: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
18: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
20: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
19: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
3: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.

0: Passen 6 minuts de 8:45 del matí. Aquesta matinada s'ha tancat la fase de grups del Mundial i el nom de Leo Messi, Joan Fitó, és el més destacat.
1: Sí, perquè continua fent història. L'argentí, 6 gols en aquesta fase de grups. Avui ha estat suplent Messi, ha entrat al minut 60 i n'ha tingut prou en 20 minuts per fer això.
2: I és una posició recontra.
3: A ver, Leo, a ver, Leo. Yo sé que tanto te pedimos. Ahí va, Messi, golazo.
0: Gols en 3 partits, una animalada realment, i és per treure's el barret, la gorra, el que vulgueu. Sí que és veritat que aquí el porter fa amb l'estàtua, és a dir, pot fer alguna cosa més. En qualsevol cas, bé, ha sortit 30 minutets perquè el reservaven i ha fet el seu golet.
1: Sí, ha fet el gol de falta, com deies, l'ha fet pel pal del porter, que ha fet una mica l'estaquirot. Són 6 gols. Avui ha trencat un nou rècord Leo Messi perquè encadena 7 partits mundialistes marcant. Això és superar un rècord dels anys 70 que tenien noms mítics com Jairzinho o Fontaine. Un rècord, com deia, del 1970. Scaloni ha explicat després del partit que Messi ha decidit avui ser suplent.
4: Que él hoy podía haber jugado 90 minutos y podía, sin desmerecer al rival, a lo mejor agrandar esa leyenda, pero prefirió también en que sus compañeros tengan minutos, prefirió también pensar en lo que viene, y eso habla más que bien, porque no piensa en esos números que tanto la gente habla.
1: 6 en aquesta edició, són 2 més dels que han fet Mbappé o Dembélé, que en sumen 4. A més, el d'avui és el 19è que marca en els Mundials, i ara Messi en té 3 de marge, precisament respecte a Kylian Mbappé.
0: Aquesta matinada s'ha acabat aquesta primera fase del Mundial, una mica feixuga, una mica llarga, amb uns partits d'aquests de mastegar sorra. Avui comencen ja els 16ens de final, per tant, o sigui, queden 16ens, 8ens, quarts, semifinals i final, encara 5 partits fins a poder aconseguir el títol del Mundial. Es farà llarg, això.
1: Sí, t'he de dir que el primer partit d'aquests 16 anys tampoc millora gaire el que hem vist fins ara. És un Sud-Àfrica-Canadà, una de les anfitriones.
0: Sud-Àfrica-Canadà.
1: Sí,
0: a casa segur que me'l fan empassar.
1: Que juguen avui a les 9 del vespre. D'aquesta matinada dels partits et destaco l'empat a 0 de Portugal contra Colòmbia. Portugal queda segona de grup. També el final d'infart et destaco entre Algèria i Àustria. Finalment han empatat a 3 amb un gol a l'últim segon del conjunt austríac. Tot plegat ja deixa aquest quadre definit. Espanya jugarà dijous a les 9 del vespre precisament contra Àustria, i compta perquè en cas de victòria de la selecció espanyola jugaria contra el guanyador del Croàcia-Portugal.
0: És a dir, podríem tenir a 8ens de final un Espanya-Portugal, per tant un Cristiano Ronaldo Lamine Yamal.
1: Correcte.
0: I Espanya ara juga a Àustria, en principi és assequible, això.
1: Sí, en principi sí, de fet s'han classificat avui a l'últim sospir amb un gol al 96. Espanya més ha caigut a la banda del quadre, et diria que complicada, perquè jugaria contra França en unes hipotètiques semifinals. França, que s'hauria d'enfrontar abans a Alemanya. En canvi, a l'altra banda d'aquest quadre podríem tenir unes semifinals entre Brasil i l'Argentina. Tot plegat, doncs, ho anirem desxifrant els pròxims dies. D'aquests 16ens et destaco el Brasil-Japó, els Països Baixos, Marroc o, per exemple, el França-Suècia.
0: Hi hauria bastant morbo també si es trobés Argentina-Portugal, és a dir, Messi contra Cristiano Ronaldo. Això pot passar?
1: A la final.
0: Fins a la final.
1: Sí,
0: no,
1: correcte.
0: No passarà.
1: Estan a bandes del quadre diferents.
0: Mm-hmm. Avui, més enllà d'aquest Mundial de Futbol, tenim altres cites destacades. La primera és a Manresa.
1: El Nou Congost, perquè a 1:15 del migdia, partit de la selecció catalana, feia 3 anys que Catalunya no jugava un partit amistós. L'últim va ser contra l'Argentina, també es va disputar el Nou Congost. Avui Catalunya juga contra la Gran Bretanya. Jaume Ponsarnau, que és el seleccionador català, va passar ahir pel Tot Gira.
5: El nostre bàsquet és un bàsquet reconegut arreu, no? I crec que ha sigut referent a moltes parts del món. Tinc gent bueno, que ho ha sigut tot, no?, amb aquest esport, i bé, doncs, malauradament tardem massa, no?, a poder fer la festa del nostre bàsquet, però bueno, s'ha pogut fer i ha costat, s'ha pogut fer, i mirarem de fer-ho, doncs, com dia abans, no?, tots amb la màxima inclusió.
0: Una convocatòria una mica descafeinada, per
1: cert. Sí, perquè falten noms potents com el de Joel Parra, jugador del Barça, Pierre Oriola o també Oriol Paulí, tots tres convocats amb la selecció espanyola, que juga demà a Finestres FIBA. Tampoc hi ha Ricky Rubio, i noms destacats d'aquesta convocatòria, el de Guillem Vives de la Penya o el de Pep Busquets del Bàsquet Girona.
0: He vist el conseller d'Esports, el Berni Álvarez, convidant a tots els catalans a assistir a aquest partit i recordant que ell va participar en un dels últims partits de la selecció catalana amb 5 triples. Hi ha el vídeo recopilatori d'aquests 5 triplaços de Berni Álvarez, que evidentment, a banda de conseller, molt abans va ser jugador professional de l'ACB i un tirador letal que ho demostra. També, si recupereu aquest vídeo a les xarxes, val la pena veure com la mecànica que tenia. A MotoGP, avui es disputa la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos.
1: En Marc Márquez, sortint des de la 7a posició, ahir va acabar 6è a la cursa sprint, avui surt 7è, però ja avisa Marc Márquez que el d'avui serà un diumenge complicat.
6: Uno sufre lo que quiere, pero ha ido bien, hemos visto ya en entrenos que teníamos séptimo, octavo, era la posición, nos han regalado esa al final con la penalización de Pecco, pero bueno, al final un punto más, un punto menos, lo importante es que hemos ido dando vueltas, pero sí, aquí se ha puesto cuesta arriba el fin de semana.
1: Jorge Martín sortirà des de la pole, Betzé, qui líder del Mundial, ho farà des de la tercera posició, Márquez és a 42 punts de l'italià a la general del Mundial, també en motor, una hora més tard, això començarà a les 2, MotoGP, a les 3 arrencarà el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1, George Russell surt des de la pole, els dos Ferraris, Leclerc i Hamilton, segon i tercer, i el líder del Mundial, Kimi Antonelli, surt des de la quarta posició.
0: Un dels noms d'aquestes últimes hores és el de la catalana Mireia Benito.
1: Perquè s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta després de guanyar la prova a Sabiñánigo. La de Llorenç del Penedès aconsegueix doblet. Dijous es va proclamar campiona en la prova contra rellotge. És el primer triomf de Mireia Benito en aquesta modalitat i ahir també va passar pel Tot Giro.
7: Sí, la veritat és que sí. Si m'ho haguessin dit fa una setmana, la veritat és que no tenia gens clar ni l'una ni l'altra. Llavors, realment, és una passada.
1: I encara un apunt més, en aquest cas d'hoquei patins, perquè aquest diumenge avui es juga la tornada per l'ascens a l'hoquei Lliga, una hoquei Lliga que va guanyar l'Igualada fa pocs dies, doncs avui ascens per disputar aquesta hoquei Lliga entre el Vilafranca i el Manlleu, amb 2-3 pel Vilafranca al partit d'anada.
0: Joan Anton Català, bon dia una altra vegada.
8: Bon dia.
0: Com veurem la lluna aquesta setmana?
8: La podrem gaudir plena, de fet serà demà plena. Demà dilluns, dia 29, la tindrem plena.
0: A quina hora ha sortit el sol avui a Cornellà del Terri, al Pla de l'Estany?
8: A les 6 i 15 minuts.
0: I a quina hora es pondrà?
8: 21 a 28.
0: Una abraçada, Joan Anton.
8: A tu.
0: Temperatura Cornellà del Terri, Jofre Genuer, aquesta hora?

0: afecta mai a tothom, perquè no és de manera general, cada sector del país té les seves peculiaritats. Avui, per exemple, la broma ja haurà durat prou. Al Pirineu, especialment, hi ha la franja ponent a partir de la tarda. Aquí sí que es notarà un descens de les temperatures, però la resta no. Haurem d'esperar més dies. I, de fet, ja avancem que a la façana litoral, i sobretot al voltant de la costa central, és dels llocs on baixarà menys la temperatura. En tot cas, sí que es notarà força a partir de dimecres i especialment la matinada dijous. Aquí sí que notarem un alleujament de manera generalitzat, però fins a llavors el descens serà progressiu i a més és que passarem de temperatures anormals molt per sobre del que seria habitual. Com dèiem, ara estem tenint valors que són més típics 10 anys enrere, a finals de juliol. Passarem a temperatures pròpies per l'època, en tot cas, és a dir que la calor continua sent present com és habitual a l'estiu. Per tant, és més que res fer-nos la idea de que la calor afluix, aquesta calor tan intensa afluixarà una mica i tindrem una calor més típica. Bàsicament seria aquest el missatge. Sí que en alguns indrets del territori fins i tot pot refrescar força, però ja estem parlant de zones doncs al nord del país, zones també més elevades i més a l'interior, no pas a la façana litoral. No sé si amb tot això et contento una mica amb l'explicació del descens de les temperatures.
1: Jofre, no és culpa teva, ja ho saps, però clar... No et sentis malament, però és que... Bé, sé que també és molta pressió per vosaltres, perquè la gent n'està tipa, n'està farta.
0: Jo el primer, eh?
1: Clar,
0: no, el que passa que també... Jo també l'espero, però a nivell general hi ha un descens, perquè de valors, pròpiament valors, sí que baixaran, però molt probablement al llarg de la setmana tindrem el comentari d'on està el descens de les temperatures, eh? I sobretot a les zones més poblades. En fi...
1: Ànims.
0: Que compta aquesta tarda que hi haurà algunes tempestes a l'Alt Pirineu que poden ser localment una mica intenses.
1: Dutxes d'aigua freda. Salut, gràcies, Jofre.
0: Que vagi bé.
1: Aquest és el temps que ens espera en un diumenge en què al suplement hi passaran coses com aquesta. Tenim un petit problema, no sé si d'avisar assistència mèdica. Tenim un crim a l'estudi de Catalunya Ràdio.
2: No s'alarmi ningú. Saps allò que t'afaites al matí i talles un capilar, una cosa que molts senyors segur que els ha passat i no s'acaba de tallar.
1: Fa estona que estàs sangrant.
2: No, bueno, tampoc no... Escolta'm, que tinc un sesveri, eh?
3: Jo avui he quedat amb alguns amics per a veure el partit i tinc un amic que és molt ultra del Madrid, sempre acabem discutint, i no va a la selecció espanyola, precisament, perquè hi ha massa jugadors del Barça.
1: Tot això que m'estàs explicant ho pots fer igualment sense que mai hi hagi una transacció econòmica. En
2: Exacte.
1: Comptes d'apuntar-te a gigolos.com o com es digui aquesta plataforma, et pots apuntar a Tinder i l'experiència la tindràs igual.
4: Exacte.
1: Aleshores, però... per què no ho fas a Tinder i ho fas a canvi d'uns diners?
4: Mira, molt senzill. Jo penso que el meu temps té un valor. Si jo decideixo que en aquest moment algú, per algo que faria gratuïtament, em vol pagar, jo no diré que no, sóc empresari. O sigui, s'ha de dir molt clar. Per fer el mateix que faria gratis em paguen, pues per què no ho faria?
5: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És diumenge 28 de juny del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio, que són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Pedro Sánchez.
1: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo.
2: El Comitè Federal del PSOE tanca files amb el president espanyol, que defensa la seva resposta davant el degoteig de casos de corrupció i demana coratge i determinació per encarar la recta final de la legislatura.
0: Alejandro Fernández.
3: Que la tarea prioritaria que tenemos en los próximos meses...
2: Ratificat pel PP català com a cap de files en un congrés on ha situat l'actual portaveu parlamentari Juan Fernández com a segon de bord. També hi ha intervingut Núñez Feijóo, que ha acusat Pedro Sánchez d'haver-se atrinxerat antidemocràticament a la Moncloa.
0: Alejandro Sanz.
2: 34.000 corazones partidos que han omplert l'RCD Stadium per vibrar el ritme del cantant madrileny. Sanz ha presentat el seu nou disc, I ara què, però també ha repassat els seus grans clàssics com El alma al aire, Amiga mía o I si fuera ella.
0: Per petició dels tertulians, Marc Molins, Núria Oriols i Oriol Marc, avui un retrat d'Alejandro Sanz a través de Blai Mercè a la tertúlia del suplement. Avui també és un dia que es compta en tres xifres. La primera és el 41.
2: Graus i mig, els que s'han assolit a Alemanya en una onada de calor que causa estralls a tota Europa. A París, en les últimes 24 hores, la calor ha provocat la mort d'un centenar de persones i ha desbordat els serveis

0: funeraris.
1: 2.000.
0: Persones que han omplert en aquest cas els carrers de Barcelona en la marxa de l'orgull LGTBIQ+. A Hongria, desenes de milers de persones també s'han concentrat a la capital, a Budapest, per celebrar la primera marxa de l'orgull sense l'homòfob Víctor Orbán al poder.
1: 6.
0: Gols, com 6 sols, i mai més ben dit si parlem de l'Argentina. Els que porta Leo Messi en aquest Mundial, després de marcar de falta aquesta matinada contra Jordània, i això que només ha jugat 20 minuts.
1: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb el Marc Molins, l'Oriol Marc i la Núria Urriols. Un mateix 28 de juny, en aquest cas de l'any 1999, Antoni Bassas va entrevistar la cantant de Lanzarote, Rosana, que l'endemà presentava el seu disc, Luna Nueva, al poble espanyol. Una dona de poques paraules.
2: Optimismo. Aquesta és una paraula que surt sovint i que es transpúa, aquesta persona entra a l'estudi. Hoy me parece que vienes acusando el cansancio, no sé si de la gira, pero bueno, y sin embargo, los ojos te sonríen. A pesar de la hora y estas cosas, sí, ¿no? Los ojos te sonríen.
1: Una dona de poques paraules, però de grans hits. Si tú no estás.
3: No quiero estar sin ti.
1: El talismán.
3: El talismán de tu piel me ha dicho.
1: Oh, a fuego lento.
3: Fuego lento tu mirada.
1: Durant els més de 30 anys de carrera, Rosana ha publicat una quinzena de discos i dues cançons seves han estat banda sonora de pel·lícules, atenció, de Quentin Tarantino. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens morem de la 10 al 614, però ens podeu escoltar des de Recife, des del poble espanyol o des de sota l'ombreta de l'arbre on us resareu per no aturrar-vos a fuego lento.
4: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Diari Ara. El Toni Soler avui defensa el dret a canviar d'opinió en gairebé tots els temes en un article que es titula Elogi del canvi de parer. Marina.
0: Si tothom digués soc d'Esquerra o soc del PP amb el mateix orgull i convicció amb què altres diem soc del Barça o soc de la Penya, no caldria celebrar eleccions, sinó només passar llista, diu. El periodista posa sobre la taula dilemes com podem ser favorables a la immigració sense traves i al mateix temps defensar la continuïtat de la identitat catalana, o podem defensar l'educació inclusiva que no deixi ningú enrere i la detecció i promoció de l'excel·lència. Soler fa servir la metàfora dels elefants a l'habitació per parlar dels problemes que té Catalunya, alguns que arrossega de fa temps, com la identitat i també la relació amb Espanya, i d'altres més recents, com el fenomen de la immigració, l'habitatge o el canvi climàtic. Doncs bé, sobretot això, confessa que ha canviat d'opinió en moltes coses, però en les seves conviccions independentistes diu aquí no ha canviat de parer.
1: També el diari Ara, avui ens fixem en l'anàlisi que fa la Mireia Esteve, posa la lupa en la relació Esquerra i PSOE.
0: Sí, Gabriel Rufián va dir dijous que ja s'ha posat en contacte amb els socialistes per parlar dels pressupostos de l'any que ve, una jugada que Esteve defineix com intentar posar la pilota a la teulada del PSOE mentre segueix pendent de qüestions com la liquidació de part del deute del Fla o els acords signats per la investidura de Sánchez i Illa. Tot plegat per concloure que Esquerra vol posar a tots els focus a Madrid, amb la legislatura espanyola penjant d'un fil i amb la carpeta de pressupostos tancats a Catalunya.
1: I avui una radiografia a La Vanguardia de la Lola García explorant l'apropament entre el Partit Popular i Junts.
0: Sí, Junts es vol desenganxar de Sánchez, però sense provocar encara eleccions. Per això fa Equilibris proposant-li que la legislatura continuï amb un altre president i votant amb el PP una qüestió de confiança. Escriu un article on García apunta que, en la seva opinió, Junts no té gaire clar què votaria si el PP presentés una moció de censura i pronostica que si el Suprem no posa traves a l'amnistia, la relació entre formacions fluirà millor. De fet, afirma que la comunicació entre els dos partits no s'ha trencat en cap moment, malgrat que ara mateix guardin les aparences per no provocar malentesos, Junts i PP. Junts pensa més a curt termini i ara els convé que Sánchez continuï a la Moncloa uns mesos més, però quan Puigdemont torni a Catalunya el seu objectiu virarà i necessitaran buscar el seu millor resultat, la seva veritable prioritat.
1: Al Washington Post, Albert Postils, es pregunten què passa amb les relacions de parella quan arriben a la jubilació.
5: Perquè la jubilació promet un luxe que moltes parelles no han tingut durant anys, que és tenir temps, però això es pot convertir en un arma de doble tall. L'article planteja quatre grans obstacles als que s'enfronten les parelles que entren en la jubilació. El primer és la pèrdua de confiança i d'identitat, perquè en l'etapa laboral acostumen a forjar la nostra identitat a través de la feina i tenim metes a perseguir, però quan arriba la jubilació hi ha el risc d'esperar que sigui la teva parella qui t'ofereixi tota la validació. El segon, passar molt temps plegats. Pot haver petites manies de la teva parella parella que abans amb prou feines notaves, per exemple, la manera com mastegava, i cada cop t'és impossible ignorar quan passes tot el dia al seu costat.
1: És a dir, no t'adones com mastega fins que et jubiles.
5: Exacte, i això, segons els experts, afavoreix que descarreguis totes les teves frustracions i el mal humor en una sola persona.
1: Per culpa de com mastega.
5: El tercer, les expectatives financeres. La jubilació implica passar de guanyar diners a viure de la pensió, i per moltes parelles aquesta pèrdua d'ingressos regulars desperta l'instint d'estalviar. I aquí, llegim, és important saber què prioritza cadascú. Per exemple, si donar més recolzament financer als fills adults o centrar-se en el matrimoni i gastar-se els diners en viatges i altres activitats. I per últim, el concepte de jubilació ideal. Per un, pot ser una oportunitat per aprendre, créixer i perseguir ambicions postergades, i per l'altre, una oportunitat per abaixar el ritme i establir una rutina més tranquil·la.
6: Avui al suplement.
1: Avui al suplement, a quarts d'11, coneixerem de més a prop en Canyut.
7: A mi em va anar molt bé, que no hi hagués alcohol. Jo, de fet, venia el dia anterior d'haver promès que estaria una temporada llarga sense beure alcohol, perquè vaig tenir un periple, que està tot relacionat, i dic, hòstia, m'acaben de donar un premi, deixo l'alcohol i ja, saps? Des de dalt ja volen un altre cop obrir la font picant. I no, vaig arribar allà a l'anunci, que et fan repetir molts cops l'escena. De fet, està ple d'aigua mineral i d'altres begudes, diguem, com es diuen, refrigerios, no?
1: Isotòniques.
7: Isotòniques. I llavors, home, en algun moment m'hagués fotut una estrella per calmar-me, perquè, clar, és molt masoquista, això, no?
1: Vull dir, el ja famós Canyut de l'anunci estrella de cervesa és, en realitat, el Xavier González Arnau, un artista i pintor amb un món interior fascinant. Aquesta setmana l'hem visitat a la seva masia, al mig del bosc, a tocar de Celrà, al Baix Empordà, i hem descobert que, en realitat, dins del Xavier González Arnau també hi ha una mena de Viggo Mortensen a punt de causar l'estrellat. El sentirem a quarts d'11 del matí, en un matí de diumenge en què també vindran la Marta Ferrer i la Rosa Rodon amb les Amigues de les Arts, les recomanacions i les propostes gastronòmiques, els de la Setmana Tràgica, la Marina Laminos amb el seu Malalts de Ràdio, el Roger Mas, el David Carabent, i a l'Eclipsi avui les nits de l'actriu Mercè Arànega.
4: El suplement amb Roger Escapa.
8: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb IBP.es promo Catalunya.
9: Amb motiu del gran départ del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Són les 9 del matí.
1: Cuplejant. Cuplejant amb Caral Pedemonte.
2: Sorgeix una nova colla de joves sardanistes a Sant Hilari. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a copla. Sorgeix una nova colla de joves sardanistes des de Sant Hilari Sacalm després dels cursos de sardanes a les escoles que ha organitzat el grup sardanista Sant Hilari. Parlem amb ells. Aquest és del programa 493 i tenim més titulars. Qui és Magí Capdevila, nou director de l'UMAC Orquestra? Ho descobrim. El responsable d'activitats de Som Sardana, Víctor Sallés, rep el guardó Rosa d'Or de Floricel, d'anglès. I aquest cap de setmana arriba l'Aplec de Gramunt. L'agrupació sardanista de Calella organitza un nou curs de sardanes coincidint amb les ballades del cicle d'estiu. I mor Assumpta Roura, presidenta de l'agrupació sardanista de Sant Joan de les Abadeses. Anna Abad torna a estrenar aquesta setmana i Marc Timón ho farà pels 100 anys del concurs de Vic aquest juliol. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a copla. Comencem el Cuplejant.
1: Cuplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
2: El que ha passat al món immens de la sardana i la copla aquesta setmana passa per Sant Hilari, i així us ho expliquem.
1: Notícies. Societat.
2: Al cor de les Guilleries, allà on hi va fer estrall Serrallonga, més concretament a Sant Hilari, s'ha creat una colla de sardanes de gent de quart d'ESO per iniciativa pròpia. Això ho vam descobrir la setmana passada coincidint amb el final de curs de les escoles, ja que els alumnes dels 5 cursos de les escoles de primària de Sant Hilari Sacalm van ballar sardanes a plaça. En aquesta celebració també es va estrenar la colla Lliroi, una colla formada per joves hilariencs amb moltes ganes de fer créixer, diuen, la sardana entre la gent jove i de portar-la cap a noves generacions. Així ho explica Carme Timoneda, que és vocal del grup sardanista de Sant Hilari, en declaracions al Cuplejant, que són qui han organitzat aquests cursos de sardanes a les escoles.
3: Fa 3 cursos que hem portat a terme tallers a les diferents escoles del poble. La motivació, doncs, és que la jovenalla conegui la sardana i motivar-los també per ballar sardanes i que la sardana no es perdi. Llavors, arrel de tots els joves que han anat participant, joves i no tan joves, els nens també, doncs han passat aquests 3 anys i han sorgit aquest grup. Aquest grup són adolescents que ja han passat per aquests tallers de sardanes i els hi varen proposar, ells hi varen estar d'acord, provar de ballar una sardana en punts lliures. Han anat assajant tot aquest any, des del gener, que van fer un curs general, i després ells, doncs, ara hem anat assajant, i al final, doncs, ells han aconseguit treure aquesta sardana, i la mostra i l'estrena va ser el 17 de juny, que fem la cloenda dels tallers de sardanes. Són 5 components que han sortit d'aquests tallers i un noi que ha vingut d'una escola de fora, però que també està molt relacionat amb Sant Hilari. Intentarem que tirin endavant i que arribin, doncs, allà on ells vulguin. Ara, en principi, doncs, perfeccionar la tècnica, ballar més sardanes de punts lliures, i si ells volen, doncs, participar a concursos més endavant, doncs esperem que sí.
4: El que està molt bé és que, per exemple, aquest any, doncs, quan van ells a ballar, hi va haver-hi altres jovent com ells que es van preocupar a veure com ho feien, aquesta manera de ballar sardanes. O sigui, no era solament puntejar, i sinó que podien fer altres maneres de ballar una sardana diferent.
2: Aquestes han estat les paraules del grup sardanista de Sant Hilari Sacalm, aquesta parella de sardanistes que els agraïm des d'aquí. Aquesta nova colla es va estrenar oficialment ballant Cap de Creus de Punts Lliures, ara ens ho explicaven, dissenyats pel grup sardanista de Sant Hilari. Cadascun dels 5 cursos que han rebut el taller a l'escola van ballar la seva sardana, mostrant tot el que han anat aprenent durant el curs. Per acabar, van ballar 2 sardanes, tots junts, grans i petits, per tancar la festa com cal, i ara tots els nens a descansar perquè s'ha acabat el curs, però seguim ballant sardanes.

0: Coplejant
1: amb Caral Pedemonte.
2: I si parlem de Sant Hilari i les Guilleries, cal recordar que aquestes muntanyes van ser l'escenari d'aventures del bandoler més famós de Catalunya, Joan de Serrallonga. En realitat es deia Joan Sala i Ferrer, però va adoptar el nom de Serrallonga en casar-se amb la pobilla del mas de Serrallonga de Carós, a Sant Hilari. A partir de 1622, convertit en fugitiu, es va dedicar als robatoris i segrestos amb la seva banda, i gràcies al coneixement dels boscos de les Guilleries, va esquivar durant anys les autoritats. Capturat el 1633, 11 anys més tard, fou executat a Barcelona l'any següent. La llegenda el va transformar després en un heroi romàntic i justicier, però el personatge real era, sobretot, un bandoler que va deixar una empremta profunda en la història i en l'imaginari de Catalunya, i sobretot en aquesta part de Catalunya, les Guilleries. Anem a escoltar el ball d'en Serrallonga, compost a través de 5 apartats. Aquest ball té l'entrada i la sortida, la tornada, l'entrada d'en Serrallonga i la Joana, també l'entrada dels bandolers i el ball d'en Serrallonga, la part final. És una instrumentació per a cobla de Marcel Sabater, la podem escoltar a càrrec de la cobla ja desapareguda Cadaqués, i la podem trobar en el disc Danses i entremesos de la Garrotxa, volum 2, Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny. L'escoltem.

0: coplejant.cat.
1: Notícies.
2: I no marxem de les guilleries perquè aquest diumenge s'ha celebrat l'Aplec d'Anglès i l'agrupació sardanista i cultural Floricel ha entregat a Víctor Sallés, membre de la Junta i responsable de l'àrea d'activitats de Som Sardana, el guardó Rosa d'Or de Floricel en reconeixement a la seva trajectòria sardanista. L'entrega es va dur a terme durant la 72a edició d'aquest Aplec d'Anglès en la sessió de tarda i ha estat estretament lligada al món de la sardana en diverses formes, tant en la dansa, sent cap danser i president de la Colla Roura, de l'agrupació sardanista Roura, com també siguent autor d'una quarantena de sardanes revesses per a concursos o col·laborant en l'organització de l'Aplec de l'Escala, la seva vila natal, o també a la capitalitat de la sardana, o també membre de l'obra del ballet popular. Des de 1974 ha estat més de 40 anys a la Junta de les Colles Sardanistes de Barcelona i col·labora cada any en el concurs de colles de la Mercè, entre moltes altres distincions dins del món de la sardana. El guardó Rosa d'Or de Floricel, atorgat per l'agrupació sardanista i cultural Floricel d'Anglès, es va iniciar el 1967 i té per objectiu premiar i retre homenatge a la tasca abnegada d'un sardanista que, per la seva vocació al servei i al foment de la sardana, diuen les bases, mereixi ser proclamat o proclamada sardanista exemplar. Déu-n'hi-do. I sortim de les guilleries perquè toquen les connexions al territori.
1: Connexions al territori.
2: I comencem per l'acte central del Dia Universal de la Sardana, que s'ha celebrat aquest dissabte al matí al Parc del Tibidabo de Barcelona. Som Sardana ha convidat a colles i sardanistes a la ballada de la Copla Berga Jove i han ballat la sardana Petita Ofrena de Francesc Marrós, la sardana escollida com a unitària per aquesta celebració. Paral·lelament, aquests dies el país s'ha omplert de ballades per celebrar el Dia Universal de la Sardana, que repassem. És el cas, per exemple, de Llinars del Vallès, que aquest diumenge al vespre ha fet una ballada organitzada per l'agrupació sardanista de Llinars, amb la copla La Principal del Llobregat. Trobareu imatges d'aquestes ballades a les nostres xarxes socials i aquest dissabte l'agrupació sardanista de Campdevànol va organitzar el 27è Aplec de la Sardana de Campdevànol amb sopar popular a la plaça de l'Ajuntament amb les coples Ciutat de Girona, Bisbal Jove i La Principal d'Olot. I finalment, aquest diumenge, també l'entitat Sabadell Sardanista va celebrar la 63a edició de l'Aplec de Sabadell a la Font de Can Rull. L'entitat va comptar amb les coples Mediterrània, Montgrins i Juvenívola de Sabadell i es van interpretar sardanes com Somni, La Font de les Ànimes o altres. Nosaltres escoltem ara Or per Sabadell, una sardana que Joan Jordi Beumala, sabadellenc, va escriure pel 50è Aplec de Sabadell, fa 13 edicions l'any 2012, i que escoltem ara a càrrec de La Principal del Llobregat. És Or per Sabadell de Joan Jordi Beumala i tanquem les connexions al territori.

0: Això era Or per Sabadell, de Joan Jordi Beumala.
1: Obrim el taló.
0: El nou director de l'UMAC Orquestra, l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, és Magí Capdevila i serà ell qui dirigirà el nou projecte de l'UMAC que s'estrena aquesta tardor i que versa sobre la figura de Pau Casals, escrit per Dani López Prades. Capdevila ha estat escollit per l'orquestra després que s'hagin presentat fins a 38 candidatures, ho anunciava l'orquestra mateixa a les seves xarxes socials ara fa uns dies, on deien que han estat setmanes de converses, escolta i reflexió per trobar la persona que ha d'acompanyar l'orquestra en aquesta nova producció. I ja la presenten, és Magí Capdevila, que comença un nou capítol amb noves mirades, noves preguntes i les mateixes ganes de continuar fent créixer el projecte col·lectiu de l'UMAC, diu l'orquestra a les seves xarxes socials. Però qui és Magí Capdevila? Doncs és natural de Tarragona, naixia el 2001, és compositor, productor musical i multiinstrumentista català. Arranjador, ha produït discos destacant projectes com el Festival Rítmics i col·laboracions amb formacions com la ja coneguda UMAC Juvenil. Coneix la composició dels instruments de la cobla i també per a cobla. De fet, té una sardana escrita, és Azalea, que es va estrenar a Tarragona el 2019, dedicada als amics de Tarragona Dansa, motiu del seu 40è aniversari, i l'estrenava la cobla Reu Jove. La podem escoltar, aquesta primera i única sardana de Magí Capdevila, nou director de l'UMAC Orquestra, Azalea, a càrrec de la cobla Reu Jove. L'escoltem.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cuplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla.
2: I anem amb l'agenda.
1: L'agenda.
2: Vinga, déu-n'hi-do amb agenda de finals de juny. Comencem a dimarts 30 perquè a 9:45 sardanes de la Fresca a Viladamat amb la principal de Porqueres. Ja veieu que comencen les ballades tots els dies de la setmana, com passa normalment a l'estiu, i dimecres 1 de juliol hi ha ballada a la Riba, al costat de la platja i a la plaça de la Sardana de l'Escala amb la Copla Montgrins. Dijous 2 de juliol a la 1, festivitat de la Mare de Déu dels Socors a Tossa de Mar amb el Passen a córrer de la Flama de Farners. I també dijous que ve a les 7, Festa Major de Vic, amb una ballada amb la Copla Vila d'Olesa. També dijous que ve a les 7, festivitat de Festa Major de Tossa. Seguim amb una altra ballada amb la Flama de Farners. I també a Barcelona Ciutat Vella dijous que ve, doncs hi ha sardanes amb la principal de Llobregat. També a 9:50 de dijous que ve, dia 2 de juliol, Castellà del Vallès té ballada amb la principal de la Bisbal, i divendres 3 de juliol a 9:00 del vespre a Terrassa hi haurà doble ballada de Festa Major amb la ciutat de Terrassa i la principal de Terrassa. Divendres que ve també a la Garriga sardanes a la Fresca a les 9 amb la Juvenívola de Sabadell, i a les 9 de divendres que ve també hi ha sardanes a Argelaguer amb la principal de Llobregat. Divendres que ve, 9:50, també cicle d'estiu a Manlleu amb la ciutat de Girona, i a les 10 a Tordera hi haurà els Montgrins. També a les 10 a Figueres la principal de la Bisbal, i també a 11:15 a Sitges hi haurà sardanes a la Fresca amb la Copla Maricel. Passem a dissabte 4 de juliol a Santa Pau, ballada de sardanes amb els Rossinyolets, i també 51è aplec de la Sardana de Montblanc amb les coples Maricel i Bellpuig a les 6 i a les 10 de la nit. I a 6:40 també de dissabte que ve a Ripoll hi ha ballada de festa del barri del Ninot amb la Copla Canigó. Dissabte que ve, 45è aplec de la Sardana de la Torre de l'Espanyol, a 6:40 i a les 10 de la nit en la principal de Tarragona, i també a 6:40 hi ha aplec a Rosselló de Segrià, 31è edició amb la Copla Juvenívola de Gramont. També dissabte que ve a 8:00 a Caldes de Malavella, diada del soci amb la principal de Cassà, i a 8:00 també a Andorra la Vella, ballada amb la ciutat de Solsona. Dissabte que ve també, déu-n'hi-do, a les 10, a les 9, disculpeu, comença el 49è aplec de la Sardana de Sant Andreu de Llavaneres, al Maresme, amb la principal de Llobregat, la Juvenívola de Sabadell i la Copla Xaloc. I també dissabte que ve a 9:00, 54è aplec de la Sardana d'Artés, amb les coples Mediterrània Marinada i Ciutat de Girona. També a 10:00 de dissabte que ve, sardanes amb la principal de la Bisbal a Lloret de Mar, i a 10:00 també a Roses i a Vallada amb la Bisbal Jove. I passem a diumenge 5 de juliol, perquè a 11:00 a Os de Balaguer hi ha la trobada sardanista de les Terres d'Urgell amb una ballada amb la Copla Marinada, i també a 6:00 Festa del Roser d'Ordino amb la Copla Ciutat de Manresa. 6:50 a Besalú, ballada amb la Ciutat de Girona, i 7:00 a Polinyà, una ballada de Festa Major amb la Sabadell. També a 7:00 de diumenge 5 de juliol hi ha cicle d'estiu a Molins de Rei amb la Copla Maricel, i 7:00 al Vendrell hi haurà la principal de Tarragona. També a 7:00 a Mollà la Lluïsos Copla, i a 6:50 a Malgrat de Mar hi ha la Copla, la principal de Banyoles. A 6:50 també a la Seu d'Urgell, la juvenil Ciutat de Solsona, i a 6:50 també a Cervera hi ha ballada amb la Reu Jove. També a la mateixa hora a la Vila d'Olesa serà a Blanes, i a Pineda de Mar hi ha la Bisbal Jove. A 6:50 de diumenge que ve també hi ha sardanes a Castelldefels amb la ciutat de Cornellà, i a Terrassa hi ha ballada de Festa Major amb la ciutat de Terrassa. També a 6:50 a Calella hi ha el cicle Toca Sardanes la Copla amb una ballada amb la Copla Montgrins. I dilluns 6 de juliol tanquem l'agenda amb la segona Bienal de Jesús Ventura, que a partir de 4:00 de la tarda hi haurà un concert amb la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona a l'ESMUC, a l'Eixample de Barcelona. Us el recomanem des d'aquí. I aquesta setmana destaquem. Doncs el 74è plec de la Sardana de Banyoles, que arriba dissabte que ve a dia 4 de juliol a les 5 i a les 9 de la nit, amb sardanes amb la Principal de Banyoles, la Principal de Porqueres i la Sol de Banyuls. Mentre l'esperem, aquest plec que serà a la Pesquera de Santa Rosa, tot just al costat de l'Estany, escoltem Banyoles Sardanista de Rossend Palmada, una sardana de 1981 dedicada a les colles de Banyoles. L'esperem i escoltem aquesta sardana.

0: Això era Banyoles Sardanista, de Rosent Balmada.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat. Notícies. Internacional.
0: Bé, doncs aquesta setmana passada Adi Folk ja va presentar el programa oficial de la Plec Internacional d'aquest any, que se celebrarà del 13 al 16 d'agost a Estocolm, i nosaltres avui el repassem. La Plec Internacional aquest any se celebra a la capital de Suècia, una ciutat que està situada sobre 14 illes connectades per ponts entre el llac Mälaren i el mar Bàltic, fet que li dona un paisatge molt aquàtic. Combina història i modernitat, el nucli antic Galmastan conserva carrers medievals i el Palau Reial, mentre que la resta de la ciutat destaca pel disseny, la innovació i la sostenibilitat. Doncs bé, la cultura popular catalana hi arribarà dijous 13 d'agost i es presentarà oficialment aquest 38è Plec Internacional amb un esdeveniment obert a la premsa a partir de les 5 de la tarda. I ja passarem a divendres 14 d'agost. I el festival pròpiament començarà amb una ballada de sardanes a càrrec de la Lluís Oscoble a partir de les 6 de la tarda, i a les 9 hi haurà l'espectacle inaugural amb la participació de tots els grups de la Plec Internacional, que anirà seguit d'una cantada d'havaneres amb degustació de rom cremat. Dissabte 15 d'agost hi haurà, a part de la fotografia oficial de tots els participants, el 38è Plec al matí, també hi haurà un assaig de les corals catalanes i una mostra de jocs tradicionals i tallers de cultura popular. A partir de les 12 hi haurà plantada dels elements festius i grups participants, i a 12:15 hi haurà la gran cercavila de la Plec amb tiravol final dels grups a la plaça Slotsbacken. A 13:45 l'hora del vermut amb rap ràdio, degustació del vermut de Falset i concert de taverna. I el dissabte 15 d'agost seguirà a les 4 amb una mostra de falcons, una mostra de danses i balls de seguici i una mostra de ball de bastons. A la nit, a les 9, hi haurà l'espectacle de la Festa Major a Catalunya amb tots els grups de la Plec, i després de l'espectacle d'aquesta Festa Major hi haurà una cercavila amb tabals que es dirigirà cap a l'espai on tindrà lloc la Nit del Foc amb diferents elements d'imatgeria festiva. Diumenge 16 de la tarda també hi haurà una altra ballada de sardanes, recordem que amb la Lluís Oscoble. Recordem-ho també, les colles sardanistes participants són la colla de sardanistes Somnis del Pla de Mollerussa, l'agrupació folklòrica Municrits de Terrassa, els dansaires del Pi del Picat, la colla Dolç Infern del grup sardanista Montserrat de Lleida i la Tarragona Dansa. I també aquest any hi participen els capgrossos músics de cobla dels gegants de Cassà de la Selva. Per tant, ja anirem fent boca d'aquest Plec Internacional, i ara escoltem una sardana que Dani Gasulla va estrenar el 2025, ara fa un any, per la Plec Internacional de l'any passat. Es titula Adi Folk pel món, i l'escoltem a càrrec de la Cobla Reus Jove.

0: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans. Coplejant, recomanacions sardanístiques.
1: I aquesta setmana hem d'explicar que arriba l'Aplec d'Agramunt aquest dissabte 27 de juny. Com a novetat destacada enguany, el grup sardanista Estol organitza una exhibició de danses tradicionals prèvia a l'Aplec en col·laboració amb el grup basc Corosti Danza Taldea. Aquesta activitat tindrà lloc al Casal Agramuntí i enriqueix encara més la jornada, que comença 2:00 de 6:00 de la tarda d'aquest dissabte i culmina amb la celebració de l'Aplec a la plaça del Mercadal, organitzat per l'agrupació sardanista Barretina. Aquest Aplec comptarà amb l'Escopla Juvenívola d'Agramunt, Vents de Riella i la Principal de Llobregat. Hi haurà sopar popular també, sardanes de lluïment i obligades i concurs de colles improvisades i sortejos de productes locals i de proximitat, així com també un lot de vins gentilesa del celler Mas Blanc i Jové. El programa sardanista combinarà obres de compositors clàssics i contemporanis i, per exemple, una de les sardanes que interpretarà la Copla Vins de Riella és Per això t'ho dic, d'Enric Urtí, que nosaltres escoltem ara. És del 2011 i està dedicada a Martí Trilla, de Catalunya Ràdio. Guanyava, quedava finalista al Premi La Sardana de l'Any. Ja desaparegut, l'escoltem a càrrec de la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, dirigida per Tomàs Frau, i la podem trobar en el disc Enric Urtí, Sardanes.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les dues del migdia.
2: Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. Al volant, tria el bon camí. Generalitat de Catalunya.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició

0: dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català, per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat. El primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
2: A continuació, podreu escoltar el programa Un poco de todo y algo más, amb Luis Vizuete, avui a les 10.

0: La puta, tio. Marqui, què és això que veia?
1: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.
2: Ai, quines ganes de fer vida normal. Amb una mica menys d'estrès i una mica més de diners. Si cobrés com en Joan, que al final fem la mateixa feina. Bé, quines ganes de fer vida normal, però justa. I sense discriminacions. Una vida normal, justa i igualitària. I no tenir por. Doncs això, una vida normal, justa, igualitària i sense violències. Un moment, he dit que volia tornar a la normalitat? El que realment vull és una normalitat feminista. I la vull ara. Allò que trobem normal ha de ser molt millor. Avancem cap a una normalitat feminista. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
3: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: Són les 10 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui us parlem d'una activitat física, lúdica i diria també de divertiment, perquè la gent que la practica s'ho passa molt bé. Avui us parlem de la marxa nòrdica, la que es practica aquí a Esplugues. I en parlarem amb el Jordi Soria i la Carme Cervera, que formen part del Centre Excursionista d'Esplugues. Hola, bon dia.
2: Hola, què tal?
3: Hola, bon dia.
1: Bé, m'agradaria que m'expliquéssiu què és la marxa nòrdica, en què consisteix?
2: Bueno, la marxa nòrdica és caminar amb uns bastons, bàsicament. És una activitat física que intenta que no alteri, que no modifiqui el que és el caminar. L'únic que se l'incorporen aquests bastons, que tenen unes certes característiques. I si realment hi ha una tècnica i que es té que aprendre, no? Però podem dir que és caminar amb bastons.
3: La part important és el tema de l'impuls. És a dir, la marxa nòrdica es basa en que ens impulsem amb els bastons, amb la qual cosa guanyem més rapidesa que no caminant normalment.
1: No són uns bastons per no perdre l'equilibri i per la gent gran, per dir alguna cosa, eh? No té res a veure.
3: No, no és un bastó per recolzar-se, sinó un bastó per impulsar-se. I la idea central és aquesta. Nosaltres ens impulsem amb els bastons, avancem amb els bastons. No els traiem a passejar, per entendre'ns.
1: I, de fet, vosaltres feu unes jornades en el que hi ha un dia d'iniciació en el que doneu unes primeres classes perquè la gent sàpiga en què consisteix aquesta tècnica.
2: Sí, això és l'ideal. El que passa que molta gent es ve i s'incorpora directament a les sessions. Però per això som dos. Aleshores, un porta el grup, diguéssim, que ja està iniciat, i l'altre va ensenyant la tècnica. I això és el que ens fa, doncs, que tothom s'adapti de seguida al grup i que tothom, doncs, tingui aquesta expectativa de, ostres, ja sé fer marxa nòrdica.
1: Doncs va, anem a explicar una miqueta en què consisteix aquesta tècnica, sense explicar-la del tot, perquè es tracta de que les persones interessades s'apropin a la vostra activitat.
2: Bueno, hi ha una cosa que és interessant, i és que sembla que la marxa nòrdica sigui una cosa que l'acabem d'inventar. I realment, no. Això fa temps que ja es va inventar. En el 1934, em sembla que és, sí. Que va ser en els països nòrdics que va haver-hi un moment que, justament quan es anaven a fer les primeres olimpiades, doncs van trobar que no havia neu i els atletes tenien que continuar entrenant. I aleshores què van fer? Van començar a entrenar amb bastons però sense neu, per continuar amb la seva forma, la forma física. O sigui que estem parlant de fa molts anys. La marxa nòrdica ha anat evolucionant i ha anat passant de país a país i aleshores, bueno, és una activitat que té molt d'èxit. Té molt d'èxit perquè té una cosa molt interessant i és que s'amolda molt bé a qualsevol edat. Que és per gent gran? Sí, pot ser, però també per gent jove. Per nens, per famílies i per tothom, perquè s'aprèn molt ràpid i de seguida notes aquell gustet de fer activitat física, d'aconseguir coses, de pujar per la muntanya, tens el contacte social i tens el contacte, doncs, d'això, de la natura, que també és una cosa que a vegades els que vivim a la ciutat ens fa falta.
1: Podeu seguir les xarxes socials d'aquesta activitat, que és Marxa Nòrdica Esplugues, només que ho busqueu a l'Instagram de seguida al cercador, amb la lupa ho trobareu, i allà veureu totes les sortides que fan, i que s'ho passen molt bé perquè se'ls nota.
2: Sí. Cada mes sortim a fer una passejada de marxa nòrdica i estem descobrint molts llocs que la gent o no s'atrevia o estaven una mica lluny, i clar, els trepitges, realment vas coneixent puestos que no havies passat mai. I això, pues, també és bastant motivant, perquè a vegades sempre ens centrem en els puestos que tenim al voltant o a vegades massa lluny. I dius, ostres, no sabia que estava aquí, no?
1: Quins beneficis ens aporta la marxa nòrdica a nivell de salut?
3: Aviam, hi ha qui diu que quan fas marxa nòrdica mobilitzes el 90% de la musculatura corporal. El que sí que és cert és que mous molts músculs, perquè mous des dels peus fins a la cintura, les escàpules, els braços, l'esquena... I en aquest sentit és molt important. No és només caminar, mobilitzes molta més musculatura i per tant en aquest sentit és important. A banda d'això, és una activitat molt recomanada per persones que han tingut trastorns, com per exemple persones que hagin tingut càncer de mama o persones que hagin tingut fibromialgia, persones que tinguin o hagin tingut Parkinson. És molt recomanat perquè la coordinació que dones amb l'exercici és molt bona. A banda d'això, beneficis. Bueno, a partir d'aquí tenim beneficis de caràcter físic. El fet de caminar de manera constant ho és. De caràcter psicològic, ja hem dit que és una activitat molt social. Sempre sortim en grup, mai surt ningú sol. Amb la qual cosa, és molt important el benefici social i psicosocial que tens. La gent parla, disfruta, gaudeix de la història.
2: Hi ha una cosa, Jordi, que has dit, que mobilitzem molta musculatura. Has dit un 90, però si aquesta marxa la fas rient, clar, aleshores encara mobilitzes clar, més perquè estan tots els músculs de del cap que va ja al 100%. O sigui que estem parlant d'uns beneficis cardiovasculars, estem parlant d'uns beneficis musculars, articulars, que bueno, fan que tinguis una vida més saludable, en definitiva.
3: Sí, la idea és aquesta, la idea és salut. De amb fet, el sentit més ampli.
4: De fet, a la Carme se li nota que ara ve d'una marxa, perquè està molt dinàmica.
2: No soc una mica així, eh?
3: No, però sí que és veritat. Hi ha molts dies que comencem la classe a les 7 de la tarda i comencem ensupits, i l'acabem com a motos. I és així, vull dir, perquè el mateix moviment del grup, parlar amb aquest, caminar, et va produir una sensació molt agradable i es nota molt, realment es nota molt.
2: I a més sempre posem reptes, no? Perquè avui teníem el repte aquest de pujar sense parar, hasta dalt de tot. Bueno, doncs hi havia gent que no estava segura de fer-ho, però l'han fet tots i se sentien realment que havien aconseguit un triomf, no? Deia, bueno, he aconseguit arribar fins ara.
3: El José Luis ens deia que ell feia 2 anys, ell no era capaç de pujar caminant a la plaça Mireia, a tall d'exemple. I avui he pujat com si hagués sortit de casa. Vull dir que... I em deia, jo fa 2 anys, a dures penes, pujava fins aquí. I dius, bueno... Vull dir que és una cosa que...
4: La sinergia que es crea anant amb altres persones.
3: Exacte.
4: Sí.
3: Sí, sí.
4: Faria falta algun tipus de revisió mèdica per practicar la marxa nòrdica en alguns casos?
2: No. Bueno, sempre és bo, no? Tindre un control de quin és el teu estat físic, però és com camines... Saps? A veure, no fa falta. Ara, que si tens una dolència, em fa molt mal l'esquena, no sé què... Vale, pues primer anem a veure el que tens i després segurament inclús et recomanarem a fer això. Concretament en el tema de l'esquena, perquè treballem tots els paravertebrals, els muscles que acompanyen la columna vertebral, amb aquest moviment de balanceo dels braços, pues fa que es tonifiquin. I això fa que l'esquena no faci tant de mal. O sigui que totes aquelles persones que estan molta estona sentades o molta estona de peus, aquest esport és ideal.
3: El que sí que és cert és que quan anem a fer marxa nòrdica, el primer que hem de fer és explicar què ens passa. M'explico. No pots venir a fer marxa nòrdica i tenir, jo què sé, qualsevol dolència i no explicar-ho. Penso que el que s'ha de fer és explicar-nos-ho. A partir d'aquí, ja veurem. És el que diu la Carme. Ja veurem què té, ja veurem com ho tractem, ja veurem què podem fer. I és el més fàcil. No cal una revisió mèdica per fer això. Jo penso que no
4: és necessari. I que cadascú també es coneix les seves limitacions,
3: Exacte. I a més que el ritme es va adaptant. Vull dir, no anem a fer curses. Ja en parlem de les curses, però nosaltres, quan anem amb els grups, no fem curses. Vull dir, si hem d'anar més lents, perquè aquella persona aquell dia va més lenta, doncs com un va al davant i l'altre va al darrere, doncs un es queda al darrere i l'altre va al davant. I a partir d'aquí et vas organitzant.
2: Bueno, és que tenim dos grups, hi ha un grup que és més avançat que l'altre, i aleshores tenim aquells dos nivells i juguem.
4: Quan va començar la marxa nòrdica aquí a l'Espluga Viva?
3: Un dia estàvem reunits a la Junta del Centre Excursionista i va aparèixer la Carme per la porta, eren les 8 del vespre, 8 i mig, Va aparèixer la Carme per la porta, va picar, va entrar i ens va dir: jo voldria fer marxa nòrdica amb vosaltres, us interessa? Us puc muntar grups, us puc muntar cursets. I ens vam quedar com una mica de dir, ¿qué le decimos a esta mujer ahora que ha aparecido de repente?
4: ¿Y quién es? ¿Y dónde viene?
3: No volíem de res, però absolutament de res. Bueno, sí. Al cap de 15 dies fem una sortida un dissabte al dematí i a partir d'aquí vam començar sortint un dissabte al dematí per provar-ho amb ella i, bueno, quasi cada dia, quasi cada setmana. És que durant la pandèmia pràcticament no vam ni parar, era era l'única activitat en funcionament que teníem a Esplugavima, la marxa nòrdica. Ara,
4: I ara
3: massa,
4: parlarem dels grups que deia
3: ella. Una massa crítica, per entendre'ns, sí, al voltant de les 60-70 persones. Això vol dir que nosaltres cada setmana movem al voltant de 30-35 persones, més o menys, eh?
4: Amb dos grups, dimecres i dijous.
3: Dimecres i dijous.
2: I després del dissabte, que fem la sortida, l'excursió, diguéssim, diumenge, que hi ha uns altres 30.
3: I el diumenge anem al voltant de 25-30.
2: Ara, els dos grups que m'estan sentint, que els he dit que els saludaria, estan, a veure, tots tenen el mateix, més o menys el mateix nivell. Potser imprimint una mica més d'intensitat els dijous, vale? Però perquè fa més temps que estan fent-ho. Però els dimecres a tope, superbé, eh?
3: Sí, però el dimecres podríem dir que és el grup d'iniciació i el dijous podríem dir que és el grup de perfeccionament. Però tampoc és tan així, perquè no. Al final a mi em cou bé la gent de dimecres i vinc dimecres, a mi em cou bé la gent de dijous i vinc dijous. Al final una mica és això, no és una distribució tan extrema del nivell.
4: Val, doncs ara anirem al que dic jo, als moments de la publicitat. Ara us parlarem que l'Espluga Viva està al carrer Sant Francesc Xavier número 7, d'aquí d'Esplugues, a tocar la carretera de Cornellà, és on està l'Espluga Viva, que teniu un horari de secretaria que va de 4 de la tarda a 8 i que més o menys és cada dia. Els dimecres és la tarda que està tancat. També teniu un telèfon, que és el 93 473 3909, i aleshores qualsevol persona que s'apropi a l'entitat doncs pot demanar els horaris, els preus de les inscripcions per aquesta activitat. Perquè ara sí que parlaríem, per fer l'activitat cal ser soci de l'entitat?
3: No. Nosaltres funcionem amb persones que són socis i persones que no ho són. De fet, tenim una tarifa per socis, lògicament, i una tarifa per no socis. I no cal ser soci. Es pot venir perfectament a fer marxa nòrdica amb nosaltres sense ser soci.
4: I també abans, fa una estona, la Carme comentava que a part de l'activitat setmanal també esteu fent sortides mensuals. I ara aquí és on voldria anar jo, aquestes activitats que feu cada mes,
2: Sí.
4: Que les trobem a Instagram i que les convoqueu, sí, en suficient temps.
2: Sí.
4: Ho porteu algunes l'heu fet, les feu aquí a Esplugues, algunes també heu sortit.
2: Sí. Bueno, a final d'any ens reunim i aleshores organitzem totes les excursions de l'any. O sigui que les tenim pensades des del principi d'any, diguéssim. I aleshores pues, intentem que anar per diferents sectors a prop de Barcelona. Jo crec que no anem massa, no més de 60 quilòmetres.
3: La idea és sortir al dematí. O sigui, venir a dinar a casa.
4: Val.
3: La idea principal és aquesta.
2: Ah.
3: Hem de poder anar a un lloc on poder fer marxa nòrdica, descobrir coses noves, però que estiguem prou de prop de casa com per venir a dinar. Són excursions de 3 hores, 3-4 hores, més o menys. Quedem cap a les 9 del matí i cap a la 1 i mitja, a les 2, on hem estat aquí a Esplugues.
2: Sí.
3: I la distància és això, 40, 50, una hora de cotxe com a màxim.
2: Sí, com a màxim.
4: I més o menys és això, una durada de 4 hores, sí, amb poca dificultat.
2: Sí. Sí.
3: Són una distància que fem aproximadament estarà al voltant entre els 10 i 12 quilòmetres aproximadament, que és una cosa que més o menys tothom que tingui una mica de forma física, que hagi caminat una miqueta, la pot assumir. I el desnivell que fem tampoc és una cosa molt complexa.
2: No supera els 300-400
3: metres.
2: No el supera mai.
4: Aquesta podria ser la clau de l'èxit que està tenint la marxa nòrdica a molts llocs?
2: Jo crec que és perquè no, de seguida no t'es beneficis, saps? Ostres, de seguida dius, ostres, mira, no m'atrevia a pujar aquí a la plaça i ara no només no m'atreveixo, sinó que arribo. Ostres, tenia massa relació amb la gent d'Esplugues i ara tinc molts amics. Jo crec que és això, els beneficis, diguéssim, que notes en el teu poble, de seguida, amb el cos...
4: De salut.
2: Exacte, de salut. I

0: són els que la fan gran.
1: Abans heu dit que fins i tot amb la Covid no veu parar de fer activitat. Faci fred, faci calor.
2: Exacte. Sí. Avui estava contenta perquè he vist la llum, perquè la nostra activitat comença a les 7. I dic, ostres, que bé, i feia bon dia, i perquè clar, a l'hivern comença la classe a les 7 de la tarda, que és de nit, però allà estem, vull dir, amb fred i amb foscor, però seguim a tope.
1: Doncs reivindicarem la franja horària d'estiu, sí, per poder practicar,
2: sí,
1: l'esport.
2: Sí,
0: tu parlaves de la sortida del pantà de Vallfornells.
1: Sí.
0: El dia del pantà de Vallfornells vam aparcar els cotxes a 4 sota 0 i vam començar a caminar. Al cap d'una estona, sí, aviam.
2: I eren molts.
0: Sí, eren molts. Comences a caminar i tens fred. Però al cap d'una estoneta, quan vam arribar a la pujada de dalt, sí, vam haver de parar amb una corbata doncs, els abrics. Val? Vull dir que... No, el cos escalfa quan camines, no hi ha problema.
1: I una altra cosa que voldria afegir, perquè jo sóc associada de l'entitat i em va fer il·lusió que en l'informe anual de l'entitat es va dir que l'augment que hi havia de socis aquest 2022 era en part per persones que estaven apuntades a l'activitat de marxa nòrdica i que finalment havien decidit fer-se socis de l'entitat, doncs primer perquè volen fer l'activitat i segona perquè han vist la resta d'activitats que es fan a la mateixa entitat.
2: Sí, sí, és correcte.
1: Doncs felicitats,
2: sí,
1: a l'equip per assolir aquest augment,
2: repte, no? De, sí, d'augment de socis. Bueno, la veritat és que a veure, primer ho fem bé, eh?
0: No. Són bons.
2: Bueno, però és, tenim moltes hores de treball i de feina i també d'il·lusió, perquè les coses quan se fan amb molta il·lusió generalment surten molt bé. I una altra cosa és que el Jordi em fa molt de cas, que jo sempre estic proposant coses i ells, vale.
0: Bueno, sí.
2: I entre el que ell s'inventa i el que jo m'invento, pues, i el que treballem i l'acolliment que ha fet l'Espluga Viva amb aquesta activitat, això és important també de dir-ho, doncs ha fet que proliferi a la marxa, no?
1: Perquè clar, tu arribes a l'Espluga Viva un bon dia, entres per la porta, fas, sí, una proposta,
0: sí, ara ja és sòcia també,
1: sí, i te l'accepten, o sigui, tu
2: sí. Jo vaig dir hola,
0: sí, sí.
2: Sí, sí, vaig allà reunits, vaig explicar una cosa que crec que podria ser interessant per l'entitat i vaig proposar la marxa nòrdica i dic, i el que podem fer és un dissabte ho fem per
0: fem
2: tothom, un tastet,
0: sí,
2: i a partir,
0: sí,
2: d'aquí pues, vam veure que podia tindre èxit, o sigui que...
1: Seria el que diem ara, una jornada de portes obertes,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, sí, sí, sí, correcte.
1: Per fer-ho. Doncs ara sí que gràcies a tots dos, a la Carme Cervera i al Jordi Sòria, i quan acabo els programes sempre poso una música de comiat. Així que m'agradaria que em diguéssiu alguna cançó que us agradaria que posés.
0: Jo crec que Caminem lluny.
2: Sí, del doctor Prats. Jo crec que estaria bé.
0: Seria una bona cançó.
1: Doncs vinga, molta marxa.
2: A tope.
0: Moltes gràcies. Vinga, fins ara.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM. A continuació, podreu escoltar el programa de cinema Cua de Cuc amb Gemma Luzán, tot seguit a les 11.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Cuplejant. Som a tot el país.
3: Cuplejant.cat.

0: a totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Coplejant amb Caral Pedemonte.
2: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
0: I a la teva ràdio.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Tot seguit, us oferim la presentació del llibre La veu d'un poble, que va tenir lloc el 21 d'abril a la sala d'actes de l'Avenç.
1: Bona tarda. Avui és un dia especial. És el dia en què presentem un llibre, el dels 100 anys de l'Avenç, que és fruit del treball d'en Jordi Udina i d'en Joan Puiggrós, que penso que els coneixeu força bé tots. I dic que és un llibre, que és un dia especial, i un llibre especial perquè, entre altres coses, normalment, quan una entitat celebra el seu centenari, com han fet els de Poble del Costat, a Sant Just, doncs treuen també un llibre commemoratiu d'aquesta efemèride. Nosaltres hem trigat una miqueta més. Som espluguins, som cargolins, ja sabeu de que, bé, doncs que anem a poc a poc, amb una mica de retard, però finalment doncs, ha sortit aquest llibre, que serà força interessant. Per tant, l'efemèride ens ha fet, li hem volgut donar el màxim relleu possible, i per això el que vam convidar és en Pep Morella, Pep, sisplau, puja, que és el president de la Federació d'Ateneus de Catalunya.
2: Bona tarda. No, per un president d'una federació d'Ateneus, el que li agrada és anar als Ateneus i sobretot amb actes de celebració i actes importants com pot ser la celebració d'un centenari més allargat. Lo important és arribar, lo important és fer-ho, però lo important és aconseguir i que s'hagi fet aquest llibre. Per endavant, doncs, la felicitació a l'equip directiu que ha capitanejat per aquí pel president, doncs tira endavant l'entitat, tira endavant el seu dia a dia. També, naturalment, la felicitació als escriptors, als autors que han tirat endavant aquest projecte i com es podrà llegir, com ells doncs podran explicar, els Ateneus que són unes organitzacions nascudes al final del segle XIX i que a dia d'avui segueixen sent encara vigents. Per què? Doncs perquè la societat civil, que són qui tiren endavant els projectes, no es porteu engany, no són els que estan a la casa consistorial, no sé si està l'alcalde, no? Ah. Val. Pensat i pam, ja hem posat a la... No. Som la societat civil la que tira endavant els projectes i que tira endavant el país. I com aquesta entitat nascuda doncs, d'un donatiu doncs, d'una persona que creia doncs, en la cultura i va voler doncs, que aquí hi hagués aquest edifici que a dia d'avui perdura, i a dia d'avui perdura pel fet aquest, perquè sempre hi ha gent que tira del carro. Som entitats encara avui doncs, fins i tot més interessants i més importants. Un Ateneu és un espai de sociabilització, és un espai on ens trobem, on hi ha una conversa i on en tirem endavant projectes comuns. Un Ateneu, com és l'Avenç, és una entitat doncs, on decidim què fem. Els orígens de la democràcia neixen també en els Ateneus. És decidim com ho fem i sobretot ens arremenguem i ho fem, que aquesta és la part important. Aprenem organitzant-nos i aprenem a tirar endavant grans projectes. Els Ateneus van ser els primers espais on hi va haver una biblioteca, on van començar les escoles, moltes escoles de molts pobles, varen néixer els Ateneus. Per què? Pues perquè la societat civil d'aquell moment veia que els de la casa consistorial no donaven tots els serveis que la societat civil necessitava, i van dir, què fan falta escoles? Doncs vinga, som-hi, com ho fem? Com ho tirem endavant? Què fa falta? Doncs teatres perquè el jovent doncs, pugui doncs, aprendre altres coses. El teatre català ha nascut de grups de teatre amateur. Ara molts grans actors, moltes grans companyies, com ara doncs, la Cubana, va néixer de dos Ateneus doncs, de Sitges. És a dir, la cultura de base, aquest sotabosc que som la societat civil, aquest sotabosc cultural tan important i tan necessari com a edificis com l'Avenç, que fan que després puguem tenir, perquè com a país ens interessa tenir un teatre nacional, ens interessa tenir un auditori, ens interessa tenir aquests grans equipaments, però sense menysprear i sense deixar de tenir aquests petits espais, petits grans espais que hi ha a tot el país. L'Avenç forma part d'una xarxa de 181 Ateneus en aquest moment federats dintre la Federació d'Ateneus, és a dir, no esteu sols en aquest país. 181 Ateneus doncs, que estan des de Cadaqués a la Sénia fins a Vilaller o fins al Pirineu. És a dir, que cobrim, som aquesta territorialitat que ara tant parlen els polítics, és que hem de fer les coses de territorialitat. Naturalment, la societat civil ja al final del segle XIX ja ho va començar a fer-ho. a portar la cultura de proximitat, a fer fàcil i accessible la cultura i les activitats. Ara sí, ara doncs, bueno, fa uns anys ens vam començar a inventar els centres cívics, però els centres cívics, doncs bé, ens ho donen tot organitzat. No, vull dir, el valor on està aquí, amb entitats com la vostra, on us arremengueu, on treballeu, on discutiu, on us enfadeu, però tot sempre amb una finalitat comuna, tirar endavant un projecte. No m'allargaré més, vull dir, perquè aquí els importants són aquests senyors, que són els que han fet... Han sigut capaços de recopilar 100 anys en un llibre, i és difícil, és dir, jo penso doncs, que bueno, teniu tela per poder fer doncs, un segon volum o més espai, heu sabut recopilar un gran fons doncs, de fotografies, també doncs, els primers estatuts, tinc entès doncs, que també hi són. És molt important per poder tirar endavant, per poder que aquestes entitats siguem a capdavanteres i siguin mirant al futur, no hem d'oblidar en cap moment la història. No ens hem de repenjar tampoc amb la història, però la història no la podem perdre, no la podem oblidar. Tota aquesta gent que ha treballat per tirar endavant aquest projecte, no els podem oblidar ni podem oblidar d'on venim. Moltes felicitats per aquests primers 100 anys, moltes felicitats pel llibre i us encoratjo a fer ja el segon volum. Moltes gràcies.
1: Bé, ara ja estic una miqueta més serè. En Pep Morella m'ha fet recordar que he sigut descortès, no he saludat a les autoritats, als regidors i regidores que estan presents a la sala, així com a tots els socis i socis, a la gent que ens ha volgut acompanyar. Sense més preàmbuls, jo crec que val la pena donar la paraula, doncs, tal com deia en Pep, tant a en Joan com a en Jordi, que han elaborat el llibre, i en el doctor Tarragó, que d'alguna manera ens introduirà. Jo no vull deixar de fer el primer pot, perquè aquest llibre doncs, sabeu que s'ha de vendre, que l'heu de comprar, no us en escapareu de comprar-lo, però si també ha trigat aquests 16 anys en fer-se és perquè el treball meticulós de recerca, de documentació, de buidar hemeroteques, els que teniu una mica de memòria i que ja teniu sou una miqueta més grans que jo, recordareu que l'any 69 això es va cremar, i quan es va cremar això vol dir que es va cremar tota la documentació que existia aquí en l'avenç. Per tant, la feina que s'ha hagut de fer de recopilar informació, de recopilar documentació, de recopilar tot el que està condensat en aquestes 299 pàgines del llibre, ha sigut una feinada immensa, que segurament bé mereixen aquests 100 anys de dedicació. Sense més preàmbuls, tot per vosaltres.
3: Vull donar les gràcies a l'Avenç i als autors del llibre perquè m'hagin donat l'oportunitat de dirigir-me a vostès i dir unes paraules. El president de la Federació d'Ateneus parlava de l'educació que començava als Ateneus i que acabava a la universitat. És el que jo avui represento aquí. I volia començar precisament per aquí. El 12 de juliol de 1936, fixin-se en la data, 12 de juliol de 1936, aquí a Esplugues, el professor Jaume Serra Unter va participar en unes jornades en defensa i en promoció de la llengua catalana. Jaume Serra Unter era catedràtic de filosofia de la Universitat de Barcelona, havia estat degà de la facultat, rector de la universitat, i amb la crida que va fer el president Macià a que participessin i que s'incorporessin a la gestió pública personalitats del món acadèmic, del món de la societat civil, ell es va incorporar a fer un servei polític i va arribar a ser vicepresident del Parlament de Catalunya. El 12 de juliol de 1936, el degà de la facultat, catedràtic de la universitat, estava a Esplugues en un acte promogut per l'Avenç defensant la llengua catalana. Jaume Serra Unter s'havia compromès al servei públic, es va haver d'exiliar, va ser represaliat, va ser jutjat, va ser condemnat en absència, li van perdre tot el seu patrimoni i va morir a Mèxic el 1943. El seu llegat acadèmic a la universitat, a la meva universitat, en la que jo sóc catedràtic, en la que sóc degà de la Facultat de Filosofia, el seu llegat va ser destruït. Queden 4 papers mal comptats. La seva memòria arraconada. Quan va morir, un professor jove, que havia estat deixeble seu, quan va acabar la classe, en castellà, evidentment, no podia ser d'una altra manera, es va dirigir en català a un petit grup d'alumnes que es va quedar fora i els va dir, en català, un fet insòlit, que el seu mestre havia mort. I els va recordar qui era Jaume Serra Unter, perquè l'any 43 ja ningú no se'n recordava d'ell. Jaume Serra Unter, amb uns pocs més, amb el suport dels estudiants de la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya, que ara farà el 90 aniversari de la seva fundació, havia aconseguit que el català entrés a la universitat, que fos llengua acadèmica, que Pompeu Fabra fos professor a la universitat, secretari també del patronat. L'acte d'Esplugues, el 36, formava part de tota una sèrie d'actes per defensar la llengua catalana i estava en aquesta línia de fer normal i viure amb normalitat en la llengua pròpia. Ja sabem que no es pot viure en normalitat en un país que és captiu. Per què comento això de fa tants anys? Tants anys. I que ens sona estrany? Perquè a portes de Sant Jordi encara hem de defensar el català dels que el voldrien totalment subordinat? Jo ho comento aquí a Esplugues, al fil del llibre de Joan Maria Puiggròs, d'en Jordi Udina, al fil del llibre d'en Jordi Udina i Joan Maria Puiggròs. Jaume Serra Húnter entenia, i aquí em va molt bé el que ha dit el president de la Federació d'Ateneus, entenia que la universitat era del poble, era per al poble, i era amb el poble. Per això s'ha pogut dir d'ell, de Serra Húnter, que les seves millors intervencions les feien als Ateneus, a les associacions obreres, als centres culturals, més que a les classes a la universitat. Era en aquests llocs on donava el millor de si. Els que hem anat estudiant la seva figura hem anat descobrint que es va dedicar moltíssimes hores i els seus millors esforços a aquesta universitat popular, que són centres com l'Avens. Jaume Serra Húnter apareix a les pàgines d'aquest llibre. Jo vaig descobrir aquest acte perquè vaig tenir el goig, i suposo que és per això que m'han convidat aquí, a participar, a veure com el llibre es feia. I vaig poder compartir estones amb els seus autors i vaig descobrir aquest acte d'en Serra que jo no coneixia. Era un acte entre tants, però era especialment significatiu recordar-lo, em sembla, avui. El llibre té molts valors. Alguns ja han estat apuntats. Té un fons documental extraordinari. Té un fons documental extraordinari pel que fa al servei d'aquesta entitat i pel que fa al servei d'aquesta ciutat i pel que fa al servei de la nostra història. Perquè s'ha recuperat molt de material que estava absolutament dispers perquè el que era l'arxiu propi s'havia perdut. S'havia perdut o s'havia llançat a la paperera, com el llibre explica en alguns casos. La documentació, el fons documental escrit és extraordinari, però el fons documental gràfic, i això vull fer insistència, el que és tota la part gràfica de fotografies i d'imatges és preciós, i a més s'ha tingut la cura, molta cura, en que fos ben reproduït, en que les imatges es poguessin veure i gaudir. És un plaer poder contemplar totes aquestes imatges i l'esforç no només documental d'haver-les recollit, que això ja és un mèrit, té un altre mèrit, que aquest fons històric, l'escrit i el gràfic, està interpretat documentalment. S'ha fet l'esforç per saber qui és qui en cada una de les fotografies, per saber qui fa què en cada una de les escenes que es retraten. I això no estava escrit a les fotografies, no estava en els documents. Això s'ha hagut d'anar reproduint des del despatx oficial que té en el bar de l'entitat, ha pogut anar enfilant i descobrint documents i anar trobant coses per a fer tot un recorregut. Tot això s'ha hagut d'endreçar, tot això s'ha hagut d'acumular, perquè hi ha una visió de fons, i aquest és el tercer valor del llibre que ara voldria destacar. Hi ha una visió de l'avenç. Els autors van recollir l'avenç en un moment, el van viure, en van tenir una visió, un projecte, van treballar per ell. Però també tenien i tenen una visió de la ciutat, una visió d'Esplugues, i tenen una visió de Catalunya, una visió del nostre país que té a veure amb l'educació, amb la formació, amb la germanor i amb la humanitat. En aquesta universitat del poble, que, com comentava, poden trobar la fotografia de l'acte on havia de participar Jaume Serra Húnter. Moltes gràcies.
4: Jo us presento unes imatges, una mica per fer dentetes, que diem, del que veureu en el llibre. I bueno, una mica per animar una mica això. Com va començar la idea? Doncs va començar amb el 2006, amb el centenari, quan amb l'Antoni Llames, aquí us poso el primer logo de l'avenç, fixeu-vos que va amb S, i aquest és l'últim que vam fer pel centenari. Bé, doncs, amb en Toni Llames, que va voler fer una exposició, jo li vaig dir, home, podríem fer com un fascicle per regalar als socis, perquè tothom, tots els socis sàpiguen d'on venim i què som, perquè és curiós que aquesta entitat cada 30 anys ha rebut un sotrac, i un sotrac important. O sigui, dels 1906 al 36 esclata la guerra, la CNT incauta el local, ho incauta tot, i quan torna a recuperar-ho a l'any 39 no hi havia res, ni papers, ni diners, ni res. I aleshores, del 39 que es recupera al 69, el gran incendi que destrueix també tota la documentació que es guardava sota l'escenari, que és el lloc on comença el foc. En fi, sembla que cada 30 anys tenim un sotrac. Bé, li dic en Llames, doncs posem-s'hi i tal, i ell aconsegueix fer l'exposició, però amb coses que els socis li deixaven i tal. I jo començo amb La Vanguardia, començo a mirar, a buscar coses, i efectivament després us explicaré el perquè de la veu d'un poble estar amb la lletra de La Vanguardia, si us hi fixeu. I és perquè, sort de La Vanguardia, vaig poder reconstruir els primers 30 anys, perquè La Vanguardia fins a l'any 36 explicava fins i tot qui havia nascut, qui havia mort, qui d'Esplugues, eh? Explicava tot, qui es casava, qui, en fi. I bé, començo a trobar, doncs, funcions teatrals en la Societat Lavens al setembre del 1907. I començo a engrescar-me i sort d'això, trobo que les reunions generals de la Junta també sortien a La Vanguardia. Qui era el president, qui era el tesorer, tot. I això cada vegada m'engrescava més. I el més difícil va ser l'època de Cambrilles, que l'Avenç es va fundar en allà, en un celler que família Brilles va deixar amb en Pau Pujol. En el llibre veureu curiosament que el teatre estava al revés de com està ara. Si tu entres i hi ha l'escenari al fons, doncs abans era al revés, entraves pel cafè i l'escenari estava aquí, aquesta banda d'aquí, al revés. Bé, tot això ho explica en una carta que surt al llibre, en Pere Malaret, ja ho explica ell. Us aniré fent salts una mica cronològicament, però de vivències, anècdotes, coses viscudes per l'entitat, com és la visita d'Àngel Guimarà a l'any 1920. A veure, aquesta persona d'aquí, que ningú m'identificava, resulta que ha resultat ser en Andreu Amat Parera, que era de la Junta, i evidentment estava amb en Pau Pujol, i a part era el director de l'Orfeó aleshores. Després, el Maricel, el 1920, he trobat una carta de Pau Pujol que comenta amb el senyor Tintorer, comenta que si donem el paper a aquesta, aquella que no me'n refio, l'altra que no se'l sabrà. El 1920 ja estaven liats amb el Maricel. Després, el 52, també hi ha un programa, el llibre de l'any 52, la van tornar a fer. Una de les coses que vaig disfrutar més, doncs, és que en veure aquestes fotografies d'aquest terra de gres que va donar en Pau Pujol, com sabeu, de la Rajoleta, va donar per fer el terra de la sala de ball, i vaig dir, caram, vaig augmentar les fotografies i vaig veure que eren uns rajoletes així, petites, sisavades, i vaig dir, doncs això s'ha de reconstruir, perquè jo l'havia escombrat moltes vegades abans de fer teatre i me'n recordava inclús dels colors que tenia. Això és una de les satisfaccions més grans que tinc d'haver recuperat. Fixeu-vos aquí, aquest és el terra i també el sostre. També es parla del sostre, que el va decorar Pere Cadena. Eren uns plafons que a l'estiu pujaven i per allà refrigerava la sala, i a l'hivern es tancava per la calefacció, tots amb una bombilleta al mig, amb una flor al voltant decorada per en Pere Cadena. i anar descobrint coses, com això, que va venir la companyia l'any 27 de Maria Vila i en Pius Daví. Potser no sabreu, molta gent són personatges cèlebres del teatre que després ja sortiran. Després, el tema del grup excursionista Germanó, basant-me en el llibre que va fer en Joan sobre el grup excursionista, també cada vegada anava descobrint més connexions aquí amb l'Avenç, tantes que vaig descobrir que el meu pare havia tocat aquí amb la seva orquestrina, i el meu tio Paco, concretament a l'any 31, orquestrina té Five Boys, que això ho vaig descobrir així. Tenia una fotografia per casa i després un dels socis em passa aquest programa i va anar lligant caps. El tercet Benega, a vegades era tercet, a vegades era quartet, perquè tocaven sota la pantalla del cine, i en el qual a vegades tocava el meu pare o el meu tio, per això a vegades eren tres, a vegades eren quatre, el tercet Benega. Bé, anar descobrint coses, com per exemple que les actrius del teatre venien del teatre Novetats, Marta Cazorla, Elvira Jofré, Carme Roldán. Una cosa molt curiosa és el logo del centre a l'any 32, que era fantàstic. Després aquest, puc dir que el vaig dissenyar jo, recuperant l'escut però canviant la corona, si ho veieu. Una altra curiositat, que s'ha de llegir la lletra petita, i és que en Josep Maria de Sagarra va venir la tarda a la representació de la corona d'espines. I escolteu, això cada dia, cada trobes una cosa nova i cada dia dius, bueno, no s'acaba mai, estàs immers ja en aquesta. A l'any 36 la CNT incauta l'Avenç, i com deia abans, i es perd tot. L'any 40 ve l'Enric Borràs a fer el gran Galeoto. Tot això, després les actrius que passaven per aquí i els actors, doncs, principalment les actrius no eren d'aquí, perquè ensejar de 10 a 12 de la nit no era fàcil, i venien professionals, però venien dos dies i l'assaig general i prou. L'Emília Baró, l'Enric Borràs, la Maria Morera, la Maria Vila, la Glòria Roig, l'Estanis González, la Pilar Montejo, la Mercè Bruquetes, l'Esperança. Esperança i Estanis eren una parella, perquè aquí sempre, després de cada obra, hi havia un fi de festa, era obligatori. La gent que venia al teatre a les 4 sortia a les 9, no podia ser que d'una hora i mitja estiguessin llestos. Hi havia, al fi de festa, si no venia algú de fora, el feien els mateixos de l'Acadèmia de Declamació. I després vaig trobar tota la gent d'aquí, del poble, en Gaspar Batllori, Bartomeu Font, Paquita Malaret, Vicenç Bonet, en Joan Vallès, que no vivia aquí però que treballava aquí a l'Orodonal, i entre cada dia treballava aquí, a la nit assajava aquí, doncs va, podem considerar que era d'aquí. Bartomeu Ventura, en Josep Canut Raig, àlies el Papet Guardià, en Pau Fàbregas, que ara en Pau Fàbregas va ser la meva primera actuació al teatre va ser amb l'Hereu i la Forastera, d'ajudant del jutge, i el jutge era el Pau Fàbregas. I fixeu-vos que llavors jo només deia, el jutge té raó, ja està. El jutge té raó, però jo dos mesos aquí ensejant, de 10 a 12 de la nit, i amb aquest home, clar, vam tenir moltes xerrades, i una anècdota que us explicaré molt curiosa és que ell sempre deia, em vaig anar a fer un carnet, i diu, com se llama vostè? Diu, Pau Fàbrega Casas. Fàbrega Sinessa. I li posen Pau Fàbrega Sinessa. El meu sogre, Jaume Bonet, que era el guaperes de l'època, era sempre la parella de Glòria Roig. Enric Flavià, la Francesca Cortés, de Sant Just, però que venia sempre aquí, en Jordi Castells, Després ja de la meva època, l'Helena Alfonso, Núria Gil i Núria Gran, Dolors Busquets, que va ser locutora a Ràdio Barcelona i després de Catalunya Ràdio, Pepita Malaret i Paquita Ferrandis. Bé, això és perquè veieu la gent que va passar per aquí. Aquesta és la meva primera actuació, l'Hereu i la Forastera. Valia més el tratjo que el que deia i que el temps que vaig emplear em dir el jutge té raó. Aquest també sóc jo, però quan em vaig retirar vaig veure que tenia que posar paperets sota el telèfon a dintre la revista i a darrere el decorat, vaig dir això s'ha acabat, no podia seguir. Bé, una altra anècdota, que em vaig caure d'aquí dalt, de dalt del taló, engreixant-lo un dia, aquest era el taló i sóc jo quan tenia 12 anys, però bé, aquest era el taló perquè el veieu, que això devia pesar 2.000 quilos, jo aquí dalt amb una escala, enfilat, engreixant això, se'm trenca la corda, i avall que va dalt de tot de l'escala, a la punta de tot, una escala de fusta que va quedar feta a miques, i sort del meu cunyat, Ramon, que estava baix i em va entomar. Si no, no sé per què no em vaig trencar un fèmur o alguna cosa. L'alçada és considerable, eh? Fixeu-vos que tres persones una sobre l'altra, l'alçada era considerable. La conxa, l'apuntador, això molts no ho coneixeu, però aquí es veu la conxa, el braç de l'apuntador, i treballàvem així. Jo us he de dir, ara que ho puc dir, havia fet obres sense saber-me el paper, només escoltar l'apuntador. Això era la sala gran, però quan vam venir aquí ja us explicaré que no hi cabia el forat per l'apuntador, no hi cabia. Després també teníem un apuntador que, com que s'anava per sota l'escenari, se'n anava al bar i el tercer acte volíem començar i no hi era. I quan, perquè de dalt, de dintre el vèiem per la cortina. I no hi era, i bueno, i tocant un timbre tal, i llavors arribava, el tercer acte es posava a riure, vinga a riure, i bueno, i anar esperant que et digués el paper, i una anècdota, però curiosa. El senyor es deia Aguado. Això és el dia que per primera vegada va cantar en Joan Manel Serrat aquí a l'Avenç, el dia que vam fer un homenatge al Vicenç Bonet Cortada, que és aquest. I aquesta fotografia ningú sabia qui l'havia fet, encara no ho sabem ara, perquè el nostre fotògraf que feia el teatre no la va fer, i amb en Fermí Puig, amb una exposició que va muntar a l'Art Santa Mònica, em va dir, tu saps d'on és aquesta foto? Dic, home, jo et portaré tota la col·lecció d'aquest decorat, d'aquesta tauleta, que és aquesta, i això era aquí, aquell dia jo era amb ell a l'escenari. Una altra anècdota. I el gran desastre. Aquesta és la boca a l'escenari, des d'aquí dalt és on vaig caure, aquesta és la barra del taló. Bueno, 26 de gener del 69... altra vegada, feia 30 anys d'un altre desastre. Després, aquí el meu amic Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, que tinc l'honor de que estigui aquí amb nosaltres, hem estat 42 anys fent el cineclub aquí, en aquesta sala. Molts records, que ara no anomenaré perquè m'estic passant. La ràdio l'any 81, quan amb el meu cunyat, el meu germà, posem en marxa, aquesta vaig descobrir també que era la segona ràdio, perquè a l'any 57 ja n'hi havia hagut una i ara n'hi torna a haver una altra. O sigui que és una entitat de ràdios. Aquí, quan es va recuperar la sala i tal, aquesta era la conxa a l'apuntador, petita, el pobre estava ajupit, després no es podia aixecar, vam tenir que deixar de fer servir l'apuntador, i ja fa temps que es fa amb tres punts a cada banda. Ja acabo, amb el Toni Llames vam posar nom a la sala Pau Pujol, que és aquella d'allà dalt, que és aquesta, el dia que va venir la neta la Carme Serra Pujol, que és la neta del... van venir a la inauguració. I aquesta, la sala Joan Brilles, que s'ha recuperat la placa que es havia perdut, i la podeu veure aquí fora, i una altra gran satisfacció i feina que va portar és fer reconstruir l'arbre genealògic dels Pujol. O sigui, vaig començar a fer doncs, tota la descendència, i aquí baix trobo la Carme Serra Pujol, que és aquella senyora que va venir. I, en fi, fins aquí no vull allargar-me més, però sí unes paraules que dius que ha estat un plaer doncs, treballar amb el Joan en la confecció d'aquest llibre. Hi ha hagut, hi ha, hi va haver, hi haurà molt bona química, com la dels temps de l'equip a 70. La mateixa, 50 anys després, hem tornat a fer equip. I aquesta vegada jo diria que és l'equip A22. I això han estat 13 anys d'investigació i documentació i 3 anys per materialitzar aquest projecte que en aquests moments us deixem a les vostres mans. Una gran experiència.
5: Jo voldria ser breu perquè després sembla ser que s'oferirà al públic, si voleu fer alguna pregunta, intentarem contestar-la, informar-vos del que creieu convenient. Però hauria en primer lloc que utilitzar la meva aportació ara al micròfon per agrair a fer els agraïments a diverses persones. Una d'elles és el president de l'Avenç, que ens ha donat tot el suport possible per fer aquest llibre i hem estat sempre recolzats per ell. Després també, avui, el president de l'Associació d'Ateneus de Catalunya, m'agrada que es doni també suport en quant a reconèixer una tasca nostra que ha sigut realment molt feixuga. Després també hem d'esmentar entitats diverses que, encara que no s'hagin significat amb tasques concretes, però sí que ens han donat molta moral per tirar endavant el projecte, com són, per exemple, doncs, el grup d'estudis d'Esplugues, els Amics de la Música, l'Associació de Veïns del Centre i d'altres més. Aquests mereixen el meu agraïment, el nostre agraïment. També he d'agrair la presentació del doctor Montserrat, amb el qual ens uneix una antiga amistat i que sempre em resulta interessant, sempre dius coses noves que jo no sabia, però, en fi, enhorabona. També vull agrair en especial la col·laboració de l'amic Jordi Udina. Ell se m'ha passat al davant dient-me no sé què, que ha sigut un plaer treballar amb mi. Bueno, jo diria que és ell el que es mereix tot el mèrit, tot el reconeixement d'haver fet el llibre, perquè és una formigueta que ha recollit una quantitat enorme de fotografies, de programes, i també s'ha basquejat per trobar-la i recollir-la d'altres cases. Ha sigut un company generós, un treballador, sobretot en moments difícils en què se t'esborra tot el que escrius a l'ordinador, doncs ell, que també agafava les seves enrabiades, ha sabut treballar amb aquest tema. Per tant, si no hagués sigut per ell, no haguéssim pogut fer aquest llibre. Jo m'he limitat només a fer un text per acompanyar les fotografies d'ell i les informacions que ha donat. Aquestes són els tres agraïments que volia fer. Ell porta 56 anys com a soci de l'Avenç. Jo porto 54. Això ja és fidelitat a l'Avenç. I per què som fidelitats a l'Avenç? Perquè ara us vull explicar el què. En el segle XIX... la població de Catalunya estava realment ofegada per la pressió de l'estat espanyol com a colònia conquerida i encara dura, i el que va fer l'estat espanyol va ser aixafar el que va poder la llengua, els costums, les normes. Podem aportar una biblioteca sencera de disposicions i ordres que van interpretar tots els directius, tots els gent militar i tots els governadors que va poder enviar des del Felip V a Catalunya per tal de fer perdre la personalitat. Això que significa que el poble s'anava convertint en una entitat somorta, una entitat que no tenia ni cap mena de força, cap mena de personalitat, però del mateix interior, de la mateixa essència de la catalanitat que latia en el cor de cada català, va haver una reacció al segle XIX. Al segle XIX, penseu que ja fa 200 anys que estem rebent patacades, encara duren, de l'estat espanyol, i hi ha una reacció popular. El poble diu, escolta, tenim una música, tenim una poesia, tenim unes ganes immenses de fer coses, de manifestar-nos tal com som, no tal com són a Madrid o a Castella, no, no, tal com és Catalunya. I aquí neix precisament la gran manifestació de la Renaixença. Aquí hauria d'esmentar un gran filòsof, que era Llorenç i Barba, del segle XIX, que va dir una cosa essencial: cada poble té una manera de pensar i de sentir, i la nostra manera de pensar i de sentir és la nostra catalanitat, que s'expressa amb els cants, amb les manifestacions, amb les festivitats, amb tot el que fem. Això agradi o no agradi al centralisme madrileny. Perdoneu que parli així, però és que jo també estic molt cansat del tema. També esment de l'obra que us recomano, de l'obra Ateneus, Cultura i Llibertat, que està fet per en Ramon Armabat i Xavier Ferrer, presentada per la Federació d'Ateneus de Catalunya de l'any 2015. És un estudi molt ben fet que explica l'evolució precisament del poble i que fa que al segle XIX hi hagi un naixement d'entitats i orfeons i grups i tota mena d'ateneus i centres socials, entre ells l'Avenç. Això no seria possible si no hagués una mentalitat benefactora per part de la gent de capacitat burgesa, de qualitat burgesa, és a dir, que tenen uns diners que poden aplicar per al bé de la societat. Aquí teníem el Pau Pujol. Jo conec famílies, i algunes de prop, que no se'n van preocupar mai del bé del poble, que se'n fotia un pepino si havia de pujar o no pujar el poble, si havien de respectar les cançons i els balls i els costums, és a dir, si s'havia de conrear o no la catalanitat, fer que el poble visqués com a poble català, tal com Déu ens ha fet, no tal com volen que siguem. I això és necessari, que hi hagi gent que, tenint les esquenes cobertes econòmicament, digui, escolta, va, som-hi, anem a fer això d'un centre. I aquí és quan es crea l'Avenç. L'Avenç no va ser un grup de gent que li agradava jugar al dominó, que també n'hi havia, però sinó de gent, va, anem a cantar, anem a trobar-nos, anem a parlar el que sigui. I això també tenia una lectura eminentment política. Aquí, en la història de l'Avenç, Pau Pujol és el number one, que es diu en anglès modern, però és el que origina tot. Aquí està en el llibre, està tot explicat, i se li ha de donar, doncs, el benefici d'agraïment, perquè va ser un home lliurat a l'Avenç, lliurat al poble, lliurat a Catalunya. Aquí tot va anar més o menys, no vam tenir com a únic problema la guerra civil de 36-39, van haver dictadures ferotges, i que aquí anàvem canviant les llibretes o la propaganda, traient l'estrella o posant-la segons com anaven les coses de tipus polític. Però, de fet, la gran entitat que fa un canvi previ a la República, a l'Avenç, és el grup Excursionista Germanor. No és per fer propagandes d'un llibre anterior meu, però allà s'explica el que va passar, que d'una entitat que li agradava molt de jugar al dominó i a les cartes, va sortir un jovent, uns 200 jovent, amb una població que hi havia unes 1.200 persones. I això tenia molt pes, amb una gran capacitat política, amb una clara vocació republicana, amb una visió del país completament diferent, i això va afectar directament a l'Avenç. I aquí, per això, en el llibre parlem d'Argemí, una de les grans figures de l'Avenç, d'abans de la Guerra Civil, que va permetre que era problemàtic també, encabir 200 xavals que ja sabeu el que significa, fan el que volen i potser encara dura això. Però era un jovent ardit, impressionantment valuós perquè una societat visqui. I no em vull allargar tampoc. Després tenim un problema que, de resultes de la guerra, aquí s'instal·la una juntes directives fidels al règim. Ah, aquí no es podia fer res. Aquí no es podia fer res. Calia fer una operació de democratització. I aquí és quan surt l'equip 70. Aquí trobareu la història. L'equip 70 era un grup de companys, el Jordi Udina, el Llames, també estava jo, en els quals no teníem, estàvem al costat de la junta directiva. Hi havia una finestreta i primera cosa que jo vaig proposar, vaig dir, escolta, posem un planning. Bueno, s'ho van prendre en plan de cachondeo pur, els de la junta. Mira, ara han posat una cosa de ferro i amb unes fitxetes que avui dia tindríem, o estendria naturalment l'ordinador, no? En aquell moment vam començar a doblar la tasca directiva que feia la junta amb la nostra tasca. Posteriorment vam provocar, vaig poder accedir de president, va saltar mitja junta, al cap de 2 anys em vaig presentar la baixa i va saltar el resto de la junta. I aquí vam posar el Llames, que va ser un dels bons presidents de postguerra civil, i el qual, bon amic meu, i que vaig lamentar molt que precisament trobés el seu final aquí. Parlem de la dona. I estic acabant, eh? No em passaré de 2 quarts, segur. La dona ha sigut l'ésser humà, la ciutadana, oblidada però oblidada i despreciada per l'avenç. Tant és així que... Ara no us molesteu les dones, perquè vaig llegir un parell de coses. Què diu l'article 3, reglament del Centre Cultural de 1961? Diu, podran ser socios adheridos... En castellà, perquè en aquell temps no anaven per això. Todos los vecinos de Esplugas de Llobregat, Esplugas, no Esplugas, hembras de 18 años. Jo he pensat, home, deixa mirar el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans què significa això d'hembra. I posa animal del sexe femení. Com podeu comprendre, això era un símbol de la mentalitat que havia vingut adherida a la Guerra Civil i havia trencat, fet trossos a la República, que s'havia superat tot això. Encara hi ha un altre, tanmateix, en un article de l'any 66, l'equip 70 va aparèixer el 72-73, va aparèixer abans, però aquí trobareu tota la història de seguida i ampla. Figura socio adherido, les dones, socio adherido, hembras de iguales circunstancias a los socios de número. Seguim considerant la dona com un ésser de segona. Què passa? Que quan l'equip 70 puja, agafa el poder, parlo de temes d'estatals, no? de lluita política, però és així, agafa el poder, llavors què fa? Primer de tot, obrir el pas a la dona, que és una ciutadana, amb igualtat de circumstàncies que l'home. I a vegades bastant més intel·ligents, les coses com siguin. Grans personalitats de l'avenç. Parlo de Pau Pujol i Vila, que és el que ho van muntar, Josep Argemí, els caps del grup excursionista Germanó, Joan Fuster, Roser Artigues, Josep Malaret i d'altres, Joan Brilles, un home inoblidable, un gran poeta, els músics Joan Tomàs i Pere Manyé, Antoni Llames i molts d'altres. Molta gent que ha lluitat i ha cremat les seves hores en benefici de l'avenç, d'Esplugues i del país, de Catalunya. El perquè d'aquest llibre, i amb això acabo, recull 100 anys de la història de l'avenç que hem confegit amb el Jordi Udina, i això crec que és també fer pàtria. És dir, no volem cap medalla per haver fet el llibre, sinó volem que sigueu conscients, vosaltres que m'escolteu, que estem fent un servei al país, que s'ha de parlar del que ha passat, de la gent de l'avenç, s'ha de parlar de la història, s'ha de parlar d'Esplugues, de les lluites, del que va sortir bé i el que va sortir malament. Els ciutadans d'Esplugues tenen tot el dret per conèixer les vicissituds d'aquesta entitat espluguina. I, per tant, és el llibre que us presentem. I moltes gràcies per la vostra atenció.
6: Bueno, primer expressar la meva admiració per tot el, per la feina d'investigació que heu fet pel llibre i per, però també per tota la feina que heu fet i que ha fet tota aquesta gent per l'avenç. M'ha ressonat molt tot el que deia el doctor Montserrat quan ha parlat d'arreglar el món des del món nostre, de tenir cura de la ciutat, i ha parlat de justícia, d'igualtat, de democràcia, de servei a la comunitat, de compromís, de bon humor també. I el president de la federació també ha parlat dels moviments de base. Com sabeu, segur que coneixeu que a banda de la Federació d'Ateneus i Casals, de la que ha parlat abans el president, que són més de 180, em sembla que ha dit, no? Ateneus, arreu del territori, sabeu que en paral·lel també hi ha la xarxa d'Ateneus i Casals, que sí que té un origen diferent a

0: internacionals i alguna cosa em diu, sospito, que segurament tota la feina, la gent que feu feina aquí a l'Avens, tinc la sensació que més d'una vegada potser haureu trobat a faltar gent més jove fent feina per l'Avens, i ara potser m'estic equivocant, però tinc aquesta sensació. Volia dir també que el doctor també has parlat de les dissidències, no? De la feina que es va fer des dels Ateneus pel català i la importància d'això. I pensava, hòstia, és una mica com el vi, no? Això de la dissidència, que al cap dels anys vas veient el valor que tenia, i en canvi en el moment en què hi ha gent que està en contracorrent costa molt més de reconèixer el valor d'aquestes dissidències. Llavors, ja està. Volia dir que això és important, que fem una feina en realitat molt similar i que si la deixem de fer, doncs al final només podem dir allò de que el jutge té raó, que està molt bé la frase de l'obra de teatre. Però bueno.
1: Bé, jo voldria parlar, aquesta noia molt bé, eh? Bravo. Jo voldria parlar de les dones de l'Avens, perquè jo sóc una de les que em vaig fer sòcia molt joveneta. Tota la meva família sempre va ser de l'Avens, el meu pare fins que es va morir tenia el número 0, pobre home, era el primer, i un dia se'm va acudir llegir els estatuts de l'Avens i vaig veure que tenia voz, però no tenia voto, i llavors em vaig emprenyar molt i em vaig donar de baixa. Quan van canviar els estatuts em vaig tornar a donar d'alta, i em sembla que són molt poques dones sòcies de l'Avens. Aquí, sobretot després de que es va cremar el teatre, hi havia un munt de gent jove que ens vam arremangar, vam fer una discoteca en aquesta sala, que es deia Sílex, per recaudar cèntims per pagar la hipoteca que es va tenir que demanar el préstem per fer les obres, i ens vam arremangar, i aquí hem viscut. Em sembla que en aquella època estàvem més temps aquí que a casa. I he de dir que tothom donava el callo sense cobrar ni un duro. Al contrari, encara ens costava cèntims a nosaltres moltes coses. I que ara avui la gent, com deia aquesta noia, la gent jove no ve. Per què? Perquè volen, a lo millor volen fer teatre, però volen fer teatre i trobar-ho tot ben posadet. I nosaltres no ho fèiem, això. Nosaltres veníem, fèiem els decorats, buscàvem el moble, anàvem a demanar a les botigues si ens tenien que deixar alguna cosa, i ara no d'això. O sigui, alguna cosa falla. Alguna cosa tindríem que fer aquí a l'Avens perquè la joventut s'engegués una altra vegada. Només això.
2: Bona tarda, felicitats i moltes gràcies per la seva presentació. Jo, referent a això, volia fer-li una pregunta. Vostès molt sutilment han passat per sobre de les tendències polítiques, perdó, de les tendències polítiques que havien en aquests centres. No és el mateix els centres culturals pre-conflicte al posterior. Al posterior, tot el tema de centres culturals i de més són arrasats. Vull dir, acabada la guerra, el cop d'estat, els centres culturals són de les primers que es venen a famílies, els locals, es destrueix tota la informació que n'hi ha a l'interior, perquè realment no creuen vostès que els centres aquests culturals tenien un caire bastant republicà. Eren centres republicans. En molts llocs eren centres configurats per treballadors de fàbriques, d'institucions, d'escoles, creaven les escoles. Llavors vull dir, què ens queda de tot això? No queda res. Avui tenim centres culturals que són com aquest, que està molt bé, que és genial, que és perfecte, però on ha quedat tot aquell lligam que tenien cultural, tot aquell lligam de reivindicació, tot aquell lligam que van demostrar durant el cop d'estat defensant una república? Jo crec que es té que dir que havien uns en un temps i el resultat en un altre, com podia ser l'Avens, que és molt important, però realment han perdut gran part d'aquells centres culturals que n'hi havien pre-cop d'estat. És més.
3: Teniu raó en el que expliqueu dels resultats de la repressió i de la repressió sostinguda i repetida. En molts casos va significar la pura desaparició de les entitats i l'espoliació del seu patrimoni. Això els historiadors de la universitat, a l'acadèmia, això s'està treballant per explicar, per recuperar això. En molt,

0: les qüestions, vull dir, associacions, sindicats, ateneus, el patrimoni espoliat, però també amb institucions culturals, vull dir, llegint el text de l'avenç, vull lloar la feina que han fet els autors perquè expressen amb tota la sinceritat que el centre sobreviu, i aquesta supervivència té un cost. El cost és haver de combregar ideològicament durant un temps amb el règim. Però, si es va veient aquí, el tipus d'actes que fan, és a dir, la utilització del règim d'aquest tipus d'entitats. I això, el llibre també explica com això es subverteix internament d'una manera o d'una altra, i a partir d'uns certs moments, des del centre mateix i de la gent mateixa, converteix el centre en una cosa diferent, molt semblant o molt més semblant al que havia estat abans de la guerra i de la dictadura. Per tant, el que vostè diu de que va haver tota una sèrie d'entitats que van desaparèixer, sí, van desaparèixer per la força, no perquè quedessin esgotades i com certes entitats que decideixen ja hem acabat, ja hem fet la feina que havíem de fer o no tenim més força, punt. No, no, per la força van ser dissoltes, van ser expropiades i el seu patrimoni destruït. L'Avenç té la sort de reunir ja més de 100 anys. És una història centenària. I el llibre el que procura és explicar-ho. Si això, aquest llibre, dona peu a reflexions com les tres que hem viscut aquí, em sembla que són els reptes que l'Avenç pot tenir per davant. El repte de recuperar el sentit d'una associació popular, fer de la dona en l'associació, i veus la llista de presidents, per exemple, no? o dels directius, ho entens, perquè no es pot responsabilitzar respecte al que feien fa 100 anys, si no has de veure el sentit, de dir com van poder canviar això, i com les dones van lluitar donant-se de baixa o mantenint-se i tornant quan es va... Això és l'altre sentit.
1: I,
0: sí, sí, i la joventut. I la joventut. Em sembla que són tres reptes per una entitat que si sap posar-se'ls al davant, em sembla que pot mereixer molts anys més de treball.
2: Per al·lusions i per contestar, voldria fer dues anotacions. Una, el tema burgesia, no? El tema burgesia grinyola i ens fa mal a les orelles, però no tots els ateneus venen de la burgesia. La paraula obrera apareix en moltes entitats. Societat Coral Obrera, Ateneu Igual a Vic, que té la paraula obrer pel mig. A més, el naixement dels ateneus, sí que va haver gent que va posar calés, però hi havia molta altra gent que el que posava era l'esquena, era el llum. Anant a treballar, després de treballar a la fàbrica, per aixecar l'ateneu, hi havia el que posava els diners, hi havia el que posava l'esforç, hi havia el que posava el carro per transportar els totxos per aixecar la casa. És a dir, va néixer del moviment associatiu i va néixer del moviment social. Això pel que fa a la burgesia, clar, la burgesia catalana, doncs, n'hem tingut sort, doncs, que ha fet grans coses, també ha fet grans desastres, però bé, ha fet... quedem-nos amb el bo. Pel que fa a la desaparició, per sort no hem desaparegut tots. Són moltes les entitats centenàries i tinc el goig d'anar a participar en 150 anys, en 125 anys de moltes entitats. En aquest moment estem treballant perquè, clar, les entitats no van desaparèixer perquè van voler desaparèixer, sinó senzillament perquè van entrar uns senyors a cavall i van dir, a partir d'ara, doncs, tal com parlàveu, doncs, a partir d'ara, tot en castellano, i vamos a empezar a canviar les coses i a treure cartells, naturalment a punta de pistola, molt a prop d'aquí, amb el conserge del centre de l'Hospitalet. No van fer falta paraules, senzillament van posar la pistola al damunt de la taula per demanar-li les claus del conserge i va dir, a partir d'ara això és nostre. Vull dir, clar, si et posen la pistola al damunt de la taula, poc tens a dir. No van posar la pluma i diu, anem a canviar el nom. No van posar la pistola i va dir, anem a recuperar això. A dia d'avui encara hi ha molts ateneus que no han recuperat la seva propietat perquè no hi ha hagut voluntat política i portem més de 40 anys de democràcia, entre cometes, en cursiva i subratllada. Portem més de 40 anys de democràcia i no hi ha hagut voluntat política per cap partit polític en què es recuperés el patrimoni del poble, que són aquests edificis, aquests centres culturals, aquests ateneus. En aquest moment estem lluitant a Madrid i estem treballant Les expressions estan correctes, vull dir, no és que m'hagi equivocat. Estem treballant amb el govern de la Generalitat, que traurà una llei sobre la recuperació d'aquesta memòria històrica, sobre la recuperació de patrimoni, i estem treballant amb els dos, amb uns per fent esmenes. Hem aconseguit des de la Federació d'Ateneus treballar per entrar unes esmenes al govern de l'Estat espanyol per aquesta llei de memòria històrica, i estem treballant amb el govern de la Generalitat per no haver de fer falta de fer l'esmena. És a dir, ja sortim de casa ja ben pentinats, no fa falta que després doncs tinguem que pentinar-nos, no? Ja sortim amb la llei arreglada. A dia d'avui encara estem lluitant perquè moltes entitats, i un d'ells, per exemple, no fa pas gaire, va sortir un reportatge, vam aconseguir que sortissin els Ateneus a TV3, amb un telenotícies vespre, amb el documental. I va sortir el Centre Republicà, perquè sí, molts tenen un passat republicà. La República va portar una educació doncs, actual, moderna, va portar el progrés. Això totalment, totalment d'acord. Doncs el Centre Republicà de Cervera li van dir, sí, que això els de l'Estat espanyol han dit, sí, vamos a arreglarlo, esto vamos... No, sí, tenéis razón, us tornem la propietat, 300.000 euros i ho deixem net. Diu, perdoneu, que el Centre Republicà era del poble, alerta, no ens feu recomprar el que varen construir els nostres avantpassats amb el seu esforç. Bueno, ells ho reclamen així. Hem tingut sort que han hagut entitats que han pogut anar a recuperar la propietat. Ahir me'n feien esment d'una, que el que passa que no recordo el nom i no vull dir un nom que no sigui. Ahir un altre Ateneu va recuperar la seva propietat perquè va portar, doncs, bueno, des dels serveis jurídics estem treballant, es va portar a judici, doncs, el govern de l'Estat espanyol, no van compareixer, mala sort, aleshores el jutge va donar la raó, doncs, a l'Ateneu i va poder recuperarà amb tot el procés d'escriturar, etc, a recuperar la seva propietat. És a dir que a dia d'avui encara estem lluitant per recuperar el patrimoni del poble. Gràcies.
1: Hola, jo bueno, vull dir que la presentació del llibre ha estat molt maca. Tots tres ho heu fet molt bé, cada un amb el seu estil, perquè ens hem posat amb una mica seriosos, amb rigut, vull dir, molt agradable. Desitjo que en vengueu moltíssims. Que el Joan ha parlat del temps que per nosaltres érem les hembres. I vull dir que en aquest temps encara existeix una mica això. No en paraula hembres, però sí que se'ns té una mica en segon pla. Les persones gairebé que estem aquí, totes les dones, són grans i això potser no ens afecta tant. Però sí els nets i fins i tot alguns fills que estan visquent cara al futur. No estan prou ben admirades. Res més i moltes gràcies.
3: Cami, tens tota la raó. I afortunadament, la dona, l'avenç que ha fet la dona, l'acceptació per part de tots els homes, sobretot de la joventut, és imparable, és irreversible. Perquè la dona és d'un altre sexe, jo soc home, tu ets dona, però tens les mateixes capacitats a la teva manera com jo tinc les meves. Així de clar. Per tant, hem de treballar junts. Hem de lluitar junts i hem de pujar un país junts. Les dones i els homes.
4: Moltes gràcies per la vostra presència.

Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Què tal, Coco? Ja estàs viatjant novament per la fascinant màquina del temps del cocodril. Gràcies per tornar a la ràdio. Algú va dir... Bé, concretament va ser Sèneca. No arriba abans el que va més ràpid, no, sinó el que sap on va. Aquí cada cançó ens porta a un lloc diferent i a un record, potser viscut intensament fa algun temps. I ho fem junts.
1: Felicitats per el programa. M'agradaria escoltar de l'Adamo, Mi corazón en bandolera.
0: Ah, doncs mira, precisament aquesta és la primera que va destacar ell del seu repertori quan el vam entrevistar aquí al programa. Salvatore Adamo, hola, ¿cómo estás?
2: Hola, Albert. ¿Qué tal? Estoy bien, gracias.
0: Me gustaría que destacaras tres canciones de tu amplísimo repertorio, tres canciones tuyas a las que les tengas un cariño especial para compartirlas ahora con todos los oyentes.
2: La que a mí me toca más en español es En bandolera, porque era una de mis primeras canciones de la maturidad, donde me rendo cuenta de la realidad de la

0: Salvatore Adamo.
1: És mi vida.
0: Nascut el 1943 a Itàlia, a la població de Comiso, però ell és italo-belga perquè viu a Brussel·les des de que tenia 3 anys.
1: És mi vida. És mi vida. ¿Qué puedo hacer si ella me eligió?
0: La paraula Adamo és d'origen italià i significa terra o home. Les seves arrels es remunten a la figura bíblica d'Adam. I què tal, com estàs, Coco?
2: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, per la FM, però moltes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis, per exemple, a les plataformes iVox.com, YouTube, iTunes, Apple... Hi ha moltes webs de diverses emissores que emeten el programa. M'agradaria, entre moltes d'altres coses, que et posessis en contacte per dir-me quin és el teu tema instrumental preferit de qualsevol època. Fes-ho per correu electrònic. Envia'm un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Manresa l'amic Ferran Gol, que diu que amb ell sempre li ha agradat molt un tema de Jean-Luc Ponty. Ah, bona memòria, Ferran. El tema New Country. Doncs es va publicar el 1976. Jean-Luc Ponty va néixer a França el 1942 i és un gran violinista de jazz.

New Country, 1976, Jean-Luc Ponty. El teu instrumental que més li agrada a l'amic Ferran Gol de Manresa, quin és el teu? Aquesta és la meva especial d'avui. I amb ella anem lluny, molt lluny.

cançó es va publicar el 1951 i va estar 5 setmanes consecutives en el número 1 de les llistes dels Estats Units. Es diu Too Young, interpretada per Nat King Cole. Tot i que segurament molts dels nostres oients la recorden amb el títol de Demasiado Joven para Amar. En castellà, per exemple, la van cantar Los Cinco Latinos, però Nat King Cole ja l'havia fet mundialment famosa en aquesta versió. La veritat és que la meva especial d'avui es barreja amb l'apartat també de les seccions, perquè el 2013 la va fer el gran George Benson i al costat de Judith Hill, nascuda a Los Angeles el 1924, Benson ho va fer el 1943 a Pennsylvania, Estats Units, i ho va fer en un disc de tribut a Nat King Cole que forma part de la banda sonora de molts cocos, sens dubte.

T'està agradant la meva especial d'avui en qualsevol d'aquestes dues versions? A mi em sembla una autèntica preciositat. Diu: no som massa joves per saber que aquest amor durarà quan passin els anys.

George Benson i Judith Hill, el 2013, en un àlbum d'homenatge a Nat King Cole. Nascut a Montgomery, Alabama, el 1919, va marxar des de Santa Mònica, Califòrnia, el 1965, però Nat King Cole va ser un cantant i pianista de jazz, considerat un dels millors pianistes de l'era del swing. Tot i que Espanya va triomfar amb el seu espanyol amb accent macarrònic i amb cançons com Ansiedad.

0: què vol dir perfídia? Doncs oficialment, la perfídia és la deslleialtat extrema, la traïció. I tu, quién sabe por dónde andará. La confiança, el mal ús de la confiança que has tingut en una persona. Que lejos estás de mí. Quan l'altre ha actuat amb alevosia i malícia. Que lejos estás de mí. Però ja sabeu que a mi m'agraden molt les anècdotes. Quan jo tenia uns mesos, la meva mare em cantava aquesta cançó de Nat King Cole, que feia molt poc que s'havia publicat i que es diu Cachito.
1: Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio.
0: La curiositat no és que me la cantés la meva mare, que això m'ho va recordar quan jo era més gran, sinó que quan encara era més gran em vaig assabentar que en aquell país, sota una dictadura, on totes les cançons havien de passar censura, tots els textos, igual que els programes de ràdio, de televisió, les obres de teatre, els llibres, doncs aquesta cançó va estar prohibida una temporada a Espanya perquè la ment calenturienta, podríem dir, d'un censor va creure que el cantar Cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio, es referia al penis. Com diu aquell de l'APM, és de ser inútiles, eh?

0: I més d'un oient deu estar pensant: aquest és el mateix programa que en altres moments posa, per exemple, Deep Purple o Led Zeppelin? Sí, sí, aquí el Coco. Una raresa en el dial, una espècie de programa en extinció. Virginia Woolf va dir en certa ocasió: la vida és un somni, és el despertar el que ens mata.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club. Cocodril Club amb Albert Malla.
0: Si poguessis ballar una cançó lenta amb la persona desitjada, quina cançó seria? Per què no m'ho expliques? M'envies un e-mail? Estarem encantats de compartir-ho. Així ho ha fet l'amic Ferran Herrera, que en el seu correu ens diu: hola Albert, novament t'escric com a seguidor que sóc del teu programa, que tant omple les meves tardes de diumenge aquí a casa, a Sant Just d'Esvern. Realment no hi ha cap altra emissora de ràdio que faci un programa mínimament semblant al teu. M'agrada molt perquè entre tu i totes les peticions que et fem arribar als coco-oients, cada setmana és un viatge en el temps on em venen records de gent, llocs i situacions de tota mena que en alguns casos tenia oblidats per algun raconet del meu cap. I de cop i volta, aquella cançó els fa retornar. Així doncs, avui et proposo una lenta de fa ja molts anys que m'agrada molt. És el Hello de Lionel Richie, una d'aquelles cançons eternes que mai passen de moda i que en un

Hello, és un gran lantorro. Tell me how to win your heart. Lionel Richie, nascut a Alabama el 1949, líder dels Commodores, que per cert, fa poc va fer una gira que va passar per Espanya. Hello va ser número 1 el 1984. Rebem ara el correu d'en Josep Lluís des d'Argentona, que diu que per al seu criteri la millor balada va ser i és It's a Rainy Night in Georgia de Brooke Benton. Aquesta és la història d'una nit plujosa a Georgia. Una cançó de 1970. Hovering by my suitcase, trying to find a warm place to spend the night.

0: Bueno, ens esteu proposant uns lents que faciliten molt les coses, eh? Brook Benton, nascut a Carolina del Sud el 1931, ens deixava només amb 56 anys el 1988. Si t'agrada aquesta bona versió instrumental del clàssic de Gilbert Sullivan Clare, no la busquis, perquè no s'ha comercialitzat mai. Ens la va fer expressament pel programa un seguidor, un oient, José Ruiz, de Barcelona. La posem com introducció a la versió original que ens demana en Carlos Hernández per l'espai aquest dels lents. Ens diu: gràcies, Albert, per tants anys de música preciosa. Per ballar, la primera que vaig ballar amb una noia va ser Claire, de Gilbert Sullivan. Tenia 16 anys i és la meva esposa després de 52 anys junts. Gràcies i una abraçada virtual. Doncs me n'alegro molt, Carlos. Gilbert Sullivan havia nascut a Irlanda el 1946 i el 72 la revista Record Mirror el va situar com el millor cantant britànic masculí. Per fer Claire es va inspirar en la filla de 3 anys del seu representant, a qui li feia de cangur sovint. La rialla del final és de la nena, se l'estimava molt. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Mallà.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
4: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
5: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encetant una nova hora. Espero i desitjo que aquí al club t'hi trobis molt a gust i que la música del cocodril i de tots els cocodrils, perquè això ho fem junts, t'aparti, ni que sigui momentàniament, de tot allò que ara mateix et preocupa el teu caparronet. Algú va dir: la música és l'art més directe. Entra per l'oïda i va al cor. Sí, aquí sonen cançons que estan molt més en el teu cor que en el teu cap. Quina és la teva?
6: Hola, Albert, mira, em dic Teresa. Voldria veure si fos possible la cançó d'en Robin Gibb, Salvado por la Campana.
5: Doncs aquesta cançó és recurrent al llarg de la història d'aquest programa, que es va posar en marxa en llunyà octubre de 1993. El que no havíem explicat mai és l'origen, que molts de vosaltres ja deveu saber, d'aquesta expressió, no? Salvat per la campana. Bé, en realitat hi ha dos orígens. L'esportiu, podríem dir, i la llegenda urbana. L'esportiu prové de la boxa del segle XIX. Un boxejador, a punt de ser noquejat, podia salvar-se si sonava la campana que marcava el final d'aquell assalt, i això li atorgava un minut de descans. L'altre origen, diuen que pot venir de l'edat mitjana o del segle XIX, no està clar, quan s'enterrava a persones amb una corda lligada a una campana exterior per por a enterrar-les vives, degut a la catalèpsia. Per cert que Robin Gibb, un dels germans Vigis, va morir ja fa bastant, el 2012, va morir a Londres amb 62 anys.

Saved by the Bell, salvado por la campana. Robin Gibb dels Bee Gees la va gravar en solitari el 1969. Et vens amb nosaltres al cine? Quina seria per tu la millor cançó de banda sonora o el millor tema instrumental? M'envies un correu a cocodrilclub@gmail.com i ho compartim. Ai, no t'oblidis mai d'anar al cine ni de disfrutar les meravelloses músiques d'algunes pel·lícules. Potser la pel·lícula no et va agradar gaire, però la música et va fascinar.

l'amic Francisco García Domènech ens diu en el seu correu: Hola Albert, a mi sempre m'agradava escoltar la banda sonora del Graduado de Simon & Garfunkel. Crec que aquesta música, aquestes cançons, van marcar molt l'argument de la pel·lícula. Home, doncs sí, les van fer expressament per la banda sonora, i aquest era el tema principal perquè era la protagonista de la pel·li. La perversa Mrs. Robinson. Estrenada als Estats Units el 1967, quan el seu protagonista, Dustin Hoffman, tenia 29 anys, però a la pel·lícula representava que només en tenia 21. Ella era Anne Bancroft.

Sí, Francisco García. Aquesta és la cançó principal de la banda sonora del Graduado, però hi van haver-hi d'altres, per exemple, l'Scarborough Fair, aquest càntic. Que a mi, personalment, sempre m'ha donat molta pau.

0: Paul Simon, Art Garfunkel, per la banda sonora del Graduado, Scarborough Fair. Sí, estem al cinema.
1: T'acompanya Albert Malla.
0: I encantat a la vida. Sentint-me privilegiat, perquè encara avui dia puc fer el que més m'agrada, que és ràdio, i compartir amb tu, amb tots vosaltres, tants bons records en forma de música. Ara, davant la gran pantalla, rebo el correu des de Banyoles d'en Tino Soriano, que em diu: "Estimat Albert, darrerament he descobert el treball d'una actriu que em té el cor robat. Val la pena veure qualsevol de les seves pel·lícules només per gaudir de la interpretació i la seva gestualitat, seqüència a seqüència. Em refereixo a Melina Mercury, que, a més del seu talent, va ser una dona que es va comprometre seriosament en política, representant forces progressistes en temps de dictadura, en una època que Grècia patia el règim dels coronels. Òbviament va patir uns quants intents d'assassinat i la junta militar li va treure la nacionalitat grega, un fet pel qual va declarar: "Vaig néixer grega i moriré grega", mentre que Stylianos Patakos, que era el cap de les forces armades, va néixer feixista i morirà feixista. Diu en Tino: "L'he pogut veure interpretant el tema principal de la pel·lícula Nunca en Domingo", aquell de Los Niños del Pireo, no? Diu: "És el tema que et vull proposar per la secció de les bandes sonores. També he trobat una versió instrumental interpretada per The Mandolins of Dick Dia, que també és força adient, molt grega. Al teu gust, la proposta que ens regalis." Melina va morir de càncer de pulmó l'any 1994. Era una fumadora compulsiva i, quan va morir, centenars d'admiradors van decorar la seva tomba amb paquets de tabac de la seva marca favorita. Ara, el preu que van els cigarrets, diu el Tino, no sé si ho farien, o si els paquets durarien molt en el cementiri. Però, insisteixo, era una actriu excepcional i amb un gran temperament i un talent desbordant que valia la pena reivindicar. Una abraçada i gràcies per tants bons moments que ens fas compartir, Tino Soriano de Banyoles. Doncs gràcies a tu per el temps que ens has dedicat amb totes aquestes dades i informació.

La veu de Melina Mercuri des de la banda sonora original de la pel·lícula Nunca en Domingo. Escoltem també una mica la versió instrumental que ens proposa l'amic Tino Soriano de Banyoles per The Mandolins of Dick Dia.

0: La pel·lícula és de 1960, tot i que a Espanya, segons sembla, es va estrenar 9 anys més tard, el 69. Està disponible a plataformes per als amics que els hi agradin els clàssics. És una comèdia amb tocs dramàtics que narra la relació entre una prostituta grega i un escriptor americà que intenta allunyar-la de l'ofici. El que potser no coneixies, Tino, és una curiosa versió al castellà que va fer el nostre crooner. Josep Guardiola. Pepe Ucha para los amigos.
1: El cielo inunda con su azul un navío, dos navíos, tres navíos sobre el mar.
0: Toma.

0: Los niños del Pireo, de la pel·lícula Nunca es domingo. Cançó interpretada per Josep Guardiola, nascut a Barcelona el 1930, des d'on va marxar el 2012. L'arxiu de contestador automàtic també té una proposta per aquesta secció de les bandes sonores.
1: Hola, amic Malles. Fa temps que vaig seguint. Diu Joan de Terrassa i m'agradaria escoltar, si pot ser, de l'Steve Wonder, La Mujer de Rojo.
0: Us en recordeu de com sonaven els telèfons d'abans quan marcaves amb el disc del telèfon? Aquesta és la versió de luxe de la

aquí sembla que acabi, però no. És que és la versió maxi. Aquí està rodant el vinil a 45 RPM. La veritat és que ens ho vam passar molt bé veient d'estrena La Mujer de Rojo. Era una tarda de diumenge i era al cinema Club Coliseum de la Rambla de Catalunya de Barcelona, un dels molts grans cinemes, elegants, amb bona projecció, amb comoditat, que evidentment ja no existeixen. I just want to say I love you, solo llamaba para decirte que te quiero. Va ser una cançó escrita per al mestre Stevie Wonder expressament per la pel·lícula. Una comèdia romàntica, podríem dir, estrenada el 1984, dirigida i protagonitzada per Gene Wilder al costat de la model Kelly LeBrock, que era la Mujer de Rojo. Bueno, la història és la d'un home casat que s'obsessiona amb una misteriosa dona i... i busca tenir una aventura. Ficaré la meva cullerada d'avui en aquesta secció de les bandes sonores amb una pel·lícula que va passar sense pena ni glòria, perquè a més era molt fluixeta, però que en canvi tenia una raresa de George Harrison. Era de l'any següent, de 1985, quan jo feia Los Musicales de la Cadena Catalana, i la distribuïdora em va oferir la preestrena en exclusiva uns dies abans de l'estrena oficial per als meus oients de la pel·lícula Porky Contraataca. Ja us dic, fàcilment oblidable, però atenció, perquè George Harrison va fer aquesta pel·lícula expressament per la pel·lícula. I don't want to do it, no ho vull fer.

0: I don't want to do it. No ho vull fer. No està gens malament, bueno, a mi m'agrada. És la cançó que, en exclusiva, per la banda sonora d'una comèdia adolescent anomenada Porky Contraataca, va fer George Harrison, que sabem que entre la nostra distingida parròquia d'oients és el Beatle preferit per molts, no? Bueno, això era de 1985. Algú va dir: vés en compte amb estar sempre on deus estar i mai on vols estar.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears per la FM. Bé, algunes també l'emeten en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No, no ens veus, però és molt millor. Imagina't el que vulguis. Estàs a la ràdio, el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació i l'únic que et permet fer qualsevol cosa mentre l'escoltes. Acabes d'incorporar-te a la sintonia? Doncs ja fas tard, eh? Però no et preocupis, aquí hi ha una segona oportunitat. Si no et vols perdre res, pots recuperar els últims programes emesos a la plataforma iVox.com. Bueno, hi ha moltes altres, com YouTube, iTunes, Apple, Amazon Music. Per escoltar-nos en diferit quan et vingui de gust, quan puguis, quan vagi bé, íntegrament o per fragments, o per descarregar els programes i portar-los amb tu allà on vagis. Al passejar, al conduir, quan no vols fer res, quan voles. Sí, sí, amb avió. Si pots tenir el mòbil en modo avión, però si els programes ja estan dins, els pots escoltar a 10.000 metres d'alçada. Ja saps que el mar o la muntanya, el Coco t'acompanya. Però aquesta és la fantàstica sintonia. Aquí no ens estem de res, les sintonies també són de luxe. El Soul Finger mític dels Black Keys, que posem cada vegada que algú ens diu una cançó que vincula els autos de xoc. Aquells eren bons temps, amics, eh? La Elsa Pérez ens diu aquí a cocodrilclub@gmail.com: Hola Albert, siempre escuchándote y ahora con ilusión de escribirte. Para mí la canción emblemática que más me recuerda a los autos de choque en los que nos lo pasábamos tan bien en la feria de Mataró en los años 70 era Black is Black. Gracias por seguir acompañándonos y regalándonos música y con tus comentarios e historias siempre tan especiales. Un abrazo, Elsa Pérez. Doncs mira, aprofitarem per celebrar que aquests dies Black is Black té 60 anys. Sí. Va sortir el 1966 i en aquell moment, més o menys com ara, que era tan difícil que un grup espanyol triomfés. Els dos països que sempre han marcat tendències a tot el món, és a dir, el Regne Unit i Estats Units, Black is Black va arribar a les primeres posicions d'aquestes llistes internacionals. Un tema absolutament rodó de Mike Kennedy al capdavant.

Black is Black, 1966. Bravos! La cançó que li recorda els autos de xoc a la Elsa Pérez de Mataró. Però tinc una anècdota i unes versions vinculades amb Mike Kennedy. Recordes? You don't know what's going on. Aquesta era una bona cançó que van popularitzar els Rolling Stones. Corria 1967.

Baby, baby, baby, out of time. Sí, va ser molt popular en aquesta versió dels Rolling Stones, però també ho va ser en la versió de Chris Farrow, que era una miqueta diferent.

Heart of Time. Versionada per Chris Farlow, que aquí no va ser gaire conegut, però que també va tenir molt d'èxit en cançons com aquesta. És un cantant anglès de rock, blues i soul, que ara té 85 anys. Per cert, que la cançó la va escriure Mick Jagger. Que què té a veure amb Mike Kennedy, que escoltàvem amb el seu Black is Black? Doncs que, una mica per casualitat, ens vam assabentar. La cançó és del 67. Que 12 anys més tard, el 1979, Mike Kennedy la va versionar d'una manera bastant diferent i la va publicar amb un single que només va sortir a Alemanya. No es va reeditar mai. Aquesta versió no es troba enlloc d'internet. Però el Coco la té per tu.

Out of Time. Curiosa versió del nostre amic Mike Kennedy, sense Los Bravos, el 1979, 12 anys més tard de la publicació original dels Rolling Stones. Un disc que podríem catalogar d'inèdit. Es va publicar només a Alemanya i en single, en vinil. Bueno, tot això ha vingut perquè l'Elsa Pérez ens ha recordat el Black is Black com a cançó vinculada a aquells temps d'autos de xoc. Tu segurament també recordes alguna cançó en aquells llocs fantàstics on la música s'escoltava també en aquell temps, oi? I que fins i tot hi havia llum psicodèlica i la possibilitat de contactar amb amics i amigues i de xocar i de jugar i de ser feliços, que és del que es tracta. Bueno, ara com a introducció posaré una cançó que ja sabeu molts, que per mi és molt especial, perquè hi ha algun oient que ens la menciona. Clar que jo, va sonar fa poc, però jo no em canso d'escoltar-la. Em va costar 40 anys trobar el disc. No perquè fos difícil, que també. I've wrestled women to the floor. Perquè només tenia un fragment gravat de la ràdio. Done all these things, probably more. I no sabia el nom de l'intèrpret ni el títol de la cançó. Have you ever cried and not shed tears? Have you ever drank a lot of beer? Era la primavera de 1973. I've done these things and so much more. Wishing I had rose on the floor. Cantava Sam Elliott.

Rosalie. Bé, he rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com l'email de Eduardo Moreno des de Barcelona. Have you ever loved and not known how? Que ens diu: hola Albert, te escucho a menudo, habitualmente los sábados y domingos. Me ha gustado mucho la canción Rosalie que has puesto hoy, refereix a un programa anterior. Para mí, que voy a bailar baile de salón cada domingo, para mí esta canción es un country. ¿Ah, sí? No m'ho hagués imaginat mai, però en fi. Lo que pasa es que no la encuentro en ningún sitio. La pediré en la sala de baile, que es el casinet de la calle Amílcar, o Vall Maresme, en Masnou. Bueno, la sala aquesta de Masnou no la conec, però el casinet del carrer Amílcar no l'oblidaré mai. Va ser també precisament la primavera del 73, quan per l'aniversari, el 50è aniversari de l'empresa on jo treballava per pagar-me la ràdio, sempre que la ràdio llavors em costava diners, doncs ens va demanar que féssim una obra de teatre. I no en teníem ni idea. Teníem 15 anys, com diu la cançó. Però bueno, hi havia un company que havia fet alguna cosa de teatre d'aficionats i vam escollir l'obra Flor de Cactus, que en el cinema protagonitzava el gran Walter Matthau. I la Ingrid Bergman també sortia a la pel·li. Bueno, com que vam estar ensajant doncs, gairebé 6 mesos, al final del dia de la festa va sortir bé. I els assajos els fèiem al casinet del carrer Amílcar, a Horta, a Barcelona. Bé, i l'Eduardo Moreno de Barcelona acaba el seu correu dient: una sugerència para determinados momentos puede ser el Rama Lama Ding Dong. Pues puede ser, sí.

Madama, Ding Dong, l'original del 79, que volia recordar aquell rockabilly tan guapo, tan fresc de finals dels anys 50, amb Rocky Sharp and the Ripleys, que vaig tenir l'ocasió d'entrevistar en directe. Eren molt divertits. I, malauradament, Rocky Sharp ens va deixar fa algun temps. Tu no ens deixis, eh? Aquí estem. Per el que faci falta. I sobretot per la música que faci falta. Rebo un altre email aquí, per sort en tinc molts, a cocodrilclub@gmail.com, en aquest cas d'en Víctor Rubio, que ens diu: bones, no tinc molt temps per escriure, estic conduint, però estic sentint el teu programa i m'has fet recordar la cançó que nosaltres escoltàvem a la família i especialment abans de marxar els meus amics me la posaven contínuament. Era In Your Army Now, de Status Quo. Una gran banda, una gran cançó. Moltes gràcies per la teva música i pel teu programa. Sóc el Víctor, de Sant Joan de les Abadesses. Doncs amb la teva proposta anem 40 anys enrere.

anys vol dir ara a l'exèrcit. Èxit dels vells amics Status Quo de fa just 40 anys, del 1986, per l'amic Víctor de Sant Joan de les Abadesses. Bueno, és una expressió in the army now que s'utilitza per indicar que una persona ha estat reclutada.

0: I com sempre, marxem ballant amb l'espai els més ballats de la història. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar dels anys 60, 70, 80, 90, 2000 i aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Diu el correu: hola Albert, mi nombre es Jaime de Barcelona, enhorabuena por el programa, lo escucho desde hace muchos años y te propongo una canción de la sección para los más bailados. Se trata de los Stranglers, Nice Sleazy. La ponían en la discoteca Georgia de la calle Pelayo de Barcelona y sonaba muy bien. No es un tema muy disco, es más bien punk rock de la época, pero me trae muy buenos recuerdos. Muchas gracias y un abrazo, Jaime de Barcelona. Doncs amb la teva proposta sonarà per primera vegada. És un tema de 1978 d'aquesta banda britànica Stranglers, considerada precursora del punk, però més per les seves actituds que per la similitud musical, perquè van fer diversos estils. Procura ser feliç, Coco!
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí. Bring home the teardrops.
3: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
4: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Són les dues del migdia.
1: Si us dic Can, Anselm Clavé, centenària, de quina entitat penseu que parlem avui? Avui parlem de la Societat Centenària La Coloma d'Esplugues de Llobregat. I tenim amb nosaltres amb la Joana Fuster, que és la seva presidenta. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I també a l'Alfons Sangrà, que és el vicepresident.
3: Bon dia.
1: Bon dia. I vas estar durant 35 anys president de la societat. Mireu, jo per documentar-me una miqueta de què és la Societat Centenària de Coloma d'aquí d'Esplugues, el que he fet és que m'he remès amb un llibre que tenim, és bastant antic, que es diu Monografia Històrica d'Esplugues de Llobregat. És un llibre que es va escriure l'any 48 de mossèn Esteve Carbonell. I en aquest llibre de fa referència i diu que el cant és comú a tot Catalunya i diu que per la seva labor artística i antigó mereix una especial menció que parlem de la coral de la Coloma. Va ser fundada l'any 1860. Per tant, ja fa 160 anys. Ara en farà 61. I compta amb una setantena de socis, diu, en aquell moment, i que el seu mestre director era el Cristòfol Fàbrega. Diu, per ordre d'antiguitat, va ser la cinquantena entitat coral fundades pel Josep Anselm Clavé, que va ser el fundador de les corals d'Esplugues, dels cors d'en Clavé. I també segueix dient que l'actuació artística i popular i de l'esbargiment és la que constitueix l'objecte de l'actuació d'aquestes corals. I ja per acabar, ens diu que les corals han estat fundades purament per una activitat cultural i artística i tenen un caràcter completament apolític. I així és. Així és fins ara.
2: D'acord.
3: Pues sí.
1: Fa menció especial aquest llibre a la vostra activitat. 160 anys són molts anys. I ens haureu de fer 5 cèntims d'aquests 60 anys, tant com pugueu. A veure si ho podem resumir en 20 minutets. L'any 1960 es funda aquí a Esplugues i, com hem dit, va ser una de les primeres que es va fundar de tota aquesta activitat que va fer en Josep Anselm Clavé.
3: Bé, aleshores, tu has dit aquí al llibre, són 50 corals. Avui dia pues, estem amb 4 o 5 com a màxim dels que es van fundar llavors. Les altres han desaparegut.
1: Doncs és molt important puntualització. De l'origen només en queden 3 o 4.
3: Sí, sí, sí. No queden més. Home, perquè com que quan celebrem un aniversari es va dient això, doncs va restant desgraciadament i és així. I nosaltres tenim l'orgull encara de ser-hi. O sigui, encara anem tirant endavant. A pesar de totes les vicissituds que s'ha passat, no nosaltres solament, sinó a tot Catalunya, quan la Guerra Civil, etc. Oi? Però bueno, anem aguantant.
1: Molt bé. En aquests anys, clar, bàsicament les activitats que feu són aquí a Esplugues, Festa Major Santa Magdalena, Festa de Sant Mateu, Concert de Nadal, també feu més concerts i més activitats, però ho destacaríem aquestes.
2: I les caramelles,
1: exacte. I a més, al llarg d'aquests anys, estic veient amb un resum que m'heu passat, que l'any 1891 i 1893, per la Festa Major, es va estar acompanyada per l'orquestra Moixins de Sabadell. Per tant, que la importància que té la coral ja ve de fa molt, acompanyada per grans orquestres i per altres corals del territori. Però bàsicament serien aquestes activitats, no? Santa Magdalena i Sant Mateu, aquí a Esplugues.
2: Bueno, sí, i llavors després també els concerts de Nadal, sí, tant es feien al monestir de Montsió, uh-huh, i després a Santa Magdalena.
1: Sí, perquè clar, el Montsió ja no el podem fer servir perquè
2: ara ja no, però tot
1: tancat.
2: Aquests anys es va fer també el Montsió.
1: Abans heu mencionat les caramelles. Què són les caramelles?
3: Les caramelles és un folclore que diuen els castellans, que és una tradició molt, molt antiga i que es cantava per Pasqua. La nit de Pasqua se sortia a cantar primer s'anava a l'Ajuntament i després s'anava a les Masies i pels barris d'Esplugues. El que passa és que llavors, claro, eren homes sols. Quan es feia per Pasqua a Pasqua eren homes sols. I després el temps ha evolucionat de tal manera que el cotxe, la televisió, les coses que s'han anat incrementant, ballets, natació, hockey, aquestes coses, han mimat molt a la gent. I llavors ho fèiem la setmana següent de Pasqua, perquè la gent sortia fora de la segona residència, com ha dit abans la Joana, i no podies anar a cantar perquè no hi serem, però bueno, llavors ho fèiem la setmana següent i anàvem pues, per la vila, en moltes cases particulars, a les biblioteques, en fi, molts puestos, teníem molts puestos. Ara no en tenim tants perquè molta gent ens ha deixat també, l'edat no perdona.
1: I hi ha un repertori específic de cant per Caramelles o és el repertori de tot l'any, traient Nadal, evidentment? Quines cançons es canten per les Caramelles, per exemple?
3: Fonamental, el que era Caramelles eren al·lusions a la Verge, a la primavera particularment, i a les flors era el bàsic. I després també hi havia pues, les sàtires, perquè anys enrere es cantaven també els balcons i les finestres de les noies joves, d'això, i algú feia alguna lletra especial d'una música popular i llavors li cantava a la nòvia o qui fos.
1: Allò, cantar sota la finestra, cantar sota el balcó...
3: també es feia.
1: Per l'enamorada...
3: sí.
2: Això s'ha perdut, eh?
3: Home, jo ja no ho he viscut, això. Ja no he viscut.
1: I aleshores les Caramelles són els adults de la coral,
2: sí.
1: I canalla petita també, oi?
2: No, ara canalla no.
1: Ara no hi ha canalla, tots però anys enrere hi havia hagut alguna canalla petita, oi que sí?
3: 80 nens i nenes, o sigui, entre nens i nenes 80. I el que ara es fa pels grans, com que no hi ha petita, doncs, igual cantem habaneres, que cantem sardanes, que cantem... una més romàntica, diguéssim, però perquè el que diem, el temps ha evolucionat i la gent pues, escolta tot el que hi cantes i tu cantes tot el que la gent escolta, vull dir que no...
1: Déu-n'hi-do. 160 anys, us veu fundar l'any 1860, com hem dit, després veu fer el vostre centenari, el 1960, i la coral el que fa és propiciar que es faci una placa en Josep Ansel Clavé, que ara farem una miqueta de recorregut per qui és en Josep Ansel Clavé. Si un cas ens fa 5 cèntims...
3: Bé, el mestre aquest era un senyor, com has dit abans, que era polític, era músic, tenia moltes facetes.
1: Sí.
3: I el que va intentar va ser crear cors per treure gent de les tavernes, que en deien llavores. I jo crec que aquesta llegenda no és llegenda, sinó que és veritat.
1: És
3: que la gent, pues, els homes particularment, perquè llavores quasi tot eren homes, a part d'algun orfeó que es va fundar ja amb alguna dona, la majoria de corals eren homes sols.
1: Clar, i s'ha de dir que Josep Ansel Clavé que volia fer era treure la gent de la taverna.
3: Treure la gent del vici, o sigui que cantar no és un vici, cantar és cultura, no és...
1: Sí.
3: I aleshores, pues, sí. Nosaltres ni donem gràcies.
1: En Josep Ansel Clavé, doncs als 17 anys ja es guanyava la vida als bars i als cafès cantant, composava les seves cançons, ell va començar a aprendre de música, de piano, de flauta, es movia per cercles culturals i polítics, era amic personal del Narcís Monturiol, per exemple, i tota aquesta política i lluita doncs li va portar a anar a la presó. Va estar empresonat a Ciutadella, a Madrid, a les Balears diversos anys, però també tota aquesta activitat el va portar a ser governador de Castelló, de la Plana i també de Tarragona fins l'any 74 que va morir, que val a dir que Josep Ansel Clavé va morir amb 50 anys, vull dir, ara seria molt jove, dir una persona que mor amb 50 anys és molt jove, però va tenir molta activitat cultural, política, i ell el que volia era defensar els drets dels treballadors a través de les corals, perquè deia això, ells s'havien de reunir, que no beguessin a les tavernes, i ell era sindicalista i tot això li va causar molts problemes, era anarquista, ara seria un antisistema, que se'n diu ara, en Cel Clavé seria l'antisistema, segurament seria d'un partit polític molt concret, en aquest cas,
2: De totes maneres, ara sí. Ja existeix una federació dels cors d'enclaver
1: sí.
2: que segueixen fomentant el que és tot el cant coral, eh? Sí. Ajuden a les corals, organitzen concerts, mm-hmm. o sigui, encara van seguint en tota la tradició que va fundar el...
1: En Anselm Clavé. Hem dit que en el centenari la coral li fa aquest monument al 1960, que es fa a la plaça Sant Lluís de Can Clota. Uh-huh. Era un monument bastant gran, de pedra. Eh? Uh-huh. Hi havia com un tipus d'estanc d'aigua uh-huh. amb peixos, uh-huh. recordo de petita. Després això es va transformar en sorra i plantes, i finalment quan es va fer les obres de la plaça Sant Lluís, doncs hi ha la placa que hi ha ara, és com un monolit amb una placa uh-huh. de marbre. I després també recordo que a l'avinguda Josep Anselm Clavé, com es deia abans, també quan baixes pel carrer hi ha una placa de marbre amb el seu nom. Això és l'acció que veu fer la coral.
3: Sí, sí, el centenari.
1: Exacte. Heu fet més coses, perquè, clar, tenim el centenari, el 125 aniversari, també veu fer
3: molta cosa.
1: Altres activitats, mm-hmm. que això va ser l'any
3: 1985.
1: Heu fet un CD, un DVD també, tinc aquí a les meves mans Cantat a Catalunya d'en mm-hmm. Jordi Forest i Rivera, que això ho veu gravar amb la amb l'orquestra de cambra Amics dels Clàssics, d'en mm-hmm. Joan Palet. Mm-hmm. Era la coral La Coloma i la coral
3: Elisard
1: Sala de l'Hospitalet de Llobregat, sí? Mm-hmm. Que convidem a les persones que estiguin interessades, mm-hmm. podeu buscar avui en dia per internet, poses Cantat a Catalunya, Jordi Forés, La Coloma, i segur que trobareu aquest CD de música. Mm-hmm. I després també tenim posteriorment, quan veu celebrar el 150 aniversari, veu editar també un DVD, mm-hmm. que van venir autoritats de tot el país, mm-hmm. de Catalunya, a celebrar-ho aquí al Pou d'en Fèlix. Hi havia molta gent, jo també ho recordo.
3: Pues sí.
1: Molta feina, totes aquestes coses, oi?
2: Home,
1: molta.
2: El mantindre una associació així comporta bastanta feina.
3: Moltes hores.
1: Sí, sí. Molta feina i molta gent al darrere, eh?
2: Molta dedicació.
1: Sí, molta feina, dedicació, molta gent al darrere, i un record molt fort per totes les sí. persones que han estat al llarg d'aquests anys en tots vosaltres.
2: Però bueno, si es fa amb alegria, no?, i amb ganes de fer-ho, doncs tot tira endavant.
1: Assageu aquí a l'Avenç.
2: Sí.
1: Quins dies?
2: Assagem dilluns aquí a l'Avenç de 19 a 21 hora.
1: Val, de les 7 de la tarda a les 9 del vespre. Si alguna persona està interessada en formar part de la coral, amb aquest horari que has dit, hi ha alguna altra manera de posar-se en contacte?
2: Per Facebook.
1: Sí.
2: I bueno, i venint a... També hi ha un telèfon, per si volen trucar per telèfon i posar-se en contacte,
1: uh-huh.
2: que val. És el 610, bueno, sí, 610 60 18 31, i bueno, llavors el que estigui interessat, doncs bueno, s'ha de fer soci
1: per cantar, s'ha de
2: per cantar
1: soci.
2: Que són 20 euros anuals, uh-huh. i després hi ha una quota mensual de 10 euros.
1: Per cantar s'ha de ser soci, però no cal, si tu et fas soci no cal que cantis.
2: No cal.
1: Pues animem a les persones que vulguin donar recolzament a la coral La Coloma, que es poden fer socis amb el compromís de que aquesta entitat segueixi endavant. No cal que cantin, no se'ls obligaran a cantar cap vegada de l'any en lloc.
2: No.
1: Això és molt important, perquè fa molta falta el suport econòmic dels socis.
2: Dintre d'aquests 20 euros, llavors es fa una excursió, que els gastos del viatge doncs entren dintre d'aquesta quota.
1: Està molt bé.
2: Hi ha com una gratificació, no? I llavors doncs, hi ha un viatge que es fa anualment, que no es paga aquest viatge.
1: Val. Una altra coseta. Joana, tu ets la presidenta ara de la coral, portes sí. 9 anys.
2: Sí.
1: Ets la primera presidenta que va haver-hi
2: sí.
1: a la coral després de tants anys.
2: Sí.
1: En aquest sentit, a la federació o amb altres corals del país, la representació femenina com està?
2: Home, això ha anat avançant, eh? Perquè amb les assemblees que hi ha, amb la federació, tant d'acords de Calavell com de la Federació de FESEC, ja es va notant que hi ha moltes dones presidentes. Cada vegada n'hi ha més. Bueno, sí, que amb aquest aspecte es va anivellant.
1: Perquè les cantaires majoritàriament sí que són dones.
2: Sí, sempre ens costa molt més trobar cantaires homes per la coral. En canvi, de dones no hi ha tant problema.
1: Molt bé. Suposo que podríem remarcar encara més coses, no?, de les activitats que aneu fent al llarg de l'any en quant a la coral, perquè va haver-hi una època que sí que sortíeu molt a fer cantades a l'estranger, o ha estat a França, a Polònia, a Àustria fa anys.
2: Això també depèn econòmicament com està la coral, perquè clar, aquests viatges són cars i hi ha vegades que no s'arriba en aquests gastos, no?, de diners. Sí. Però bueno, sí que hem anat per tot Catalunya, hem anat per Girona, per Tarragona, i ens movem tot el que podem, no?
1: No sé si abans Alfons ha comentat, el 76 s'incorporen les dones a la coral.
3: Sí, bueno, el 76 vam fer la primera sortida junt amb la canalla que teníem llavors, a fer les caramelles, va ser la primera sortida que vam fer. La coral es va fundar mixta l'any 74, 1974, perquè abans, com he dit abans, eren homes sols, i els quatre pares que teníem allà a canalla que cantava el d'allò, ens vam reunir un dia amb la Junta i vam dir, per què no tornem a arrencar la coral, però aquesta vegada amb dones, perquè aviam si... I així ho vam fer-ho. La junta que hi havia llavors, doncs vam acordar que d'això. Inclús, abans no ho he dit, inclús treballàvem amb el nom de la Paloma, que va ser la molt antiga, i després un dels membres es va empenyar que hem de tornar a ser Coloma, Coloma, Coloma.
1: Clar.
3: I al cap de 2 o 3 anys que estàvem funcionant així, que teníem l'estandard de la Coloma de l'any 1935, el més nou que tenim, aquell ja diu la Coloma, i llavors diu, per què hem de ser Paloma? I vam aconseguir, que ens va costar, vam molts passos, tornar a ser la Coloma. Són coses d'aquelles que clar, ho feia la Junta i costava molts passos, costava, perquè les caramelles, en aquella època quan jo vaig entrar, encara teníem d'anar al govern civil amb les lletres i la música i que donessin la vistiplau. I la censura encara moltes vegades, no moltes vegades, algunes vegades encara ens retallava coses de les lletres.
1: Bueno, això va passar en la nostra cultura, no solament amb les cançons, amb el cinema,
3: amb tot,
1: les publicacions,
3: amb tot.
1: Absolutament amb tot, encara sí, que hi hagi gent que ho negui, que no hi ha hagut mai cap repressió en contra de la cultura de llengua catalana. Però, bueno, aquí estem nosaltres per certificar-ho, que ja tenim una edat,
2: Home, nosaltres ho hem viscut.
3: Ja.
1: Hem viscut.
3: Sí, sí.
1: Sí. Farem un repàs així una mica ràpid. Es funda l'any l'entitat el 1860, el 1960 feu el centenari, el 2010 el 150è centenari, ara estem en el 160è, i al llarg d'aquests anys hi ha reconeixements diversos, perquè heu tingut algun premi, la medalla d'or de la ciutat també ja fa anys... És així, oi, Joana?
2: Sí. Hem tingut també el Premi del Pont, no?, l'any...
3: 98.
2: 90, no?
3: 98.
2: 98. També vam tenir el premi vam guanyar el primer premi de música...
3: A la cultura.
2: A la cultura, aquí a
3: Sant... Del Baix Llobregat.
2: Del Baix Llobregat.
1: Molt bé. I alguna menció més que ara poder així de memòria?
2: Bueno, l'any passat vam demanar la Creu de Sant Jordi, però...
1: Finalment no va ser.
2: No va poder ser.
1: Doncs ho tornarem a intentar. Des d'aquests micròfons i des de l'avenç, que ara hi ha una junta molt potent, ho tornarem a intentar, perquè... Una pregunta. Sou secció de l'avenç? No.
2: No.
1: Però esteu sempre aquí a l'avenç.
2: Des de l'any 1949 que estem aquí a l'avenç.
1: Sí.
2: Sí, ja fa molts anys.
1: Bueno, nosaltres ara com a ràdio sí que som secció, ens hem constituït com a secció de l'avenç. I estem molt agraïts de l'avenç, de tot el seu suport a la Junta actual i abans la ràdio ja havia estat aquí a l'Avenç, per tant també un reconeixement a les juntes anteriors que sempre han donat suport a les entitats que estem òrfanes d'alguna manera, i l'Avenç sempre ens ha fet de mare acollidora. Però no heu estat sempre a l'Avenç, oi? La coral? Heu anat...
3: No. Però el que jo sé, més o menys, hem estat a Cal Quirze bastants anys també, perquè un dels primers directors que va haver-hi era família de Cal Quirze. I aleshores pues, també havien estat a Can Carlets, que era, després va ser el Frente de Juventudes, i per allà a Can Clot, en algun bar, també es van reunir, perquè anys enrere moltes corals tenien la seu en un bar. O sigui, allà reunia la Junta i feien... com ara estem aquí nosaltres, doncs, pam, pam, pam, pam, i resolien els problemes en el bar. I nosaltres, dic, Cal Quirze, un altre bar que no sé quin era, perquè jo no hi era, Can Carlets, i l'Avenç. Potser n'hi ha algun altre que ja no me'n recordo.
1: Doncs ja farem memòria un altre dia, perquè hauríem de tornar a quedar més endavant.
3: Val.
1: I recordem que qualsevol persona que estigui interessada, a través del Facebook, poden venir aquí a l'Avenç, que encara que no hi sigueu des de secretaria els poden informar els dies que hi sou i amb qui es poden posar en contacte. D'acord?
3: D'acord.
1: I donar-vos les gràcies a la Joana Fuster i a l'Alfons Sangrà, en representació de la Coloma, de la Societat Coral La Coloma, centenària. I dir-vos que amb tots vosaltres, els micròfons, la Isabel Almató i el muntatge i l'edició, el Jordi Udina. Gràcies.
4: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugas FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Les entrevistes d'Esplugues FM.

0: Tornem a estar aquí amb tots vosaltres per parlar-vos de llibres. Dediquem el nostre programa d'entrevistes habitual a escriptors i escriptores i de veïns i veïnes d'aquí d'Esplugues. Avui parlarem amb una veïna de la Plana. Ella és la Rocío Corrias. Bon dia, Rocío.
1: Hola, bon dia.
0: Ets nascuda l'any 67 i què et porta aquí venir aquí a Esplugues a viure? Per quin motiu?
1: Bé, nosaltres vivíem a Barcelona, jo sóc d'allà, el meu marit també, i volíem viure en un lloc més tranquil, sense tants agobios i sense tanta gent, i a més vivíem en una zona molt turística, i volíem fer un canvi. Llavors, el fet de que la seva filla, la filla del meu marit i la seva família visquessin aquí, doncs va ser un motiu prou important com perquè volguéssim estar a prop seu i ens vam decidir per Esplugues.
0: Doncs me n'alegro, és una ciutat realment tranquil·la.
1: Sí, sí.
0: Tens temps de fer una miqueta de passeig pels carrers, conèixer la nostra gent amb aquests 3 anys, relacionar-te amb entitats aquí del poble?
1: Sí, sí, jo des que vaig venir a viure aquí vaig decidir integrar-me tot el que pogués i les meves compres les faig a comerç d'Esplugues. Surto de restaurants o a fer una mica de vida social i ho faig aquí, m'agrada fer-ho aquí. Les compres les faig sempre al comerç d'aquí, des de la roba a l'alimentació, tot. I a més, estic amb una colla de batucada que penso que és una forma també d'integrar-te i de viure una mica al lloc on has decidit viure, no?
0: Molt bé.
1: Amb Drums Batucada, estic molt contenta perquè he fet grans amics, bona
0: els
1: gent.
0: Els conec, el Francisco i més persones que ara no em venen el nom al cap.
1: El Lluís, l'Albert, la Núria, la Maria, la Neus...
0: Sí, el Lluís, és veritat, el Lluís encara està, pensava que ja no hi era.
1: Sí.
0: Sé que hi ha algunes persones que conec que ja no hi són. Hi ha una cosa que m'ha agradat, i és que saps on està l'Avenç.
1: Sí.
0: Per què pensa que hi ha gent d'Esplugues, de la Plana o d'altres barris que no saben on està l'Avenç? Quan els dic, quedem a l'Avenç, i et diuen, ah, sí, és allà aquell lloc, allà aquella terrassa amb un bar, i dic, no, és el centre cultural. I doncs està bé, pensava que vivies més anys per el poquet que tu i jo hem pogut parlar.
1: No, a mi m'agrada molt passejar per aquí, per Esplugues, perquè a més té uns indrets, uns raconets fantàstics, i m'agrada conèixer els parcs que hi ha, que són molt macos, i m'agrada la seva biblioteca, i bé, de fet no conec tot Esplugues, potser Can Vidalet és el lloc on he estat menys, però m'he recorregut la Miranda, m'he recorregut la Maiola, he anat per aquí per la Plana, per tots els barris una miqueta, el Gall m'agrada molt, i sí, m'agrada, i especialment a tots els voltants de l'església i aquests raconets preciosos, aquestes masies antigues. Fantàstiques.
0: Doncs, encantats aquí a la ràdio de tenir-te avui amb nosaltres, de tenir una veïna que de seguida que hem volgut parlar amb tu has vingut. Rocío, com comences tu a escriure?
1: Bé, jo vaig començar, estava estudiant llengua i literatura quan vaig decidir publicar el primer llibre. Jo he escrit sempre, des de petita escrivia, però per mi, no professionalment, sinó que per mi escriure sempre ha sigut una necessitat per expressar-me i per créixer de manera personal, no? Llavors, el tema dels relats va començar perquè jo vaig obrir un blog i cada 15 dies anava penjant un conte, un relat. I els meus amics em vaig donar compte que me'ls anaven exigint, no? Que em deien, ei, que t'has despistat, que ja som dimecres i encara no has penjat el relat. I cada cop me'l demanaven més, i si em despistava algun dia això m'ho retreien, no? Llavors em van animar a publicar-ho, a fer una publicació. Llavors vaig anar amb una editorial independent, amb la meva carpeta i els meus relats, ho vaig presentar i vaig dir, bueno, com veieu això per publicar-ho? I on s'ho van quedar, ho van estudiar, em van dir, sí, ho podries publicar com un recull, perquè eren relats que no tenien cap relació entre ells, uns més curts, uns més llargs, i vaig fer una autopublicació. Arrel d'aquesta primera experiència em va agradar molt i la gent em demanava que en fes una altra. I llavors vaig publicar El teorema de los sentidos, que ja és un llibre de relats. Ja no són relats que no tenen cap mena de relació, sinó que a través dels cinc sentits, doncs cada un dels nostres sentits té dedicats tres relats que comparteixen situació, comparteixen ambientació, comparteixen personatges i estan lligats entre ells. I llavors també va tenir força èxit, es va vendre molt bé, inclús s'han impartit alguns tallers de lectura sobre aquest llibre, perquè es toquen temes molt diferents però molt interessants de la vida diària, com, no sé, pot ser l'abús d'autoritat, el masclisme, racisme, el desig de llibertat dels joves, l'emancipació, en fi, molts temes. Però jo encara volia una mica més, perquè sempre vols evolucionar, i vaig escriure la novel·la, la primera novel·la.
0: La primera novel·la, que és El pacto del hambre.
1: Exacte.
0: I a més està ambientada a Barcelona, just a l'inici o un poc abans de la Guerra Civil. Oi?
1: Sí, està ambientada al barri de Gràcia de Barcelona, del que diríem Gràcia Nova, sí. El que ara és Gràcia Nova, pel voltant del passeig de Sant Joan, que era l'entorn de la fàbrica Elizalde, era una antiga fàbrica de primer automobilística, després es va centrar en l'aeronàutica, feien motors d'aviació, i la història transcorre des de l'any 1935, just abans de la guerra, fins a l'any 42, a la postguerra. És una història familiar, és la història dels avis del meu marit.
0: Sí.
1: I bé, parla una mica de què va succeir en un barri de gent treballadora, de gent obrera, de gent molt normal, què va passar quan va esclatar la guerra i com els hi van canviar les vides a tots.
0: I les pors que tenien, fins i tot les vergonyes percebudes o a vegades no percebudes, de tot el que van viure amb un bàndol i amb un altre, les mateixes famílies, com ho van pair, com ho...
1: Sí, sí. Eh? Sí, a més hi ha el contrast molt interessant del que eren els treballadors de la fàbrica, però també la família burgesa, una dona de l'alta burgesia catalana, que a més va ser una dona emprenedora, una dona empresària, que en aquella època no és que hi haguessin gaires, i era la presidenta del Consell d'Administració d'aquella fàbrica. Ella portava les regnes d'aquella activitat, participava molt de la vida de la fàbrica i era una mica la relació que tenien amb els seus treballadors i què va passar quan va esclatar la guerra i com va continuar després, com van quedar aquelles ferides sense tancar i com ha transcorregut tot. Pensa que la història està narrada des de l'actualitat, perquè no es pot considerar ben bé una novel·la històrica perquè hi ha personatges vius. Els que expliquen la història eren uns nens, era una nena quan va succeir tot, i ara li explica el seu net i s'explica des de l'any 2017, que estava en plena efervescència el sentiment independentista de Catalunya. Ah, sí. I llavors hi ha una mica de contrast també de dues situacions històriques a Catalunya i del que es va viure llavors i el que es va viure ara fa poc, i bé, encara es viu.
0: Si tu vas al barri de Gràcia i parles de la Casa Elizalde, encara trobes a persones grans, 80 i pico d'anys, que encara recorden perfectament aquella fàbrica, els treballadors que hi havia, qui anava a treballar...
1: Sí, a veure, una cosa era la fàbrica Elizalde, i una altra la casa. La casa Elizalde era la casa, el domicili particular dels amos de la fàbrica, de la família.
0: La gent ho associa quan parles... què era Elizalde? Ah, sí, la fàbrica que hi havia motors, i ho relacionen amb la família.
1: Va ser una fàbrica molt important a nivell nacional, però a més tenia... va ser ser també un centre neuràlgic importantíssim a Barcelona, no? Al barri de Gràcia, perquè molta gent treballava allà. I a més, van crear una cosa molt maca, que va ser l'escola d'aprenents, i és que agafaven nanos que tenien 14-15 anys, es formaven allà i ja després tenien feina allà, i la formació que rebien a la fàbrica era molt bona, amb la qual després, quan anaven a altres fàbriques a treballar, també estava molt, molt reconegut això, no? Tenia un cert prestigi. I la casa havia estat la casa dels amos de la fàbrica, però també havien hagut dependències de la fàbrica. També havien hagut els despatxos de direcció i alguna altra cosa de caràcter administratiu que també estava allà.
0: Has parlat, o ens estàs comentant, que és una àvia que li explica al seu net com va ser tot aquest procés que ella va viure. I per tant aquí veiem una transmissió generacional i familiar important de sentiments i també de valors i de circumstàncies, no? Com ho reflexes tot això en a la novel·la?
1: És la base de la novel·la. De fet, la idea va sorgir perquè quan veiem de vegades, o almenys a mi em va passar això, no? Que veus una mica el que passa actualment i veus a nanos molt joves, molt implicats en causes molt nobles i m'agrada que sigui així, no? Però també han de conèixer la història i han de saber el per què passen les coses i què s'ha patit abans.
0: D'on venim.
1: D'on venim. I tenir un respecte especial cap als grans, perquè tot això ho van viure, no? I els hi va marcar molt la seva vida. Llavors jo m'adonava que hi havia nanos joves que els hi parlaves en Franco no sabien qui era. Això passa, és molt trist, però això passa. Perquè durant moltíssims anys la Guerra Civil i el que va passar després, doncs es va intentar tapar, no parlar-ne, suavitzar molt. I estem parlant, doncs, de crims, de guerra i de repressió, i repressió no de que no et deixessin parlar, sinó de que et mataven si parlaves de segons què. Llavors, tot això s'ha de transmetre. La memòria històrica és importantíssima, importantíssima, perquè si no sabem què va passar, el més probable és que tornem a ensopegar amb la mateixa pedra i tornem a cometre els mateixos errors. I d'aquí surt una mica la idea de fer aquesta novel·la i de parlar-ne, i també d'utilitzar els personatges d'un nano jove de 14 anys i una senyora de 80 que li explica amb tot el carinyo i la paciència del món com van viure, per què va passar i com va passar.
0: Aquí tens una feina no solament de transmissió generacional, sinó una feina de documentació i recerca que has hagut de fer.
1: Molt important, sí. Molt important, molt exhaustiva, i de fet em va portar més feina tota la documentació, tota la fase de documentació, que no pas la d'escriptura. Jo vaig estar 2 anys documentant-me i la novel·la la vaig escriure després en 6 mesos o 7 mesos. Vull dir, el que costa més és trobar informacions fiables, contrastar-les, recollir moltes anècdotes, recollir moltes històries personals de gent que fins i tot li ha costat parlar, que no li agrada recordar. Pensa que jo he parlat de la família del meu marit, però també hi ha molts altres personatges. I inclús amb la pròpia família hi ha temes que no els hi agrada rememorar, que no els hi agrada perquè estan associades a èpoques fosques i coses que es volen oblidar. I llavors recuperar tot això, sí, és dur, sí. I costa.
0: Una mica també has hagut de fer com de terapeuta, no?, amb les persones que has hagut de parlar perquè et donessin informació.
1: Sí, a veure, demanar-ho i sobretot fer-los entendre que la novel·la estaria tractada amb molt de respecte. Jo he intentat respectar molt a tothom i mostrar la realitat tal com es va viure, perquè les persones que ho llegeixin, que el lector es qüestioni les coses i les analitzi des del seu propi punt de vista, no a través dels meus ulls, sinó dels seus.
0: El Teorema de los Sentidos i el Pacto del Hambre la podem trobar a la llibreria Esplugues d'aquí, aquests
1: dos llibres? Sí, a la llibreria d'Esplugues tenen els tres, tenen La pluma del desván, El teorema dos sentidos i El pacto de l'hambre, i també a la llibreria...
0: L'escriva, de l'avinguda Isidre Martí.
1: Ah, exacte.
0: He vist que ets força activa per

0: més a més, hi ha, a part d'escriure llibres, doncs també hi ha una altra faceta, que és la d'escriptora com a storyteller per internet, i això està obert a empreses també per fer doncs escriptura per encàrrec, per webs, blogs, etc.
1: Pel que calgui. El Pacto del Hambre ha estat llibre finalista del Premio Fernando Lara de l'editorial Planeta.
0: Sí.
1: I te t'esperaves? Perquè, clar, ser finalista de tota la quantitat d'obres que es presenten en un certamen com aquest, dius, ostres...
0: Sí, va ser una sorpresa. Jo, a veure, presentes un llibre en un concurs perquè el vols guanyar, no? Sí. Però hi ha certàmens que són molt importants i que és més per l'experiència de presentar-ho i saber a veure com va i com funciona, que no una altra cosa. I també pel fet de que el llegirà gent, saps que el llegirà gent que tenen molt de prestigi i un bagatge important dintre del món literari, no? Aquesta era la meva intenció quan el vaig presentar. Llavors, el Premi de Novel·la Fernando Lara hi ha només un guanyador i 10 finalistes. A la llista dels 10 finalistes, la primera obra que figurava era El Pacto de l'Hambre, i clar, quan ho vaig veure, allò va ser d'infart. Per mi va ser un orgull enorme i vaig quedar encantada de la vida, només per aquest reconeixement d'haver estat finalista. Sí.
1: Explica'ns per què vas triar el pseudònim, perquè jo ho he vist a YouTube i sí. Em va semblar molt entranyable.
0: Sí. El pseudònim, bé, jo vaig pensar sincerament, de presentar-ho amb un pseudònim, perquè deia, és que si veuen un llibre de Rocío Corrias i no em coneixen, potser no s'ho llegeixen. Després vaig veure que estava molt equivocada, que si el presentes te'l llegeixen, sí. Però jo vaig pensar això innocentment, i llavors vaig buscar un pseudònim i vaig posar el nom de la meva mare, Maria, i el segon cognom del meu pare, Campoy, Maria Campoy. I en primer lloc perquè així me'n recordaria, i després perquè era un homenatge a ells també, no? Els feia partíceps del que jo estava fent, els havia perdut, i vaig pensar que d'aquesta manera els tindria una mica amb mi.
1: Doncs molt bé, perquè està molt bé aquesta filiació que has fet amb el nom de la teva mare i el cognom del teu pare. Rocío, gràcies per haver estat avui amb nosaltres. M'agradaria seguir tenint contacte amb tu i
0: amb
1: la ràdio.
0: Encantada.
1: I que ens vagis informant dels teus viatges, de les teves presentacions. Et volem una altra vegada aquí als nostres estudis.
0: Quan vulgueu.
1: Doncs ho torno a repetir. El Pacto de l'Hambre és un llibre que ens parla d'una família, d'una situació de justament abans de la Guerra Civil. Uh-huh. Ens situa en el barri de Gràcia, perquè vivim a Barcelona, però hi ha gent d'aquí d'Esplugues que tenim arrels a Gràcia.
0: Molt bé.
1: Una abraçada. Encantada. Rocío, gràcies pel teu llibre, pels teus relats i per tota la feina que fas.
0: Gràcies a vosaltres per convidar-me. Sí.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán.
5: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què

0: consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 3 de la tarda.
1: Si us dic la nit més curta de l'any, la que s'allarga fins la matinada, fogueres, petards, coca, ballaruca, de què penseu que parlarem a l'entrevista d'avui?

0: El foc ha estat sempre un símbol en la vida de l'home. Els pobladors primitius dels països mediterranis i europeus ja veneraven les forces de la natura, i amb elles principalment el sol i el foc, mitjançant els cultes i les celebracions. Però serà en Pep Ribas, un dels precursors i un dels que va començar aquí a Esplugues a portar la flama del Canigó, que ens explicarà com és que es celebra als Països Catalans aquesta flama del Canigó, aquesta revetlla de Sant Joan.
1: La data del solstici d'estiu, que és el dia més curt de l'any, ja era celebrat ja, doncs, pels antics. Això ja és una tradició que ja ve de mil anys, es pot dir, diguéssim. I és que aquesta tradició era celebrar amb fogueres, perquè les fogueres, doncs, evidentment, doncs, és un signe de purificació. Tot això ja havia funcionat sempre, diguéssim, dintre els països de l'àrea, sobretot del Mediterrani, m'entens? El nord és un altre tema. Però l'any 63, el Francesc Pujades, que és un habitant d'Arles, del Catalunya de Nord, diguéssim, Arles, molt a sota del Canigó, se li va acudir, doncs, anar a celebrar, doncs, la nit de Sant Joan, doncs, encenent una foguera a dalt del Canigó. I això va ser l'any 63, em sembla així. I aleshores va estar diversos anys, doncs, ell i una colla pujant a dalt del Canigó i encenent una foguera, com altres fogueres ja havien encès, que no tenien res a veure, diguéssim, amb el Canigó. Ara bé, l'any 66, el 1966, ell i tota una colla se'ls va acudir, doncs, diguéssim, home, aviam, i si els focs de Sant Joan de tots els països catalans s'encenguessin amb la fama del Canigó? Perquè llavors, diguéssim, seria, doncs, crear un nou símbol de germandat entre tots els països catalans. I bé, va començar, doncs, a la Catalunya Nord, i doncs hi va anar passant en comptagotes, diguéssim, cap al Principat i al País Valencià. Va costar bastant, diguéssim, perquè evidentment estàvem parlant en una època franquista, en què evidentment, doncs, una cosa que es havia muntat com a símbol d'uns països catalans des del punt de vista de la cultura que ens agermana, això era molt era mal vist i prohibit, diguéssim, pel règim de Franco, no? Per tant, diguéssim, s'hi van oposar-hi sempre que van poder, i per això, doncs, els primers anys va ser pràcticament una mica, doncs, a la clandestinitat i amagar-se, i etc. Com moltes coses que es feia, doncs, durant els últims anys del franquisme. I aquesta, diguéssim, ha sigut, diguéssim, la simbologia de la flama del Canigó, que ha esdevingut un nou símbol de la cultura i de la germania entre tots els països catalans. Perquè al cap de pocs anys ja va arribar a València i a les Illes també. I en aquest moment, doncs, ara, amb el foc que es farà del Canigó, es comptabilitzen més de 3.000 fogueres a tot arreu. Més o menys una mica la cosa va així.
0: Pep, aquí a Esplugues tu també vas viure els primers anys de l'arribada de la flama?
1: Mira, no, aviam, el que passa que quan vaig anar fins a llavors, diguéssim, la flama arribava a Esplugues, però a partir de la comitiva que baixava del Canigó, el comitiva oficial, i que a Coll d'Ares començava i anava repartint, com es fa ara. I aleshores Esplugues era un dels llocs, doncs, que, bueno, que anaves a buscar la flama amb la comitiva que hi havia baixat. Però això ho vam canviar, doncs, que més o menys, doncs, quan vaig vindre aquí a Esplugues, doncs, que vam dir, doncs, aviam, per què no anem nosaltres a dalt, que ningú, a buscar la flama allà? O sigui, no esperar que la baixin la comitiva oficial, sinó anar-hi a nosaltres. I amb això, doncs, diguéssim, doncs, bueno, ens remuntem, doncs, potser ja farà uns 20 anys, ara no t'ho puc dir segur, diguéssim, doncs que vam fer la primera expedició, doncs, d'anar a dormir a Cortalets, i, bueno, a dormir, és una manera de dir-ho, dormir. Pujar a Cortalets, pujar a dalt, agafar la flama, baixar-la, tindre a ballar, i l'endemà al matí, doncs, cap a Esplugues, i d'Esplugues, doncs, vaig llogar. I això, diguéssim, deu ser sobre uns 20 anys que s'ha anat fent. Igualment com altres pobles, també. Altres pobles no esperen que hi hagi el comitè oficial. La nit d'aquesta, que és realment el dia abans de la revetlla, pot dir que és el dia 22, si veus el Canigó, és una cosa de joia, diguéssim. Veus centenars i centenars de petites lampres que van baixant per tota la muntanya. I cada una d'aquestes se'n va a un lloc diferent. A part del comitè oficial, que aquesta sempre va a Coll d'Ares i des d'allà surt, que és el que va a l'Ajuntament de Barcelona i al Parlament. Però a part d'això, cadascú s'espavila.
0: Doncs Pep, ja només ens queda donar-te les gràcies per haver estat amb nosaltres, encara que sigui per telèfon, i ara li donarem pas ja als nostres companys que tenim aquí amb nosaltres. Gràcies, Pep, i una forta abraçada.
1: Vale, gràcies a vosaltres. Adéu.

0: La nit de Sant Joan, diuen, és una de les nits més màgiques de tot l'any. Els orígens d'aquesta celebració solen relacionar-se amb les festes que civilitzacions molt antigues realitzaven amb l'arribada del solstici de l'estiu. Les fogueres sembla ser que estan relacionades amb els ritus d'honor al sol, i el foc representa i està representat en les fogueres perquè esdevenia un element que donava força al sol. Però per parlar de tot això, de la celebració de la nit de Sant Joan, de com la vivim aquí a Esplugues i de com va arribar la flama del Canigó, ara tenim a uns convidats especials. Hem tingut la intervenció del Pep Ribas a través del telèfon, ja que no ha pogut venir, però aquí a l'estudi amb nosaltres estan el Fede Cano, el Josep Beas, Esther Moreno. Ells formen part també de l'Espluga Viva, d'aquesta entitat d'Esplugues, i ells formen part del Centre Excursionista d'Esplugues. Així doncs, que i moltes gràcies per estar avui amb nosaltres. I si us sembla, començaré per en Fede Cano, que ens explicarà com porta ell la flama del Canigó aquí a Esplugues i com se li acudeix amb ell de que ha d'anar al Canigó i ens ha de portar la flama.
1: Bé, jo crec que el fet de fa 50 anys féssim aquí a Esplugues la flama del Canigó té una certa implicació amb el moment polític que estàvem passant en aquell moment. Estàvem en una plena dictadura. Vamos, estàvem els últims 3 anys, el 72, faltava 3 anys perquè morís el dictador, i llavors el tema del país, bueno, el tema del nostre país, de Catalunya, Països Catalans, doncs era un tema que molt poca gent estava implicada en aquells moments, no? Hi havia, sí, moltes lluites obreres i moltes lluites antifranquistes, però el tema del país i Països Catalans, sobretot, era molt poc conegut, no? Llavors va ser una persona, Nemesi Solà, que sempre he dit que és com el meu pare espiritual en aquest tema, l'any 72, cap al febrer o així, va venir aquí a Esplugues a veure'm. No sé ni qui li va passar el meu nom, però bueno, li van comentar que era una persona molt implicada amb el poble i amb el tema de Catalunya, i llavors ens vam anar a Sant Just, amb l'Albert Cortés de Sant Just, a fer una reunió amb ell. La vam fer allà a l'Ateneu, i llavors allà ell, el Nemesi, ens va proposar de portar la flama del Canigó aquell any a Esplugues, no? Bueno, jo crec que ell va ser el motivador de que l'any 72 aquí a Esplugues i Sant Just es fes per primera vegada la portada de la flama, no? Va ser... No és com ara, va ser uns anys complicats en aquells moments, no? Però, bueno, per nosaltres ens va omplir de joia, doncs, el fet de que aquella flama en aquells moments, en els moments del franquisme, era l'agermanament dels Països Catalans. Sí, la festa dels Països Catalans va arribar anys més tard, com a concepte, però per nosaltres era molt important en aquells moments que, bueno, doncs que el símbol d'aquella flama, doncs, feia que els Països Catalans, doncs, tinguessin un sentit molt profund.
0: I és poder en aquell moment que pugeu des d'Esplugues cap al Canigó? És una expedició directament?
1: No, en aquella època no vam pujar al Canigó. En aquella època era molt complexa tot això, i llavors la flama es passava per la frontera sense que la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, doncs, la veiés, doncs, perquè era un tema que no estava permès, no? Llavors, la primera vegada, tant Esplugues com Sant Just, vam anar a recollir-la a un creuament, bueno, perquè en aquella època les coses es feien així, en plan subversiu, digue-li, o com... Llavors vam quedar en un encreuament en la carretera Barcelona-Sant Cugat. D'allà la gent que la passava d'estranquis, no? per la frontera, ens la va passar a nosaltres, i a partir d'aquí, doncs, bueno, uns se'n van anar cap a Sant Just, nosaltres cap a Esplugues, i aquí vam fer la celebració per primera vegada de Focs de Sant Joan, que si vols ja t'explicaré com ho vam vendre a l'Ajuntament franquista. Clar, tot això era molt... no podíem fer una festa així com així. Teníem que tenir un permís en aquells moments, no?
0: I aleshores, com ho feu per aconseguir els permisos i per poder celebrar aquesta arribada de la flama del Canigó?
1: Bueno, a veure, quan se'ns proposa de celebrar la festa de la flama, doncs també era gent, penseu que aquella època la majoria d'edat era els 21 anys, llavors jo en aquella època tenia 18 i per tant doncs no era tan fàcil demanar permís a l'Ajuntament. Jo vaig tenir que buscar una persona de 21 anys perquè fes uns papers i li vam vendre a l'alcalde franquista, li vam dir solo queremos hacer aquí una foguera i nada, i con un tocadiscos, perquè el primer any no va ser amb copla, després vam portar la copla, però el primer any ho vam fer amb un tocadiscos, el típic tocadiscos amb sardanes, i li vam vendre com que nada, queremos aquí hacer una foguera, quemar cuatro palos i ja està, no?
0: Perquè si no recordo malament, l'any 72-74 el que era alcalde de la població en aquell moment era el Josep Català.
1: Sí, sí, sí, era el Català, sí, sí. I llavors, bueno, quan ens van preguntar a l'alcalde, i no sé si hi havia algú més, ja no ho recordo, què volien fer, doncs li vam vendre que era una verbena, una típica verbena. Bueno, ens van donar el permís, a partir d'aquí vam muntar la foguera, i des dels balcons, que encara hi són, com si diguéssim, on estan les tres torres, mirant cap al sud, bueno, cap al mar, a mà dreta hi ha uns pisos que hi eren en aquella època, i des d'un pis que ens va deixar uns veïns d'allà vam fer la lectura del manifest de la Flama del Canigó. En aquells moments ja no era una cremada de fusta ni tot això, no? Vam regalar coca i vi, cosa que no era costum aquí a Esplugues, i bueno, la gent es va tornar boja, eh?
0: I això finalment com aconseguiu organitzar-ho? Perquè, clar, hi ha una organització, hi ha unes despeses, s'han de pagar coses... Finalment, com aconseguiu el suport de la població per poder fer-ho?
1: A veure, nosaltres vam recollir, em sembla que eren 50 pessetes, a diferents... No, segur que si mirem els arxius de l'Espluga Viva trobarem qui va participar, però molts establiments... ens donaven 50 pessetes i amb això bueno, vam comprar la coca, vam comprar el vi i poca cosa més, perquè tot el que més ho fèiem nosaltres, no hi havia grans costos.
0: I fent una mica de memòria amb aquests cartells que heu anat recollint, podríem esmentar algun dels comerços o indústries d'aquí d'Esplugues que us van donar suport?
1: Jo sí que recordo alguns, ara m'han vingut, eh? Rocador, no sé si Laboratorios sí, Rocador, Laboratorios Squip, i hi havia també Bodegas Torres, evidentment, que ens va fer un preu especial, possiblement. És a dir, ara m'estic recordant d'uns quants, no? Però, bueno, vam recollir força... Vull dir, força gent que ens va ajudar econòmicament. Després tornem a fer el mateix, presentem la petició a l'Ajuntament amb la mateixa història de sempre. Jo no sé si és que no es van enterar o com ja estàvem amb uns anys que els hi quedava poc, doncs no ens van posar mai pegues. Tampoc ens van donar ni un duro, eh? No. I llavors sí que al cap de... Jo crec que va ser el 74 que ja vam començar a portar una copla, que la gent ja ens... Bueno, ja portàvem 2 anys fent els focs i bueno, els comerços ja col·laboraven més, no?
2: Bueno, es feia amb l'Associació Sardanista també.
1: També, exacte, col·laborava a l'Esbar d'Esplugues, no sé si va ser anys més tard. És que clar, 50 anys, hòstia, ordenar-los una mica, ja. Jo tinc molt clar els 3, 2, 3, 4 primers anys, doncs com ho vam fer, no?
0: I arriba un moment que ja suposo que aquest grup que ho estàveu organitzant s'us fa tot petit o s'us fa tot massa gran i heu de fer ja un traspàs a altres companys, altres agrupaments. No sé si éreu un grup petit d'amics que era el que organitzàveu, com ho feu això?
1: Sí, no érem un grup d'equips, ens dèiem en aquell moment els escoltes de la parròquia Santa Magdalena, que encara deu costar en el primer cartell, doncs organitza escoltes de la parròquia de Santa Magdalena, no? Que això el mossèn Anton de l'època també ens va ajudar molt, no? I el que passa és que com érem uns escoltes que no estàvem en lloc en aquell moment, a l'any 72, doncs teníem problemes legals, no? Perquè en aquella època ho tenies que estar acollit en algun organisme, no? Fundem l'agrupament escolta Abat Oliva, a partir d'aquí ho organitza l'Abat Oliva, i als 2 anys, al 74, fundem l'agrupament Escolta Espluga Viva, que estan aquí presents, i a partir d'aquí ja és l'Espluga Viva que agafa la torxa, el relleu.
0: I ara sí que arriba aquest traspàs d'aquest grup, d'aquest centre excursionista, Abat Oliva, de la parròquia, es fa aquest traspàs al centre excursionista d'Esplugues, i ara sí que l'Esther com a presidenta i el Josep Beas com a membre del centre excursionista ens expliquen una miqueta com va anar aquest traspàs i com des de l'entitat s'està vivint aquests darrers anys aquesta arribada de la flama i aquesta organització. Si en cas ens ho expliques tu, Esther, què sent l'entitat davant doncs això de l'arribada de la flama, d'aquesta foguera que es fa, de tots els actes que es fan aquí a Esplugues?
3: Doncs nosaltres ho vivim com és un fet absolutament important, perquè, com molt bé dit el Fede, és un fet d'unió de Països Catalans, que crec que encara en aquest moment doncs encara fa falta. És un sentiment de reivindicació de país, de cultura, de llengua, de tot allò que és nostre. És un sentiment que és nostre i és un moment d'unitat. O sigui, puges allà al Canigó cansat, arribes patat, i quan veus que ja baixa tothom amb la flama, és com una, no sé, com una unió que bueno, que tots som amics, col·legues, germans, tots ens estimem i tot és, bueno, no sé, és un sentiment que és molt difícil d'explicar, no sé, Josep, tu sí.
2: Al Canigó pugem a buscar la flama directament al Canigó, això ho sap el Pep millor que jo, però jo diria que des de l'any 1991. El 92 segur, perquè a l'exposició ja surten fotos, però crec que des del 90 o 91 ja vam començar a pujar al Canigó. I perquè, clar, nosaltres a l'Espluga Viva, clar, tot això, el tema de Sant Joan, la foguera, tot això ho munta l'agrupament Escolta des de l'any 74. Però des de que es funda l'entitat va creixent i tenim un centre excursionista potent i tal, llavors a partir d'un moment es diu, bueno, escolta, si tenim un centre excursionista, doncs anem a buscar la flama al Canigó, que és el que toca, no? I ha anat molta gent, perquè també ha anat gent de l'agrupament a vegades, o col·laboradors que tenim, o nosaltres mateixos, no?, al Canigó. I des de l'any 1000, des de la dècada dels 90, que pugem cada any a buscar la flama al Canigó. El mateix dia 22, que és el dia de la revetlla, no? El 23, depèn de com cau, el dia 23 com a tal és el dia que pugem directament a Cortalets, al peu del Canigó, al costat del refugi de Cortalets, i allà al cim del Canigó es fa l'acte de renovació de la flama a les 12 de la nit, i llavors des d'allà has de pujar a peu al Canigó, evidentment, i normalment nosaltres el que fem és pujar per una ruta que és una mica més llarga, que és per la cresta del Verdet i la Xumaneia. A vegades hem pujat escalant, depèn dels anys, i si no per la ruta normal, que hi ha en un parell d'hores fins al cim, i llavors has d'estar allà abans de les 12 de la nit, puges en frontals i amb un fanalet o dos, i encens la flama i la baixes a Cortalets. Normalment dormim en tenda fora del refugi, que hi ha moltíssima gent, i llavors el dia següent al dematí, el dia 23 del matí, doncs ja baixem cap a baix.
0: I ara com ho feu amb els permisos? Perquè abans havíeu de pujar d'amagat i ara puja tanta gent a buscar la flama que hi ha un control bastant burocràtic. Explica'ns com feu tot això dels permisos per pujar al Canigó.
2: Bueno, ara ha anat canviant. Les primeres èpoques pujava qui volia, pujava molta gent i podies pujar els cotxes que volguessis i tal. Els últims anys, abans de la pandèmia, ja van començar a haver restriccions i només deixaven pujar un cotxe per poble, però igualment hi havia centenars de persones allà al cim. I el que sí que pots és pujar a peu. Pujar a peu pot pujar qui vulgui, però la pista d'accés només deixen accedir a un cotxe. Estan restringint molt l'accés a la muntanya, i per una banda té sentit, però per una banda a mi em sembla, jo personalment crec que hi ha un tema polític darrere, que no els agrada que hi hagi una moguda de centenars i de milers de persones doncs fent aquesta activitat i que hi hagi tant de ressò amb això.
0: I bé, ja heu agafat la flama des del Canigó, baixeu cap a Esplugues, i aquí a Esplugues hi ha un munt de gent que us està esperant, entre altres coses, altres municipis de la comarca que venen a recollir la flama aquí a Esplugues. Explica'ns una miqueta, Esther, la finalitat que té i, no sé, tots aquests anys que des d'Esplugues s'ha repartit aquesta flama, l'orgull que suposa.
3: Home, i tant. Nosaltres, clar, estem molt contents perquè els pobles ja ho saben i llavors hi ha una persona que s'encarrega de coordinar, doncs truquen amb aquesta persona i aquesta persona, bueno, els diu tal el dia 23 o tal hora heu d'estar allà, els diu el que han de portar, el fanalet o la torxa o el que vulguin, i llavors es fa coordinat de manera que quan arriba la flama els pobles puguin encendre el seu fanalet o el que portin i puguin marxar i arribin a temps per encendre les seves fogueres en els respectius pobles. Llavors és un dia que és complicat perquè les carreteres van plenes, perquè hi ha caravanes, i bueno, i ells s'han d'espavilar per arribar a temps, i venen doncs, corrents, amb bicicleta, amb patinet, cada any han anat vinguent, bueno, la gent s'espavila, i bueno, i és un treball de coordinació, clar. També hi ha hagut pobles, perdona, que arrel de venir aquí a buscar la flama, doncs s'han animat ells a anar-la a buscar també. Llavors això també ens fa molta il·lusió, no? Perquè concretament jo recordo el Papiol, no? Que venien aquí i un any van dir, no, aquest any no venim perquè nosaltres ens anem allà, no? Dius, bueno, pues perfecte, no? Ens fa moltíssima il·lusió.
0: I arriba la flama, arriba a la tarda de la revetlla de Sant Joan i ens estem esperant aquí a Esplugues, al Casal de Cultura Robert Brilles, amb aquesta emoció, amb aquesta litúrgia que es realitza, així és com jo he viscut aquests darrers anys, aquesta màgia que es crea, i també expliqueu-me una miqueta aquesta arribada i aquesta expectativa des del Centre Excursionista d'Esplugues.
2: Sí, una mica és així, no? Però a més, quan puges al Canigó a buscar-la, ja trobes un ambient molt especial, i quan puges al cim a les 12 de la nit, clar, igual hi ha centenars de persones, no? Però hi ha gent, des dels francesos, que estan cantant l'Estaca o altres coses, no? O altres cançons així, i és gent gran i com molt patriòtica i molt així de tal, fins a grups de nanos escoltes o excursionistes que canten Obrint Pas o Xavi Sarrià, fins a un alcalde d'un poble que no s'ha posat unes botes en sa vida, que li ha costat un ou arribar allà dalt i està super emocionat, i clar, després baixar amb la flama des d'allà i portar-la al teu poble, i saps que hi ha milers de persones que l'estan escampant per tots els països catalans, doncs ja és una certa emoció, no? I després saber que aquí a Esplugues es repartirà el Baix Llobregat i a cada poble la repartiran pels barris que fan fogueres, doncs té molta gràcia, no?
3: Una mica de coca, moscatell, sí, i llavors sí. Quan arriben els que porten la flama del Canigó, llavors, doncs, bueno, hi ha l'encesa del gresol, es llegeix el manifest, es reparteix la flama als pobles i a la gent dels pobles ja marxa.
2: Clar, la flama, aquí cal dir que des de fa ja bastants anys tots els actes de la flama que es fan a Esplugues es fan amb la coordinadora d'entitats de cultura popular, o sigui, s'organitzen conjuntament, no els organitza només l'Espluga Viva, perquè hi ha moltes colles de cultura popular que hi col·laboren i que hi participen. Per exemple, els bastoners, quan entra la flama, sempre es fan un passadís al tal, no? Després hi ha un cercavila, que ja, bueno, després ja parlarem, que hi ha els diables, hi ha els castellers, hi ha els bastoners, vull dir que és un acte que participen moltes entitats.
0: I un cop arriba la flama, estem tothom al Casal de Cultura Robert Brilles esperant que arribi la flama, es fa tot l'acte i després seguidament es fa el seguici. Vull que m'expliqueu una mica aquest seguici que es fa i com arribem a la pista vermella del Parc del Pou d'en Fèlix i tenim allà tota la llenya preparada per encendre-la. Expliquem una miqueta tot aquest procés que es fa i aquesta llenya que tenim allà apilada.
2: Bueno, que la foguera, no sé si abans, perquè això ho hem passat una mica per sobre, des de sempre la munta l'agrupament escolta, que això és una cosa que durant els anys ara està tot com bastant organitzat, l'Ajuntament et posa
3: el màstil
2: i et posa una terra perquè el posis tot, però des dels primers anys, i no tan primers, era bastant complicat i els hi portava una feinada als de l'agrupament bastant, bastant heavy, eh? Estan recollint llenya, sí, sí. No sé com ho fan ni on la deixen, però estan recollint llenya.
3: Darrere la biblioteca, em sembla, no?
2: Sí, crec
3: sembla
2: que la deixen.
3: Darrere la biblioteca hi ha un espai habilitat perquè vagin deixant tot el que recollint.
2: Però abans jo recordo que fa anys la llenya la guardaven al mateix cau i llavors venia el de transport sosté, el fuster, de transport fuster, el dia abans venia amb el camió, perquè venia ell que era l'amo, perquè els altres transportistes treballaven, però ell com era l'amo agafava un camió dels seus i es passava tot el dia fent viatges amb el camió per muntar la foguera. Vull dir que era un dels col·laboradors estrelles que teníem en aquella època, no?
0: Perquè encara us segueixen, abans es feia, això de que es robava la llenya? Com ho porteu això? Com la guardeu? Com la recolliu? O com ho està fent el centre excursionista de recollir la llenya i guardar-la?
2: Ara jo crec que no, perquè ara ja el que deixa la gent no... Però hi havia anys, això fa molts anys, que recordo que inclús venia algú a cremar-te la foguera, llavors havies de ficar gent a vigilar-la. I crec que un any algú es va quedar a dormir dins de que li vam dir, però tio, tu estàs sonat o què, com te l'han ser? Però vull dir, perquè els joves de l'agrupament en aquella... Estic parlant de fa molts anys, eh?
0: Ara aquí una mica entraríem en el record personal de cadascú de nosaltres, no? De com Can Clota i la Plana ens anàvem robant la llenya els uns als altres, o les diverses fogueres que s'han realitzat aquí a Esplugues, als diversos barris, no? Perquè s'ha fet sempre la foguera on s'està fent ara, a la Pista Vermella, o els records que tenim de les fogueres de diversos barris?
2: Jo crec que s'havia arribat a fer la foguera, tu ho sabràs això, a la Pista de l'Avenç, un any. Imagina't, a la Pista de l'Avenç.
1: Sí. Tampoc era força gran, però no era les que fèiem.
2: Sí,
1: vam reduir les dimensions aquell any.
0: Doncs gràcies a vosaltres que heu estat aquí avui amb tots nosaltres, al Pep Ribas, que ha intervingut finalment per telèfon, hem gravat prèviament la seva entrevista, al Fede Cano, que l'any 1972 va ser la persona que va portar aquí a Esplugues, va pensar que s'havia de portar aquí a Esplugues la flama del Canigó per primera vegada. Gràcies al Josep Beas, en representació també del Centre Excursionista d'Esplugues, i gràcies a l'Esther Moreno, també com a presidenta de l'entitat, i gràcies a tothom, a les entitats, a les seccions de l'Espluga Viva, que formen part i que ho fan possible, a totes les entitats de cultura popular que també hi participen, que ja estan en els cartells, i no voldria extendre'm gaire més.
1: Gràcies a tu.
3: Moltes gràcies, i us esperem el dia 23 a tots, no?
1: Exacte.
3: Per fer la festa molt grossa, molt grossa.
0: Moltes gràcies a les entitats que ho fan possible i que mantenen la flama encesa.
4: La nit de Sant Joan és nit d'alegria. Estrellat de flors, l'estiu ens arriba.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.
6: Les entrevistes d'Esplugues FM.
0: Avui us parlem del Cercle Artístic d'Esplugues. Ells estan de celebració, fan el seu 25è aniversari, i tornem a tenir el Xavier Ribó i a la Yolanda Martínez. Benvinguts a tots dos. I gràcies, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. M'agradaria que m'expliquéssiu què és el Cercle Artístic i quina és la seva finalitat.
7: El Cercle Artístic són un conjunt de gent que pot ser d'Esplugues o de fora, que els agrada l'art. L'art amb l'ample aspecte, vull dir que pot ser música, pintura, a l'art, crear, ser creatius. Llavors, el que passa que el que més tenim són gent que es dedica a les arts plàstiques, però en tenim dels altres arts també, Tenim gent que fa pel·lícules, tenim gent que es dedica a la fotografia, gent que és músic, tenim de tot. Tot el que és creatiu i que vol crear coses, encara que sigui coses de dintre la cuina, també pot vindre, Perquè estem oberts a tothom, a gent d'Esplugues, de fora, de tot arreu. Lo nostre és agermanar-nos amb la gent que ens envolta i, sobretot, dintre d'aquesta base d'estimar-nos i voler fer ser creatius, volem fer art de totes les maneres.
0: Us reuniu un cop al mes? Bueno, més que reunir-vos, feu una mostra al carrer el darrer diumenge de cada mes, és així?
7: Correcte. L'últim diumenge de mes, a no ser que sigui per agost o dates així que no hi ha gent, normalment, o al cap d'any, al final d'any no, però els altres diumenges, no, a no ser que plogui o que faci molt de vent, estem sempre davant del Robert Brilles exposant les nostres obres d'art. Convidem a tothom a vindre, sigui del cercle o no, tothom que tingui algú que vulgui exposar-ho, lluir-ho, ensenyar-ho als seus veïns i tot, pot vindre perfectament, serà benvingut un mes entre nosaltres.
0: Per tant, les persones que passeu el darrer diumenge de mes i veieu que sempre hi han unes altres persones amb unes taules i estan mostrant les seves creacions, hi ha uns quadres penjats, doncs és el Cercle Artístic d'Esplugues.
7: Sí. Bé, nosaltres Facebook. Tenim una revista nostra, però és una revista informàtica, digital, i després tenim la pàgina que la, posem tothom que s'hi vol apuntar, que ens diu apuntant-se, on de, enviem informació.
8: És el
7: grup de WhatsApp, Cercle Informació. Aquí no hi ha el cercle, que sí que pots entrar i conversar, però amb aquest no. Aquest només anem enviant el que anem a fer, perquè la gent no es perdi per allà en coses.
8: Saps què passa, Montse? Sí que publiquem... Isabel. Ai, perdona, Isabel. Ara estava pensant en les cartells que els fa la Montse. Volia dir això, perquè sí. N'hi ha la Montse Cruz la Egui. Clar, ella s'ha encarregat una mica de fer la part de disseny de cartell i això que publiquem en el grup de WhatsApps, que jo també vull dir que precisament que la gent que estigui interessada en l'art o a rebre informació del que fem, pues estem l'últim diumenge de cada mes per dir, escolta, sí, que m'interessa saber què feu, pues l'afegim al grup i rep tota la informació que
7: fem. Hi ha molta gent que s'hi ha apuntat i tot. Pensa que aquí, encara que siguem dos, a darrere tot això, el que menys he treballat, com aquell que diu, he sigut jo, perquè hi ha un equip de noies que, començant per tu, per la meva senyora, per la Marta Galtés, per moltes que són les que han tirat això endavant.
0: Les deesses del
7: les
0: món.
7: Les deesses del món, les que creen. Després hi ha hagut aquí algun infiltrat, algun com aquest, el doctor, però que és un doctor que val més vindre a veure'l aquí que no va a l'Hebron.
8: Bueno, és un doctor nefròleg del Vall d'Hebron que està jubilat.
7: Val ja. Més, bueno, ara però sí, bueno, l'any passat no estava encara, em sembla.
8: Sí, no, sí que sí, estava, sí, el que passa que com està estudiant Història de l'Art, sí. Pues ja està pues ahí aficionat.
7: Pues sí, bueno. Molt bé. Fem moltes coses i els cartells, si algú s'hi ha anat fixant, ha vist el que has dit tu, que els ha fet tots la Montse, i tots són sobre un patró, perquè és una unió. I això ho hem anat enviant, la informació, la crònica de la vida d'Esplugues, però clar, són revistes que per molt afins que siguem i molt amics i molt d'això, ells tenen els seus espais i ja ens han dit ho posarem, no ho posarem, això, i després hi ha el pont d'Esplugues, que el pont d'Esplugues abans podies enviar coses allà, ara ja no, ara tens que enviar-ho a través de Cultura, i Cultura ho envia o no ho envia, i queda molt lligat, està molt polititzat tot això, nosaltres no hi volem entrar.
0: Ja, però bueno, perquè ara l'Ajuntament és allò que diuen els castellans, con la iglesia hemos topado. És molt duret d'entrar al cercle aquest de l'Ajuntament i que et publiquin coses.
8: Bueno, perquè segons jo tinc entesos que clar, tot va per temps, no? I tens que entregar la publicitat amb molt de temps per publicar-ho, i què passa? Que potser en aquest temps de distància no tenim la informació, tens o no raó. Tenim el cartell, o no s'ha tancat la conferència. Llavors, clar, l'altra opció és dir, vale, pues xarxes socials. A les xarxes socials a mi m'han dit que sí que es pot publicar i no fa falta aquest mes i mig o no sé quant de temps que necessitem per publicar l'agenda.
0: Correcte.
7: De fet, l'agenda l'art, que ens coneixem tots, de Cornellà, d'aquí, d'allà, tots estan connectats a la nostra d'això, vull dir, jo sé que ens envio i sé que ho saben els de Cornellà, els de Sant Joan d'Espí, la que també els amics del Sant Joan d'Espí de l'art, tots, vull dir, m'entens? Coneixem tots el
0: que funciona és el boca a orella, oi? El boca a orella,
7: bueno, clar.
0: De la gent que coneixes i dels teus contactes.
8: Sí, però hem de potenciar, perquè jo me'n recordo que va coincidir un acte també per la Masterclass va coincidir un acte que es feia també al Parc dels Torrents, em sembla, sí, que era de protecció oficial, protecció civil, que van coincidir. Llavors, clar, no es va fer la publicitat i, clar, la llàstima és que la gent treballa, la gent ve, no es fa la publicitat i són quatre gatos que, saps, o sigui, has treballat tant perquè surti bé I bueno, però, i és una llàstima.
7: Per això pensa que amb la societat que anem endavant, la gent és molt selectiva i sap molt el que vol, a vegades et ve gent que dius, per què ha vingut? Perquè s'han assabentat de que això, i això ell ho volia saber. Si no, no, vull dir, abans com no havia res, doncs anava la gent a el que feien. Ara hi ha moltes coses, ara de conferències, aquí a Esplugues, no sé, hi ha moltes entitats que en fan, moltes, l'Avens, aquí, allà, moltes, Llavors la gent mira a vegades si aquella cosa li motiva anar-hi o no,
3: Correcte.
7: Vull dir, això està claríssim, pots fer coses i pot ser que vingui algú i pot ser que no vingui. A vegades ve gent que no, dius, no sé què raro que estigui aquest senyor aquí, I en canvi és perquè allò li motiva, li agrada la història, li agrada l'art.
8: Però és precisament el que dèiem abans, no, Xavier, que diu, encara que siguin pocs, al millor n'hi ha un que diu, sí. Ah, mira, pues això m'agrada i ho portaré a la meva ràdio o una altra, no sé, que faci publicitat d'una altra manera.
7: Nosaltres procurem fer coses que siguin relacionades amb la creació. Jo dic creació perquè
8: sí.
7: En crear coses, del res, d'allò que una persona diu, això ho llenço a la bessura, o agafa un artista i fa una obra d'art i ho penja,
8: Clar,
7: no sí, vull dir noms de grans artistes, però quan n'hi han que han agafat un sillín i un manillar i han fet una escultura, pues, i avui en dia hi ha moltes coses així. El que passa que clar, si omples la casa de trastos per fer escultures, no hi caps.
8: Bueno, jo amb els quadres al final també he tingut que dir, bueno, quasi deixa de pintar perquè no tens espai. És una llàstima, de veritat, perquè d'on els metes?
7: Clar, i després, depèn quin tipus de quadres fas, pues sí, la gent li pot agradar, però igual tu prefereixes fer altres tipus d'art, no sé, altres. Jo molta gent que faig un paisatge, un d'això, la gent que maco, però a mi ho faig posant tots els meus coneixements per fer allò, però em motiva més fer un altre tipus d'art, més creatiu, més, m'entens, I així cada artista, la prova està que vas a l'exposició i rius, i perquè veus que hi ha moltes coses i gent, no sé, gent que fa coses a vegades de l'estrella polar i del cel i de la lluna
8: Buda,
7: i budes i hi ha de tot, i en canvi aquell que fa una odalisca fantàstica, o uns paisatges, m'entens, tremendos. Jo ara faig pintura protesta,
8: Bueno, però és el que deia, sí, que bueno, a Xavier és el que li caracteritza. Però,
7: sí, perquè a mi m'agrada, sí. Quan vaig pel carrer, que pues, campari, i em digui allò que has fet, no està bé, perquè no sé què, per dir, veus, li va llogat els sentiments. En canvi, si hagués fet una cosa que maca, no hagués dit res, m'entens? Jo m'imagino Goya com va pintar el que mataven allà els espanyols, els fusillaven, el d'això, el que era el 5 de... el quadre aquell, les coses que li devien dir els francesos.
3: Sí.
7: I en canvi, què passa? Pues a mi m'ha motivat això, tu. Ara estic fent el 8 d'agost, que es veu els Mossos tirant gas sobre els avis. Clar, ja sé el que em passarà com sempre, que em venen algun mos que em coneix i em diu, aquell quadre no m'ha agradat perquè nosaltres no vam. Jo dic, perdona, jo hi era, vaig veure-ho. Allà com la gent s'arrossegava per terra i no podia, vull dir que vol, per molt que ho amaguis, jo tindré un quadre que cada vegada que el vegi veuré això i ja està, i m'és igual el que tu diguis.
8: A veure, jo és el que penso també, no, Xavier, que l'art serveix per treure el que tens dintre o què és el que vols expressar, i si tu vols expressar això i vols denunciar una situació, pues fes servir el que tens a mà. Clar. I en aquest cas és la pintura.
3: Exacte, però, però l'art sempre ha plasmat la realitat, perquè sempre. No teníem fotografies, no teníem mitjans tècnics, per tant, l'art és la manera que tenia d'expressar a certes persones i connectar amb la població. El que passa que després l'art el va capitalitzar a l'església pel tema econòmic, no? Però,
7: l'església també el feia servir perquè volia motivar la gent, que es veiés la pietat, que es veiés allà el plorar, la santitat, totes aquelles coses. I jo, en canvi, pues mira, pinto el Hansel a la presó, que és un artista com jo, i està allà i no sé per què. Igual podia estar-hi jo, com un altre,
3: Sí.
7: Perquè està aquell noi a la presó per haver dit una cosa que tothom la pensa. no s'han... No, si hagués fugit, ja hagués tornat. Ja estaria aquí com el...
0: La resta, sí, que han pogut tornar.
7: Sí, m'entens, eh?
0: Els que han pogut.
7: I clar, i a vegades no vaig a puestos perquè no vull fer preguntes als polítics, perquè si
0: millor,
7: els veig...
0: No, millor que no. Millor que no.
7: M'entens, eh?
0: Millor que no, millor que no.
7: M'entén, perquè...
0: Sí, t'entenc,
7: no...
0: t'entenc, millor que no.
7: I els hi diria de tot cor, des del punt de vista artístic, perquè com veig un artista tancat allà...
0: Correcte, correcte. Gràcies al Xavier Ribó i gràcies a la Yolanda Martínez per estar avui aquí amb nosaltres i per explicar-nos totes aquestes activitats, i moltes felicitats pel vostre aniversari.
7: Moltes gràcies.
8: Gràcies, gràcies.
6: Les entrevistes d'Esplugues FM. L'Avenç, Àngel Guimerà 27, Esplugues de Llobregat.
0: Coneixes les activitats de l'Avenç Centre Cultural? Doncs avui en parlarem d'una de les que es fan aquí, de les diverses que es fan a l'Avenç Centre Cultural. Hi ha activitats de teatre, infantils i per adults, hi ha cant coral, fent cant i el cançoner popular, hi ha balls de dansa, zumba, sevillanes, sardanes i moltes altres activitats esportives, i l'escola també de tennis. Però avui us volem parlar d'una activitat molt concreta, que és fent cant. I per parlar-ne tenim amb nosaltres a la Carla Jover, que és logopeda i musicoterapeuta. Moltes gràcies per ser novament avui amb nosaltres, Carla.
9: A vosaltres per convidar-me.
0: Què és fent cant i com sorgeix aquesta idea?
9: Fent cant és cant col·lectiu feminista. Sorgeix ja l'any passat amb un cafè amb unes amigues, amb l'Anna i la Laia Bovés, que em demanen fer alguna activitat de cant col·lectiu, i jo els dic, mira, doncs potser alguna cosa feminista sí que podríem aprofitar, i ajuntem això que ens agrada, no? El cantar juntes, amb aprendre i empoderar-nos a través de del feminisme i de la coneixença de totes aquestes coses que ens envolten, tant des de la violència masclista com del paper de la dona en general a la vida i a la història.
0: Cal tenir nocions de cant?
9: No. Cal tenir ganes de participar, cal tenir ganes de cantar i cal tenir ganes de fer xarxa. Jo crec que és el més important. Ganes de fer xarxa amb altres dones, han fet un grup molt maco, segueixen totes en contacte, les que poden continuar i les que no han pogut continuar, i estem fent un grup molt xulo de dones, de més molt interessant, de diferents edats, de diferents àmbits, amb diferents històries de vida, i entre totes doncs fem una xarxa ben xula. No cal saber música, no cal saber cantar, i d'això ja m'encarrego jo que acabi de sonar bé totes juntes.
0: Com a professional logopeda i musicoterapeuta, la teoria que apliqueu, n'hi ha una mica de teoria, aneu directament a l'assaig, no, a aprendre la lletra...
9: És una miqueta tot transversal. Elles reben un dossier a l'inici del curs, a l'inici de cada taller, podríem dir, de cada secció, no? Doncs rebran un dossier on estan les cançons, i el que fem és, durant els assajos, treballem les cançons, les aprenem per poder-les cantar, treballem la història de la cançó, la lletra i la interpretació, no? De què parla o de què pot parlar o com la rebem nosaltres, i transversalment doncs mirem de fer una miqueta de tècnica vocal, que és el que sempre ens queda una miqueta més peix per horari, però sempre miro d'ajudar-les, no? Si no arribem a les notes o estem incòmodes o no ens acaba de sortir la veu que volem, doncs com arribar-hi i com no fer-nos mal cantant, sobretot perquè la majoria doncs no han cantat o no són professionals del cant. Per tant, d'això ja me'n encarrego jo també com a logopeda, és aquesta part més de tècnica vocal, i com a musicoterapeuta la part més aquesta de la interpretació i la coneixença de la història de la cançó i la interpretació.
0: I la part de la implicació social i de la consciència social.
9: Exacte.
0: Que teniu.
9: Això me n'encarrego jo d'introduir-ho i entre totes ho treballem.
0: I això deriva en que els vostres concerts de final de taller, per dir-ho d'alguna manera, van destinats sempre a una entitat que lluita pels drets de les dones?
9: Doncs sí, el que fem és, al final de cada taller, destinar els diners que recaptem, que la gent dona, perquè sempre ho fem amb entrada inversa, a diferents associacions. Vam treballar amb Mujeres Palante, vam treballar amb una associació que es dedicava a erradicar l'ablació femenina a l'Àfrica, sobretot, i amb ACACI, una associació també de, dels drets homosexuals. I la decidim, normalment les decidim entre totes. Això també és molt interessant, no? Que les companyes s'impliquin en aquesta cerca o en aquesta decisió de qui, a qui va destinat. I mirem sempre que sigui el més proper possible, no? Sempre mirem si hi ha alguna associació per Esplugues, pel Baix Llobregat, i si no, doncs ja anem cap a Barcelona o cap a Catalunya. Que es quedin aquí els diners i que es facin servir en coses que puguem veure i que siguin interessants per tothom, per la societat.
0: Carla, gràcies per explicar-nos aquesta activitat i volem recordar que aquesta activitat de FemCan es fa aquí a l'Avent Centre Cultural els dilluns,

0: Horari de tardes de dilluns a divendres de 4:45 a 7:45 del vespre a secretaria. I els dilluns és quan s'imparteix el taller.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, Carles, per ser novament amb nosaltres per explicar-nos aquesta activitat que va començar com una activitat puntual i finalment ja és un clàssic, eh? Ja és tradició aquí a Esplugues, aquí a l'Avenç, de tenir aquest taller de fent cant amb aquesta clau feminista, femenina.
1: Tant de bo que sí, i animo la gent que no tingui por i vingui a provar, que poden provar un taller i després si no els agrada o és massa poden deixar-ho i tornar al següent quan vulguin.
0: Per tant, podem fer la promoció aquella de primer dia de jornada de portes obertes.
1: I tant,
0: vine,
1: i tant,
0: prova,
1: sisplau. A més, el primer dia sempre és el més xulo, que és el retrobament.
0: És vine, prova i queda't.
1: I queda't.
0: Doncs, fent cant. Gràcies.
1: Gràcies, Carla. A vosaltres.
2: L'Avenç. Àngel Guimerà 27. Esplugues de Llobregat.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.
5: Sou una entitat?
6: Organització sense ànim de lucre?
7: Associació de veïns?
8: Artista?
9: ONG? Músic?
10: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
3: Escriu-nos un mail a espluguesfm@gmail.com.
11: És gratis!
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 4 de la tarda.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Si us dic cambra fosca, temps d'exposició, càmera digital, amb quina entitat penseu que parlarem avui? Amb quines persones i de quin tema parlarem avui?

0: Avui tenim amb nosaltres els amics de la fotografia d'Esplugues de l'Avenç. I amb nosaltres el Toni Fontova i el Sergi Toca, que són membres de l'associació. Hola, benvinguts.
1: Hola, bona tarda.
0: Per posar-nos una miqueta així en context, la fotografia es va iniciar cap al 1800, més o menys, fins al 1821 no s'aconsegueixen els primers resultats. Això va ser a França, val? Aquí a Catalunya no arribarà fins al 1839, que s'aconsegueix la primera fotografia, tot i que val a dir que va desaparèixer. Aquesta primera fotografia no consta a aquest arxiu. El 1839 es fa una convocatòria el 10 de novembre de 1839 a la plaça de la Constitució, el que és ara l'actual Pla de Palau, i es fa una recollida de butlletes per poder treure diners, per poder fer aquest acte, i es van vendre 103 butlletes. Això m'ha fet una miqueta de gràcia. El trist és que aquesta primera fotografia que es va aconseguir doncs no ha perdurat enlloc ni en carta arxiu, però bé, la fotografia la tenim. I des de que es va començar, doncs ja sabem una mica la història, no? Com el que era la cambra fosca, els temps d'exposició que es van anar reduint i el que arribem ara, que són aquestes càmeres digitals que apretes el botó i en un segon et pot fer 100 fotografies, no hi ha paper, no hi ha despesa de paper, hi ha altres tecnologies. I m'agradaria saber com arriba aquesta associació aquí a Esplugues.
2: Bé, doncs, aviam, aquesta associació arriba doncs a l'any 2013, arrel de la Via Catalana, que ens van presentar uns quants aficionats a la fotografia, voluntaris i tal, a fer la gigafoto. Llavors, bueno, entre tots aquests, quan vam acabar i vam veure els resultats d'aquestes fotos que havíem fet i tal, bueno, doncs vam decidir doncs muntar un grupet, no? De continuar veient-nos, fent fotos i aprenent i fent coses, no? Coses de fotografia.
0: I va dir que per ser voluntari s'havia de tenir una càmera específica amb unes tècniques, característiques tècniques específiques,
2: bueno,
0: no, Toni?
2: S'havia de tenir una reflex amb un objectiu que agafés un ram, diguéssim, de gran angular, diguéssim, i un gran angular o un angular mitjà, diguéssim, un 35 mil·límetres ja anava bé. I a partir d'aquí, doncs, hi havia unes especificacions que ja et venien donades per l'organització, sí. Ja deien, escolta, s'ha de tirar aquesta distància, tal, i bueno, llavors anaves fent fotos al tram que t'assignaven, no? Mira, tu tens aquest tram i has de fer equips fotos.
0: Va, Toni, anem per les anècdotes. Què va passar el dia abans que us vau quedar sense un dels voluntaris fotògraf? El Lluís li va agafar, la van tenir que operar d'urgències d'apendicitis.
2: Sí, ens va passar això i bueno, llavors vam tenir que buscar una altra persona correcuita per cobrir aquell espai, no? I no tenir que fer l'altra persona, una altra de nosaltres, tot l'espai, no? Que aquesta persona tenia assignat, no? Però bueno, vull dir, al final tot va anar molt bé i tal. I a partir d'aquí, bueno, quan vam veure les fotos, vam veure el resultat i demés, vam dir, ostres, pues, per què no continuar, no? I ens intentem de veure i ens veiem i continuem aprenent i fent fotos, no? I això va ser l'inici d'aquest grup, no? Diguéssim, aquest grup primer no teníem on anar, no teníem on caure en lloc, saps? No teníem un local i tal, i llavors, bueno, a través d'un dels antics membres que tenia contacte amb la biblioteca, doncs, bueno, al final vam anar a parar a la biblioteca, Pare Miquel,
0: allà? Sí.
2: I allà vam estar, però clar, allà per temes de la pròpia biblioteca, per temes de règim de funcionament de la pròpia biblioteca i amb el conveni que la biblioteca té amb l'Ajuntament i la Diputació i tal, nosaltres no podíem sortir d'allà, no podíem fer res amb nom nostre, no? Havia de ser tot com a biblioteca, no? No podíem fer res, no? Llavors ens trobàvem bastant lligats de mans a l'hora de fer pues, una exposició o fer una sortida fotogràfica, etc. No? O organitzar una sortida que vingués més gent i tal, no? Pel tema pues, d'assegurances, bueno, uns lius tremendos. No? Llavors, a partir d'aquí vam dir, bueno, pues, mira, anirem buscant i tal, i llavors el Lluís Tarrés doncs ens va oferir de venir aquí a l'Avens. Bueno, i en principi vale, doncs vam dir, estupendo, doncs sí, anem cap a l'Avens.
0: Des de quin any esteu aquí a l'Avens?
2: Doncs des del 2016, més o menys.
0: Val. I ja us constituïu com a secció de l'Avens?
2: Sí, sí, llavors ja ens vam constituir com a secció de l'Avens i aquí estem.
0: Doncs la vostra història està totalment lligada amb la ràdio, perquè nosaltres també, l'Avens, que és la mare acollidora de la cultura, també ens ha acollit a Esplugues FM, i aquí estem amb un despatx que ens van
2: sí, sí, doncs
0: cedir,
2: aquí,
0: com no... vosaltres estem al costat en la ràdio amb l'Associació d'Amics de la Fotografia, estem paret per paret. Doncs estem al 2006 i 2016, perdona,
2: sí, 2016-2017 deuria ser, més o menys, ara mateix les dates tampoc d'això, però bueno, per ahí deuria ser.
0: Anem una mica per les activitats. Vinga, i ara li tocarà al Sergi parlar. Bàsicament, quines activitats feu des de l'associació?
3: A veure, fem una mica en funció de les circumstàncies, no? Va ser el 2019? Sí, el 2019 vam fer una exposició al Robert Brilles, una exposició de foto antiga, conjuntament amb foto actual, de diferents punts de... diferents punts d'Esplugues, no? És a dir, vam rebuscar tot el que els meus companys, que són més antics d'Esplugues que jo, tenien, i aleshores doncs, vam fer una exposició molt maca al Robert Brilles sobre aquest tema, on no només hi havia la foto antiga i la foto actual, sinó que a més hi havia després un codi QR on t'hi ficaves en una pàgina on nosaltres havíem afegit, donàvem l'explicació del punt i, a més, doncs, ficàvem més imatges. Això va ser el 2019, que jo vaig entrar el 2018. Després vam fer una altra sobre escultures d'Esplugues. Vam rebuscar totes les escultures que hi ha a Esplugues, algunes no conegudes, algunes estan molt amagades i des de luego molt més llarga que el llistat que puguem trobar a qualsevol lloc.
0: O sigui que també heu fet recerca de patrimoni cultural.
3: Sí, bàsicament entre el que sap un i el que sap l'altre.
0: Clar.
3: I aquesta exposició, que nosaltres teníem molta il·lusió, perquè a més vam escollir les fotos mitjançant un sistema de vots, pràcticament a veure a qui li agradava més una foto o l'altra, i les que més van agradar són les que es van exposar, i justament el dia següent de posar l'exposició van tancar l'Avens. O sigui que...
0: Sí? Però això va ser el 14 de març del 2020, quan van començar la Covid.
3: Sí. Sí.
0: I com heu fet aquest sistema de votacions? Ho teníeu penjat en una pàgina web?
3: Sí, disposem d'un drive conjunt i allà anem penjant les coses, i aleshores després amb una fulla de càlcul normal i corrent doncs cadascú posava la foto que més li agradava.
0: Però la votació era també externa?
3: No, era interna
0: vostra.
2: Sí, sí.
0: Quants socis sou ara?
3: Ara som 7.
0: 7 socis.
2: Ara mateix 7. Són poquets, eh?
0: I que s'ampliï. Anem a fer una cosa. Anem a dir les dades de l'associació, que esteu aquí a l'Avens, i si alguna persona que ens està escoltant li pugui interessar, us reuniu els dilluns aquí al Centre Cultural de l'Avens?
2: Sí, els dilluns no festius, doncs de 6 a 8 de la tarda.
0: Val, doncs esteu aquí a l'Avens, Centre Cultural, al carrer Àngel Guimarà 27-29.
2: A la sala de coworking.
0: Exacte. Ara s'haurà de canviar el nom i dir-se la sala dels Amics de la Fotografia. I si alguna persona està interessada, només té que venir. Secretaria està oberta a 4:45 a les 8 del vespre, i vinga, arriba on estan els de les fotos i cap a la correcte. Primera planta.
2: Correcte, correcte.
3: Sí, sí.
0: Teniu teniu un recorregut curt, però jo sé que vosaltres, com a aficionats a la fotografia, teniu un recorregut més llarg.
2: Sí, de fet, de fet també vam muntar, estant a la biblioteca, allà mateix a la biblioteca, vam muntar dues exposicions. Una va ser la primera sortida que vam fer com a grup, que va ser al Prat de Llobregat, a fotografiar avions, bàsicament, avions que s'enlairen i, bueno, en aquell cas que aterren, no? Perquè la posició on estàvem era de l'aterrament. I la veritat és que van ser unes fotos molt maques que va fer tot el grup, vull dir, vam
0: la
2: escollir
0: recordo.
2: Unes fotos,
0: sí.
2: I aquesta va ser la primera exposició que vam fer com a grup, que va ser a dintre de la biblioteca. I després una altra sortida que vam fer també, que vam aprofitar també, doncs, això, no? Perquè una mica la idea també com a grup és, a part de fer fotos, és, doncs, bueno, doncs passant-s'ho bé també, no? I clar, estar, doncs, a gust i tal, i de tant en tant, doncs, fer alguna sortideta, doncs, a dinar, fer una calçotada, etcètera, no?
0: Vaja, llavors, a partir d'aquí... L'excusa que teniu, com que no aneu amb bicicleta, doncs...
2: Clar, clar, exacte, no? Llavors, doncs, bueno, amb l'excusa aquesta de sortir a dinar, de pas fent fotos. No, al revés.
3: I després han de sortir enfocades, eh? És requisit bàsic.
0: Però hi ha una cosa, jo he vist gent que s'aixeca molt d'hora a les 4 de la matinada com si anessin a buscar bolets perquè volen una fotografia concreta en un lloc concret quan surt el sol.
2: Sí, sí, sí.
0: I això ho he vist i sobretot a la calle Sus de Barcelona, suposo que a Collserola també, no? Però a la calle vas cap al Vallès i vas pujant, veus a gent a les 9, 10, 11 del matí que és que ja ve de fer fotos.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Hi ha moltíssima afició.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Esteu a la federació, hi ha federació?
4: No, estem federats. No.
2: Sí, hi ha la federació uh-huh. Catalana de Fotografia, uh-huh. Hi ha la Federació Espanyola de Fotografia també, però no estem federats, no, ara per ara no estem federats.
0: Bueno, ja arribarà tot.
2: Ja tot arribarà, no? Perquè en el moment en què, pues, bueno, ara mateix, si volguéssim, si hem d'estar federats seria per fer algú més gran, no? Tipo concursos, presentant-se a concursos o organitzar inclús un concurs oficial, diguéssim, no? Però ara per ara no és el nostre objectiu, ara per ara, no? Llavors, bueno, de moment ja arribarà.
0: Abans d'explicar-lo de les fotografies dels avions del Prat, veu necessitar un permís especial per fer fotografies?
2: No.
0: Us vau posar en una zona pública totalment,
3: sí.
0: Eh?
3: Sí, el tema de la fotografia de vegades sí que requereix permisos oficials. Jo, per exemple, he fet fotografies a cementiris de Barcelona, com el de Montjuïc, i jo vaig demanar permís. No te'l neguen, només que no pots portar trípode, no pots portar model, i sobretot, no pot sortir enfocada cap làpida on es pugui veure el nom d'una família.
0: Per propietat,
3: sí.
0: I per la protecció de dades.
3: Sí, és bàsicament. Després, a molts llocs sí que et deixen fer fotografies, i a molts llocs fas la fotografia i si no t'enxampa la policia no tens cap problema. Però si et veuen amb la càmera i com et vegin amb un trípode, sí que poden venir a demanar-te explicacions.
2: Sí, jo en aquest sentit tinc una anècdota d'una sortida que vam fer amb el grup un Nadal, i vam anar a Barcelona, vam baixar a Barcelona a fer fotos de les llums de Nadal, molt normal, molt d'això, no? Bueno, pues, el portal de l'Àngel, tots portàvem el trípode, no? Però allà hi havia una foto molt xula de l'arbre que hi havia allà i tal, i bueno, vaig plantar el trípode amb tota tranquil·litat i tal, i bueno, em va venir la policia municipal i em va dir que estava fent, no?
0: Vull permisos d'imatge, no?
2: Vostè aquí que d'això, no? Diu, bueno, fer la foto i tal. Diu, no, el trípode no es pot muntar. I bueno, i em va passar el mateix a la Sagrada Família. La Sagrada Família dintre tampoc es pot muntar el trípode. Que passa que, bueno, jo no ho sabia, vaig carregar amb el trípode per res, perquè clar, a la que vaig entrar i vaig muntar el trípode van venir d'art seguida a dir-me que de trípode res, no? En aquest cas potser sí que si demanes un permís i tal, igual sí que et deixen, no? Però per algo especial, no? Però si no, aquestes coses no et deixen. En el cas del Prat sí, perquè hi ha una plataforma específicament feta per fotografies, perquè com que no és a dintre de l'aeroport sinó que és a fora, hi ha una plataforma plataforma especial per poder pujar allà i fer fotos als avions quan aterren. Hi ha una altra també, més enllà de la platja del Prat, que és una plataforma igual, però és per quan s'enlairen.
0: Amb el tema de la protecció de dades, suposo que heu d'anar a tenir molta cura, perquè no podeu fer fotografies a la... a persones sí, però necessiteu una autorització.
3: El tema de la protecció de la imatge,
0: sí,
3: de fet són els drets d'imatge, uh-huh, s'ha d'anar amb molta cura. Primer, tu pots fer qualsevol foto pràcticament que vulguis, però no pots publicar-la. Vale? Aleshores, el més adequat és intentar que no surtin cares. I si surten cares, diuen que una de les coses que pots fer és parlar amb la persona, però vés en compte, perquè jo ja he fet tres sessions de model i a totes les he fet signar un contracte, més que res perquè,
0: sí, sí,
3: perquè estiguin tranquil·les elles i jo.
0: Totalment.
3: I aleshores, bueno, doncs es pot publicar el que es pot publicar i el que no, i així no hi ha problemes posteriorment. Però sí que he fet algunes fotos que les ensenyo, però en privat, perquè no les puc publicar, perquè si no podria tenir problemes.
0: A què penseu que és degut que en els darrers anys hi ha molta gent que fa fotografies, suposo també per la facilitat d'anar amb un mòbil, no? Però també veus gent amb unes bones càmeres. I, de fet, quan t'arriben catàlegs a casa de publicitat, de la cadena comercial que sigui, sempre hi ha càmeres de fotos.
2: Mm-hmm.
0: Què penseu que pot ser degut a aquest, no vull dir boom fotogràfic, però a aquesta gran afició...
2: De fet el tema de la fotografia digital, la tecnologia que ha permès, doncs, això, no?, de poder veure les fotos a l'instant i d'una forma, diguéssim, molt econòmica. Jo em recordo que abans d'apretar el gatell de la càmera t'ho pensaves i per què? Perquè jo costava calés, anaves a qualsevol puesto a fer fotos i allò tenia un cost, sabies que després havies de aquell carret que ja t'havia costat uns calés, l'havies de portar a revelar, etc. No? I si després volies una ampliació, volies tal, allò costava molts calés, no? Al final era una afició cara. Més enllà de la càmera, més enllà de tenir una càmera més o menys professional o avançada o tal, més enllà d'això, el tema de poder veure una simple foto ja costava bastants calés, no?
0: Sí.
2: Què passa? Que ara la immediatesa de poder fer una foto amb un objecte que portem gairebé tots a la mà, la immensa majoria ho portem a la mà, portem una càmera de fotos a la mà que serà, i que cada vegada van sent millors càmeres les que portem en el mòbil, cada vegada són millors. A poca idea que tinguis de fer fotos, treus molt bones fotos amb un mòbil avui dia. Clar, això ha portat, doncs, que la gent la típica foto de postureo, no? De pam, pam, pam, pam, i es fan milers, milions i milions i milions de fotos diàriament, perquè la gent tira fotos, no? I perquè és algú que és gratuït, no? Pràcticament. I què passa? Que, doncs, això ens ha portat, doncs, una mica, doncs, sí que hi ha gent que el tema de la fotografia aquesta així se la pren en sèrio i li agrada, doncs, quan tira una foto que sigui digna, i hi ha altres, doncs, que, bueno, doncs, que és una foto, una imatge que queda allà i que durarà el que duri, no? I també amb això tinc una cosa bastant a dir, no? És a dir, per exemple, ara és quan més fotos n'hi ha, és a dir, qualsevol entitat n'hi ha, la gent fa fotografies, és a dir, nosaltres, per exemple, a la Colla Bastoners, cada cop una sortida que tenim, la gent fa centenars de fotos amb una sortida. Però d'aquelles fotos, al final, són una o cap la que puguis aprofitar. Per què? Perquè s'envien per les xarxes socials, el WhatsApp, no sé què, no sé quantos, aquella foto quan t'arriba a tu, si després la vols publicar, la vols ampliar i tal, allò no serveix per res. Uh-huh. Allò està destrossat, aquella foto. Vale? O sigui, tu a la pantalla del mòbil la veus perfecta, a la que comences a ampliar una mica, o la portes a fer una ampliació per posar-la en un llibre o en un d'això, o vols fer un pòster, allò no, i és impossible, o sigui, allò és basura.
0: Doncs ara anem a parlar de la tècnica, eh? Perquè hem passat dels rodets que en tenim a casa, que no hem arribat a revelar, després passem a que podies portar el rodet i anar a la casa els hi deies, vull que sí que em facis a paper aquesta, i aquesta és d'aquí no, perquè està borrosa, està mal enfocada, està no sé què. Després ja passem a la part digital. Quina qualitat necessita una fotografia? Bueno, primer, quina càmera? Quin tipus de càmera? I després, quina qualitat necessita una fotografia perquè jo la pugui passar a paper, ampliar-la i que els píxels no se'm deformin? Què necessito? Aconselleu-me.
3: És molt fàcil. Hi ha un dit entre els fotògrafs en que no és la fletxa, sinó que és l'arquero. La millor part de la càmera és un mateix. O sigui, això és el principal, tenir l'ull. Hi ha gent que amb un mòbil fa meravelles, hi ha gent que la càmera digital, la càmera més bona que es pugui comprar no li servirà de res. A part d'això, quan comences a fer fotos, te n'adones que amb el temps et va passant una cosa molt curiosa, i és que el teu ull ja comença a mirar com si fos una càmera. Tu ja veus la foto abans pràcticament de fer-la, no? I de seguida ja, hòstia, t'hi fixes en aquell detall que ningú no havia vist. Aleshores, la resolució que ha de tenir una fotografia per veure-la en condicions sempre és en funció de la distància a la que la vegis. Generalment es parla d'uns 240 píxels per polzada, que això seran uns 100 píxels per centímetre, no? Però que sempre és en funció de lo gran que la vulguis fer i preveure a quina distància podràs tu veure aquesta fotografia. No és el mateix una foto que tu la miris, amb la mà, que la tinguis a la mà i la miris, és una distància d'entre 15 a 20 centímetres, a si fas una fotografia panoràmica i la penges en una sala d'exposicions. Generalment aquella foto la gent la mirarà a més distància, no? Tot depèn d'això. És una de les coses que nosaltres mirem, que la resolució ha de ser en funció d'on vagi a acabar aquesta fotografia.
0: Jo conec una persona, és una amiga, que realment té una càmera als ulls. Fa fotografies i quan te les ensenya, jo les he vist al moment, que és la Montserrat Jaques, i a vegades penso, Montse, com has pogut fer aquestes fotos? I quan me les ensenya, és la definició, l'enquadrament, estan totalment proporcionades, els volums, perquè això també és una cosa que s'ha de tenir en compte, no? Com en l'art, com en els quadres, té que tenir a vegades, no sempre, però té que tenir una mica de proporcionalitat, els volums, les parts fosques amb les clares, els contrastos, no?
3: Sí.
0: I a més, una cosa que és genial, ara podeu tècnicament donar-li més lluminositat, més contrast amb una fotografia.
2: Bueno, amb la... avui dia depèn de la càmera també, no? Però normalment després de quan fas aquestes fotos digitals i demés, el que fas també és la postproducció, no? Moltes d'aquestes fotografies estan editades, no? Editades en programes qualsevol d'edició, per no dir marques i demés, vull dir, però qualsevol editor que puguis fer edició de fotografia, inclús les pròpies marques de les càmeres, ja quan compres la càmera ja venen amb un CD i tal amb el seu propi programa d'edició, no? Llavors, a partir d'aquí tu pots editar i pots pujar, doncs, precisament això, no? El contrast, pots pujar les llums, pots baixar llums, pots pujar ombres, pots retallar la foto, pots reenquadrar la fotografia, és a dir, pots tornar a fer una foto de nou sense la càmera, no? Diguéssim, amb l'ordinador directament, no? Clar, per això ja has de tenir una miqueta més de coneixements, no? Del tractament d'imatges, etc. No? Perquè, bueno, si no tens massa idea d'edició, per poca edició que facis, a vegades és pitjor fer aquesta edició, o sigui, surt pitjor la foto editada que la que surt de la càmera, no? Si no tens massa idea, no? Llavors, bueno, però bueno, sí, és veritat que la gent al final fa moltes coses, no? Amb la fotografia i demés, no? I sí que és veritat que hi ha gent que té molt d'ull fotogràfic, no? És a dir, hi ha gent que neix amb un... Bueno, doncs això, no? Vull dir que de seguida veu, mira, dispara, i dispara amb qualsevol càmera que tingui a la mà i li surt una foto fantàstica, no? Perquè té aquest ull fotogràfic, no? Cosa que nosaltres el que intentem fer és això, no? És entrenar aquest ull, saps? És de mica en mica anar entrenant aquest ull i poder fer al final... Perquè també és el que diem, no? Que al final molts diuen, ostres, que si no hi ha l'edició i tal, no? Si l'important és que quan intentes fer la foto és que la foto que surti de la càmera ja surti pràcticament per poder-la ensenyar, és a dir, que no calgui fer aquesta edició, no? I si l'edites, que sigui el menys possible, no? Vull dir, que sigui aquells petits detalls, aquells puntets que dius, mira, li falta això, no? I ja està, no? Però la idea és aquesta, no? I com a grup el que pretenem és això, és aprendre, és poder parlar de fotografia, que ens agrada, que ens apassiona, és poder fer de tant en tant alguna exposició i poca cosa més. Tampoc tenim masses pretensions, no? Vull dir, si alguna persona pensa que vindrà aquí i es trobarà aquí, doncs, que som uns cracs de la fotografia i tal, tot el contrari. És a dir, nosaltres som aprenents de fotografia, som aprenents de fotògrafs, i uns saben més, uns altres menys, però al final l'objectiu és aprendre, no? I agafar aquesta visió i poder col·laborar en aquest cas en Esplugues, no? I poder aportar un granet de sorra més en aquesta part de la cultura que també faltava, no?
0: Sí.
2: Era un diguéssim que era una part de la cultura d'Esplugues que mancava, no? Sí que havia hagut grups anteriors, grups de fotografia i demés, grups que a més havien fet coses molt maques, vull dir, hi ha un grup aquí que a més era d'aquí de l'Avenç també.
0: Imatge 74,
2: sí, val,
0: que feien
2: el
0: Cinefòrum també,
2: que hi havia gent i, sí. Bueno, i bueno, això va anar desapareixent mica en mica, va quedant allà en el racó, i nosaltres també vam veure aquesta possibilitat, no?, d'omplenar aquest buit que hi havia dintre de la cultura d'Esplugues, no?
0: Molt bé.
2: I ja està, no? Vull dir, les nostres pretensions són aquestes, no? I sobretot aprendre a fer molta foto, tirar fotos i aprendre i molt, no? I cada vegada, doncs, això més, no?
0: Ara aniré per una part més personal. Començaré pel Sergi. Com comences tu a aficionar-te a la fotografia? Quina és la teva motivació?
3: A veure... jo fa 3 anys... estava treballant com a cap d'estudis a una empresa de reformes, i aleshores cada vegada que anàvem a veure una feina el jefe ens demanava que portéssim fotos, que fessin fotos, no?, per també tenir un petit expedient de l'obra. Portava la càmera del mòbil i vaig pensar, dic, ostres, necessito una cosa una miqueta més amb cara i ulls, no? Pensava comprar-me una compacta normaleta, però dic, i a veure si en lloc d'una normaleta, una compacta, m'agafo una reflex, i sortosament avui dia doncs fan reflex que són bones per començar, i sí, vaig agafar-me una, i bueno, fins aquí hem arribat, no? O sigui, això va ser el 2017, a l'octubre, a finals de l'octubre, i ara doncs ja portem unes càmeres més, uns objectius més i una experiència més.
0: O sigui, la teva professió et va obrir el cuc aquest d'aquest art de la fotografia.
3: Sí,
0: eh?
3: Bàsicament.
0: I en cas d'en Toni Fontova?
2: Jo vaig començar molt jovenet. Jo vaig començar amb 14-15 anys amb una càmera que tenia el meu pare, era una Berlisa Color, i bueno, a partir de llavors el meu pare me la deixava i vaig començar a fer fotos. Tant és així que amb aquella càmera vaig fer un reportatge de la boda de la meva germana. Amb aquella edat, saps? Amb 15 anys, que d'això, no? I bueno, va sortir força bé, vull dir, dintre del que hi havia, no? Després va venir el fotògraf oficial i tal, no? Però que bueno, jo vaig intentar, doncs, seguir els passos de bueno, una mica, no? Després em vaig comprar una enciclopèdia de fotografia de la Kodak, i bueno, i a partir de llavors vaig començar, doncs, d'això. Llavors em vaig comprar la primera reflex, una cosina, i a partir d'aquí una cosina amb de rosca, vull dir, amb els objectius de rosca, bueno, i a partir d'aquí, doncs, vaig començar, doncs, a tirar. Llavors, com que la fotografia, el que parlàvem abans, era molt cara, sí, vaig trobar una sortida més econòmica, que eren les diapositives. Llavors vaig començar a tirar diapositives, però clar, llavors quan jo vaig començar amb diapositives, aquells carrets s'havien d'enviar a Madrid. Aquí a Barcelona no revelaven, s'havien d'enviar a Madrid. Llavors això era també una gaita, saps? Perquè havies d'enviar un sobre especial, l'obries, ficaves, tiraves, bueno, i després espera i aguarda que arribin aquells marquets de fotos i tal, no? Llavors vaig dir, ostres, per què tinc que fer això i tal? Llavors, bueno, després van començar a revelar aquí a Barcelona també, les diapositives ja no anaven a Madrid, es podien fer aquí. Llavors, llegint, doncs vaig descobrir que me les podia revelar jo mateix. I vaig començar, doncs, vaig comprar el material i vaig començar a revelar-me jo mateix les diapositives. I bueno, i a partir d'aquí després vaig canviar de càmera, vaig passar a la Nikon, a la que tinc actual, sí. I a partir d'aquí, doncs, ja fins ara, no? I sempre ha sigut una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, no?
0: Toni, no ho saps, però a Can Clota tenim un estudi de fotografia d'un aficionat i ho té molt en secret, però jo ho sé. Mira, jo la meva afició a la fotografia ve de molt petita. La meva àvia sempre anava amb una càmera a sobre, i jo a casa tinc una càmera fosca. La meva àvia, us la portaré un dia perquè la veieu.
2: Ah, sí.
0: El meu regal de la meva comunió va ser una càmera de fotos. I a partir d'aquí, doncs, des dels 9 anys he anat tenint càmeres de fotos, fins que el 91 em compro una reflex per anar-me'n a Kènia a fer fotografies. Perquè jo volia anar a fer fotografies als lleons i, bueno, totes aquestes coses, no?, que quan vas a la sabana africana. No he perdut la meva afició a la fotografia en tots aquests anys, però sóc tan dolenta, tinc tan poc ull per fer fotos.
3: Doncs mira, aleshores farem una cosa, el Toni i jo et convidem, o bé que vinguis a l'associació, vinguis amb nosaltres, t'ajudarem a que milloris, o bé fins i tot necessitem models.
0: No, jo model no.
3: Necessitem models femenines.
0: Jo ja no estic per aquestes coses. Ja tinc prou amb la ràdio, que és la meva gran afició, és la meva vida, que també no vaig començar tan jove, però vaig començar amb 18 anys a fer ràdio, i aquí em quedo a fer ràdio. Comencem una miqueta, no pel principi, anirem per la meitat de l'entrevista, i tornarem a repetir que els amics de la fotografia d'Esplugues de l'Avenç estan ubicats aquí, a l'Avenç Centre Cultural Àngel Guimerà número 2729, i que qualsevol persona que estigui interessada a unir-se a aquest grup, que de moment només en sou 7, teniu un nou component del grup, molt bé.
3: El Rubén, que a més està sent una grata sorpresa, perquè té idea i té...
2: Té molts coneixements, sí. De fotografia, i té... Bueno,
3: I sobretot, ganes. Sí. Ganes. Es tracta de buscar com pots fer això, allò, de quina manera... Perquè, clar, no tothom té els mateixos mitjans, no?
0: Clar.
3: Aleshores, doncs, bueno, ell avui ens explicava que una foto que s'ha fet ell va disparar amb el peu. Sí, va disparar amb el peu perquè va disparar tocant el mòbil, que el tenia al terra, que estava connectat amb la càmera.
0: Però si aviat ja podrem fer fotos només dient-li a la càmera, fes-me una foto.
2: Bueno, de fet, amb el mòbil ja funciona.
0: Ah, val.
2: Sí, de fet, amb el mòbil ja funciona. Sí, i de fet, hi ha càmeres o inclús aparatos que es poden acoplar a la pròpia càmera, les reflex. Mm-hmm. Hi ha sistemes que li pots dir que la càmera que dispari, parlant-li. Sí, sí.
3: Dispara! L'acabem de fer.
0: L'acabem de fer una foto. La publicarem a les xarxes socials. D'això hem de parlar. Si alguna persona vol veure alguna de les exposicions, els treballs que heu fet, de les fotos que aneu fent, les podem trobar en algun lloc? On estan penjades?
2: No, penjades no estan. Les no? tenim nosaltres aquí, les tenim arxivades.
0: Com ah, pel que has dit abans del tema de, sí, sí, de publicació.
2: Sí, sí, sí. Aquí tenim les quatre? Sí. Bueno, hem fet la dels avions, després la del Montseny, la de la tardor. Uh-huh. Aquesta també la vam fer a l'exposició, aquesta va ser la segona que vam muntar. Vam fer una sortida al Montseny i vam fer fotos de la tardor. I després vam fer la d'abans i després.
0: La de les escultures.
2: I després les escultures.
0: La d'abans i després és el que va fer el recull l'associació de veïns aquí de...
2: No, és una altra.
3: Van ser en paral·lel.
2: Vam fer un paral·lel. De fet aquella encara estàvem... Aquella que ens va demanar la col·laboració, l'associació de veïns d'aquí de...
0: Sí, del centre.
2: Del centre. Ens va demanar la col·laboració per fer... Ens van donar unes fotocòpies d'unes fotos antigues i tal, i nosaltres havíem de fer l'actual. Nosaltres vam col·laborar, com no podia ser d'una altra manera. Uh-huh. I... Però després d'això no es va fer cap exposició, només es va fer el llibre que van editar després mm-hmm. ells i ja està, no es va fer. Però això ens va fer pensar una mica i tal, i llavors vam dir, ostres, doncs fem aquesta exposició, no?
0: Molt bé.
2: I aquesta exposició va estar molt bé, perquè aquesta exposició, ja et dic, tenia una pàgina web, després aquesta pàgina, les fotos que vam publicar, que vam exposar, les que estaven exposades, totes tenien un codi QR, a la qual amb un mòbil podies accedir a aquest codi QR, podies accedir a la nostra pàgina web, concretament a la foto aquella, i d'allà et donava les explicacions pertinents d'aquella fotografia, no? D'aquell espai que estàvem fotografiant.
0: Doncs digue'm l'adreça de la pàgina web per les persones que estiguin interessades.
2: Això
0: si volen alguna altra informació.
3: Mira,
0: perquè hem dit que esteu aquí a l'avenç, digues-la.
3: Es diu amicsfotografia
0: sí?
3: .stm-projects.com.
0: Val, suposo que si posem al Google amics de fotografia Esplugues sí. ja ens fa la recerca i anirem directes.
3: Amics de la fotografia de l'avenç d'Esplugues i surt més fàcil.
0: Val.
2: Sí, sí, i també tenim la pàgina Facebook. A Facebook tenim una pàgina també, que és Val. Amics de la fotografia de l'Avenç Esplugues, que és @amicsfotoesplugues. Directament l'adreça que posen al Facebook és @amicsfotoesplugues i ja directament ja els hi sortirà.
0: No em voldria deixar una cosa, podem equivoco, però el Pere Reverter va ser una de les persones, oi, que va sí. estar a la via?
2: Sí, sí, sí, sí, el Pere Reverter, a més, va ser membre del grup
0: sí.
2: i va ser a través d'ell que vam entrar a la biblioteca.
0: M'ho he imaginat que era ell.
2: Del seu contacte.
0: Doncs des d'aquí un record
2: sí, sí, sí.
0: Molt, molt sincer cap al Pere Reverter, l'estimem molt.
2: Sí.
0: No sé si voleu afegir alguna coseta ja per anar acabant. Que no em deixi jo cap cosa.
3: Bueno, només això, no? Convidar qualsevol que sigui aficionat, que tingui ganes d'aprendre conjuntament amb tots. Doncs nosaltres estem oberts a qualsevol, fins i tot a tu també. I ja saben, els dilluns a la tarda ens poden trobar aquí a l'Avenç, a la sala coworking de 6 a 8.
0: Molt bé. Doncs des d'Esplugues FM us diem el mateix, estem paret en paret, qualsevol cosa que necessiteu de la ràdio, qualsevol promoció, divulgació de les vostres activitats, ens veiem a través del vostre
2: càmeres.
0: Objectiu. Una abraçada per vosaltres, gràcies Toni, gràcies Sergi per haver-nos acompanyat avui i també salutacions a la resta de membres de la vostra associació.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres.
3: Gràcies.

0: Avui seguim coneixent els nostres veïns de l'Avenç, una de les entitats amb qui compartim espai és la penya barcelonista. Tenim amb nosaltres en Gaietà Faura, president d'aquesta penya.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Benvingut a Esplugues FM.
1: Gràcies.
0: Explica'ns qui hi ha al darrere d'aquesta penya barcelonista d'aquí de l'Avenç.
1: Mira, la penya es va fundar l'any 84 i el que va començar va ser una sèrie de gent que els unia els colors del Barça per fer desplaçaments i trobades, i nosaltres el que fem ara és juntar gent aquí en una sala que ens deixa l'Avenç, la Pau Pujol, i cada dia partit obrim la sala, s'ajunten 70-80 persones a veure el partit, i la idea pues, és fer pues, això, alguna calçotada, fem dinars, algun desplaçament junt amb la Federació de Penyes, a la qual també pertany, i bueno, intentar que això no s'acabi, perquè costa molt. La gent es va fent gran i la gent jove costa molt que vingui amb nosaltres, que és una de les feines que volem fer, portar gent jove.
0: Què es podria fer perquè la gent jove vingui?
1: Jo animo els avis i els pares a que els apuntin, que els facin socis. La quota són 20 euros l'any. Estem mirant de, pels nens més joves, fer una quota més minsa, i que vinguin, que vegin l'ambient, que estiguin amb nosaltres, i si va venint gent jove, amb gent jove s'ajuntarà. Si només venen dos o tres, amb la gent gran no estaran mai a gust. Si els van portant, doncs benvinguts són. I si els venen acompanyats, tampoc els impedirem l'entrada. Vull dir que si venen els avis amb els seus nets a veure el futbol, doncs benvinguts.
0: Clar, diverses generacions juntes compartint.
1: Clar, jo a mi m'agrada el Barça perquè jo de petit el meu pare m'hi portava, i jo amb el meu pare he compartit, i encara tinc la sort de tindre'l, i compartim encara moltes estones de futbol i parlem de futbol i d'altres coses també, no? Però és una cosa que ho recordo sempre, de ben petit ja m'hi portava. Llavors jo...
0: Perquè tu ets soci d'aquesta penya des de molt petit.
1: Quan es va fundar, el meu pare, que és soci de quasi totes les coses que hi ha aquí a Esplugues, m'hi va apuntar, i em sembla que tinc el carnet número 14 o així, soc des de la fundació de la penya. Venia poc, no sabia moltes coses de les que feien, també era jove i sempre he anat al camp des de que vaig començar a treballar, em vaig treure el carnet, però arrel de jubilar-me pues, em van proposar, perquè s'estaven fent eleccions i volia fer, vaig buscar una sèrie d'amics, perquè som amics, per posar la junta i mirem de fer coses i passar-nos-ho bé a la vegada.
0: Perquè tu, veure el partit del Barça o viure el partit del Barça no és el mateix amb penya que sense penya, imagino.
1: És diferent. Al camp estàs rodejat d'una sèrie de persones que coneixes, que veus un cop i a la penya ho vius més intensament. Quan estàs aquí, vull dir, la gent... Al camp sí, però no estàs amb gent coneguda. Vull dir, estàs amb gent que veus, bueno, de tant en quant.
0: Hi ha molts desacords o no? Al final tot s'acaba solucionant. És a dir, hi ha diferents punts de vista a la vegada. Home, quan hi ha una jugada que no és la que hauria de ser?
1: Sempre. El futbol tothom en sap. I llavors tothom diu la seva, com que és molt fàcil opinar, pues, però bueno, mirem al final d'arribar, el que volem és que guanyi el Barça.
0: I passar-ho bé.
1: I passar-ho bé, sí, sí, sí.
0: Tota la història aquesta que m'explicaves, que amb tants anys doncs, dona per molt, teniu dos llibres, sí, on s'explica doncs, una mica de tot, no? Explica'ns una mica qui l'ha fet. I...
1: Tenim la sort de tindre la junta des de fa molts anys, en Lluís Carceller, que viu al futbol, li agrada molt, però a més és una persona molt culta, està implicada en, en moltes coses, i va fer pel 25 aniversari, sembla que era el 25 o el 15, no me'n recordo ara, va fer un llibre, i ara tenia per el 25, ara sí que me'n recordo, pel 25 tenia programat fer el segon llibre, però no hi havia diners per poder editar. Quan jo vaig entrar, com que ens coneixem de fa molts anys, i vaig prometre que miraríem de tirar endavant el projecte, i al final el vam poder treure i va sortir molt bé, molt bé. Qui estigui interessat, que passi per la penya i li podem vendre, i els socis és gratis per ells.
0: I què s'explica en aquest llibre? Què hi podem trobar?
1: Història de la penya...
0: imatges, imagino.
1: I molta fotografia, sí. Ho ha lligat amb les Champions que ha guanyat el Barça, amb història de l'Avenç i amb història d'Esplugues. És una mica un recopilatori d'aquests anys.
0: Llavors, per posar-se en contacte amb vosaltres, com ho ha de fer? Tant si vol dir la seva en aviam aquest documental, com si vol fer-se soci.
1: Sí, nosaltres tenim un correu electrònic que no sé qui el va aconseguir, però està molt bé, que és penyabarcelonista@gmail.com, i si no, també que es posin en contacte amb l'Avenç, i l'Avenç els donarà els nostres telèfons perquè si estan interessats en alguna cosa doncs es posin en contacte amb nosaltres.
0: Doncs també deixo uns micròfons perquè facis aquesta crida a la gent jove o no tan jove que potser no us coneix i que vol formar part? A veure, què els hi diries perquè vinguessin a la penya?
1: Aviam, si la gent està interessada a poder veure el futbol en companyia, s'està sol a casa, sí, s'està molt bé i còmode, però aquí pues, pots gaudir de moments de...
0: fer amics.
1: Sí, eh? I a vegades passa electricitat. Quan ja, sí, perquè quan passa... quan hi ha partits molt trebats o eliminatòries molt dures, quan la passes, l'emoció es dispara. L'emoció es dispara. I aquí hem celebrat algun títol, sempre que podem i ho preveïm, doncs posem cava, posem beguda, i mirem de celebrar-ho. Sempre.
0: I, bueno, és millor en companyia.
1: Sí.
0: I una curiositat, feu travesses o no?
1: No. Jo crec que el món de les travesses ha quedat una mica desfasat. Ara sí? Ja no, no... Conec molt poca gent que faci...
0: Juguen per internet, aquestes,
1: sí,
0: aquestes coses, no?
1: Aquestes coses jo crec que... A mi no m'agrada, però crec que...
0: Però fer una travessa així en comú...
1: No.
0: Seria complicat, potser, no? De poder triar...
1: Sí, els 14 resultats, els 15 ara, pren el 15 que en diuen, seria complicat, sí, perquè tothom té... El que sí que fem és, amb el grup de la Junta, fem porres, moltes porres i tal, i hi ha molt...
0: Moviment.
1: Sí.
0: Doncs moltes gràcies per haver vingut avui a Esplugues FM, per estar amb nosaltres, per explicar-nos una mica qui sou.
1: Gràcies a vosaltres i fins aviat.
2: Esteu escoltant Esplugues FM.
3: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
4: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Tindrem un altre convidat. Santi Sisa.

0: Són les 5 de la tarda.
1: Un somni. La mare de totes les aventures. La travessa de travesses. Un repte impossible.
2: Quina pallissa. Mare de Déu.
1: La volta al món a peu. Catalans sense fronteres. Benvinguts a Enric Adventures. Us presento el projecte més gran de la meva vida. La volta al món a peu.
3: Hola, molt bon dia, Enric.
4: Bon dia.
3: Molt bon dia, en Xema.
5: Hola, bon dia.
3: Doncs tenim aquí a l'Enric Luzán i al Xema Luzán per parlar d'aquesta gran aventura que l'Enric inicia aquest diumenge, que serà 30 de novembre. I bé, a tu et coneixem pels teus vídeos YouTube, de tots els teus comentaris que fas de pujar a buscar bolets, a part de que també vas a peu per moltes zones, no? Has fet la Transpirinenca, també has anat al Caucas, vull dir, tens molts vídeos de nord a sud de Catalunya. M'agradaria una mica que m'expliquessis com comença aquesta aventura del nostre país tan boletaire i tan tradicional.
4: Doncs comença d'una manera potser una mica inesperada. A mi m'agradava mirar el YouTube i seguia un canal de YouTube d'un noi que es diu Eli i va demanar qui tenia la millor motxilla dels seus seguidors. Jo vaig participar en aquest mini concurs perquè era un canal petit, vaig guanyar aquest mini concurs i ja que havia guanyat el concurs de la motxilla vaig fer un vídeo sobre què portava en aquesta motxilla. Llavors, aquest vídeo, que vaig fer en castellà, per cert, aquest primer vídeo que vaig pujar al meu canal de YouTube, jo no pretenia donar-li cap continuïtat. Però, bueno, en fi, vaig fer un segon vídeo, després un tercer i un quart, i així va començar, i així m'he fet youtuber. Primer d'una manera amateur i fins avui. Compartir les meves travesses per inspirar altres, igual que altres em van inspirar a mi.
3: Esplugui de naixement i rodamont, podem dir...
4: Futur Rodamont,
3: no? Futur Rodamont, que això ara en parlarem. Anem a parlar una miqueta. Tu vius aquí al centre d'Esplugues. Has estat sempre, direm, entre el carrer Àngel Guimarà i el carrer Mossèn Cinto Verdaguer.
4: Exacte.
3: I has estudiat també aquí a Esplugues.
4: He estudiat a Esplugues. L'única pausa, entre cometes, ha sigut quan vaig anar a Erasmus a Itàlia, a Pàdua. Vaig estar un any allà. I ara feia 2 anys i pico que vivia a Terrassa. Però, bueno, en fi, he tornat a Esplugues. La majoria, sí, sí, 20 i pico anys a Esplugues.
3: I les caminades que fas de nord a sud de Catalunya també venen arrel d'aquesta recerca de bolets, tot i que sabem que cap al sud n'hi ha, però no de la mateixa qualitat.
4: No. De fet, clar, els bolets surten normalment... Surten a la tardor, també surten a la primavera, però en zones humides i on ha plogut. No? Clar, jo aquesta travessa la vaig fer el juny. Això no era per anar a buscar bolets. Això ve de que, clar, a mi m'agrada caminar, m'agrada fer travesses, però clar, tinc el canal de YouTube. Llavors, si tu dius que fas una travessa així normal, no acaba de tenir molt d'impacte, no? Necessites una cosa que cridi l'atenció. Llavors vaig dir, bueno, doncs vaig a creuar Catalunya de sud a nord. Era la primera idea. Doncs des d'Ulldecona fins a Andorra. Però després vaig pensar, no, fes-ho que et tingui més ganxo. Des de l'extrem meridional, des de la desembocadura del riu Sénia, a frontera amb València, fins al punt més septentrional, que és el punt més alt, punt més al nord de la Vall d'Aran, el Tuc de Sacaüva. I això ho vaig fer al juny, quan no hi ha bolets, d'aquest any. I, bueno, en fi, no sé si us en recordeu de la calor que feia al juny, però vaig passar molta calor.
3: Perquè els teus vídeos són tots impactants, pels teus comentaris... són sentències, de fet, i quan hi ha un moment que tu dius barcelonins, si us penseu que Barcelona fa molta humitat, esteu equivocats. Quin és el lloc on has passat més calor?
4: un poble que està al nord de Lleida. Ostres, m'he oblidat el... Tornabous? No, Tornabous no. Torreneules? No. Bueno, a Lleida. O sigui, un poble que estava a mitja hora de Lleida, increïble, 39 graus. Vaig haver de parar. Aquell dia no podia caminar. Vaig haver de parar a la piscina municipal fins a les 6 de la tarda i allà vaig haver de... em vaig poder recuperar la marxa, però si no era impossible, va ser brutal aquell dia.
3: I el que has passat més fred?
4: He passat molt fred al llac d'Estats, que això està a la pica d'Estats, quan anava al cau a l'agrupament Escolta Guia Sant Jordi, aquí a Esplugues, tenia potser, no sé, 13 anys. Me'n recordo d'aquella nit que no estàvem ben equipats i vam passar fred dormint allà. I de la meva nova etapa com a excursionista... vaig passar fred a Tor. Vaig fer una acampada aquest febrer passat a Tor, al poble de Tor, a sobre la neu, i vaig passar una mica de fred aquella nit. Però bueno, no va ser dramàtic tampoc, eh?
3: Ara has dit la paraula de l'equipació que s'ha de portar per fer totes les travesses, i si us sembla, comencem ja a parlar de la teva gran aventura, i si em permets, tu ho plasmes d'una manera... i no avisarem ara els nostres oients, perquè l'Enric ens ve a parlar de la seva gran aventura.
5: Molt bé, doncs ha arribat el dia, han sortit els resultats de les beques ja, i bueno, he vingut aquí a gravar la meva reacció, a veure què tal. D'aquí una estona he quedat amb uns amics meus aquí al costat, per això estic a un parc. Bé, veureu que no estic massa eufòric ni expectant, perquè estic bastant convençut que no me la donaran, però bueno, gravaré ara la meva reacció a veure què surt. Així que res, ja ho tenim aquí. Beques Propulsió per la creació de sèries de vídeos en català. 23 del 10, que és avui, 23 d'octubre de 2025. Res, cliquem. Descarregar document. Ja us dic, no crec que me l'hagin donat perquè, no sé, no... No tinc gaire confiança, per diversos motius. A veure, obrir fitxer. Molt bé, aquí surten tota la gent. Llavors, ara és qüestió de... Vale, és qüestió de... aquí... Hòstia... Hòstia, concedit. Hòstia...
3: Concedit perquè no era la primera vegada que presentaves el teu projecte.
4: Correcte.
3: Explica'ns una mica com s'inicia això.
4: Això corria l'any 2020, època pandèmica, no? Estaven tots a casa mirant una mica al YouTube i, perquè no podien fer res més, no? Llavors vaig veure un noi malagueny que havia acabat la Volta al Món a peu el 2017 i vaig flipar. Clar, aleshores no era com ara, que pots compartir les coses per l'Instagram o per YouTube molt fàcilment, però bueno, el tio tenia un blog i tal, i vaig dir, ostres, jo vull fer això. Però clar, li vaig donar voltes, tal, després han passat anys, he anat pensant molt en això, però vaig descartar-ho, perquè en realitat era com deixar-ho tot, eren molts diners, etcètera, etcètera, no? Però arriba el maig de 2024, l'any passat, i convoquen les beques Propulsió, que són unes beques noves de la Generalitat de Catalunya per a creadors de contingut en català. Per gent que fes vídeos de YouTube, vídeos llargs, i donaven molts diners, 18.000 euros, i vaig dir, ostres, aquesta és la meva. Aquesta és la manera, aquest és el finançament que necessito per fer aquest projecte impossible, que és la Volta al Món a peu. No me la van donar, o sigui, va ser 6 mesos agònics, no me la van donar, i vaig pensar, ostres, estic molt trist, l'any que ve em torno a presentar a les beques Propulsió, i si me la donen, faig la Volta al Món a peu, i si no, també. Per sort, hi ha hagut final feliç, i com heu pogut sentir, m'han donat la beca Propulsió. No són 18.000 euros aquest any, són 10.000, però bueno, igualment són bastants diners. I amb això, tant com el suport econòmic com el suport, entre cometes, moral de tenir la Generalitat de Catalunya al darrere, doncs em veig capaç de tirar endavant l'aventura, la mare de totes les aventures, la Volta Món a peu.
3: En el vídeo aquest que m'has tret aquest tall, també comentes que no et pensaves que et donessin a tu aquesta beca també pel tema de l'edat, que no tens 18-20 anys, i et pensaves que podies estar dedicat a un públic més jove.
4: L'any passat les beques estaven... O sigui, jo vaig veure que li van donar bastant a públic jove i gent que estava treballant ja a mitjans com TV3, la Corporació, etc. No sé, va donar aquesta sensació que volíem potenciar molt aquest tema. A més, els temes que van donar a les beques eren com bastant... No hi havia cap de natura, per exemple, no? Llavors això em va fer sospitar que potser aquest any no me la donarien. Però bé, hi ha hagut un canvi de criteri I ja aquest any hi ha molta varietat, tant de persones com d'estils, i bé, la meva beca ha estat molt ben valorada i sóc el segon de 350 sol·licituds.
3: Molt bé.
6: Tu creus que ha influït una mica en aquest, diguéssim, decantació positiva cap a la teva proposta, en el fet de que, entre cometes, hagis estat una mica més famós, de que quan vas, diguéssim, fer-la per primera vegada, que no et coneixia ningú? Ara al principi has agafat una mica de, no sé, de ritme, de famoseo, digue-li com vulguis, no?
4: Hi ha hagut un, si tens tota la raó, hi ha hagut un abans i un després. Al maig del 2024, quan me la vaig presentar, pues això, tenia quatre, bueno, tenia uns quants seguidors ja, però era molt, només conegut en el món de la muntanya, de molt específic de les travesses. A la tardor del mateix any, és a dir, ja un cop presentat, va explotar el meu canal de YouTube amb el tema dels bolets, que ha sigut una bogeria. Vull dir, els vídeos de senderisme tenen potser 2.000, 3.000 visites al YouTube i els vídeos de bolets tenen 20.000 visites. És una bogeria. A partir d'aquí, he anat a TV3, m'han entrevistat a Catalunya Ràdio, he sortit a la web de RAC1, etcètera, etcètera, i no sé, suposo que amb això he agafat una mica de notorietat i potser això també ha donat, sí, sí, més punts a favor. Està clar, hi ha hagut un canvi. En un any hi ha hagut molt de canvi. I també he de dir que el vídeo que jo vaig fer... Havies de presentar un vídeo per les beques Propulsió. I el vídeo que he presentat aquest any era molt millor que el que vaig presentar l'any passat, he de dir. Per tant...
6: O sigui, la presentació ha millorat,
4: sí,
6: millorat,
4: sí, bastant. Sí, sí.
6: I una pregunta tonta, potser no me la saps respondre, però diguéssim, aquesta, diguéssim, afició de la gent a seguir a persones que fan coses extraordinàries, com és el teu cas, el que has fet també és extraordinari, no? Ara ja és super extraordinari. Truquez, tu creus que hi ha una mica de... A veure, no sé com dir-ho, de... Seria de mirar com pateix la gent, o una mica de veure el patiment, si ho farà, si no ho farà. Jo penso que no ho farà. Els altres que diuen, sí, aquest és una mica caparrut i ho farà. Tu creus que una mica que era la sensació de suspens, com si diguéssim?
4: Completament. Com més difícil sigui el repte, més ganes té la gent de mirar-ho. Jo tinc diverses travesses al meu canal de YouTube, i la que menys visites té i menys se'n recorda la gent és una que vaig fer de Bolonya a Florència, 5 dies. La Via degli Dei es diu aquesta ruta. Això no ho va mirar ni el meu pare. Això.
6: La primera notícia aquesta.
4: I bueno, no, vaig estar bé. En canvi, la travessa potser més difícil va ser la Catalunya Sud-Nord, que per un, o sigui, eren molt pocs dies, només tenia 10 dies, havia de caminar 50 km al dia i feia molta calor. Aquí vaig... Hi havia patiment, hi havia incertesa de veure si podia aconseguir o no, i aquí la gent ho va seguir. I el tema de la Volta a Monapeu jo crec que va per aquí, el tema, el seguiment, el hype que hi ha.
6: El hype, exacte.
3: Tot l'entrenament que portes del que has fet fins ara, et consideres ja suficientment preparat per fer aquesta volta?
4: Ara que estem aquí, que puc dir alguna exclusiva, no?, per la ràdio, per donar-li una mica de xitxa. O sigui, jo l'altre dia vaig pujar un vídeo explicant la preparació física que vaig fer, va reconsellar un noi que és un màquina, és un entrenador personal d'esports de resistència, que és el Carlos Mantero, i em va recomanar, doncs, una pauta i tal, i he de dir que jo no he seguit ni la meitat del que em va proposar. Perquè és que el noi volia que entrenés 6 dies a la setmana i una canya brutal. I jo he anat fent, però potser he fet 2 dies a la setmana i gràcies, quan podia. Llavors, em sento suficientment preparat? Sí. Podria haver estat millor preparat? Definitivament també.
6: Bueno, també tens l'avantatge de que, diguéssim, tu vas fent la ruta, si en un moment donat has de parar o pel que sigui, no?, per salut o el que sigui, no hi ha cap problema, no vindrà d'un dia, no? És a dir, que no és allò que diguis, mira, tinc d'arribar d'aquí a, jo què sé, Estambul el 15 de febrer. No, diguéssim, hi ha una mica d'elasticitat, no?
3: Que no són 80 dies, que tens 3 anys per fer la volta, perquè aquí també ens plantegem, et pots permetre quedar-te uns dies en una ciutat, en una població...
4: Correcte, 100%. En primer lloc, la mateixa ruta ja serà l'entrenament. És a dir, jo mentre vagi caminant ja m'aniré entrenant, el meu cos s'anirà adaptant. I dos, aquí podríem entrar en el que són les regles de la volta al món a peu. Són les regles arbitràries que han ficat una gent i jo puc seguir o puc no seguir. Però bé, en qualsevol cas, si jo vull complir les regles, puc fer parar en total un 25% del total del temps que estigui en ruta. Això només, i això només compten els descansos de més de 4 dies. Això vol dir que descansos de 3 dies o menys puc fer els que vulgui. I, evidentment, faré. És a dir, jo quan estigui cansat, quan em vegi que estic sobrecarregat, el que sigui, doncs paro. O quan vulgui visitar alguna cosa que em vingui de gust, al final no és un repte només esportiu, sinó de ser també un gaudi. Que he d'intentar, doncs, gaudir i descobrir el món, sí, clar.
3: Pots tenir una distensió muscular que t'obligui a aturar.
4: Mal de panxa.
3: Hòstia. Per exemple, agafar un virus, sí, per beure aigua tant, de no tant, sé on.
6: Algun amor loco.
4: Ostres.
3: No, però això quan torni.
4: Bueno.
3: I han
6: com es nota que el vull veure casat ja, eh?
3: No, els pares amb aquests temes millor que no en parleu. Jo sóc mare i millor no parlo d'això amb el meu fill. També he vist comentaris en els teus vídeos que ja hi ha gent d'aquí de Catalunya que t'està dient, ei, jo estic a tal ciutat, quan passis... Això et farà també desviar-te una mica de la teva ruta original?
4: Mira, de moment, no tants com jo m'esperava. Ja m'ha contactat una persona de França, la qual m'ha convidat a anar a casa seva, a prop de Cannes. A prop de Marsella. I ja està. Ja està. Jo pensava que vindrien més catalans i dirien, ostres, sí, jo visc a Milà per dir alguna cosa, pots venir per casa meva? De moment no. Ja arribarà, potser. Però de moment encara no he rebut aquests inputs i això és molt necessari. Aprofito per fer la crida.
3: Clar.
4: Jo a les beques Propulsió vaig proposar és la volta amb una peu, dos punts, catalans sense fronteres. Per tant, vull entrevistar un català a cada país que passi. I em falten catalans a tot arreu. Tinc catalans a Tailàndia, a Austràlia i a França, però em falten al nord d'Itàlia, que segur que n'hi ha,
3: sí.
4: Però de moment no m'ha escrit cap, i països ja raros que ja em fa patir de trobar-ne o no, però bueno, a Croàcia, Albània, Montenegro, no sé. Diuen que els catalans estem a tot arreu. De moment encara no m'ha arribat aquest input.
3: I per Sud-amèrica no t'ha arribat cap missatge?
4: M'han dit, conec algú que viu al Perú. Dit això, Sud-amèrica queda molt per arribar fins allà.
3: Clar,
4: vull dir, ja veurem això. Anem per pas per pas.
3: Molt bé. Doncs també farem contactes, ja parlarem després de l'entrevista, que has dit algun país que jo no conec directament, però que sí que hi ha catalans que s'han casat amb persones d'aquests països que s'ha esmentat i que sí que coneixen.
4: Clar, després cal que aquestes persones vulguin ser entrevistades per mi, que això és un altre tema, que potser la gent li fa vergonya o el que sigui, no ho sé.
3: Sí que voldran.
4: Vale.
3: Comunicativament, com has anat evolucionant? Perquè la veritat és que comuniques molt bé, de manera molt clara, i a més, ho fas tot en català, que això després, si un cas, també ho comunicarem. Però com ha sigut la teva evolució comunicativa?
4: Sempre que m'ho diuen, això, que m'ho diuen bastant, em sorprenc perquè jo no considero o no em considero una persona que comuniqués bé. No sé, potser he estat aprenent amb el temps. Jo no vinc d'aquest món, jo sóc enginyer. Les paraules per mi no són el meu mitjà de treball, són els números. Bé, no sé, suposo que he anat aprenent. També diré que si algun dia vinguessis amb mi a una sessió de gravació dels meus vídeos, veuries que m'entrebanco bastant i he de repetir bastant les preses dels vídeos, però clar, això després amb la màgia de l'edició doncs es va millorant, no? I suposo també arrel de mirar molts vídeos de YouTube veig altra gent i aprenc o desaprenc, no? Perquè hi ha alguns que comuniquen malament i també tal. No sé d'on ve això, la veritat, i no sé, però m'ha sortit de la manera natural.
6: No, jo crec que, o sigui, has comentat que potser una certa incompatibilitat entre fer una carrera o uns estudis de ciències amb la paraula, no? Pues jo crec que no, perquè tu quan estàs estudiant una carrera de tècnica, de números, digue-li com vulguis, tens molt estructurat tot. És a dir, has de saber encabir cada cosa al seu lloc. I jo crec que això mentalment t'ajuda després a posar-te uns certs habitacions mentals per poder encabir tot el que els inputs i tot el que t'arriba, no? També.
4: Pot ser. Bueno, al final, sí. És que els de carreres de números tendim a menospreciar les de lletres. Llavors, això intento no dir-ho, però potser sí, també.
3: Doncs la meva experiència em diu que per les entrevistes que he fet a gent que ha escrit llibres, que ha fet articles, fins i tot poesia, venen de carreres tècniques.
4: Vaja.
6: Sí, per això deia. Inclús, no sé si coneixeu a Vicente Alexandre,
4: no.
6: Que era un... que em sembla que era economista o així, pues, un dels poetes millors que ha donat Espanya.
3: Sí, home, el Vicente Alexandre.
6: Vicente Alexandre.
3: Sí, que era andalús.
6: No, valencià.
3: Valencià? Valencià. Ah, doncs ja m'he equivocat.
4: Aquí també hauríem de definir si economia és números o lletres o una mescla.
6: Bueno, és més teoria, però també hi ha molts números, també.
4: Clar.
3: Pensen que per parlar i comunicar bé hi ha un ritme i hi ha unes paraules i les frases s'han de construir d'una manera. I també és matemàtica. Perquè si tu una frase la frase la fas massa llarga, la gent s'avorreix.
4: Sí.
6: Tu tens tendència a condensar-ho bastant.
4: Sí.
6: I a resumir-ho,
4: sí.
6: I això és un avantatge, perquè sí. Treus la palla, com si diguéssim, no?
4: M'avorreix molt, quan, o em molesta fins i tot quan la gent es repeteix molt, i llavors intento no repetir-me.
3: I a més parles de manera molt àgil, vocalitzes molt bé.
4: Massa ràpid potser parlo? No ho sé.
3: Bé, com diu el Marc Giró, també descobrim que hi ha gent que sap parlar a poc a poc.
4: Ja.
3: Anem una mica a centrar-nos en el dia de la teva marxa, del teu comiat, que serà aquest diumenge a la plaça Catalunya a les 12 del migdia.
6: Plaça Catalunya de Barcelona.
3: De Barcelona,
4: clar, important.
3: Sí. De fet, nosaltres, quan passem aquesta entrevista, tu ja hauràs marxat, perquè respectarem aquests tempos i esperarem a que tu marxis, no? Quina expectativa hi ha? Hi ha mitjans de comunicació que ja t'han dit que estaran allà presents?
4: Clar, com jo tenia mig contacte amb el Tot es Mou, perquè vaig anar a TV3, ells estan interessats. Què passa? Que el Tot es Mou no té programa el diumenge, és de dilluns a divendres. Llavors, en principi, la tele no m'han dit que vindran. Així, hi ha una espècie de compte d'Instagram bastant famós que es diu SOS Català, que són unes noies que tenen molts seguidors i ho fan molt bé. Ells volen venir a fer com una mini-entrevista. Però no, mitjans de comunicació n'hi ha abans i potser n'hi ha després, però el dia aquest, de moment, no m'han dit res. Però m'han dit que vindrà varia gent dels comentaris del YouTube. Jo he convidat a tothom que vingui, si vol, i doncs m'ha dit varia gent que vindrà.
3: Abans, a l'inici, has comentat que no ets la primera persona que fa la volta al món, ho sabem, hi ha més persones. També has estat parlant d'aquest entrenador, el Carlos Mantero. També t'has nutrit d'altres persones, aquesta persona que va fer la volta al món en bicicleta? Has conegut algú més? Has pogut parlar amb algú?
4: Sí, sí, des de que jo tenia aquesta idea en ment, he anat seguint a creadors de contingut que o fan viatges a peu molt llargs o directament la volta al món. Per exemple, ara fa un mes, un italià que es diu Nicolo Guerrera ha acabat la volta al món a peu. Ell ho feia amb un estil molt diferent, i portava un carretó, jo portava una motxilla, i bueno, el seu rotllo era més filosòfic, tal, jo sóc més pràctic. Després hi ha un noi que està caminant d'Anglaterra fins a Vietnam. Tot aquest tipus d'aventures a peu o en bicicleta, encara que no m'agrada la bicicleta, però bé, s'assembla. Doncs he anat seguint i inspirant-me, i tot el tema de visats, geopolítica i tal, ho he anat aprenent a través de les xarxes socials de gent que ha tingut problemes en determinades fronteres. Tal, no, aquí has de volar, aquí no està tancat, aquí està obert. Això és molt important anar seguint a creadors.
3: En un dels vídeos que has fet amb el Pau, li preguntes quin és el país que es menja millor, quin és el país que pots tenir més problemes, perquè de fet tu hi ha parts de la ruta que no les faràs a peu, que agafaràs avió, i quin és el motiu?
4: Els oceans, en primer lloc, els oceans, doncs, no puc caminar sobre l'oceà, per tant agafaré un avió. I després països que m'he de saltar. Encara està per determinar això, però segur Myanmar, perquè estan les fronteres tancades i hi ha una guerra civil, no és possible. I després, a la part del centre d'Àsia, hi ha una part que és molt conflictiva, que és la zona de Balutxistan, que és al sud del Pakistan, que és una zona que es vol independitzar i allà estan en combats civils allà. Just al nord del Balutxistan hi ha l'Afganistan, que, en fi, no cal explicar per què no es pot anar a l'Afganistan. I just al nord de l'Afganistan hi ha Turkmenistan, que li diuen la Corea del Nord de Centre d'Àsia. No es pot entrar a Turkmenistan, a menys que sigui amb un tour guiat que algú et porta pels jocs. Tu no pots creuar a peu Turkmenistan. Llavors, aquesta zona és clau, perquè està enmig de la ruta i l'has de traspassar d'alguna manera. O amb avió, o vorejant-la pel nord, per Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, és un tute, i és una zona complicada, però bueno, també és una de les últimes fronteres del món, no? En el sentit de que poca gent va allà de turisme, llavors també pot ser excitant emocionant anar allà i visitar aquests països que no visita ningú. Són bastant desèrtics, són gent que no està molt acostumada al turisme. Ja veurem. Encara no tinc molt decidida aquesta part de la ruta.
6: Hem comentat abans que la gent que et segueix doncs li agrada una mica, entre cometes, el morbo, no? A veure, no sé si tu recordes un programa que es feia a la ràdio, que era Els viatgers de la gran anaconda.
4: Oh, i tant.
6: És un programa molt famós, que anaven buscant una mica, doncs, l'extrem de les coses, no? Les aventures aquestes que semblava que no tenien fin. Tu vas buscar això, en principi, o és una mica dient, bueno, jo vaig a tiro segur, si passa alguna cosa em passarà, evidentment, però no m'arriscaré a fer segons quines coses, no?
4: Te'n contestaré, però abans et diré que abans parlàvem de grans aventurers que, doncs mira, una de les persones que em va inspirar són dos aventurers catalano-croates que van fer de Bangkok a Barcelona i ho van compartir a través dels viatges de la Gran Anaconda. Aquell podcast era genial, llàstima que s'hagi jubilat ara el Toni Arborés. Catalunya Ràdio, sisplau, o Esplugues FM, feu un podcast d'igual qualitat. Val, Sí, si jo busco el perill pel perill. No, no, que va, al contrari. Jo busco el gaudi. Si he de passar per Tajikistan i és perillós, és simplement perquè no tinc un altre remei, perquè és el que he de fer la volta al món, no? Però no. Jo sempre puc evitar les zones perilloses i...
6: O sigui, que no et veurem per l'Amazones amb un cayuco d'aquells, esquivant els cocodrils, no et veurem, no?
4: No, de fet, si puc evitar anar per l'Amazones, doncs prefereixo anar... Per exemple, diuen que l'Equador és perillós, no? Però la part de la cordillera dels Andes és més segura que la part de la costa. Llavors intento anar per les muntanyes, que és més segur. Pues intenta sempre anar a fer això, a evitar les grans ciutats, els exteriors, per exemple, Lima. Diuen que Lima és perillós, doncs pues no vagis a Lima, no passa res, etc.
6: Que això no vol dir que no pugui passar qualsevol cosa a qualsevol lloc, no? Aquesta és la idea, no?
4: Sí.
3: Un cop salvat els aspectes polítics que podem preveure, hi ha uns aspectes climatològics de cada zona i, a més, tu ara que vas cap a la zona, o sigui, de Centre Europa i vas cap a la zona d'Àsia, no crec que en aquesta temporada et trobaràs fred, però no trobaràs grans ventades ni monsons quan arribis a la part més cap al Vietnam o tal, no? Suposo que tot això també ja ho tens previst.
4: Sí. Tothom em diu que no comença l'hivern europeu perquè, clar, passaré fred, però realment l'hivern europeu no és tan dur com podria ser l'hivern als Andes o a Nova Zelanda. Potser pot baixar als -2, als -5, que dius, oh, quin fred, bueno, però no et mors, val? Potser seria pitjor començar la primavera europea i que m'agafi l'estiu a Grècia, que fa una calor brutal, o a Turquia. Llavors, en aquest sentit, aquesta part més o menys coberta. Europa és un clima temperat. Llavors, deserts. El desert del Kazakhstan i Uzbekistan. Aquí he intentat no anar en ple juliol, per exemple. Intentar anar més a la tardor o a la primavera. La Índia i el Nepal. Allà fa calor, també fa fred, però l'important és evitar l'època humida. Clar, fins a quin punt? A mesura que em vaig allunyant, és més difícil de predir quan arribaré. Per tant, tot això serà una mica... hauré d'improvisar una mica. Sé que si arribo a l'hivern de l'hemisferi sud, no podré fer la zona de Nova Zelanda i, per tant, hauré de desviar-me a Austràlia, que el clima és més temperat. Altres temes. Si arribo a l'estiu a l'Amèrica del Sud i estic motivat, potser puc anar per la Patagònia. Si arribo a l'hivern a la Patagònia, doncs no aniré. I després, doncs, la zona del Canadà, tres quarts del mateix. L'hivern de Canadà no el faré, però l'estiu, doncs, potser sí. Bueno, fent tot això, moltes coses.
6: O sigui que és un viatge molt estudiat, però improvisat totalment, no?
4: 4 estacions, 3 anys.
3: Déu-n'hi-do. I una motxilla molt petita que pesa molt poc.
4: Sí, pesa molt poc, però... Clar, jo que he anat amb travesses amb 5 quilos o més, ara vaig amb 7... jo penso que podria anar més lleuger, però clar, tothom diu, ostres, vas molt lleuger, però bueno, no, sí, estic satisfet. Porto tot el que necessito i material confortable, perquè tu pots tenir una tenda de campanya que no sigui tan confortable com la que he portat normalment, però no, m'he comprat una que és una tenda tipus iglú i està molt bé, és molt gran, és el Ferrari de les tendes. Porto una motxilla bona, amb una bona estructura que em reparteix bé el pes. En altres travesses havia portat una motxilla més de nyigui-nyogui, però que era més lleugera, que més porta un matàs inflable, que és molt important per descansar bé per les nits, un sac càlid de temperatura confort -2, i roba tèrmica. El que potser sorprèn una mica més a la gent és que porto poca roba, porto 2 mudes, una per caminar i una per dormir. La gent portaria potser 5 samarretes, 5 parells de mitjons. Jo no, jo porto només 2.
3: Però això ho pots anar comprant pel camí.
4: Comprant i netejant.
3: I netejant.
6: Home, algun dia pot ser que la samarreta faci... No? Vull dir que peti la samarreta. Bueno, llavors t'has de comprar una.
4: I quan faci calor, he comprat una manera curta, perquè aquesta és de manera llarga.
3: Clar. Has dit el sac de confort -2. Mm-hmm. Però tu pots trobar temperatures més baixes, de -2.
4: Jo he estudiat les temperatures. Jo recordo, avui fa un any, i al gener de fa un any, anar mirant cada dia les temperatures de la meva ruta. Perquè clar, jo sabia fa un any que potser ho faria això. Per tant, vaig anar mirant, al gener me'n recordo, el gener l'any passat, anar mirant quina temperatura feia a la plana d'Itàlia, quina temperatura feia a la costa dels Balcans, etc. I vaig mirar que amb menys 2 anava bé, anava bé. A partir d'aquí ja ho veurem. I a veure si el sac compleix la temperatura que promet, que és un sac d'AliExpress.
3: Doncs ara, arribat a aquest punt, el més important és dir les teves xarxes socials perquè tothom et pugui anar seguint. A Instagram seria Enric Luzán.
4: Sí.
3: I després, en el canal YouTube, on aniràs penjant tots els continguts, seria Enric Adventures.
4: Sí, en anglès, Enric Adventures. Però bé, si voleu, si busqueu a l'Instagram, també hi ha l'enllaç al YouTube. I m'he fet una web. Tinc una web que m'he fet, que és lavoltaalmonapeu.cat. I aquí teniu també els enllaços a les xarxes socials.
3: Molt
4: Instagram,
3: bé.
4: YouTube i TikTok. També tinc un Facebook. No li faig massa cas, però pujo tot al Facebook, també.
3: Pensa que el Facebook no està gens valorat, però t'asseguro que la gent que tenim certa edat i molta gent que ja s'ha jubilat té temps de mirar el Facebook i mirar grans continguts de molta estona, eh? Vull dir que no tens, tot és gent
6: jove. El que passa que tot avança, eh? I el Facebook s'ha quedat una mica, diguéssim, enrere, no?
4: Jo tinc les estadístiques i els vídeos de la Volta a Montapeu, de moment, a Facebook no tenen molt d'impacte, però els vídeos dels bolets tenia un munt de visites, eh, al Facebook, un munt.
3: Clar, sí, perquè sí, arriba sí, sí. Perquè
6: la gent més gran, exacte.
3: Determinat.
6: Bueno, ara explica'ns una cosa curiosa. La primera etapa, on dormiràs el primer dia fora de casa?
4: Buah, mira, això t'ho diré simplement pel fet de que això s'emetrà després, perquè si no t'ho podria dir, perquè, clar, podria venir algú a intentar... és informació superconfidencial.
3: Clar.
4: Però bé, com tal, jo aniré, sortiré d'això del Pas Catalunya, aniré pel Sant Adrià del Besòs, després Badalona, i un cop a Badalona, bueno, potser Montgat, tal, aniré pujant per la muntanya de la Serralada Litoral i dormiré, crec que és el terme municipal d'Aleia o Tiana, però allà a la muntanya que hi ha just després de Badalona. He trobat un lloc que no he anat, només l'he mirat sobre el mapa, però sembla un lloc que és pla, que és l'important, i que puc plantar la tenda, i allà estaré, a 20 quilòmetres del Pas Catalunya. A veure si em dóna temps d'arribar abans que es faci fosc i no en trobo senglars, que això és on preocupa, els pocs senglars.
3: El que et anava a comentar abans és que per aquest projecte els continguts que et demana la Generalitat quan han de durar? No sé si abans has dit de 5 a 6, 7 minuts?
4: Més de 5 minuts. Jo normalment els faig de 10-12, per tant, doncs ja està.
3: Compleixes perfectament.
4: I al mínim són 10 vídeos. Jo faré vídeo diari, gairebé. Per tant, faré més de 100 vídeos en 10 mesos. Per tant, no. Sí, en aquest sentit, no hi ha cap problema.
3: No hi ha cap problema. Ho fas tot en català, que abans hem dit que ja ho parlaríem, però ara sí que ho parlarem. Sempre ho has fet tot en català perquè dius que és la teva llengua, que és amb la que tu t'expresses i que no tens cap problema.
4: Imagina't 3 anys fent la Volta a Montapeu i fent vídeo diari parlant amb una llengua que no em sento còmode parlant. També seria faria una mica de mandra, eh? Per això ho faig en català i, bueno, en fi, també perquè sí, perquè és la meva llengua, s'ha d'ajudar també, em sento la més còmode. En fi, no sé, i sincerament, fent els vídeos en català m'ha ajudat molt perquè et conviden a esdeveniments, coneixes gent d'aquest entorn dels influenciadors en català i això m'ha fet bastanta gràcia, la veritat. Ara vinc el dissabte, vaig anar a un festival, el Calso Fest, que em van convidar a la zona VIP. Per jo sé qui sóc, és una mica surrealista, però sí.
3: Increïble. Quan marxes a fora, encara que sigui de viatge i estàs uns dies a fora, el viatge de tornada estàs pensant en aquell menjar que tant t'agrada i que esperes que la mama et tingui preparat, i et parlo per experiència pròpia. Enric, quan estiguis lluny, quin és el teu menjar preferit? Perquè quan arribis aquí d'aquí 3 anys te'l tindrem preparat a la taula.
4: Bueno, el dia de Nadal trobaré a faltar l'escudella. Aquell dia no estaré a casa i aquell dia trobaré a faltar l'escudella. Després el fuet és una cosa que m'agrada bastant i el pernil. No és un menjar en si, no és un plat, però m'agrada molt. I les calçotades que fem a casa, perquè a casa fem calçotades i les fem nosaltres a casa amb la llenya i tot. I això crec que potser trobaré a faltar. No només el calçol, sinó la festa en si, això, no? Pa amb tomàquet és una cosa que pots comprar arreu del món, jo crec, però no ho sé, a veure si me'n surto. I què més? El fricandó m'agrada molt, potser és el meu plat català preferit, i això jo crec que a altres jocs del món quasi impossible de trobar. Encara que m'han dit que no, que el fricandó és francès i que el plat català és la vedella amb bolets. En fi, no ho sé.
3: Ja veurem. Tu veuràs a faltar aquests menjars i l'entrenament psicològic per aquest viatge?
4: La meva travessa més llarga és de 23 dies. I va ser dur psicològicament perquè vaig estar a punt de lesionar-me. O sigui, em vaig lesionar i vaig estar a punt d'abandonar. Jo crec que és impossible fer un entrenament psicològic per una travessa de 3 anys. Vull dir, al final és tal com et surti. El més important és, un, tenir la motivació perquè els moments durs doncs digui, bueno, doncs tiro endavant. I en aquest sentit crec que m'ajudarà molt el tenir el suport de la gent. Clar, jo cada dia obriré el YouTube, sembla que tingui les xarxes socials, sempre que tingui internet, i podré llegir els comentaris d'Enric, sí, va, tu pots, no sé què, tal. Això serà un punt de motivació. Pateixo també del fet de que, clar, al final són 3 anys i estaré... Al final un s'acostuma a tots aquests comentaris i tal. Potser al final em torno innocu a aquests ànims de la gent i si estic literalment cansat mentalment, potser em passa factura i m'és igual ja el que tingui la gent. No ho sé. És molt difícil. Jo crec que és impossible preparar-se.
3: En el cas de que no acabis aquest projecte de 3 anys, perquè això és un projecte que vas presentar a la Generalitat, tot i que l'import 10.000 euros no... A veure... són importants, però jo crec que en 3 anys no cobreixes aquests 10.000 euros, no et cobreixen aquesta travessa fins no. al final, no? Però en el cas, posem-me pel cas que no poguessis finalitzar, pel que sigui, no vull que et passi res greu ni res dolent, no? Però que haguessis de tornar, això en el contracte està contemplat?
4: La beca és per fer 10 vídeos de més de 5 minuts en 10 mesos.
3: Per tant, a partir del mes 10?
4: A partir del mes 10 i a partir del vídeo 10, jo ja
3: pots,
4: he complert.
3: Pots tornar.
4: Però clar, el meu projecte, o sigui, el meu objectiu no és fer els vídeos, el meu objectiu clar. És la volta amb una peu. Per tant, això simplement és un complement. Si torno, no hauré de tornar els diners. O sigui, jo crec que ja s'entendrà que m'he lesionat o m'he fet mal o el que sigui. No crec que passi això. De fet, ja em porto 5 de vídeos i no he ni començat ja.
3: Jo, Enric, per part meva, si vols afegir alguna cosa que jo no t'hagi preguntat, que creguis que és important, m'agradaria que tu diguessis.
4: No, crec que ja està. O sigui, no... Si vol, no, si per part meva, no.
3: I el Xema vol comentar alguna cosa per finalitzar?
6: No, jo és el que ha comentat ara dels moments que tindrà, lògicament, és el més lògic, el més normal del món, de defalliment, que ell es faci... És complicat de dir, no? Per ell que es faci com una porta secreta mental, que en un moment donat que ell tingui aquesta baixada... pugui obrir aquesta porta mental i com reconstruir o reforçar, diguéssim, la idea inicial que tens, que a mi em sembla molt bé. Jo no la faria, ni li recomanaria a ningú que ho fes. Però un cop posat, sí que has de tenir certs recursos que les has de tenir tu. Ningú te vindrà darrere a dir, com va l'Enric, què vols que et doni un cop de mà? No, la gent t'ho mirarà a la distància i dirà, mira, que bé. Vas bé, vas bé, o vas malament.
4: Sí.
6: Has de buscar algun recurs interior tu mateix que poguessis dir una taula de salvació, o digue-li com vulguis, que en moments de defalliment que tindràs, evidentment, puguis agafar-te amb això, no?
4: Com per exemple? No ho sé, és que ara mateix no sé què vols dir.
6: Exacte, mentalment, algun recurs
4: vale.
6: T'has de buscar per quan vingui el defalliment, dir, pues, endavant.
4: Ja.
3: Perquè ara...
4: L'hauré de buscar entre meu.
3: Clar, perquè les xarxes socials estan molt bé i en qualsevol moment pots fer una videoconferència per WhatsApp amb un amic, però trobaràs zones que no tindràs cobertura, Enric.
4: Sí.
3: I estaràs totalment sol.
6: Bueno, no ho posem tan negre. Jo crec que ell és molt optimista.
3: No, jo també. Jo vull ajudar.
6: Exacte, per això li recomanava que tenia aquesta, no sé, muletilla, digue-li com vulguis, no?
4: Sí. Recordo aquest estiu que estava a Geòrgia, no tenia cobertura i vaig trobar una família que estaven fent un sopar i em van convidar a la seva taula, no parlaven anglès i va ser genial, a pesar d'estar sol i no poder-me comunicar amb ells, va ser un dels millors moments del viatge, poder compartir el sopar amb ells. No sé, a veure, si estàs al mig del desert això no passarà, però jo què sé.
3: Per cert, parlant de xarxes socials i de no cobertura, portes un plànol?
4: No porto plànol.
3: En paper, no?
4: No.
3: Val.
4: És impossible portar plànol a tot el món. No.
6: Pesa molt.
4: Pesa, clar.
3: Pesa no, molt,
4: impossible.
3: Sí.
4: El que porto, sí, que és de dispositiu de seguretat, és un comunicador per satèl·lit. Clar, quan tu no tens cobertura, tu no pots trucar al 112 o a les emergències de cada país. Hi ha un dispositiu que pesa poquet, 100 grams, que et permet avisar per satèl·lit tant a la teva família per dir-li, ei, un SMS de, ei, estic bé, no passa res, com per apretar un botó de SOS que fa que avisa a l'SOS de cada país on estiguis. Funciona tot el món, és mundial. I això funciona sense cobertura, va per satèl·lit. Això pot salvar la vida.
3: Això vindria a ser com les balises que estan sortint ara pels cotxes que s'han de portar de manera obligatòria?
4: Sí, però aquestes balises van amb una SIM, per tant necessiten cobertura.
3: Sí.
4: El dispositiu aquest és per satèl·lit. Requereix pagar una subscripció mensual, però sí, et pot salvar la vida.
3: Doncs sí. I de fet, a muntanyencs els ha salvat la vida segons quins dispositius, quan hi ha hagut allaus de neu.
4: Sí. Bueno, això és un altre tema. Tema neu, tema alpinisme, espero no tocar-lo gaire. No?
3: Ja sabem que evitaràs el màxim possible tots els perills, siguin polítics i geogràfics i climatològics, eh? Però bueno, estem posant una mica exemples. Doncs, Enric, tots els ànims, tota la força.
4: Moltes gràcies.
3: Nosaltres podem ser aquest satèl·lit que poder necessites, eh? Des d'Esplugues FM, tant el Txema Luzán com jo mateixa, estarem pendents de tu, farem el teu seguiment. Sé que hi ha molta gent que t'estarà seguint i...
4: Esplugues sempre al cor.
3: Molt bé.
6: Això és el que et pot salvar.
4: Esplugues sense fronteres.
6: Encara que ara, en lloc d'espluguenc, ets ciutadà del món.
4: Ah, doncs espera, és espluguenc o esplugui?
3: Esplugui.
4: Clar, ara perdó, això és nou o sempre ha sigut així? Perquè jo sempre havia dit
6: espluguenc. Jo sempre havia dit espluguenc, jo també.
4: Doncs no, és espluguenc.
3: En català és esplugui.
6: Vale, doncs això.
4: Què era?
6: Sí. Esplugui, visca el pa, visca l'esplugui.
4: Sí, tot el món. Jo diria que sóc del Barça. Això crec que pot ajudar bastant a obrir fronteres i ser simpàtic a la gent.
6: Jo de tu me portaria merchandising baratet d'aquestes pulseres de goma, així,
3: però una samarreta del Barça sí que podies portar,
4: Una crida a Joan Laporta. Una crida a Joan Laporta que m'enviï una samarreta a Covarsí. Però sí, saps el que porto? Ara el carnet del Barça és digital, però... Tu pots pagar 10 euros i que t'enviïn el carnet a casa. He pagat 10 euros i tinc el carnet físic perquè quan vagi a X país random i et digui ei, sóc soci del Barça, i diran ets soci del Barça, jo m'estic imaginant que serà algo així.
6: Què passa que no tenim a Messi, però bueno... Ja...
4: Bueno...
3: No passa res, el món va més enllà del Messi.
6: Ja vinga mal, exacte.
3: Aquest país.
6: Que a més a més és espluguenc, també.
4: És espluguenc. Sí.
3: Fes-nos una salutació per tots els nostres oients i així també, com que anirem fent el teu seguiment setmanal, doncs sempre tindrem aquest recurs teu de fer una salutació als espluguins, espluguines i Esplugues FM.
4: Hola, sóc l'Enric Luzán de La Volta al Món a Peu. Una salutació a Esplugues FM i a tots els espluguins.
3: Moltes gràcies, Enric. Ja t'ho he dit diverses vegades. Aquesta aventura també serà la nostra aventura. Que vagi molt bé.
4: Moltes gràcies.
3: Una abraçada.
4: Salut i bolets.
6: Salut i bolets.
7: Les entrevistes d'Esplugues FM.
3: Avui parlem de l'Associació de Veïns del barri del Centre d'Esplugues.

0: Per parlar d'aquesta entitat i de les seves activitats, avui hem convidat el José Luis Álvarez. Hola, molt benvingut.
1: Gràcies.
0: Gràcies per estar amb nosaltres, que feia molt de temps que volíem quedar. José Luis, quan es va fundar l'Associació de Veïns del Centre?
1: Doncs pues mira, jo tinc que l'Associació de Veïns del Barri Centre, amb el registre que tinc jo, va ser el 26 de maig de 1992.
0: I quina és la inquietud o la motivació per crear aquesta associació? Es van crear d'altres associacions, evidentment, aquí a Esplugues i als diferents barris, no?
1: Bueno, clar, com Esplugues és una ciutat de barris, perquè tots són barris, es va pensar en fundar aquesta... No la vaig fundar jo, eh? Això la va fundar el Ramon Cervera, sí. Hem parlat diverses vegades. Primer la seu era a Isidre Martí i després va passar al carrer de l'Església. I després, quan jo la vaig agafar, va estar uns dies a la plaça Santa Madalena, que és un local parroquial, i de seguida l'Ajuntament, en aquella època, no sé, Salazar, em sembla que deia, que es va morir de repent, era sí. Un regidor, es va preocupar i vam agafar el local on estem ara, a Àngel Guimarà 43.
0: Està dintre del passatge, eh? Dintre per les persones...
1: Bueno, no és passatge, no, és el carrer sí. Mateix, Àngel Guimarà, sí. Però entrant cap a dintre, que no té sortida, allà mateix.
0: Sí. Si veniu al centre d'aquí del Robert Brilles, hi ha com un passatge que va cap a dintre, que és un carreró peatonal sense sortida, que és Àngel Guimarà també, eh?
1: Sí, sí.
0: Però que fa tota l'entrada d'aquest passatge. Mm. Quines activitats desenvolupeu des de l'entitat?
1: Aviam, l'Associació de Veïns, quan es va crear per donar un servei al barri i per lo mateix a tot el poble, perquè ens dediquem al barri, però també funcionem en tot el poble. El que fem normalment és manualitats, que fem els dilluns manualitats, té molt d'èxit, venen normalment, no podem agafar més, venen 10 persones, tant homes com a dones com a nens, nen n'hi ha un, dic nens perquè té 18 o 20 anys, i cadascú fa el que vol de manualitats, és a dir, un porta una cassola de casa i la pinta, la regla, un altre porta un petit moble i també el pinten, el reglen, cada un fa el que vol, un altre porta un vestit i el cus allà, hi ha una professora que orienta una mica i té molt d'èxit, manualitats té molt d'èxit. Després, dimarts a la matí fem xicun o ioga, diguem-ne el que vulguis. També, com a local, tenim un local de dues plantes, que és gran, però clar, en cada planta no hi cabe molta gent. Llavors, amb 10-12 persones hi ha més que suficient. També, molt bé, està ple. Per la tarda fem pintura, també, cada persona que vol aprendre a pintar, només s'ha de portar la tela per fer la pintura. Hi ha una professora que l'ensenya, i si sap una mica, millor.
0: Totes aquestes persones que imparteixen els cursos són voluntaris de l'associació?
1: No, aviam, els que venen a aprendre...
0: No, els que imparteixen les classes.
1: Els que imparteixen només és una professora, la que imparteix. Val. Aquesta senyora és sòcia de l'Associació de Veïns. Mm-hmm. Em sembla, no m'hi fico, perquè em sembla que cobra una mica.
0: Bueno, és una aportació d'ajut, per dir-ho.
1: Això mateix.
0: Una col·laboració.
1: Això mateix. Em sembla que cobra una mica i, clar, com és natural, tu t'has de pagar el quadre, el marc que vols fer, tot el que vols fer, això ho poses tu. Dimecres també fem el mateix. Tornem a fer pintura, la fem dos dies. Dimarts i dimecres. Llavors, dijous, feien sevillanes. També va tenir molt d'èxit. Després fèiem anglès parlat, o sigui, ensenyaven a parlar en anglès, els dissabtes al dematí. Després, aquestes són les activitats que fem normalment a local. Després, activitats que fem a fora de local, de lo que més contents estem l'Associació de Veïns, per dir-ho d'alguna manera, és a l'homenatge a la gent gran del barri.
0: Sí.
1: Dient del barri, però, clar, gent de 91, 92, 93 anys, o sigui, de 90 cap amunt, els que vulguin. A vegades no en tens prou amb el barri, has de recórrer als barris més a prop.
0: Has d'obrir una miqueta més.
1: Al Gall, a la Plana,
0: a Can Clota, que sé que hi ha hagut alguns veïns de Can Clota, això mateix, que són molt grans.
1: Llavors fem el concurs, és molt maco aquest concurs perquè és molt gran.
0: Després també feu una cosa que està reconeguda a tota la població, que és el carrer, les flors al carrer.
1: Les flors al carrer col·laborem.
0: Exacte, col·laborem, perquè ho fan els veïns del
1: Mossensito. Col·laborem amb els veïns del carrer, demanem una subvenció a l'Ajuntament perquè ens ajudi, però clar, les flors costen diners. Has de comprar tota la flor que posem, costa diners. O sigui, alguna que anem a buscar a la muntanya Ginestra i començarà antigament, però ara no et deixen ni collir, eh? O sigui, ara està prohibit.
0: No, no es poden collir.
1: Està prohibit, ara està prohibit.
0: Les herbes remeieres del camp no es poden recollir.
1: Llavors anem a comprar flors i, bueno, demano una petita subvenció que ens dona l'Ajuntament. Dic petita perquè no se la dona gran. Si se la donés més gran, millor, no? Però, bueno, ja tenim prou.
0: Col·laboreu amb els veïns, amb aquest...
1: Amb les flors al carrer, reunions, i també, vinga, reunions.
0: Exacte, participeu també quan es fa el sopar dels veïns.
1: El sopar i l'endemà el festival infantil.
0: Exacte.
1: També el festival infantil, comprem xutxeries pels nens, les olles per trencar l'olla, tot això. Col·laborem tot el que podem amb el... També demanem una subvenció. De moment se'n van donant una subvenció per les flors al carrer i una subvenció pel festival infantil.
0: Alguna exposició que recordo que s'ha fet al centre vostre?
1: Fem un concurs de fotografia,
0: sí,
1: que també ho fem cada dos anys, per no repetir. Primer vam començar perquè no els fotògrafs tinguessin una mica més de

0: amb fotògrafs que són de l'avenç, però sí, també.
1: Bueno, ja els informarem. Des de la secció de la ràdio informarem a la secció de fotografia.
0: Això mateix. La secció de fotografia, comptem amb ells perquè hi ha molts socis que de l'avenç, que són de la fotografia, que són de la l'associació de veïns. Llavors col·laborem amb ells també.
1: També feu una exposició de pessebres.
0: Fem primer, si anem per dades, primer sí, el concurs de panellets.
1: Tens raó,
0: el concurs
1: panellets
0: de panellets és el dia 1 de novembre. Uh-huh. El fem, si fa bo, fora, el Robert Brilles, als jardins, i també té molt d'èxit, veient inclús de fora, uh-huh, de Vilanova, de molts llocs de fora, que ja venien fa molts anys, llavors continuen venint, perquè donem premis, demanant, per sort tenim Esplugues, és molt col·laboratiu, hi ha gent que ens ajuda molt, i demanem, per exemple, no sé, recordo que el primer i el segon premi eren dos sopars al Condi Bicoe i dos sopars al TAS, el restaurant aquell que hi ha a la plaça Gandhi. Bueno, demanant amb un i amb l'altre, ho fem bé. Llavors, després fem el concurs de pessebres, perquè al local, posant taules per tot el voltant i així, acaben bé 15, 14, 15, 16 pessebres, molt bé. Hi ha un jurat que cada any el canviem una mica, perquè no sigui sempre el mateix, i bé, un any va ser el capellà i dos ajudants del capellà que venien a valorar. Uh-huh. Molt bé, també tenim molt d'èxit, molt.
1: La pregunta que és obligada i que faig a totes les entitats és que què hem de fer per associar-nos a la teva entitat, en aquest cas l'Associació de Veïns del Centre.
0: En principi demanàvem que fossin veïns del carrer de l'Avent,
1: del barri centre,
0: però ara no, perquè tenim molta gent, perquè fem també dues excursions a l'any per tot el poble, per tot el país, per Catalunya. Mm. A vegades també en sortim de Catalunya, ara et diré dos que van tenir molt d'èxit, que van tindre que venir dos autocars. Normalment fem un, perquè hi ha prou feina fer un autocar per buscar el dinar, on hem d'esmorzar, el preu, que no se'n baixi, perquè clar, fer una excursió, diguis, val 50 euros o 100 euros, això ho fa tothom, però fer una excursió de 35, 40 euros com a màxim, tarda ajustar molt,
1: Sí.
0: Llavors, clar, dos autocars, el segon ja no s'omple a vegades del tot i surt molt car.
1: Però bueno, no seria requisit obligatori viure al barri del centre,
0: això mateix,
1: simplement tenir una inquietud.
0: Tenim molta gent que ja no és del barri del centre, simplement jo ara et donaré un telèfon,
1: sí,
0: perquè el que vulgui truqui amb aquest telèfon, que és el meu, perquè a l'associació de veïns tenim telèfon també, fitxa i mòbil. Jo, socis, mira, quan es va fundar aquesta associació, jo tinc aquí, es pagaven 1.200 pessetes a l'any i es podia fraccionar. Ara paguem 12 euros a l'any també. Uh-huh. I també, si algú volgués fraccionar-lo, també es pot fraccionar. És un euro al mes. Amb un euro al mes, cada excursió que fem, el soci té un descompte amb la sortida.
1: Sí, sí.
0: En dues excursions que fem, ja pràcticament es paga la quota.
1: José Luis, facilita'ns aquestes dades que ens has dit abans d'aquest telèfon perquè es posin en contacte amb
0: tu.
1: Sí,
0: mira, et dono el telèfon on poden trucar, que és un mòbil, el 655 94 14 52, i donaré pel que vulgui enviar un correu a associació de veïns, barri centre, en català barri centre, acabat en B, 43@gmail.com.
1: Molt bé.
0: Aquí és el correu de l'associació de veïns, que també poden enviar un correu i ja estarem en contacte per correu electrònic, i si volen per telèfon, que és el més senzill, doncs ja parlem.
1: Doncs vinga, ens acomiadem del José Luis per finalitzar aquesta entrevista.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Carpe diem, pautes i consejos que te ayudan a sentirte mejor.

0: con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
2: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Són les 6 de la tarda.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Per parlar de la festa de Santa Magdalena i de l'entitat que organitza les festes, avui parlem amb la coordinadora de Festes Populars d'Esplugues. I per parlar-ne tenim amb nosaltres el Sergi Sagristà i la Alba Martínez. Hola, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
4: Bona tarda, moltes gràcies.
2: I Alba, moltes gràcies avui per estar amb tots nosaltres i esperem poder-te tenir en properes ocasions.
3: A vosaltres per convidar-nos.
2: Per començar, què és la Coordinadora de Cultura Popular?
3: Bé, la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular d'Esplugues és un espai on es reuneixen i es troben les diferents entitats de cultura d'aquest el nostre poble.
4: Sí, quan... podríem entendre que la Coordinadora no és una entitat comuna, per dir-ho d'una manera, sinó que som un conjunt d'entitats.
2: Per tant, no és una entitat, sinó és simplement la coordinadora d'entitats. Eh?
4: Exacte, som entitat de forma legal, però som un conjunt. Estan totes les entitats de cultura popular dins de la coordinadora.
2: Doncs anem a fer llistat. Quines són aquestes entitats?
3: Vinga, doncs, les entitats són Atabalats, l'Ateneu, l'Avens, la Colla Bastonera, els Cargolins, els Castellers d'Esplugues, Diables, Drums, Esbart Vila d'Esplugues, Festes Populars, la Colla Gegantera, Pastorets, la Colla Trabucaires i Toc de Foc.
2: Doncs molta activitat que esteu en marxa durant tot l'any.
4: Sí, realment la coordinadora d'entitats es va formar especialment per Santa Magdalena i Sant Mateu per fer activitats conjuntes. L'únic que durant l'any ens ha portat a començar a treballar amb diferents objectius per crear diferents materials.
3: Sí, d'alguna manera, tot i que al principi naixés perquè les entitats poguessin coordinar, no, com aquesta paraula diu, i poder treballar de quina manera volíem que fossin les festes i com ens organitzàvem en els espais conjunts, també, mica en mica, hem anat veient que també era un espai per donar vida, no?, i per també fer difusió de la cultura popular a Esplugues i fora d'Esplugues també.
2: La coordinadora té justament ara 30 anys o es va crear abans de la recuperació de Santa Magdalena o va paral·lelament?
4: No, primer es va crear Santa Magdalena, bueno, es va crear la ballada, podríem dir, o les entitats d'Esplugues. A partir d'aquí, gent d'Esplugues va voler fer unes ofrenes al mateix dia que es ballava el babau. Tot va començar perquè es va trobar una partitura que es deia el babau. I van dir, si tenim aquesta partitura, per què no la toquem? I per tocar-la necessitàvem elements, no? I aquests elements van anar sorgint també. Aquell mateix any que es va trobar la partitura es va crear la colla de gegants. I més tard, posterior, es va crear la colla de bastoners. Però es necessitava aquesta gent per ballar el babau. Llavors es va crear l'esbart. O almenys era gent que ballava el babau, no? I l'any posterior es va crear l'esbart, no? Llavors es va agafar, crec que era la copla de Vilanova, que va vindre el primer any dirigida pel mestre Marcel Casellas i van tocar el babau i com ja teníem el ball de nans, van fer el ball de nans i com ja teníem el ball de gegants, van fer el ball de gegants i posteriorment llavors ja va entrar el ball de bastons i les altres peces, no?, que han anat correlativament. El Joan Tomàs era músic, però aquest músic sempre anava acompanyat d'un folclorista. Aquest folclorista,
2: el
4: Joan Amades,
2: el
4: correcte,
2: del costumari, que de fet es coneixia més en el Joan Amades que no pas en el Joan Tomàs.
4: Clar, perquè ell és l'etnomusicòleg, per dir-ho d'una manera, que anava recollint, o el folclorista, no?, que anava recollint totes aquestes peces o les històries, però qui les transcrivia, el músic, era el Tomàs. Llavors, aquest tema va quedar recollit a Esplugues.
2: Per tant, estem en el punt de que es descobreix una partitura amb un ball.
4: Correcte.
2: I comencem amb el mestre Marcel Casellas.
4: Exacte, entre el mestre Marcel Casellas, el Joan Sant Agustín, el Pepes, l'Isidor Vázquez i aquella gent del moment, no?, van decidir donar vida a aquesta partitura, no? I va ser el boom, i paral·lelament és això, es van crear pues, la colla de gegants, capgrossos, no? Llavors el Marcel Casellas va dir, pues, jo faré el ball de nans, jo faré el ball de gegants, Alici va fer el ball de bastons, pues, trobem-nos un dia per ballar, no? Quin millor dia? El 22 de juliol. Llavors una persona va dir, jo vull anar a l'església a fer l'ofrena, i va dir, i portaré la meva entitat. I llavors aquí va sortir la idea, home, pues, si aneu vosaltres, anem-hi tots, no?
2: I creem aquest seguici.
4: Exacte. I llavors havien els balls a plaça, després es va anar a l'església i posteriorment van dir, home, per què no fem el seguici? Llavors tot va ser d'idea a idea, no?, de troballa, i s'ha creat una festa.
2: Hem de recordar la importància de Santa Magdalena perquè, de fet, Esplugues, en els seus inicis, fa molts anys, ara no tinc la data, es deia Santa Magdalena d'Esplugues. Era el nom original de la nostra població, l'any 900, no sé quan. Per tant, estem recuperant una festa que no és nova, que té molts anys.
4: Sí, sí, i fins i tot havia sigut més important que la de Sant Mateu.
2: Exacte.
4: I han anat canviant. Primer va ser Santa Magdalena, després va ser Sant Mateu, va tornar a Santa Magdalena i al final va acabar coneixent-se més la de Sant Mateu, no? Baró de Maldà ja ho deia, que Sant Mateu, no?, era la festa dels estrangers, no?, la gent de fora, i Santa Magdalena era la nostra festa, la pròpia, la del poble, no?
2: Perquè, de fet, durant el mes de juny i juliol, la majoria de poblacions celebren les seves festes perquè és els mesos de recol·lecta. Uh-huh. I és on es fan les festes més grans, excepte alguna altra, que ara, per dir alguna, el mes de maig, la Sant Isidre, que és el patró dels camperols. El motiu de la nostra trobada avui és per parlar de la festa de Santa Magdalena i com la coordinadora organitzeu totes les activitats i tots els actes. I, si us sembla, comencem a fer una miqueta de repàs des del dia de la patrona i com s'organitzen els actes. No sé si comenceu normalment dies abans i s'acaba la festa com per Sant Mateu, que els focs artificials són al finalitzar i el dia del patró, o en aquest cas Santa Magdalena, el tret de sortida és el dia de la Santa?
4: Depèn de l'any.
2: Val.
3: Depèn de quan caigui, si és abans del calendari, de cap a setmana, després...
2: Clar.
3: Exacte.
2: Hem estat parlant de que la coordinadora en format part m'ha fet un llistat d'unes 10 o 12 entitats, aproximadament, i si contem que cada entitat hi pot haver-hi pel cap baix entre 80 i 100 persones, o depèn de l'entitat, ni algunes que menys, algunes que més, estaríem parlant d'una massa social, de la coordinadora, una massa humana, entre unes 1.000 o 2.000 persones. Perquè, clar, quan parlem de castellers, tenen molta gent. Gegants també són molta colla.
4: Sí i no. Normalment, a coordinadora, com funcionem és que ve un o dos representants de cada entitat.
2: Però aquesta persona té darrere una entitat que sí que té
4: sí,
2: un força.
4: Sí, sí, sí. Per això et dic sí i no.
2: I la coordinadora, com hem parlat ja fa estona, la seva inquietud és la recuperació i manteniment també de les nostres tradicions.
4: Bueno, sí. Això una miqueta és el que has comentat abans, no? Que coordinadora es va formar expressament per Festa Major de Santa Magdalena i Sant Mateu, però actualment està treballant amb diferents materials durant l'any, no? Quan ens referim a materials vol dir donar a conèixer la cultura popular i tradicional a Esplugues, no? I normalment ho fem a través de materials, ja siguin de vídeos, de pòsters i d'altres coses. I una de les coses és el procés participatiu.
3: Que bé, el procés participatiu també el tirem endavant, aprofitant aquesta oportunitat, però també una mica conseqüència d'una forta baixada de la subvenció que rebem per part de l'Ajuntament. Nosaltres, bueno, ja fa un temps que som una mica més ambiciosos amb què és tot allò que creiem que des de la coordinadora podem engegar i podem tirar endavant, i llavors per fer això necessitem un finançament. Per tant, també des d'aquí vam començar a tirar endavant alguns projectes, com per exemple, no, fer domassos i poder vendre'ls, els fofollapis també, que hem estat preparant de les diferents entitats, el pòster de les colles... L'any passat es va fer una forta difusió per Instagram, per xarxes, i també vam fer els dibuixos de les diferents entitats perquè la canalla la pogués pintar, pogués posar-hi color.
4: Exacte, també vam gravar tots els balls d'Esplugues que estan penjats a
3: YouTube,
4: a la nostra pàgina YouTube, on es poden veure tots els balls, a tots els seguicis, perquè la canalla ho pugui veure. totes les, el que són les lones dels comerços durant els correfocs de Festa Major també es van fer a través de la coordinadora.
2: Sí, em sembla que les lones en principi anaven també amb una partida pressupostària des de l'Ajuntament.
4: Des de l'Ajuntament, sí.
2: En principi, quan es va crear. Certament es necessiten diners per tirar els projectes endavant, els projectes tots tenen uns costos i d'algun lloc s'han de treure aquests diners. Vosaltres també heu utilitzat la creativitat per poder fer algun tipus de recaptació, però des d'aquí també faríem una crida a que si la coordinadora funciona és perquè també al darrere hi ha unes entitats que li donen suport i, per tant, animem a tothom a que participi a les entitats de cultura popular.
3: Exacte. De fet, sense les entitats no hi ha coordinadora possible. Així que, bàsicament, és la força d'aquestes entitats que fa possible la unió i, per tant, trobar-nos i poder engegar coses més a gran escala i a nivell més general, que no siguin dedicades únicament de l'esbart o únicament de la colla bastonera, sinó que pugui ser més global de què és la cultura popular espluguina i una mica com fer difusió d'aquesta i com fer que aquesta arribi a tots els espluguins i espluguines. Perquè has dit que potser sumàvem un total d'un miler de persones, dos mil persones, però les plugues són moltes més. I llavors també, no?, com fer aquest convit també des d'aquí a que puguin participar de les colles d'entitats de cultura popular.
2: Qualsevol persona espluguina com jo que digués no sé com posar-me en contacte amb les entitats, ja sabeu que des de la mateixa pàgina de l'Ajuntament, el senyor Google és molt amable i si posem Castellers d'Esplugues, doncs ens adreçarà. Però si volem saber més activitats des de la coordinadora, teniu alguna pàgina web que agrupi aquesta informació?
4: Sí, tenim la pàgina web que és culturapopular.cat i podeu entrar i allà trobareu tota la informació de totes les colles i si algú vol redirigir-se en alguna colla també trobareu els correus i també trobareu tots aquests materials que hem anat parlant, que es van penjant poquet a poquet.
2: Parlem de Santa Magdalena, però també hem dit que la coordinadora fa més coses. També esteu implicats amb la Festa Major Gran, per dir-ho d'alguna manera. Això queda malament, eh? Us borro. La Festa de Sant Mateu. També hi participeu. A part de Santa Magdalena i Sant Mateu, perquè si un cas Sant Mateu ja intentaríem parlar-ne després de l'estiu. A part d'aquestes dues grans festes, també com a coordinadora esteu implicats en alguna altra activitat?
3: Amb Sant Joan també hi posem mirada, que vol dir que hi ha diferents entitats. Perdó, m'he deixat aquí, TIC Espluga Viva, a la llista, que també forma part
4: sí, de... Sí, diem que potser ens deixem alguna entitat,
3: sí.
4: Demanem disculpes ja públicament.
2: Jo soc de TIC, eh? O sigui que...
4: No. Però són tantes entitats que és formem veritat. Coordinadora, que ara així de memòria, no?
3: Sí, m'he de fer un recull, però potser sempre alguna s'escapa i mira, justament s'ha escapat TIC. Doncs bé, dèiem això, que per Sant Joan sí que intentem també parlar-ho dintre de les reunions de coordinadora per també poder veure una mica quina forma donem aquell dia entre les aportacions d'una, la festa de l'altra, la barra de l'altra, no? I com anem una mica formant aquest dia.
4: Sí, coordinadora justament el dia Sant Joan s'encarrega de fer el seguici fins a la foguera i Espluga Viva és encén la foguera.
3: Sí.
4: I també organitza el ball que es fa aquí a Àngel Guimarà davant de l'Avens.
2: Per Sant Joan, sí.
4: Per Sant Joan. Ah. I una altra cosa que fem són les formacions. Normalment fem les jornades culturals, que és un dia per formar... Normalment sempre cridem experts de fora i ens venen a ajudar, ens expliquen com crear materials pedagògics per poder fer aquesta difusió per les escoles, ens expliquen com organitzen, no sé, els seguicis infantils, fem taules rodones per xerrar, tot això, no? Uh-huh. I és un dia de formació interna per totes les colles i tot per aquestes mil i pico persones, no?, per poder evolucionar nosaltres, no? Perquè hi ha gent, hi ha pobles, ciutats, que és una passada, no?, veure les seves festes, no?
2: Quan acabo les entrevistes, sempre faig la darrera pregunta, que això després dona per seguir amb l'entrevista. Ja si és per finalitzar, m'he deixat alguna cosa per preguntar-vos? Necessiteu dir-me alguna cosa que jo no us hagi plantejat?
4: Jo vull afegir dues cosetes.
2: Sí.
4: La primera és una crítica. Una
2: Digues.
4: Crítica de que les entitats estem molt malament a nivell de locals. tenim una nau que se'ns cau a trossos, que entra l'aigua quan plou, que passen les rates, hi ha animalons d'aquests que no ens agrada veure'ls, per allà corrents, està molt malament.
3: Allà guardem material que, a part de que val diners, és el material que fem servir i ens agrada cuidar-lo.
4: I a part, no tenim altres locals o costa molt poder assajar, depèn a quins jocs, horaris. Fins i tot hi ha entitats que han de deixar local a altres entitats per poder assajar. Que aquesta és una de les coses boniques de coordinadora, no? Que si tu tens un problema, l'altra entitat t'ajuda, no? És on expressem tot això. Però sí que és veritat que volem fer una crida, sobretot a l'Ajuntament, de que ens ajudi amb el tema de locals, que necessitem locals.
5: Totes les entitats, pel que jo he sentit, tenen problemes, tot i que Castells té la closca, però a l'hora de fer els assajos que han d'anar a la nau, tenen problemes amb la nau.
4: En aquest sentit, estem oblidats i fem aquesta crida, aviam si algú ens escolta, i comencem a treballar en aquesta direcció. Per part de les institucions, perquè per part nostra fa temps que estem treballant, donant models, però no...
5: Perquè el projecte que es va dissenyar, que s'havia de fer un edifici nou per les entitats, això està aturat?
4: Això està aturat. La resposta de la gran institució va ser: això s'està ara mateix sota de tot del calaix perquè no hi ha diners.
5: Doncs es va acollir favorablement, recordo. I es va...
4: Recordes bé, recordem tots.
5: Es va acceptar el projecte que es va presentar. Ens va fer molta il·lusió que en pocs mesos es va arribar a un bon acord, però pel que em dieu està totalment aturat.
4: Sí, sí.
3: I és una llàstima perquè són projectes en els quals dediquem hores, dediquem temps, dediquem reunions, dediquem consensos que són complicats, dic que intentem que arribi el consens. I llavors, això, no?, fa nosa que tota aquesta feina feta acabi quedant en res o es fiqui en calaixos eterns i haguem d'estar estirant i estirant de la corda perquè ens facin cas, no?, en aquest aspecte.
4: Clar, perquè no heu d'oblidar que nosaltres som voluntaris que dediquem les nostres hores lliures a fer feina per la cultura popular i tradicional d'Esplugues. Llavors, si les institucions ens posen més barreres i més barreres, llavors ens costa molt arribar.
5: Però aquí hi ha una cosa. Totes les entitats són voluntaris principalment. Totes les activitats fan una dedicació i cadascuna de les persones dediquen moltes hores. Però més enllà de tot això, que és comú a tothom, hi ha un tema que és primordial, que estem parlant de la cultura del nostre país i de les nostres tradicions. I per mi va per davant de la dedicació i de qualsevol altres consideracions. I per tant, si no tenim com a capdavanter que estem defensant la nostra cultura i les nostres tradicions, és el que diuen, apaga i vámonos.
3: Sembla que això no és una prioritat per a tothom.
5: Doncs hem de fer palès que és una prioritat i ha de ser una cosa que ens hem de gravar amb foc i sang, cadascú de nosaltres, a la nostra pell. La nostra prioritat aquí a Esplugues és la defensa de la cultura popular, que ens identifica com a país, com a cultura i com a llengua.
3: I com a poble també, vull dir que al final Exacte. Aquí passen unes coses i passaven unes coses que són diferents d'altres pobles. I això ens dona identitat, ens dona personalitat, som nosaltres això. Per tant, si ho deixem perdre, d'alguna manera també ens estem perdent què és Esplugues. Cada cop queda menys, no?, d'aquelles Esplugues que hauria celebrat la festa major del barri del Raval, i ara ja això no passa perquè ja no hi ha ni barri del Raval.
4: Exacte, aquesta és una de les festes que es vol recuperar, parlant de festes.
3: Sí, cert.
5: Clar, perquè no tenim barri del Raval, però tenim el record del barri del Raval. Vull dir, jo podent el meu record encara no hi arribo, però sí que els meus pares recorden el barri del Raval.
3: I que per sort hi ha fotografies que ara encara ens ho poden recordar. I no, tenim la sort, jo crec també que en aquest poble s'està fent molta feina de memòria històrica, de recuperar coses que abans teníem, no?, que ens aportaven identitat. I hi ha algunes que seguim en aquesta, que seguim treballant perquè cada cop prengui més força i tingui més visibilitat.
5: Doncs l'última pregunta, com us he dit al principi, sempre dona per seguir amb l'entrevista
3: i
5: per seguir conversant.
4: Sí, de fet he dit que tenia dues.
3: I en tinc una altra.
5: Vinga, som-hi.
4: Vaig a la segona i després ja et donc.
5: Sí.
4: L'altra és que us apunteu a les colles, que és molt bonic, és un efecte social, és on la gent és superagradable, on tothom s'ho passa molt bé i si tens un problema, la resta de la colla t'ajuda a tirar endavant. És com una família, una colla és com una família i a part fas una activitat social per Esplugues. Jo us animo de veritat que ho proveu, de que aneu uns dies i veureu que us enganxa, que us enamora.
5: De fet, les colles són elements integradors i transversals dintre de la ciutadania i de la població. I alguna cosa més,
3: Alba? Sí, ja per finalitzar, comentar que també se'ns ha oblidat. Hem estat fent una feina així més de llavor, de fer feina interna, i s'ha creat de la Comissió Feminista, la coordinadora, i també unes formacions que volem fer en clau de gènere per les persones que formen part de les entitats de la coordinadora. I és una formació que estem preparant també gràcies a la subvenció de l'Ajuntament amb el col·lectiu Fira l'Agulla, i estan encarades una mica doncs, a posar aquesta mirada feminista, de feminització dels espais i de com ens organitzem, de quina veu té més presència a les assemblees, de quines veus són més escoltades o de com s'organitzen les colles. Doncs volem fer aquesta revisió, no? Aquesta autorrevisió de les colles per poder créixer una mica en aquest aspecte d'anar més enllà del gènere i poder formar entitats més diverses i també més acollidores.
5: Doncs això ens dona per una tercera o quarta trobada, perquè seguirem parlant de la coordinadora, si podem, aquest mes de setembre proper. Posarem fil a l'agulla, no solament amb el feminisme, sinó amb saber com està el projecte del local d'entitats.
4: De moment, ja et dic, està enfonsat a sota el calaix, i no és la primera vegada que passa, Ja va passar amb el projecte que s'havia de fer en el Robert Brilles, no va funcionar, es va passar en el projecte que s'havia de fer en el carrer Nou, no?, on estan les naus, tampoc va passar, i ara amb aquest, tot sí, però torna a estar sota calaix, així.
5: Mirarem a veure què passa, i esbrinarem. I, Alba, aquest projecte de feminització i de formació per totes les entitats està molt bé, i per tant també serà motiu perquè estiguem en contacte i ens puguem retrobar en una altra ocasió.
3: I tant, ja vindrem a parlar-ne.
5: Estarem encantades. Gràcies al Sergi, gràcies a l'Alba i gràcies a la feina que es fa des de la coordinadora i a totes les entitats que en formen part. Fins la propera i una forta abraçada per tothom.
4: Gràcies a vosaltres.
3: Moltes gràcies.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugues FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Les entrevistes d'Esplugues FM.

0: Avui estem amb la colla de bastoners d'Esplugues. Si voleu informació, la podeu trobar a la seva pàgina web, que és www.bastoners-migesplugues.cat. I també teniu un correu electrònic, que és colla@bastoners-migesplugues.cat. Quan entres a la pàgina web hi ha diverses informacions i una de les que us diré ara és que la colla de bastoners van ser els abanderats, van fer el pregó i van portar el carro de la festa dels Tres Tombs del 2020. I llegint et posa amb motiu del 35è aniversari de la colla de bastoners. Fem números, restem, i la colla es va fundar l'any 1985. Avui tenim amb nosaltres, per parlar de l'entitat, amb la Maite Calvo, que és la seva presidenta i ve en representació de l'entitat. Bon dia, Maite.
1: Hola, bon dia.
0: I també l'Antoni Fontova, que en aquests moments és el vicepresident. Bon dia, Toni.
2: Bon dia, bon dia.
0: Ja havies estat president de l'entitat fa temps.
2: Sí, vaig estar durant 12 anys.
0: Molt bé. La junta directiva la formen en aquests moments 6 persones, 7, de les quals 6 són dones, i tu ets l'únic representant masculí.
2: Sí.
0: I mai té això de que sigui una representació àmpliament femenina?
1: No té res a veure, simplement és que volíem renovar bastant la Junta, realment, però volíem tenir dos puntals que portessin molts anys a la Junta. En aquest cas va ser el Toni i va ser la Mariver, que porten molts anys dins de la colla, i també està la Mireia, que és la cap de colla dels adults, que ha passat a la colla dels adults, i els altres doncs, han sigut voluntàries que han vist que farien les funcions correctament. I bueno, és el primer any que ja t'ha dit que hi ha tantes dones a la Junta, perquè com te podrà dir el Toni, han tingut de tot, més homes que dones o a parts iguals.
2: I tots tothom que tingui ganes de pencar i de fer feina pel ball de bastons, per nosaltres qualsevol persona és igualment vàlida.
0: Està molt bé, perquè sí que s'han de posar unes quotes, per dir d'alguna manera, no m'agrada dir-ho així, de que hi hagi una paritat, però això de la... d'aquestes cremalleres, per dir-ho així, realment és que quan un equip està format per dones tampoc ho hauríem de destacar, perquè estem dient que és una anècdota. No, és la
2: Correcte.
0: Realitat de la nostra societat.
2: Correcte.
0: I ho hauríem d'assumir d'aquesta manera i ho hauríem de deixar de destacar.
1: En el nostre cas és molt lògic que siguin més dones en aquest moment que homes, perquè si pots comprovar, bueno, després parlarem, hi ha moltes més balladores que balladors, i hi ha més nenes a la colla infantil que nens, no sé per quin motiu, en aquest moment tirem més les dones de la colla. Però això pot canviar dintre de 2 o 3 anys, mai s'està, o sigui, no té res escrit en el món dels bastons.
0: Després, mirant les vostres activitats a la mateixa pàgina web, doncs veig, i ho sé també perquè ja us conec, de que en el programa, per exemple, de Sant Mateu, si mires el calendari d'activitats, doncs no hi ha dia que no surti una activitat de la colla de bastons. I això val a dir que tant a la festa major de Santa Magdalena com a la de Sant Mateu sou molt presents. I no solament amb les activitats pròpies de l'entitat, sinó que us impliqueu més enllà. Diu molt de l'entitat quan s'implica més enllà de la seva pròpia activitat, no? I que també us porta feina.
1: Molta.
0: Molta.
1: I hi ha molta feina sempre darrere, que no es veu, només es veu el que es presenta a la gent en el públic, no? Però hi ha molta feina i fer que la gent s'involucri a la colla, perquè això es costa moltíssim.
0: També participeu en la rebuda de la Flama del Canigó, que organitza una altra entitat, com és el Centre Excursionista de l'Espluga Viva, i que és molt maco, perquè vosaltres feu un passadís que visualment és molt hermós. M'agrada molt aquell passadís que feu, donant la benvinguda a les altres poblacions que venen a fer aquesta...
1: Per mi és un acte dels que m'agrada més, de
2: Correcte,
1: la colla.
2: Sí. És un acte, a més, molt emotiu, també, no? per el que representa en si, i sempre ha sigut un veritable honor per la colla poder-ho fer, no?
1: Vull dir I que duri.
2: I que duri molts anys i que ho puguem fer, no? Perquè jo crec que és un acte molt maco i és una aportació més que fem a la població d'Esplugues, no?
0: Exacte.

0: Veu participar com a grup d'animació a la 42a edició de la Marató de Barcelona que es va inaugurar l'any 2019. O sigui, participeu no solament de les activitats de la nostra població, sinó d'altres pobles o ciutats com és Barcelona.
1: Sí, sí, sí. La Marató de Barcelona un bon dia ens va trucar i ens va dir: escolta, mira, estem muntant uns grups d'animació perquè els corredors, els que corren, està comprovat doncs que els hi doneu ànims per seguir continuant, perquè és una cursa molt llarga, són 40 i pico de quilòmetres corrents, i està demostrat doncs que aquests grups d'animació col·laboren molt i els hi donen moltes forces per continuar, no? Llavors vam creure que era una sortida molt maca, molt que a més ens la prenem com el primer assaig, sí, perquè sí. De fet és la primera sortida que fem a l'any, vull dir, és la primera de la temporada, ens la prenem com un assaig al carrer.
0: Molt bé.
1: Ens ho passem superbé i després, pues, tota la colla...
2: És una diada molt maca, la veritat.
1: Després tots els que sortim i tal, doncs ens anem a fer un esmorzar, tots plegats i tal, i és una sortida que està molt bé i que hem continuat fent tots aquests anys.
2: Sí, sí, són uns quants ja. I ja t'ha dit, on ens criden anem, perquè també anem a anar a col·laborar amb la festa de Club Super 3 un any, o dos, sí, inclús, em sembla que dos. Allà on ens criden, intentem transmetre el missatge a la colla i intentar que la colla s'involucri i puguem anar.
0: Perquè amb els intercanvis que feu de colles, de que aneu a la seva població, però després hi ha un retorn, que ells també venen aquí a Esplugues, per quan vosaltres ho necessiteu. També veu estar a Galícia, va venir un grup gallec aquí
1: a Esplugues. Vam celebrar, ells celebraven, era un grup de danses, de gallec, i allà celebrant el
2: poble de
1: dos pobles, no? Era dos pobos, no? Era la festa que es diu Dos Pobos. Llavors ells cada any conviden a un grup de fora, de Galícia, doncs per participar, no? Llavors aquí vam fer l'intercanvi, després ells van venir a Esplugues i ens ho vam passar super bé.
0: Ho recordo, perquè, clar, vosaltres per festa major feu el sopar de bastons, que convideu a gent que vingui, és molt maca, molt familiar i molt maca, i a més sempre porteu gairebé sempre el mateix grup de música.
2: Sí, ja fa uns quants anys.
1: Ja fa uns quants anys doncs, que ens anem movent.
0: Carxofa, es diuen?
1: No, la carxofa va desaparèixer, malauradament, i llavors aquí a Esplugues vam muntar un grup que es diu Esplufolk, i som els components, en aquest cas hi ha components de la pròpia colla i gent que no, saps? Sí. Vull dir, llavors tenim un grup de folk muntadet que de fet només actuem per la diada nostra, vull dir, pel sopar.
0: Perquè recordo que quan van venir els gallecs, fins i tot al final van acabar ells tocant també.
1: Sí.
0: I poder va ser el sopar que va acabar més tard, perquè jo vaig arribar a casa meva no sé quina hora de la matinada.
1: Sí, aquell va acabar sobre les 4 de la matinada.
0: Va ser memorial aquell sopar.
1: Però va ser molt divertit, ens ho vam passar molt bé, vam estar tot el cap de setmana amb ells.
0: És molt entranyable aquest sopar que feu.
1: Ells van aterrar a Esplugues el divendres. Vam fer el sopar divendres, després vam fer el dinar dissabte, que vam anar a la paella popular i tal de la festa major, després el sopar nostre, després diumenge vam tenir una rebuda a l'Ajuntament, i després el diumenge també vam fer el dinar i ja vam marxar corrents, perquè també vam marxar supertard i tenien camí per anar a Galícia, saps? Va estar molt bé.
0: Sí. Hi ha una altra activitat, que aquesta és molt solemne, i ho diré tal com està a la pàgina web. Diu: la nostra entitat va ser l'escollida per amenitzar el sopar del 5è Simpòsium Internacional de Meduses, organitzat per l'Institut de Ciències del Mar, que es va realitzar a les Reial Drassanes de Barcelona. Els components de la colla van actuar davant de 250 investigadors de 38 països que hi participaven. Olé!
1: Sí,
2: sona molt bé.
1: Sona molt bé, és molt maco, a més.
2: I va ser molt maco, ballar allà.
1: Sí. Sí, sí, a més, hi han hagut altres col·laboracions, una altra vegada un simpòsium de metges internacional, també ens va cridar per anar a actuar al Palau Reial de Barcelona, i també vam anar, i un altre que era un de farmacèutics, un congrés de farmacèutics internacional també, que es va fer a l'hotel Juan Carlos, i també vam estar allà. Vull dir que són col·laboracions que a vegades te demanen, que a vegades es fixen molt en el vestuari o en la forma de ballar i de més, i llavors aquella empresa que organitza l'event doncs vol que estiguis allà, no? I, bueno, i tot el que sigui col·laborar i sortir i fer ball de bastons, per nosaltres és el que ens agrada fer, és el que volem i és el que pretenem, no? I...
0: Perquè el ball de bastons és tradicionalment català. D'on ve el seu origen, la seva història?
2: Vinga, Toni, comença.
0: És la lluita dels guerrers medievals, perquè ja va donar cop de pals. És una dansa trivial.
2: I hi ha moltes versions.
0: D'agraïment als déus per les collites, perquè normalment totes les tradicions venen pel tema agrícola de les collites. Sí. D'on ve la història?
1: De fet, primera, no és una tradició purament catalana. Sí que és cert que a Catalunya és on està més estesa i on està més ben organitzada. Tenim la coordinadora Vall de Bastons de Catalunya, que és la federació a la qual ara avui dia pertanyen més de 100 colles de tot Catalunya, però Vall de Bastons hi ha a tot el món, hi ha a Austràlia, a Estats Units, a tot arreu, a França, a Alemanya, a Itàlia, etcètera, no? Hi ha a tot arreu, i per la resta d'Espanya, a l'Aragó, a Extremadura, a Andalusia, a Castella, a Castella-La Manxa, a tot arreu. Vull dir que llavors està molt estès, no? I en realitat és que hi ha moltes tesis, i de fet hi ha tres tesis sobre l'origen i els referents del ball de bastons, no? Que són la neolítica, a l'edat del bronze, la iberico-celta i la greco-romana. Vull dir que hi ha tres grans teories, no? Però sí, és cert, vull dir, en realitat, a l'home primitiu, com que ell no entenia que la terra li donava pel seu esforç, pel seu treball, no? El que entenia és que això venia donat per una gràcia divina, que bé, els hi podia fer el bé o els hi podia fer el mal. A vegades sortia la collita, sortia bé, i la celebraven molt bé, i a vegades sortia la collita, no hi havia collita, perquè havia hagut pluges torrencials o el que sigui, no? I d'aquesta manera, mitjançant aquestes danses, li oferien a la terra aquesta mena de ritus que serien entre màgics i bàsicament màgics, no? Vull dir, perquè demanaven allà, doncs, bueno, vull dir que tot fos bé, que tingués una bona collita, etc. No? Després, a l'època grecorromana, els soldats, en temps de pau, ells entrenaven a la guerra. Llavors el que feien era juntar dos bàndols, que a més es vestien de forma diferent, cada un dels bàndols, i per no fer-se mal amb les espases, el que feien era utilitzar pals, o espases fetes de pals, o senzillament pals. Llavors feien aquests jocs de guerra entre ells, no? Que, bueno, llavors a partir d'aquí es va situar a començar a funcionar el tema del ball de bastons. De fet, el ball de bastons que veiem avui dia, per la vestimenta, és molt helènica. Vull dir, de fet, és vestit blanc, amb una faldilla, és molt, molt, molt, d'una manera que es veu molt, molt grecorromana, molt, molt, molt tard, no? Llavors, d'aquí ve, doncs, que les colles també, cada una tingui els seus colors, i de fet n'hi ha colles que quatre balladors van d'un color i quatre balladors van d'un altre color, perquè representen dos exèrcits que s'estan enfrontant entre si.
0: Interessant. Eh? Interessant també, perdona que t'interrompi, el color vostre és el lila.
2: Sí.
1: Sí.
0: Ja diu, és que clar,
2: són feministes al més,
0: intrínsecament.
1: Sí,
0: i a més és un color molt maco, que poder quan el veu triar fa 35 anys no tenia el sentit que té ara.
1: Sí, el mateix, perquè sí, pensa que la colla bastoners, tot i que es diu colla bastoners, va ser creada majoritàriament per dones en els seus orígens.
0: Sí.
1: Més de la meitat eren dones, i van escollir aquest color precisament per això, perquè el lila és el color de la dona.
0: Que per cert, no hem fet un agraïment a la fundació de la gent de fa 35 anys, eh?
1: Sí,
0: però clar,
1: sí, no.
0: És que de veritat, parlar amb vosaltres, necessitarem una altra entrevista i profunditzar una mica més. No has acabat encara amb els orígens.
1: No, però tampoc me voldria allargar massa, no? Jo crec que si entreu a la nostra pàgina web hi ha un apartat que és a la part d'història i demés.
2: Sí, on està tot explicat.
1: On allà podeu entrar, sí, sí. I d'això, no? I a més, si algú està interessat, doncs podríem quedar un dia i fer un altre tipus de inclús a nivell de conferència, si voleu, sí, etcètera, no? Perquè ja aquí podríem estar hores.
0: Perquè hi ha una part que no em vull deixar i que vull dedicar, que és als músics. I vosaltres em veu apuntar l'agraïment a dues persones que, si us plau, recorda-m'ho tu, jo sé que una és l'Alici.
1: Sí, sí, sí, bueno, de fet, el Ball de Bastons sense música no seria com a tal. Vull dir que, tot i que la colla té un ball, té un ball d'ofrena de Santa Magdalena, precisament que és sense música. Vull dir que és un ball on es balla només el so dels bastons i els picarols. No hi ha res més. Però sí que és cert que de fet, el primer implicat amb la colla i amb la seva fundació a l'any 85 va ser Alici Vázquez, doncs, que va ser aquesta persona, Alici, molt estimat per la colla, sí, que va ser el que ens va posar en contacte amb la colla de Terrassa, i va ser el que va impulsar una miqueta, doncs, que vinguessin aquí a Esplugues, que ens ensenyessin i tal, i de fet són els padrins de la colla de Terrassa. A l'Ici li devem el balset d'Esplugues, que és el ball de bastons d'Esplugues, per antonomàcia, cada població té un ball de bastons, després hi ha molts, però ballen molts, però el ball de bastons d'Esplugues és el balset d'Esplugues, és l'únic ball que té el punt de balset, l'únic ball de tot el món, Vull dir, no és allò que... No, és l'únic ball de tot el món bastoner que té aquest punt de balset.
0: I que el podem escoltar a la pàgina web, perquè teniu totes aquestes músiques recollides.
1: Correcte. Val, i després també li devem, doncs, al Jordi Meda, doncs, que també ha col·laborat amb nosaltres molt. Hi ha altres, el Marcel Casellas, que va fer la música, va fer el Salt del Pi per la trobada nacional a l'any 2001, després hi ha el Manel Martí, que va fer el Ball de Joves, etc. No? Vull dir, hi han hagut diversos músics, no? I després hi ha també els músics que toquen, i després un agraïment aquí molt especial també al Joan Sant Agustí, sí, que des del primer moment ha estat el músic de la colla, sí, i que el tenim sempre a mà i sempre, sí, col·labora amb nosaltres per nosaltres és membre de la colla i és membre de sempre
2: mestre,
1: de la colla.
2: I el mestre, perquè intenta portar el món de la graia a la gent jove perquè es tiri endavant.
0: Aquesta realment és una altra entrevista que farem més endavant, al taller de graia que hi ha, sí, a l'Espluga Viva, que no ens en oblidem. Perquè teniu el que seria la secció infantil, teniu, sí, el que és la colla pròpiament, sí, i després ja els músics, que també forma part totalment de l'entitat. Mireu, ja si us sembla, per anar acabant, podríem parlar de moltes coses, però havíeu de fer ara, aquest mes d'octubre, una activitat, me l'expliqueu si us plau, perquè jo recordo, crec que va ser el 2001, que ho has dit abans, aquí a Esplugues es va celebrar una trobada.
1: La trobada nacional va ser la 24a trobada nacional de bastoners de tot Catalunya,
0: sí,
1: que va plegar unes 2.500 persones, ballador, treballadors, músics, sí, i demés. Va ser un gran èxit en aquella època perquè van venir 40 colles, que en aquella època era impensable, vull dir, va ser un èxit rotund i absolut. I va ser tremendo, no?
0: Es va fer un cercavila per alguns carrers d'Esplugues i quan la primera colla estava arribant al parc d'aquí de la Pista Vermella del Pou d'en Fèlix, sí, la darrera colla, diguem-ne, que encara estava sortint, va ser impressionant. Quants voluntaris van participar en aquella trobada?
1: Moltíssims. Centenars. Sí. Podríem dir, saps? Vull dir, va haver molta gent que es va abocar, de fet tot el poble aquell, sí, dia tarda es va paralitzar per nosaltres, vull dir, va ser un espectacle digne de veure, vull dir, sí, digne de recordar, perquè, bueno, arrel d'això també, des de la coordinadora Vall de Bastons també vam tenir la insígnia de plata, ens va concedir la insígnia de plata per aquesta participació, no? Vull dir que, perquè va ser molt
0: Molt sonada,
1: inclús vaig sortir a TV3, va ser molt sonada.
0: Perquè veu tenir una menció als Premis Pont d'Esplugues del 2015. Però finalment no vau ser finalistes.
1: No, vam ser finalistes, però no vam guanyar.
0: Però no vam guanyar.
1: Vam tenir una menció d'honor, però no vam...
0: Molt bé.
1: Bé, també dic que a la pàgina web teniu un petit formulari a la part de contactes i a la primera pàgina, a la part de baix també, teniu un clicar per al tema de contactes. Hi ha un petit formulari on només us demanem el nom, l'adreça electrònica i el que vulgueu consultar a la colla, o si voleu venir o el que sigui, qualsevol consulta, feu el botonet enviar, això ens arribarà i nosaltres ens posarem en contacte amb vosaltres tan aviat com puguem.

0: Són les 7 del vespre.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Si us dic creativitat artística, pinzell, perspectiva, de quina entitat penseu que parlarem avui? Avui us parlem del Cercle Artístic d'Esplugues i per aquest motiu tenim en Xavier Ribó, que és el seu president. Bon dia, Xavier.
3: Hola, bon dia.
2: I també tenim a la Yolanda Martínez, que és la membre de la Junta. Bon dia, Yolanda.
4: Bon dia, Isabel.
2: Doncs 25 anys des de la fundació del Cercle Artístic d'Esplugues. I m'agradaria saber quin és el motiu, per què es va crear aquesta entitat, el Cercle?
3: Bueno, va ser uns quants artistes del poble que van veure que demanaven coses i a vegades anant per cada un per separat no aconseguíem res. I a més ens coneixíem i volíem fer exposicions conjuntes, alguns eren de l'escola, altres no, i vam decidir fer. Tot i així, va començar diverses vegades en diferents noms, en diferents persones, i al final es va decidir per fer aquest el Cercle Artístic. Es va fer un concurs per buscar el logo, es va fer això i es va tirar endavant. Encara me'n recordo, un juliol em sembla que era, a la primera exposició, el Robert Brilles, però a l'edifici nou. Hi havia molts ceramistes, ara no en tenim tants, però n'hi havia molts de llavors, i la majoria pintors, molts esmaltadors, i van començar així.
2: Acabes de dir de l'escola. Explica'ns una mica. Tenim una escola aquí a Esplugues, que quines parts artístiques toca? Perquè quan diem artista ens imaginem una persona que sempre està pintant o un escultor, però el que és l'art va molt més enllà.
3: Bueno, jo vaig estar de mestre a l'escola uns quants anys i llavors ara ja fa temps que ho he deixat, fa 5 anys concretament, i llavors pot ser que hagi canviat. La definició de l'escola o els treballs que es fa a l'escola d'Esplugues és perquè la gent del poble pugui tindre uns coneixements artístics, d'anar a museus, de gaudir de la vista de les coses de l'art, i després pels joves que agafin ja una miqueta el tarannà de l'art, si els agrada o no, i s'apuntin a una escola ja per acabar. Tot i així, a vegades és al revés. Venen d'una escola bona i llavors venen a la del poble per continuar treballant, perquè a vegades el tipus d'art que fan a casa seva els hi és molt difícil, per espai, per olors, per coses, i en canvi ja són professionals. Igual han vingut de joves, ara ja són, ara han anat després a la Massana, a la Llotja, on de sigui, Belles Arts, i ara tornen a l'escola més que res, a vegades per unes hores i estar allà treballant. Bueno.
2: Quants anys vas estar tu a l'escola?
3: 27 anys.
2: I et vas jubilar allà?
3: Sí.
2: Per tant, podem dir que ets un pilar dintre de la Fundació del Cercle Artístic d'aquí d'Esplugues. Ja sé que a tu no t'agrada tenir protagonisme, que ets una persona amb aquests assumptes modesta, eh? O no? Veus, no diu res perquè no li agrada. Ell no agrada, a ell no li agrada definir-se. És una persona, mireu, el Xavier Ribó és una persona molt activa, no solament amb el Cercle Artístic, sinó que també està a d'altres entitats. Però avui hem vingut a parlar del Cercle Artístic i ja quedarem un altre dia amb tu, Xavier, per parlar d'altres temes. La Yolanda, tu com entres al Cercle Artístic?
4: Perdona?
2: Com entres tu a formar part del Cercle?
4: Bueno, jo amb el Cercle vaig... Estava, mira que curiós, estava en un ple de l'Ajuntament, hi havia un pintor del Cercle, un membre del Cercle, que es diu Rafael Rafa, i em va comentar que existia això, existia el Cercle Artístic. Vaig anar a l'escola on estava Xavier, me'n vaig informar i em va dir, pues sí, adelante. Llavors, bueno, ja vaig entrar com sòcia del Cercle, i a partir de d'ahir pues no vaig anar a l'escola, però sí que vaig participar a totes les activitats que com Cercle Artístic es fan, i he de dir que encara que al Xavier no li agrada el protagonisme, però allà vaig, com es diu, començar amb les conferències, i la conferència aquesta de la Casa Bernardal va a través de la pintura. Ell em va donar l'oportunitat de fer-la, pues la van fer en unes jornades culturals al Robert Brilles, a la sala d'exposicions. I aquí està, i després ja va ser la Frida Kahlo, i després, bueno, a Xavier pues em va ajudar molt.
2: Sempre donant suport.
4: Sempre.
2: Hem de dir que la Yolanda ja va estar aquí als nostres estudis justament per parlar d'aquest projecte de la Frida, que després en tornarem a parlar.
4: Sí.
2: Anem a desenvolupar totes les activitats que fareu aquí a Esplugues. Algunes ja s'han fet, però també les esmentarem.
4: Sí, perfecte.
2: Heu fet una conferència per parlar de Sorolla. Una s'ha fet a Esplugues i l'altra es va fer fora d'Esplugues. Però vull també que m'expliquis aquesta conferència, quina és la motivació per què s'ha fet aquesta conferència sobre en Sorolla, i com és que aquesta conferència ha format part d'un projecte que s'estava fent a Barcelona, que això també és molt interessant, i ho ha fet la Montserrat Cruz-Laegui.
3: Sí, digue-ho tu, de què va?
4: Bueno, a veure, sí, la Montse, a mi m'agradaria començar a principi, perquè el 25è aniversari, per començar així l'embrió, va ser el concurs que vam fer de logotipos per posar el 25è aniversari. Llavors va ser molt, molt, bueno, molt, molt bonic i molt ben organitzat, perquè tothom posava els logos en el WhatsApp, vam votar tots a veure quin logo agafaven, i vam agafar precisament el de la Montse Cruz-Laegui, no surt el cognom. Llavors la Montse és la que es va atrevir a fer la conferència de Sorolla. I bueno, la vam fer aquí a la sala de teatre de Robert Brilles.
2: L'Àlex Agüera Pizarro també ha estat als nostres estudis i també ens va explicar els seus projectes i ens va parlar, evidentment, del cercle artístic i a la seva entrevista, que la podeu trobar penjada a la carta, a la pàgina web de la ràdio, d'Esplugues FM. Doncs també et fa menció del Xavier Ribois i d'aquesta etapa de l'Àlex, bueno, amb el seu aprenentatge, I això poder que ho expliquis tu, Xavier.
3: Bueno, és l'Àlex Agüera, jo el coneixia de petit, perquè el vaig tindre d'alumne, el Robert Brilles. I clar, era un noi molt trempat i molt eixerit, no, eh? I bueno, teníem els més i els menys, però sempre parlant de coses d'art, eh? I va continuar la seva carrera, i anys després pues es va fer cineasta. Però això m'ha passat amb molts nois i de l'escola, que després me'ls he trobat, i sempre han tingut alguna feina relacionada amb l'art, amb la pintura, perquè jo sempre he dit que l'art era una cosa que anava molt bé per la vida, per si et feies ordenadors, per informàtica, per coses, per tindre uns coneixements, el anar pels puestos, i sempre anava bé, I llavors els nens sempre els he fet fer això, la base, és com a l'escriure, els hi deia, jo no, grans artistes igual no et faré, però t'ensenyaré les bases, que puguis disfrutar veient un quadre, que puguis veure els ritmes, els clars, els foscos, els colors, les llums, i treballàvem sobre això sempre. I a vegades els hi feia molta gràcia als nens, perquè el primer que els hi feia és dibuixeu-vos un als altres. I clar, es feien el seu autorretrato. I llavors dieu, i ara poseu-vos la nota. I sí, sempre. I ara els altres, corregiu-vos-hi la nota als altres. Teniu que ser alumnes i mestres al mateix temps. I llavors ells tenien un sentit, com dibuixaven, de dir, no ho facis això, perquè això et baixarà la nota, això et pujarà, això està mal fet, això tens... Ells mateixos, de dibuixar amb equip, encara que sigui un treball molt, molt individualista, i sapiguer dir els defectes dels altres sense que l'altre se senti malament. Això és molt important.
2: Has parlat ja diverses vegades del cercle al carrer. Podríem dir que és el vostre punt de trobada?
4: El punt de trobada, bueno, sí, és l'últim diumenge de mes, que sempre pues, anem allà. És el punt de trobada de tots els artistes del cercle, sí.
2: Val, doncs, si un cas, convidem a les persones que ens estan escoltant que el darrer diumenge de cada mes excepte suposo que el mes d'agost i per Nadals?
3: Juliol i agost, i no es fa. No es fa perquè no hi hauria ningú al carrer.
2: Clar.
3: I llavors ens trobem que el Nadal la fem, però no la fem al cap d'any, perquè l'últim dia de l'any no es faria l'últim diumenge de l'any. Eh? Llavors ens solapem o fem juntament amb l'Ajuntament, si es fa la fira aquella que de Santa Llúcia o alguna cosa així. Eh? Normalment ho fem per la fira Santa Llúcia.
2: Doncs d'acord, queda tothom emplaçat al darrer diumenge de mes, gairebé de tots els anys, no?
4: Sí, aprofitem, que és el que tu dius, que fem aquesta fira l'últim diumenge de cada mes per les persones que, així ho comentàvem abans, Isabel, per les persones que estiguin interessades en formar part del cercle artístic, ja sigui disciplina de pintura, d'escultura, de ceràmica, jo què sé, de lo que sigui, doncs pot venir el diumenge, l'últim diumenge del mes, que estarem allà, li ensenyarem tot, i si vol ser membre...
3: I pot portar les seves obres, també.
4: Exacte.
3: No estem estem oberts. A vegades ens han trobat noies que han portat coses i els han dit, no, tu mateixa, és una activitat que tenim el permís nosaltres de l'Ajuntament, però no és clausurada només per nosaltres. Tot el contrari, el que pinta a casa seva i vol ensenyar els quadres pot vindre a ensenyar-los. No té cap problema, estem molt oberts. Som el cercle artístic, sempre, tota la vida, som molt oberts. Qualsevol que ve amb una idea bona, nosaltres el recolzem, i tirem endavant aquella idea, de la manera que sigui, com sigui. Ara, té que ser una idea que sigui artística, que tingui una relació amb la creativitat, amb la vida, amb la bellesa, no sé, amb el que sigui, però que vegis que és bé. Ara, a vegades ens han proposat coses que dic, bueno, t'ajudarem, però no és lo nostre, vull dir, perquè clar, a mi si em fan cantar no cantaré gaire, però si tinc que fer una altra, igual no cantaré, però pintaré. Per exemple, vam fer una activitat que era un concert, i mentre tocaven la música pintàvem els quadros relacionades amb la música. Per exemple, era música de Walt Disney, i jo pintava uns paisatges, i després els nens hi posaven a sobre personatges de Walt Disney, Vull dir, sempre es pot fer de tot, però dintre de que tingui un lligam,
2: Bueno. Doncs us anava a fer una pregunta, però ja m'heu donat la resposta, perquè us anava a dir, qui pot formar part del cercle artístic? Tothom, està obert a tothom, sempre que sigui art i creativitat.
3: Sí.
2: Doncs ja està la resposta feta.
3: Això no vol dir, si puc tallar, que si hi ha alguna activitat que es té que pagar alguna quantitat per anar a algun puesto, per algo, ho diem. Escolta, anem a tal puesto i seran 2 euros, seran 3 euros, el transport el pagues tu, perquè clar, a vegades
2: d'això no n'hem parlat, les activitats que feu fora de lo que és estrictament l'exposició de les vostres obres d'art, perquè també feu sortides culturals.
3: Sí.
2: Doncs va, parlem-ne.
3: La conferència del Sorolla ve perquè volíeu fer una sortida a veure l'exposició del Sorolla, i llavors van dir qui farà la conferència, i com la Montse Curuzelegui li agrada tant fer conferències, pues va dir, la faré jo, Tot i així, a mi la conferència que més m'ha agradat d'ella, de totes les que ha fet, que n'ha fet moltes, és com va fer medicina i art. Que perquè parlava dels quadres, dels personatges, de tot, les malalties que tenien, perquè havien pintat això així, aquell model que tant la gent havia dit que, mira, llavors les verges tenien que ser així, l'havia pintat com una... però resulta que al cap de 3 mesos va morir, i per què es va morir, a l'altre perquè tenia això, i això començava des de Mesopotàmia, anar als diferents malalties i coses sobre l'art, anava ensenyant les obres, o el pintor, perquè pintava així, quina malaltia tenia els ulls, qui d'això. I era interessant, perquè era una altra manera de veure-ho, Sempre procurem portar conferències, si pot ser, que siguin amenes, divertides, entretingudes, i al mateix temps que quan surtis no t'hagis adormit, Sí, és molt important, I que no se't faci molt llarga, I que la gent tingui ganes de tornar, Perquè cada vegada hi ha gent que et sap greu dir-li que no, perquè normalment no han dit mai a ningú.
2: No.
3: Procurem, si veiem que la cosa no va bé, procurem assessorar-lo perquè vagi bé.
4: Bueno, però també jo he de dir una cosa aquí, que el Xavi s'arrisca, perquè a mi també em deia, jo te digo, te dono màniga ampla, i si passa alguna cosa...
3: Bueno, però tu, jo veig com ets tu, el teu caràcter, la teva manera de ser, i llavors... Tinc que tirar endavant, igual com un pintor. Hi ha gent que ve a prendre pintura i el tens que empentar, i hi ha altres que el tens que frenar. Vull dir, no tots som iguals, i tots poden ser igual de bons a la llarga, però clar, un perquè es passen i l'altre perquè no arriben, no? És com el menjar, això. Ni tant arròs, ni tanta sal, ni tan poca, la justa,
2: Per la teva experiència creativa i la teva experiència docent, has de tenir un punt de psicologia bastant important.
3: Sí, clar.
2: I les clitxes de seguida.
3: Procurar conèixer les persones. A vegades tens que dir-los, això que m'estàs explicant no m'ho expliquis, perquè demà et farà vergonya i parar allà. Perquè a vegades fas relacions que creus que tens que no tens que passar d'allò de lo pròpiament artístic, passa això, amb persones, perquè a vegades estan en un moment vulnerable, per això s'apunten a pintura, per això, i tu tens que saber que només estàs allà per ensenyar pintura, no, i més d'una vegada li tinc que dir, el teu problema és de psicòleg, no és d'aquí, però és que és veritat, a vegades tens que ser a la vida i no, dir-ho ben dit amb bones paraules i ja està, bueno, el cercle porta molts anys, i aquí són 25, no?
2: Sí,
3: i el que sí tenim que agrair és tota aquesta gent que ens ha recolzat durant aquests anys, que ha estat als moments que era difícil ser-hi, que ens ha ajudat, a vegades gent que no sabia d'art, que només venia per ajudar-nos, no sé, la Neus Oró era?
2: La Neus Oró.
3: La Neus Oró era el cercle, no pintava, es va apuntar perquè li vam dir, necessitem algú que ens ajudi a la trobada de pintors d'Esplugues. I les dues trobades que vam fer, ella va ser allà, va agafar el micro i va parlar. I la gent em deia, què pinta? No pinta, és del cercle. Però, vull dir...
2: Pinta molt, a vegades diu, i aquest què pinta? Doncs pinta molt.
3: Exacte. Per això dic que hi ha una sèrie de persones que a vegades, encara que no diguem el seu nom o això, comptem amb ells, pensem amb ells, i sobretot els que ens han deixat, que tenim un record d'ells molt especial i molt... per això tenim una col·lecció de quadros del patrimoni, que té amb els seus problemes, les seves coses... però és perquè la gent a vegades ens deixa obres i ens agradaria fer més exposicions d'aquestes obres, però clar, fer exposicions representa unes hores, preparar les coses, bellugar el material d'un puesto a l'altre, que et deixin sala, és una sèrie de coses, i a més nosaltres tenim des del començament van dir que totes les exposicions tenien que tindre un comissari, cada any fem noi o noia, noi i noia, noi i noi. Per què? Perquè crec que són millor comissàries les dones que els homes, això ho tinc claríssim, sí, en general sempre, perquè tenen més clar el que volen, i es té que tindre un comissari, perquè si no, imagina, la gent s'esbrallaria, jo vull penjar aquí, jo vull penjar allà, jo vull posar això, jo vull posar, no, un comissari... que tu vas ser comissària.
4: Sí, vaig ser un any, sí.
3: I el primer comissari de tot vaig ser jo, perquè ningú volia ser-ho. Vaig dir, doncs, bueno, ja ho seré jo. Perquè dic jo, perquè em van dir, tu també tens que exposar que és el president. Jo vaig dir, jo no es poso si no hi ha un comissari. Perquè no vull anar a un puesto en què tots som amics i sortirem d'aquí que no serem amics. I llavors, hi vaig deixar 6 quadres o 7 sense exposar. Però... vaig agafar l'artista, el vaig pujar a dalt, em puesto part i li vaig... va, anem a parlar sobre aquests quadros. I després de parlar sobre els quadros, ells van dir, no els penjo. M'entens, Perquè, clar, hi ha quadros que t'ajuden i hi ha quadros que és millor que no els pengis.
2: També tens raó. El que passa que a vegades hi ha quadres que artísticament no els entens, en el meu cas, perquè no hi entenc, però amb els anys... aquell artista que no s'entenia la seva obra s'ha fet molt famós. Bueno. Vull dir que si no entenem no vol dir res,
3: No.
2: És simplement que no hi arribem, ja hi arribarem.
3: Sí. Jo crec que l'art ha de ser una cosa que t'agradi.
2: Sí. Punt.
3: sense entrar en detalls. Una cosa que no és art et pot agradar.
4: Bueno, i que trobis també el teu llenguatge d'expressar-te, sí, perquè potser t'expresses millor pintant, un altre escrivint, un altre, no sé, tocar la...
3: Tu fas aquarel·les.
4: Aquarel·la, oli, acrílic, he fet de tot. Ara estic amb aquarel·les. Ara estic amb aquarel·les.
2: Xavier, abans has comentat un tema de les dones comissàries que s'organitzen millor. Aquí a Esplugues, al Cercle Artístic, com teniu això de la participació homes i dones? Teniu més dones, com
3: és? Sí, moltes més.
2: Més dones?
3: Més senyores, sí, que senyors, sempre. Hi ha més senyores que pinten i que fan art i tot. I el que passa que a vegades, segons l'any, pot ser que trobis que la Junta hi hagi més d'una banda que de l'altra, però això també va per la feina, el temps, clar, que tens, l'activitat que faràs, si estàs molt engrescat o no, perquè hi ha gent que durant anys no els han vistos i ells li han dit, escolta, tens que fer una conferència, tens que fer això, i ho han fet. El Pere Païssa va fer un taller de serigrafia, no sé, és que m'entens, el Mago, què va fer a la família Utrillo, el Maricel va explicar tota la seva família, totes aquestes coses. També va fer moltes coses de grecs, encara me'n recordo, de la comèdia grega, mal, que era interessant, que era un romà que escrivia sobre el món grec. I en plan de conya, de fotre-se'n, vull dir, i era divertit, vull dir, clar, coses d'aquelles que no fa... Un dia vam portar el Pere Pi que ens parlés del disseny de les bicicletes de la Monti, què feia ell, com ho feien els dissenys perquè vendre més que els de les seves a part de fer una bicicleta artista, vull dir, de competició, també la gent la compra perquè tingui uns ritmes, tingui unes coses, i ens va parlar d'això. Per tant, han parlat de tot. Només que vingui algú que tingui una idea i sigui bona. I no, digues.
2: Parles de la participació de la gent, de la ciutadania. M'ha esmentat a diverses persones, a la Neus Oró i ara al Pere Pi. Quina relació teniu amb altres entitats i associacions de la població? Feu algun tipus d'intercanvi?
3: Sí, normalment cada any com fem les jornades culturals mai les hem fet a sol, mai. Si t'hi fixes, cada cartell d'anys enteres les hem fet a l'Ampel,
2: amb el fòrum,
3: sí, hem fet amb tothom, amb els geganters, amb els castellers, amb tot, amb els drums d'això, sí. Estem oberts a tothom i ens agrada participar. De fet, com els nostres padrins eren els geganters. Els geganters i vull dir... I després també amb el Musicòrum va vindre diverses vegades a la inauguració, a la d'això, vam fracassar de l'èxit. Sí, perquè sí, va vindre tanta gent que no hi cabíem a dintre el Robert Brilles. I clar, això és... També tens que... A vegades... tens que procurar que omplir, però...
2: No tant,
3: No cal tant.
2: Perquè la gent que es queda fora s'enfada.
3: Clar, s'enfada i no es veu bé. És que no s'hi cabia. Es va omplir, clar... van vindre els tres coros que hi ha, el Musicòrum, els tres que hi ha.
2: La coral, el Musicòrum
3: i... Tots van cantar allà dintre el Robert Brilla. El Robert Brilla és el petit, l'edifici petit, clar, no s'hi cabia. I també vam fer també amb Macael que tocar la guitarra, vam fer amb els Amics de l'Art els Pinzells de Sant Boi, perquè a vegades ho han fet fora d'aquí d'Esplugues, han portat algun conferenciant de Barcelona, aquell que ens va parlar, bueno, un crític d'art que ens va parlar, bueno, ara va vindre un que ens va parlar del que vas portar tu, el
4: Daniel Cerón, que va fer una conferència de romànic molt bonica, perquè no parlava de l'arquitectura, sinó que parlava de l'escultura, del moment que vivia la societat en aquell aquell moment, la relació que tenia amb la religió, com es trobaven, molt, molt, molt interessant. I de fet, aquest any repeteix també que faig, bueno, ja és l'exposició col·lectiva que fem cada any al final de novembre, que aquest any és del 4 al 17 de novembre, i el Daniel Serón pues, farà una conferència sobre Gilgamesh, Osiris i Ulisses. I bueno, se la prepara, perquè jo ja li he dit que ja té tots aquests mesos per preparar-se la conferència.
3: La conferència que va fer sobre...
4: El romànic.
3: El romànic va estar molt bé, perquè tractava de saber llegir el romànic. No veure'l, ni si t'agrada o no, saber llegir aquella escultura, aquella obra, aquell això, el que t'estava dient aquella, i entrar dintre d'aquella època,
4: sí.
3: Eh? Perquè clar, no és el mateix nosaltres que tenim tants coneixements que aquella gent que en tenia tants pocs, els del poble base, i que li tenien que vendre unes coses per entrar dintre la religió cristiana, i en aquell moment que volien que la Verge Maria, Déu, Jesús...
4: Sí, com influïva...
3: Com influïa en tot això, i els sí. colors i totes les coses, per influir en les persones d'aquella època. Ara també passa amb les coses d'ara, per una altra manera.
2: Clar, perquè hem de tenir en compte que l'art eren les xarxes socials d'avui en dia, sí. i per tant, a través de l'art, es manipulava també el que en aquells moments els polítics, que era la religió i l'església, volien aconseguir.
3: Sí.
2: Podríem dir que... I per tant s'ha d'interpretar l'art i la història, perquè la història no es pot explicar sense parlar de la història de l'art.
4: Correcte.
2: Que va totalment, totalment lligada. Per tant, és molt important aquestes conferències que feu monogràfiques de parlar.
4: I una cosa que volia afegir també, Isabel, que parlàvem de les sortides que fem,
2: sí.
4: està precisament parlat de que volem fer sortides pel poble a pintar també. Llavors, això... Jo també dono veu a tota la gent que vulgui pintar el carrer, pues anem a pintar el carrer. O a lo millor precisament l'Antonio Reina vol fer una sortida
3: a Calafell,
4: a l'ermita de Calafell també.
3: A l'ermita.
4: Sí, sí.
2: Estarà molt bé, perquè si feu aquesta alerta al carrer, però que no serà aquí als Jardins Brilla, sinó que seria com un recorregut per la nostra població, per diferents carrers?
3: No? A vegades hem fet concursos nosaltres i hem pintat per diferents carrers, perquè vam fer a vegades el Pati de la Solidaritat, el Parc de la Solidaritat, allà també vam fer una exposició i que pintàvem nosaltres aquarel·la. Després també l'altre que vas tu prendre italià...
4: Al Parc de Can Vidalet.
3: De Can Vidalet. Allà també vam anar moltes vegades a pintar, vull dir, al carrer Montserrat i havíem pujat ja... de la biblioteca també és molt maco, i hem pintat bastant.
2: Sí.
3: Normalment, el més important d'això, si es fa al dematí, que s'acaba en un restaurant. És interessant
2: dir, clar, perquè si no omples la panxa al cap,
3: no,
2: li costa
3: però, no, és, bé, anem a, perquè llavors és com fan la xirinola, com pintes la pintura, vulguis o no vulguis, és una cosa molt, molt endintre, no? Estàs molt sol d'alguna manera, no? Encara que t'agrada pintar al carrer perquè et ve la gent i et diu, este señor lo has hecho gordo, este no sé qué, esto que, esto no sé cuántos. Per exemple, jo fent una aquarel·la, me'n recordo aquí al parc del Barrancs, que em va vindre un vigilant d'aquells i em diu, aquí no se puede beber vino. I jo, clar, i vaig dir, clar, tinc la botella d'aigua que és una de vi. Però era l'aigua de fer l'aquarel·la. I li vaig fer així, li vaig demostrar que era aigua. Clar, per fer aquarel·la necessites aigua. Jo vaig agafar la primera ampolla que vaig trobar i la tenia allà. I era, no sé si era de vi o cervesa, però em va vindre a dir-me que allò, jo li vaig dir, no, si aquí no veig res, ningú estava bevent. Vull dir, clar, com estàs cadascú per algun puesto pintant, a vegades sol, després, quan s'acaba tot, ensenyant-nos els quadros un a l'altre, la obra, parlar, fer la xirinola, i aquells que no pinten, pues, donar-los un al·licient, que també se'l pagaran de la seva butxaca, per tant, no passa res.
2: Alguna cosa més que afegir?
4: No, jo...
2: A part de convidar tothom a que els diumenges vinguin, que és el vostre punt de trobada, i si es volen incorporar i aportar idees, doncs això és diumenges.
3: Fa anys que estem demanant a l'Ajuntament a un local, un puesto on de deixar...
2: No teniu i ara lloc?
3: Ara, no, i ara... I ara per ara, pues, bones paraules, i esperem que més endavant tinguem alguna cosa. El que tenim és un quarto al costat del Robert Brilles, que és on tenim les gàbies, pel diumenge no tindrà que traginar-les per penjar els quadros. I a dalt un armari per deixar les coses. Llavors, el que és pròpiament el patrimoni del cercle artístic, que són quadros que si algun dia el cercle desapareixés passarien directament a l'Ajuntament, perquè és el d'això, es guarden ja dintre l'Ajuntament, però clar, m'entens?
2: Sí, l'Ajuntament té custodiat el vostre material?
3: Bueno, el té per aquí i per allà.
2: Val, o sigui, em deixeu sense paraules. I diuen que els silencis no són bons a la ràdio, però bueno, hem fet un silenci.
3: Vale.
2: Gràcies a en Xavier Ribó com a president del Cercle Artístic d'aquí d'Esplugues, i gràcies també a la Yolanda Martínez com a membre de la Junta per explicar-nos una mica el recorregut d'aquests 25 anys de l'entitat.
4: Clar que sí.
2: Sí?
3: Bueno, esperem-ho que sí.
2: Doncs jo sempre acabo les entrevistes dient el mateix. Gràcies per estar aquí i una forta abraçada per totes les persones que us han acompanyat i que us acompanyen a la vostra activitat. Per ells també una força abraçada.
4: Gràcies.
3: Gràcies.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Doncs avui, novament, una entrevista amb una entitat d'Esplugues. I si us dic, mireu, parlarem d'en Flavià, d'en Rustinyol, d'en Folch i Torres. Parlarem de la creativitat, és una entitat que cada any es renova, cada any és artísticament innovadora. I si us parlem de la, per exemple, de l'Escola de Música d'Esplugues, què penseu de què parlarem avui? Amb quina entitat parlarem? Avui estem amb l'Associació de Pastorets d'Esplugues i amb nosaltres l'Oriol Pi i el Cisco Martí, que ens en parlaran d'ella. Hola, com esteu?
2: Hola.
3: Hola.
1: Bé?
3: Bon dia.
1: Hola, Oriol i hola, Francesc. L'entitat comença fa 20 anys, almenys l'activitat de Pastorets d'Esplugues comença fa 20 anys.
3: Bé, això em podrà parlar millor el Cisco, perquè hi era. Ell sí que pot dir que hi era. Jo encara no. És a dir, l'entitat nostra de l'Associació de Pastorets d'Esplugues tenim uns 10 anys de vida, però som hereus i agafem una ja dinàmica i una embranzida que hi havia molta altra gent que ho va començar, i aquí sí que li passo la paraula, que el Cisco hi era, ens ho podrà explicar millor.
2: Bueno, sí, de fet, Pastorets, faig un incís, no són aquests 20 anys. Pastorets Esplugues existeix des de fa més, no? Dels anys 80 ja es va començar una mica amb la tradició, a través de l'Esplai Amics de Santa Magdalena, però era una activitat que es feia cada 2 anys i era més tipus esplai, i no es va consolidar. Va quedar uns anys parada, i arran d'inquietuds, doncs, pues, vam agafar i vam dir, què, tirem endavant, no tirem endavant? Bueno, era complicat perquè es va intentar fer-ho 4 o 5 anys abans i no ens en vam sortir. Vull dir, era molt complicat perquè no trobàvem gent, no trobàvem els mitjans, no trobàvem, sobretot, la implicació, vull dir, perquè és la implicació que mana l'entitat, no? Però, bueno, al final, l'any 99, decidim tirar endavant i ens juntem 3 persones, 2 que també portaven els inicis més jo, i comencem a treballar i agafem i fem el guió, comencem a fer rodatge i dir, doncs, hem de tirar endavant i començar-ho. I començar a implicar gent, començar a buscar gent, sobretot demanar molts favors, molta gent que s'apuntés a l'entitat. I a partir d'aquí, bueno, un cop ho tenim tot a l'engranatge i ho tenim tot preparat, demanar subvenció per poder començar i tirar endavant.
1: Quan vas a una funció de Pastorets, si l'any que sigui comences a dir, ostres, aquest és de l'Esbar, i aquesta és de Bastons, i aquesta altra és de Gegants. Tu mateix, Cisco, comencem, si ho cal, per tu, no? La teva implicació, però també de la resta de l'equip de Pastorets, a la resta d'entitats de la nostra població. Clar, vas al desembre a veure Pastorets i el que et trobes és una representació de moltes entitats de la nostra població. Vindria a ser com un final de festa de les entitats del poble.
2: Bueno, sí. De fet, es va començar així. O sigui, com deia, buscar gent perquè s'impliqués és el mateix que les entitats Esplugues. Des de l'any 80 que van començar altres entitats, hi havia poquíssima gent. Llavors, t'havies de nutrir d'aquest tipus de gent que estava amb altres entitats que van començar també fa ja poc. Però, bueno, no només això, també vam captar molta gent a l'inici que no estava en cap entitat, i això va ser molt bo també pel grup, que vam crear un cúmul de gent a fora d'aquest espai d'entitats. Cosa que amb els anys sí que és cert que el que tu dius, que ha sigut al revés, no? Tothom que ha estat integrat i ha anat integrant Pastorets forma part d'un munt d'entitats. No d'una, poder de 2, de 4 o de les que sigui.
3: Sí, però això és una mica la vida de l'associacionisme, que, no? La gent està en més d'una associació, perquè la gent que tenim en inquietuds en tenim més d'una, i aleshores el bo de Pastorets és que es concentra en els últims 3-4 mesos de l'any. i aleshores doncs, pots estar amb una altra entitat durant les festes majors de Sant Mateu i Santa Magdalena i ja cap a partir del setembre-octubre centrar-te en pastorets, perquè això és una activitat molt concentrada. I això, tenim gent que durant l'any està amb altres entitats i d'altres que no, que el que els agrada és el teatre i troben amb pastorets doncs el lloc on participar i on fer teixit associatiu a través d'aquesta via teatral.
1: Has apuntat que aproximadament cap al setembre ja comenceu a reunir a la gent per començar, suposo, a repartir papers, però sí. Prèviament hi ha una feina d'uns diàlegs, d'una actualització, perquè clar, cada any estem esperant quin serà el gag en el que parleu de coses d'Esplugues.
3: Sí, no, efectivament, jo crec que una de les coses que té aquests pastorets, els pastorets d'Esplugues, és que tenim un guió propi. Un guió propi que ja la dinàmica d'aquests últims anys és que s'està renovant cada any. És a dir, el públic que ens ve a veure cada any veu un guió totalment diferent, entre cometes. És a dir, sí que veu Flavià Rustinyol, el Satanàs, i el nen Jesús que acaba naixent. Però tota la resta, i com apuntaves, ens nodrim de coses que han passat a l'actualitat, tant a nivell de país, a nivell d'actualitat mundial, i després també coses d'Esplugues. Sí, sí.
2: Sí, jo vull fer un incís amb el tema guió, que és molt important,
1: sí, molt.
2: Que és la base de pastorets.
1: Sí.
2: Amb el que comentava l'Oriol, quan vam començar de zero, entre cometes, com que sabeu que la versió és adaptada de Folk i Torres,
1: uh-huh.
2: Ara avui en dia ja pràcticament no té res a veure amb
1: no.
2: Folk i Torres. Vull dir, el fons és el mateix perquè és un viatge dels pastors i es troba l'infern pel mig i tal. Bueno, això. Però sí que és cert que a l'inici, quan vam adaptar aquest guió, era molt complicat i no és fàcil, perquè ser guionista no és fàcil. En aquell moment, la junta que estàvem, vam dedicar moltes hores, moltíssimes, i treballàvem tot l'any. O sigui, de gener a desembre estàvem implicadíssims. Per què? Perquè el guió ens portava molta feina. Vale? Llavors, clar, a partir que vam crear aquests guions, tot va ser més fàcil, perquè ja teníem una base feta i sobre aquesta base es van anar treballant i s'han anat amoldant. I això, les generacions que han anat vivint han tingut molt més fàcil adaptar el que deia l'Oriol, adaptar-ho a l'actualitat i buscar tots aquests inputs que hem de posar dins de pastorets i que ens fan diferents, no?
1: Sí.
2: Vale? Llavors, una mica, ja dic, és una entitat que porta molta feina, això tingueu-ho clar, i tota la gent que està al darrere, vull dir, s'implica al 100%, perquè si no, no tiraria endavant. Vull dir, és una entitat que, al marge de la Junta, que és la que tira del carro, la gent ha de respondre. Si no respon...
1: Perquè clar, és una entitat que la seva activitat la focalitza al mes de desembre, esteu treballant durant tot l'any, però és que a més moveu a molta gent. Vull dir, a part dels tècnics, guionistes, que també són actors, la incorporació de l'Escola de Música per fer aquestes adaptacions musicals en directes, també hi va haver-hi un salt amb la incorporació de l'entitat de la coral, d'Esplugues,
3: sí,
1: del Musicòrum. És un salt qualitatiu musical també molt important.
3: Sí,
1: però clar,
3: sí.
1: En total, quanta gent moveu? Quantes persones des del nadó, perquè també és un fill de la colla,
3: Sí, sí.
1: És
3: fill de la colla, mai més ben dit.
1: Sí, eh?
2: O filla.
1: O filla, sí. Exacte, fill o filla, depenent de l'any. Fins als Reis Màgics, que se suposen que són els de major edat. Quanta gent moveu? De 0 a 90 anys.
3: Aproximadament, mira, jo crec que podríem dir una vuitantena, norantena de persones i no erraríem en aquest sentit. Sí, som bastanta gent, com comentaves, tant la gent que es veu a l'escenari, que ja som entre 50, una cinquantena de persones, més tota la gent que hi ha darrere. La gent que hi ha darrere d'estaf, tant sigui movent cortines com arreglant tot el vestuari que utilitzaran els actors i actrius. I a part, també, com comentaves, aquestes incorporacions de l'Escola de Música, que aporten aquest plus de música en directe. És una cosa que això, no, com moltes coses, proves el primer any a veure com va i ja no ens n'hem pogut desprendre, ja no ens plantegem uns pastorets sense aquest plus de música en directe.
1: A veure, jo, per exemple, l'any que vaig sentir a la Gemma Sangra cantant, vaig pensar, és ella? Com canta! Hem descobert gent que no forma part de les corals d'Esplugues que canten d'una manera impressionant, no? No, dic ara la Gemma perquè m'ha vingut al cap,
2: havia,
1: eh?
2: Havia fet caramelles.
1: Val. Quan era sí, petita. Clar. I el clar. Seu pare estava a la coral, per tant. Però no, clar, no m'imaginava jo pas aquesta veu sí. que ens posava, o el Lluís Tarrés, per exemple, no? Quan el vaig sentir també cantar, dius, ostres, sí, és la seva veu. Per tant, hem descobert moltes coses.
2: És la màgia de Pastorets.
1: Exacte.
3: La màgia de Pastorets, la màgia també del teatre, que t'obliga a ser una mica multidisciplinar, saber ballar, saber cantar, saber actuar, vull dir, tocar diferents pals, com a tota la vida hi ha qui se li dona millor unes coses i unes altres, no? Alguns, sí. alguns patim més quan hem de ballar i d'altres doncs, quan s'ha de cantar no hi ha problema. El Cisco ballar era de l'última fila. Però ja se sap, posem els 4 o 5 que ho fan millor davant i els altres ens quedem a darrere. Jo a l'hora de ballar també sóc dels que m'amago. I sí, això, vull dir, aquí hi han petits talents per Esplugues i a l'escenari del Brilles a l'hora de fer Pastorets és un bon moment per explotar.
2: El bo és que es treu l'essència de tothom, no? O sigui, descobreixes moltes coses de personals i els dots que pot tenir tothom. Hi ha molta gent que ve Pastorets i el que dius tu, hosti, només amb posant-li una persona que l'ajudi una mica, pues, ostres, tens bona veu per cantar, tens bon cos per ballar o tens bons moviments, descobreixen coses que mai s'haguessin imaginat, no? O sigui, i a part d'això, Pastorets, jo, i és una reflexió meva personal, crec que Pastorets és molt més difícil arribar fins on arribem perquè tenim uns condicionants, perquè els tenim actualment, que fem Pastorets en un espai molt petit, un espai molt tancat, un espai sí. limitat, un espai on ens hem d'adaptar com puguem i ens hem d'adaptar tots els anys, i això encara fa més gran Pastorets, encara fa més grans. I puc comentar, i tenim vídeos de que han vingut televisions locals a gravar-nos, que s'han quedat al·lucinats del muntatge que tenim allà dins.
1: Clar, perquè la sala Brilles és petita i necessiteu un gran escenari, l'adapteu, l'amplieu per les bandes i, a més, tot aquest muntatge implica que no es pot muntar i desmuntar a cada funció, sinó que l'activitat cultural del centre s'ha d'aturar perquè no tenim cap altra sala en condicions aquí a Esplugues per poder fer un Pastorets o qualsevol altra activitat, no? I, sí, clar, es nota.
3: Sí, no, tenim el hàndicap aquest, però que amb molta imaginació en el seu dia es va fer aquests uns decorats, un decorat extra, que aleshores aprofitant el poc que hi ha en quant a teatre li posem tot un plus, que això també abans no ho havia comentat, gent que està en el muntatge, gent que és manetes i que domina del tema per treure'n un escenari doncs totalment diferent al que hi ha, que és molt justet a nivell com d'Esplugues tenir allò com a teatre és justet. Aleshores doncs sí que molta gent queda sorpresa al veure tot el suc que li traiem en aquella sala i també és un plus a nivell de venir a veure Pastorets, aquests decorats que són molt bonics.
2: Sí, que va costar el seu, també, en el seu moment.
1: Exacte.
2: No, perquè vam tenir que adaptar-ho, com diu l'Oriol, o sigui, és un tema de... I com passarà, si per sort en un futur tinguéssim una sala en condicions i tal, doncs s'hauran de fer decorats adaptats o s'haurà de fer una nova inversió en aquest tema, no? Perquè també la part de decorats és una part molt principal de l'obra, no? I sí que és cert que gent que no ens ha vist mai i ve per primer cop, quan entra a la sala i veu allò, tothom es queda, ostres, com munteu això, no? Com poseu això aquí dins, no? Doncs bueno, això és el... una mica el que fa que Pastorets hi hagi una comunió per treballar tots junts, vull dir, perquè hi ha una feina darrere que és molt gran i realment fa que el grup estigui molt unit, no? A part de ser molt familiar, no? Perquè el tema familiar sempre ha primat també Pastorets.
1: Sí. La màgia hi és des del principi, quan entres i et trobes els centurions que et reben. La màgia hi és en tot moment. També està molt bé el fotocall que poseu a l'entrada, sí, que després a l'hora de sortir sí, ens sí, podem sí. fer la fotografia amb el nostre personatge preferit o amb la persona més estimada en aquells moments que hi participa. Però totes les entitats tenen les seves responsabilitats administratives i han de fer compliment de tot allò que no solament s'exigeix des de l'Ajuntament, sinó que hi ha tota una sèrie de gestions que heu de fer de la mateixa manera. Siscu, com es porta això des de Pastorets? L'altre dia parlàvem amb bastoners i també, clar, han de complimentar tota una sèrie de requisits.
2: Sí, bueno, de fet ja en una es basa en la subvenció que rep anualment l'entitat. Uh-huh. I a part el tema de, entre cometes, permisos per utilitzar l'espai públic o l'espai que en aquest cas és el Brilles, en aquest cas de Pastoret. Jo ara poder l'Oriol tindrà més noció aquests anys perquè jo estic més desvinculat amb aquest aspecte. Abans, quan m'encarregava jo de tot, doncs era el principi d'això, de complimentar tota la els papers que et demanen per rebre uns diners de subvenció, perquè si no, no pots tirar endavant, i després tenir unes reunions amb l'Ajuntament de cara pues, a programar una mica els espais, els assajos, les hores que necessites i els dies d'obres, no? I una mica tota la infraestructura que necessites, que l'Ajuntament et col·labori amb el tema brigada o amb el tema lloguer de coses. Bueno, és buscar aquest entente, que és un tema que en funció del guió, com es van entrenant, també van sortir moltes coses que vas d'això, no? Ho vas fent al moment, no? Mm-hmm. Entre cometes.
3: Sí, sí, no sí, com, si ara... no, hi ha la Junta, no? com en totes les entitats que sí que està, així com Pastorets, ja he dit que de setembre a desembre és intens, hi ha la Junta que diguéssim, no hiverna mai, s'està ja present durant tot l'any per anar preparant a nivell de subvenció, com comentava el Siscu, a nivell d'aspectes tècnics que es vagin necessitant, doncs estar allà presents per poder desenvolupar l'activitat. En el fons, tothom, o a Pastorets, qui ve és perquè li agrada actuar, perquè li agrada cantar, pel que sigui, però a darrere hi ha d'haver-hi tota aquesta infraestructura de la Junta que ja estem per portar, bueno, els tàmits burocràtics, econòmics i tota aquesta part de paperassa que de vegades es fa una mica feixuga. Hi ha molts cops que dius, ostres, jo el que vull és actuar, cantar, ballar, i hi ha de ser aquesta part, de vegades no és tan agraïda.

0: que ho deixa o que fa un pas al costat, però som bastanta gent que ens anem retroalimentant entre nosaltres, també és un punt bastant familiar, aleshores no és gens estrany tenir pares i fills i cosins pel mig, i aleshores entre nosaltres, ostres, mira, el meu germà s'apunta, va, doncs vinga també, i aquest porta un altre. Acaba sent una mica això, perquè això, l'espai és el que és, també és, es necessita, no?, un mínim de nivell d'actuació, de cant, doncs complir certs requisits, i perquè de vegades, com que és això tan concentrat en 3-4 mesos, doncs, bueno, és una mica amb nosaltres mateixos ens anem retroalimentant, sempre incorporant gent nova i que sempre va bé per la salut de l'entitat. I això, però sí, sempre estem oberts a cops de mans de la gent que, com deia abans, que copsem, que ens estimen i que s'aprecien pastorets, i doncs que un any estan ho veuen des de la cadira del Brilles i pensen, ostres, jo l'any que ve m'agradaria estar sobre l'escenari. Això ens passa, molta, sí. molta gent que tenim ara és perquè en algun dia ens van venir a veure i va dir, ostres, jo l'any que ve he d'intentar fer el que sigui per estar aquí dalt, i això ens agrada, i és una cosa que ens engresca molt, i que així com notem aquesta estima de la gent cap a l'entitat i cap a pastorets.
1: Doncs Oriol, Sisko, moltes gràcies per apropar-nos a l'Associació de Pastorets d'Esplugues. Ens retrobarem aquest desembre,
0: Sí, sí, sí.
1: Disfrutarem.
2: A gaudir de pastorets.
1: Gaudirem de pastorets, d'aquesta màgia, des del principi fins al final. I segur que ens tornarem a retrobar, perquè parlar de la vostra entitat dona per molt més, i que ens emplacem per trobar-nos, si un cas passat, al desembre.
0: Tocant, no? Sempre disposats nosaltres. Un plaer, doncs, gràcies.
2: Un plaer per
1: estar aquí. A vosaltres.
3: Les entrevistes d'Esplugues FM. Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
3: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
1: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou Entre Nosaltres. Sempre dic que el programa d'avui és molt especial i és veritat. Tots ho són per un motiu o un altre, però el d'avui us explicaré el motiu concret. Tot just ens acostem a un any que vaig començar aquesta aventura radiofònica i els que ens seguiu des de l'inici recordareu que va ser en una altra emissora, Ràdio Sant Esteve, a qui agraeixo molt la confiança que em van donar en aquell moment. Avui, 12 mesos després, estem a Esplugues FM, el 99.7, gràcies al Jordi, al nostre tècnic, i a Isabel, que fa possible que aquest programa surti en antena. La primera convidada que vam tenir va ser l'Àngels Alcinet, amb qui ens uneix una gran amistat i amb qui vam parlar de medicina tradicional xinesa i acupuntura. En aquell programa va quedar en l'aire la possibilitat de tornar a parlar de més temes i he pensat que una manera excel·lent de celebrar que ja estem a punt de complir l'any d'emissions seria convidar-la de nou. Àngels, benvinguda, ben tornada.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal?
1: Feliç aniversari.
0: Gràcies.
1: Fa un anyet, Fem un anyet,
0: bueno,
1: Joan Carles.
0: El nen ja va caminant i sembla que tenim per dies. L'Àngels, a part de aquesta bona amistat, per suposat és una professional, fa més de 20 anys que s'hi dedica a la medicina tradicional xinesa, atenent moltes persones a diari a la seva consulta d'Esplugues de Llobregat. Diplomada com tècnica superior de relacions públiques, amb estudis de solfeig i piano, urbanita per convenciment, budista per més convenciment encara, i tècnica superior en medicina tradicional xinesa per la Universitat de Pequín i Yunnan. Àngels, en aquell primer programa vam parlar sobretot de tècniques, de teràpies, de la medicina tradicional xinesa. Avui hem pensat que podem fer alguna cosa complementari, que és parlar de l'alimentació, de la dieta, que crec que és molt important i complementària.
1: Des del punt de vista de la medicina tradicional xinesa.
0: Correcte.
1: Bueno, la alimentació des del punt de vista de la medicina tradicional xinesa en la base no discerneix molt de lo que fem nosaltres diàriament, en lo que hauríem de fer diàriament. En lo bàsic coincidim, però n'hi ha certs punts en els que la medicina xinesa utilitza l'alimentació com part de la sanació d'una persona. O sigui, ells opten més per la prevenció mitjançant els aliments que no menjar bé quan un ja ha adquirit una malaltia o es troba malament. A mi m'agrada molt citar una frase de Leonardo da Vinci, que evidentment no era xinès, però una mica va en connexió del que pensen els xinesos vers a l'alimentació i a la vida en general. L'idea que la vitalitat i la bellesa són dons de la natura destinats per a aquelles persones que segueixen les seves normes. Evidentment, l'alimentació no té normes, ningú t'obliga a saber el que has de menjar o si ho saps a menjar-ho. Però si tu la salut d'una persona és com un jardí, no? Si no el regues una mica tots els dies,
0: si no el cuides,
1: al final acaba mermant la teva salut. Llavors, l'avantatge que tenen els xinesos o els que utilitzen la dieta com a medicina, és que adapten l'alimentació en funció de la persona, adapten l'alimentació en funció de l'estació de l'any en la que estem, o sigui, fan que el que mengen en un dia, a part d'alimentar-te, sigui una manera de conservar la teva longevitat i que els teus òrgans funcionin de manera adequada en funció de la teva fisiologia.
0: Clar, és molt important això que estàs explicant, perquè una de les primeres qüestions que a mi em venia al cap era, per situar-nos aquest tipus de dieta o d'alimentació, si era pròpia dels xinesos de forma general o només d'aquells que realment, per exemple, poso un exemple, la dieta mediterrània és típica nostra, però no tothom que vivim a la zona la practica. Mm. Llavors, no sé si passa també una mica el mateix, és a dir...
1: Bueno, és que, a veure, parlar de l'alimentació en la medicina tradicional xinesa no vol dir que tota la població xinesa
0: faci això.
1: Lo important d'això és saber que més enllà del que menges, és la funció que té aquell aliment en el teu organisme. I que quan tu vas a l'hospital, una part del tractament és l'alimentació. Aquí a Occident... afortunadament, cada vegada anem en aquesta tendència en què el teu terapeuta, el teu metge, te diu, mira, si tu tens el fetge gras, per exemple, pues intenta no menjar greixos. Però això ja es fa quan la persona
0: ja té
1: dona un
0: símptoma
1: positiu en un fetge gras o el colesterol elevat. Ells allà fan el contrari. Quan tu vas al metge per un problema, solucionen el problema, però conserven la manera de tenir saludable l'orga que tinguis afectat.
0: Aquí, si em permets una mica la broma, quan vas a l'hospital l'alimentació precisament no forma part de la solució, perquè habitualment no sol ser massa,
1: bueno,
0: massa
1: ells,
0: bona.
1: Per exemple, els metges xinesos, el que expliquen als pacients, que això és no només el que menges, sinó com ho menges, com ho cuines, sempre expliquen que l'aliment sempre està té dos elements molt importants. El jing, amb jota, que és no el yin del yin i el yang,
0: sí, sí,
1: sinó el yin amb jota, que és l'essència que té l'aliment, o sigui, els nutrients. I el chi, que és l'energia que comporta. Llavors, perquè això, quan tu ho ingereixes, funcioni, l'aliment no ha d'estar sempre en format triturat, que és el que normalment es fa en els malalts, que, bueno, si no t'estàs bé, pues, triturat, no? A veure, el triturat és molt bo quan tu tens un... tens problemes de deglució o quan tens problemes de dentició, però no és l'ideal a l'hora de portar una dieta saludable cada dia, perquè per l'aparell digestiu té una energia que fa que els aliments es metabolitzin. Si tu aquest aliment el prens sempre triturat, aquest mecanisme no es posa en marxa.
0: No acaba de fer la seva funció.
1: Tu fixa't que quan una persona, sobretot la gent gran, quan els donen sempre triturats, acaben perdent pes, tot i que estan alimentats. A lo millor els fan una analítica i tenen una analítica de nen de 18, però el seu físic és merma. I és perquè quan tu tritures els aliments, perden aquesta energia i no tenen suficiència energia vital com perquè el teu cos s'alimenti, no només a l'estómac ni la sang, sinó que la musculatura necessita d'energia.
0: Això, Àngels, em fa pensar una mica una corrent que hi ha actualment i que he pogut constatar, aquest estiu, i és que ara, per exemple, ha canviat el tema i amb els bebès
1: sí. No
0: se'ls dona com abans, si te'n recordes, era típic donar els típics potitos i preparats
1: sí. Aquests,
0: sí. Sinó que de seguida, al cap de poc, ja es van incorporant aliments sòlids i se'ls va donant una dieta més,
1: més
0: sòlida.
1: Sí, de fet, mira, jo, es donen molts casos. Jo a la consulta he tingut, per exemple, casos de nens, cada vegada passa més, i això és una cosa que ho he tingut jo ara fa poc. Vaig tenir un nen, cada vegada és més comú que els nens, les dentetes de llet, que se'n diuen, no els hi cauen, sinó que els hi creixen les del darrere, i les de davant no cauen. I tenen que anar al dentista que els hi acabin traient. El dentista, que tinc un dentista a sobre de la consulta, em comenta, és que com cada vegada tenim la tendència als nens a que mengin tou, clar, la mandíbula, la formació de la dentició, és una part de la seva formació, és que tu tinguis força a la mandíbula. Que això, si tu mossegues, fas que provoques la dentició. Si sempre estan menjant tou o triturat, això es retarda de tal manera que acaba passant això,
0: clar. Que
1: la dentició s'enredareix. Per això, els aliments... també està molt de moda, fixat, lo dels sucs detox, els de matins, que posa la gent... Tot el verd que trobin...
0: Instagram està ple.
1: Bueno, alimenta, sí, està bo, per suposat. És dolent, en absolut, però no és la manera adequada de menjar-se una fruita. La fruita està per ser mastegada, no licuada. El licuat, com altres coses, forma part de l'evolució de l'ésser humà, que ho hem inventat nosaltres. Però l'aliment, en la mesura de lo possible, s'ha de mastegar. Una altra cosa és que tinguis un problema temporal i tu no puguis, llavors t'has d'adaptar.
0: Però
1: la fruita s'ha de mastegar, la verdura s'ha de mastegar, necessitem fer servir totes les parts de l'aparell digestiu.
0: Sí, sí, sí. Recuperant una mica el fil de la part inicial, els principis de la dieta en què es basa aquesta alimentació, quins serien?
1: Mira, en lo bàsic, repeteixo que és que coincidim molt. Per exemple, sempre tu vas al mercat i mires que l'aliment estigui el més fresc possible, que sigui de temporada, que estigui en bones condicions. En això coincidim. Després tenen 10 normes, me les he portat apuntat perquè no se'm deixi,
0: sí, sí.
1: Que també coincideixen, però hi ha algunes coses en les que fem les coses diferent. Per exemple, el menjar entre
0: àpats,
1: això és una cosa que, degut a la nostra alimentació, que potser mengem molt en un àpat i molt poc en l'altre,
0: necessitem
1: i normalment quan tu vas a picar sempre agafes allò que no deus, no?
0: Sé de què em parles, vale.
1: Després,
0: ho practico.
1: Afegir, introduir, ells mengen, o sigui, no hi ha àpat en el que no mengin molta verdura o no mengin llegum. Utilitzen el wok. El wok, la forma del wok no està feta perquè sigui més bonic. La forma del wok està fet perquè no es perden els sòlids essencials ni l'energia de l'aliment, de manera que l'escalfor puja però torna a introduir-se dintre del wok. Els aliments no han d'estar ni molt fets, ni que no te'ls puguis ni menjar de cru. Ha d'estar cruixent, una textura ha de ser cruixent. Evidentment hi ha coses, la sopa de miso, per exemple, és una sopa, però tot el que poden guisar al wok, ho guisen al wok. Després, els greixos. Mengen de manera moderada tot el que són grasses saturades. També s'ha de dir que des que està el McDonald's i aquests tipus de menjars fast food, que s'han introduït més a Xina cada vegada, es menja pitjor. Oh. Però tradicionalment intentant menjar peix, carn, però en la mesura del possible cuinat al wok. Després, els glúcids d'absorció ràpida. Quan dic glúcids d'absorció ràpida, vol dir farines blanques, sucre refinat, arròs blanc, tot ho mengen integral. El tema de la glucosa és un tema molt preocupant dintre de l'alimentació. Quan tu menges aliments d'absorció ràpida, com són el pa blanc, tot el que són farines blanques o sucres d'absorció ràpida, es transformen en glucosa. La glucosa és el que nosaltres... És que tens diabetes, doncs això és que tens la glucosa elevada. Quan tu menges integral, el que converteixes en l'aliment és en glucogen, que és la reserva del sucre. Això no és dolent. El dolent és el que et prové del refinat. Tot el que sigui refinat és perjudicial per la salut. Aleshores, ells intenten tot el que pugui ser integral, molt millor.
0: Sí, perdona, és una mica, això sí que és el que deies, que coincidim amb moltes coses.
1: Sí.
0: Aquí, per exemple, també coincidiria amb nosaltres, no? Que d'alguna manera
1: sí, amb això
0: cada
1: coincidim.
0: Vegada s'aposta més per anar substituint,
1: sí.
0: Per integral...
1: De totes maneres, és molt habitual. Al Japó, per exemple, l'arròs que cuinen és blanc.
0: Uh-huh.
1: Però si tu t'hi fixes amb la resta de l'alimentació, ells no mengen pa, mengen el bol d'arròs i no mengen absolutament ningun tipus
0: de farina,
1: sí, més enllà de la tempura, que és una farina especial.
0: Sí,
1: aleshores, en això coincidim bastant. Després, intenten no menjar molts aliments àcids, crus o de temperatura freda. Quan parlo de temperatura... No només parlo de que estigui a la nevera o no, sinó de la naturalesa de l'aliment. Ells distingeixen els aliments en temperatures i en sabors. Si vols, després crec que...
0: Sí, és un tema interessant que podem tocar.
1: Sí. Aleshores, mengen productes làctics.
0: Cap. O sigui, el tipus de llets, formatges i això? Res, iogurts?
1: No. Intenten no menjar aliments làctics. Per una... Qüestió de que en la medicina xinesa hi ha un terme que és bastant complicat, que és la humitat. La humitat, tot el que són làctics provoquen humitat. La humitat es tradueix, perquè ens entenguem, en cel·lulitis, retenció de líquids, a vegades migranyes. Moltes migranyes venen associades a... Jo ho veig moltes vegades a la consulta. Gent que diàriament mengen... làctics en diverses vegades al dia i tenen migranyes. És una cosa que és un aliment que provoca que moltes migranyes. A veure, l'important de tot això no és prohibir, sinó que la gent entengui que si una cosa... Jo a la consulta mai prohibeixo res, no m'agrada gens prohibir, però sempre dic, bueno, si tu et portes bé entre setmana, el cap de setmana pots fer de més i de menys. Si a tu t'agrada molt el formatge o t'agrada molt el suc de taronja, pues a lo millor entre setmana no el mengis, però el cap de setmana sí. Però si tens una setmana de crisi, evita el més possible allò que et perjudica, que això és el que ens costa més aquí a Occident.
0: I que suposo que cada persona ha d'identificar també, no?, per saber què és el que realment li...
1: Clar, tens que tenir algú... Tu, hasta que una persona no li expliques que el que li està provocant una migranya o una retenció de líquids és l'excés de menjar una cosa o una altra, clar, si tu no saps una cosa...
0: És
1: difícil que la puguis corregir. Ara, un cop te l'expliquen, està en tu, no?
0: I és la decisió de cadascú.
1: Exacte. I després, una altra cosa que sempre intenten fer és prendre alguna herba calenta després dels àpats.
0: Forma infusió
1: en funció de com estàs, també. Tot va una mica com estàs i l'estació de l'any. Per exemple, si tu estàs menjant un àpat en el que estàs introduint molt peix, el peix és una... Tot el que prové del mar és de naturalesa freda. Freda, aleshores, llavors...
0: Freda, perdona, amb aquest concepte que explicaves abans.
1: En el concepte
0: abans,
1: de naturalesa de l'aliment.
0: Sí, sí.
1: Aleshores, l'estómac, segons la medicina xinesa, és l'òrgan més calent del cos humà. Si tu introdueixes un aliment de naturalesa freda mentre estàs fent la digestió, has de corregir-lo amb algun altre aliment perquè es quedi neutre. Aleshores, què fan? Si tu estàs menjant peix de naturalesa freda, pots fer dues coses. O te ratlles una mica de gengibre i si no t'agrada pots prendre una infusió d'alguna planta de naturalesa calenta, com per exemple la canyella. D'aquesta manera tu estàs convertint un aliment fred en un aliment neutre, perquè la canyella és calenta. I juguen una mica això. Si jo tinc que menjar peix, intento corregir amb un altre aliment de manera que...
0: S'equilibri, per dir-ho.
1: S'equilibri d'alguna manera.
0: Molt interessant, eh?
1: Saps? Aleshores, i això amb tot. Per exemple, amb el tema de les estacions de l'any, si estem a la primavera, pues, comencen a introduir aliments frescos, no freds, frescos. Si estem de cara a la tardor, es comencen a introduir aliments tebis, no? Sempre juguen... El que s'ha d'evitar sempre, com quasi tot en la vida,
0: els
1: són
0: extrems,
1: els extrems. Clar. Ells tenen, per exemple, l'aliment de naturalesa calenta, tebi, neutre, fresc i fred. Llavors, la teva alimentació ha de basar-se, ha d'estar entre el fresc i el tebi. Però, clar, no tots els aliments són d'aquesta naturalesa. Aleshores, si tu has de menjar un aliment calent, imagina't que te'n vas a un mexicà, si estiguéssim aquí, venga picant, no? Pues, a lo millor, després de menjar, pots menjar-te una menta poleo, que és de naturalesa freda, i estar
0: equilibrant
1: una mica, de manera que el teu aparell digestiu no pateix i llavors no generes altres coses, com la humitat, per exemple, o foc a l'estómac, que puguin perjudicar la teva salut. Per això dic que ells sempre intenten compensar o millorar, o imagina't que tens un refredat i tu, perquè t'ha donat un cop de vent fred. Aleshores, si tu tens un atac de vent fred, has de menjar picant, no? Per poder
0: compensar-ho. Que curiós.
1: A l'hora de fer sopa, si t'has de menjar en lloc de menjar una sopa de ceba que és freda, pues fan una sopa d'un altre aliment que sigui naturalesa calenta.
0: Amb això sí que no ens assemblem, amb la cultura nostra.
1: No.
0: Perquè aquí tirem absolutament d'extrem.
1: Això serien les normes bàsiques que ells intenten... Ells sempre busquen respectar, protegir i favorir el funcionament de l'aparell digestiu. El centre del cos, que en la terminologia xinesa és el zon, és on estan tots els òrgans vitals de la persona, el centre. El centre és el que controla la salut d'una persona, ja només perquè tot està concentrat en el tòrax, sinó que l'aparell digestiu és el que s'encarrega de repartir tot el que necessitem. I per ells és superimportant el tema de l'alimentació.
0: O sigui que com a objectiu principal podríem dir que és aquest, és el buscar
1: aquest
0: equilibri.
1: Exactament, és respectar, protegir i favorir el funcionament de l'aparell digestiu.
0: Fantàstic. Molt bé, veiem que hi ha moltes coses, com hem dit, que coincidíem, també algunes que divergim, perquè amb sí. això, sobretot els extrems, aquí són més, no?
1: Sí.
0: De l'estiu, especialment, doncs, tot molt fred.
1: Tot molt fred.
0: A l'hivern molt calent i però,
1: sí, sí,
0: sempre anem una mica...
1: A més, és típic de veure, per exemple, una altra cosa que nosaltres no fem correctament o podem millorar. La fruita, sobretot persones amb glucosa elevada, la fruita després dels àpats puja molt la glucosa. La fruita és un aliment que s'ha de menjar entre esmorzar, dinar...
0: Sopa.
1: I si volem filar més prim, si cada vegada que es menja fruita, menjar-la la mateixa. Llavors, si tu menges fruita després dels àpats, el que estàs provocant és una fermentació. La fermentació provoca sucre. O sigui, el raïm, quan fermenta, es converteix en vi. El vi és un aliment que té molta glucosa. Llavors, una manera d'evitar una glucosa elevada, ja no només cada àpat, sinó en el teu futur...
0: De forma habitual i
1: exacte,
0: a futur.
1: Exacte, és menjar la fruita fora dels àpats principals.
0: I fixa't que aquí el costum habitual
1: el
0: és acabar
1: postre,
0: amb un postre...
1: El postre, sí.
0: Bueno, ja no parlo de fruita, aquí que s'acaba amb un postre que pot anar...
1: Més enllà del tiramisú, el gelat i el... I, clar, per exemple, una altra cosa que sí que fan, si mengen meló, el meló, tu saps que a l'estiu moltes vegades, és que m'he trobat malament i és que has sopat meló o marisc. El meló és extremadament fred, però si vols menjar meló, posa-li una miqueta de canyella. Llavors estàs neutralitzant el
0: una
1: fred.
0: Una mica de canyella.
1: Canyella amb el meló. Que vols un gelat a mitja tarda? Pues posa-li canyella. Llavors estàs... Per això dic que no cal prohibir les coses, simplement tampoc has d'abusar, però si et ve de gust una vegada i tens alguna cosa que saps que no és el millor pel teu cos, però et ve de gust, pues posa-li canyella si et ve de gust un gelat.
0: Molt bé, molt bé. O sigui, bueno, jo crec que estic prenent nota sobre la marxa, de molta cosa que dius, perquè
1: sí.
0: em sembla que realment, a més, cometem bastants errors,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: De forma, per lo que estàs explicant, sobre l'alimentació diària... ells realment, abans deies que aquest tipus d'alimentació el fan també com una manera de prevenir la malaltia.
1: Sí.
0: És a dir, el que volen és que el cos no arribi amb malaltia. I llavors, diguéssim, tot aquest procés, a part dels objectius que ja hem parlat i de la, en què es basa, hi ha principis que m'imagino que es basen també en el tipus de sabors, no? M'imagino.
1: Sí, ells tenen... Tenen cinc tipus de sabor, bueno, sis. Tenen l'agri, l'amarg, el dolç, el picant i el salat. I jo afegiria un, que és l'insípid.
0: Insípid.
1: Insípid. El que els japonesos diuen, crec que es diu umame, que crec que està molt de moda. L'insípid és el no sabor.
0: Ara, no sabor.
1: No sabor. O sigui, hi ha coses que no tenen gust. L'aigua no hauria de tenir gust.
0: Bueno, depèn.
1: No hauria de tenir gust, però, per exemple, el típic espessant que se li posa als avis perquè no s'ennueguin està fet d'una alga que no té sabor, per exemple, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Però jo m'agrada sempre que dic que estan els cinc tradicionals, però que no ens oblidem de l'insípid, que també és un tipus de sabor. Llavors, aquests sabors sempre estan associats a l'orga que els hi correspon i a un color. Per exemple, el fetge li correspon a l'aliment agri i correspon a l'aliment fusta. El cor li correspon a l'amarg, a la melsa, al dolç, al pulmó, al picant i al salat, al ronyó. Per exemple, una persona... quasi totes les persones que tenen problemes d'asma o així sempre et diuen, és que tinc un gust metàl·lic a la boca. És molt típic d'això. O, per exemple, les persones que tenen problemes de depressió o que tenen pensaments molt recidivants sempre són persones que pateixen d'angoixa. Què et fa l'angoixa? Menja què? Dolç.
0: Dolç.
1: Vull dir, si et pares a pensar tot el que...
0: És veritat, eh? Tot, o sigui, molts comportaments i molta està relacionat amb l'alimentació.
1: Sí, per exemple, una persona que fa malament la digestió o ha begut molt d'alcohol, quin gust té a la boca? Amarg o agri, que és el fetge. És que llavors, una persona que ha begut molt, que dice, es que m'he puesto verde, no? Pues a quin color té? Clar, és que sempre tots els elements estan interrelacionats i això s'interrelaciona, a més, amb l'alimentació.
0: Molt bé, doncs estem arribant al, a la meitat de,
1: ja?
0: Del temps.
1: Vale.
0: El temps passa molt ràpid. Ara farem una breu pausa.
1: Vale.
0: Tornem amb una falca sobre el programa i en una estona estem aquí.
1: Vale, gràcies.
2: Esteu escoltant Entre Nosaltres amb Joan Carles Simón a Esplugues FM al 99.7 els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió els dissabtes de 11 a 12 del matí. També podeu escoltar el podcast a la plataforma iVoox i a les xarxes socials Entre Nosaltres.
0: Bé, doncs ja estem aquí de nou amb l'Àngels Alcinet, la nostra experta en medicina tradicional xinesa i amb la que estem parlant avui sobre l'alimentació, que com ens ha explicat al començament, pels xinesos que la segueixen, que evidentment no són els 1.200 milions, sinó que serà una part, doncs té molta importància amb sobretot en mantenir sa el cos i prevenir precisament de les malalties, una mica fer-ho de forma proactiva i no reactiva. Recuperem, si vols, la conversa, perquè ens havies d'explicar també una mica els principis bàsics del menjar bé.
1: Que això també és una cosa que ells cuiden molt. Per exemple, n'hi ha 9 principis bàsics per tenir una bona digestió i una bona alimentació. La primera és la moderació. Els xinesos sempre, quan dic els xinesos em refereixo a la medicina tradicional xinesa, no a les persones individuals, sí, però sí. Bueno, és tot una mica. La moderació. Ells creuen que una persona no s'ha d'aixecar de la taula ni amb la sensació d'anar a explotar ni amb la sensació de gana. Has d'emplenar un 75% de la capacitat
0: del seu estómac.
1: Com se sap això? Pues se sap quan tu dius estic bé. O sigui, podria menjar més, però estic bé. En aquell moment és quan tu has de dir tinc el meu àpat fet, jo no menjo més. La masticació. S'ha de mastegar molt bé. En la medicina tradicional xinesa hi ha un refrany que diu que s'ha de beure la carn i mastegar la sopa. Amb això et volen dir que encara que s'ha de fer sempre una bona masticació dels aliments, perquè la digestió comença en la boca, no en l'estómac. Després, tenir gana. O sigui, hi ha dos tipus de gana. Una, la física, i una, la mental. Ells sempre mengen quan tenen gana física. O sigui, no és... Aquí a Occident passa molt de... Si tu et pares a pensar, ara menjaria, jo què sé, un entrepà, i et pares a pensar si realment és l'estómac que t'està demanant la gana o és que tens el desig. Ells discerneixen molt bé entre el que és la gana física del desig de menjar. Llavors, quan tinguis gana, menja. La regularitat. No s'ha de saltar cap àpat. Són 5 àpats al dia, aquí en Occident doncs seran 5, ells hi fan 4 o 4, perquè ells, una de les coses que fins fa poc cuidaven molt era utilitzar l'horari solar. L'horari solar és que el que ens ajuda a conservar les hormones cerebrals de manera saludable. S'aixecen molt d'hora, esmorzen i sopen cap a les 5:30 de la tarda. Ells ho fan durant tot l'horari solar. De manera que el cortisol, la serotonina i la melatonina, totes aquestes hormones que ara estan tan de moda, ells ho tenen supercontrolat, aquest tema. Després, si voleu, us explico com funciona una mica el tema de les hormones.
0: I tant, i tant.
1: Perquè és molt important. Llavors, la regularitat, això que us explicava, no t'has de saltar cap àpat. En els horaris que tu tinguis en la teva vida, pues, organitza't com vulguis, però has d'esmorzar, prendre un tentempié, dinar, berenar i sopar. ¿Vale? Llavors, la concentració, superimportant. Això, ara que es diu tant, això fa molts anys que ho estan dient els xinesos. Quan una persona menja, està menjant, ja estàs fent alguna cosa en la teva vida i és una cosa molt important, la teva alimentació. Llavors, no has de mirar la tele, no has de llegir, no has de mirar el mòbil, has d'estar concentrat en allò que fas, que és ingerir els teus aliments. Has d'estar, si pot ser, de bon humor quan mengi. Això és molt graciós perquè
0: això
1: quan jo estudiava em va dir l'humor és molt important a l'hora de comer. És veritat, és molt important si tu menges enfadat o de manera accelerada o de manera estressada, entra en funcionament una cosa que es diu en la medicina xinesa que és l'energia caòtica. Llavors, és que el repartiment dels aliments no es fa correctament. ¿vale? Pot venir una migranya, una indigestió, mil coses. Una cosa que fan els xinesos que a mi m'agrada molt. Després dels àpats es fan un massatge a la panxa, de manera circular per tot l'abdomen, de manera que ajuden, és una manera agradable de ajudar la motilitat i mobilitat intestinal, i que és com mimar el teu aparell digestiu, però és una cosa que jo he vist i la veritat és que és molt curiós de veure, perquè després tots es fan massatge a la panxa. Qui pot caminar després de dinar és ideal. O sigui, es diu en medicina xinesa que, per exemple, les persones que tenen diabetes, poco plato y mucho zapato. Això vol dir que...
0: És bona aquesta.
1: Que si tu menges o t'has passat menjant, si camines... Ells diuen, quien camina 100 pasos después de comer vivirá 99 años. Hi ha coses així, perquè és una manera de cremar les calories...
0: Excedents
1: i,
0: o...
1: I bellugar els budells. I després, una altra cosa molt important per ells és el plaer. O sigui, tots aquells aliments que tu ingereixes t'han d'agradar en la mesura de lo possible. Ingerir aliments que no són agradables per tu et genera...
0: Malestar.
1: No? Malestar. O... Estem parlant d'una alimentació estant sa. Si tu estàs malalt i tens que menjar-te alguna cosa que no t'agrada, evidentment te la menges. Però... en la mesura de lo possible...
0: El que passa que aquest últim punt és una mica perillós,
1: sí,
0: perquè hi ha gent que tindria,
1: sí,
0: l'excusa perfecta per,
1: sí,
0: no menjar verdura, per no menjar peix,
1: bueno,
0: no?
1: Sí.
0: És així.
1: Bueno, sí.
0: Bueno, molt bé. Realment, al final, són coses que tenen, Àngels, molt sentit comú, no?
1: Sí,
0: és a dir,
1: sí, sí.
0: Que realment són com principis molt bàsics.
1: Molt bàsics, però que nosaltres aquí moltes vegades no els tenim en compte o els subviem perquè pensem que no són importants. Jo crec que històricament sempre la cultura del menjar en el nostre país, sobretot, i en Occident en general, està basada només en el plaer.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Està basada el 80% en el plaer. Això cada vegada crec que s'està tornant de manera a la contra, sí. Però cada vegada estem millorant en aquest aspecte. Però a vegades millorar no vol dir fer les coses bé, com quan parlàvem del tema dels liquats o dels triturats. Es fan bona voluntat i és dolent. Es fan bona voluntat i no és dolent. Però potser no és l'adequat pel teu aparell digestiu.
0: De fet, a la cultura occidental, ja no parlo aquí a la Mediterrània, aquests dies, una mica treballant sobre el programa que estem fent avui, he pogut averiguar que, per exemple, als Estats Units, en aquest moment, hi ha una autèntica pandèmia, de part de l'obesitat, que ja sabem,
1: sí,
0: tots,
1: sí,
0: de diabetis. És
1: diabetes.
0: Una espectacular.
1: Sí.
0: I a Itàlia, per exemple, que són els reis de la pasta,
1: sí,
0: de, ja no solament en forma de pasta, sinó també de pizza i de,
1: sí,
0: molta farina, s'està,
1: sí, sí,
0: començant a donar també un augment increïble de persones amb problemes d'insulina,
1: sí,
0: i amb,
1: sí,
0: problemes,
1: sí,
0: de dependència.
1: Però això és per la... Mira, però això és com tot, és quan una persona et diu, és que soc celíaco. Bueno, una cosa, la celiaquia és una malaltia molt seriosa i és genètica, o sigui, és una cosa que tu neixes amb allò, ho pots desenvolupar o no, però tu tens el gen de la celiaquia. I una altra cosa és tornar-te intolerant al gluten, que ara també està molt de moda. Si tu observes el conjunt de població que els hi passa això, la gran majoria són deportistes. Els deportistes, històricament, els hidrats de carboni són molt importants per l'energia, sí, però refinats. Perquè el que estàs fent tu és agafar reserves de glucogen per quan tu fas un esforç, el teu cos no tingui que tirar d'insulina ràpida. Saps? La insulina ràpida et dona un xute, no? I després disminueix. I ahí on pots tenir problemes seriosos. Llavors, la intolerància al gluten moltes vegades ve per tal... Li provoquem tanta inflamació al budell degut als aliments refinats que arriba un moment que el teu budell no pot assimilar tanta... I provoca una inflamació i no és que et tornis intolerant, és que el teu budell ja no pot assimilar tanta sucre.
0: No pot treballar,
1: no pot treballar. Llavors, la intolerància al gluten, en la majoria dels casos, moltes vegades venen per part de persones que practiquen esport professional o no professional. Bueno, pots menjar pasta i arròs, però menja-ho integral. El problema és que el blat... crec que té tres components. No, ara t'ho estic dient de memòria, però crec que té tres components. Quan tu refines un aliment, li estàs traient un dels tres components. Un aliment no té certs components perquè sí, els té perquè els necessita i és la seva natura. Quan tu estàs manipulant un aliment, estàs traient allò que fa que compensi que l'altre l'altre ingredient que té no et perjudiqui.
0: Aquell equilibri també.
1: Això
0: que parlàvem.
1: Això es veu molt amb la sal. La sal té iode i sodi. La sal puja la pressió? Doncs pues, home, si tens una sal sense refinar, probablement no té la...
0: No t'afecta
1: perquè està compensada entre les dues coses que fa que no, una no es dispari, no? Funciona una mica així, però...
0: Bueno. El que passa que la indústria alimentària pràcticament va amb el sentit oposat.
1: Sí,
0: no?
1: Sí.
0: Cada vegada veiem més aliments, diguéssim, precuinats
1: sí.
0: I que tenen molta manipulació.
1: Sí, els aliments precuinats són els aliments, com parlava al principi, que tenen absoluta carència del zinc que parlava i del chi necessari per agafar tots els nutrients. Aquests aliments, com estan manipulats, no tenen ningú dels dos components principals perquè aquella cosa que t'estàs menjant t'alimenti. Llavors és com si mengessis, bueno, com es diu molt bé, comida basura. O sigui,
0: sí.
1: No només no t'alimenta, sinó que a més et perjudica.
0: I tot això que estem veient, Àngels, clar, hi ha molta cosa que a part de sentit comú, hi ha molta cosa que és absolutament evident que té que ser bona pel cos, no?
1: Sí.
0: Tu creus que a nivell nostre és assimilable, és fàcilment adoptable aquest tipus d'alimentació?
1: Bueno, amb els aliments que tenim... A veure, nosaltres tenim una varietat d'aliments... Fantàstica, vull dir, el nostre país és el més ric, jo crec que quasi del món, en varietat, en qualitat, bueno, qualitat, ja no sabem ben
0: sí, depèn d'on busquis,
1: però no tenim un problema, és que això es pot adaptar a qualsevol tipus de dieta, el fet de no barrejar coses, dona igual que sigui alimentació xinesa, o, no barregis aliments, saps? Sempre trobaràs arròs integral, sempre trobaràs pasta integral, sempre trobaràs fruites que puguis menjar, no és un problema del tipus de menjar, sinó de com ho mengem. M'explico?
0: Sí.
1: Llavors, ara, si tu vols fer menjar com mengen els xinesos, pues avui dia, afortunadament, tenim centenars de supermercats asiàtics on tu pots trobar les verdures, els arrossos, tot el que tu vulguis.
0: Tot el producte.
1: Sí, no hi ha problema. Però que no és un problema de... el que es menja, sinó de com es menja.
0: De com es menja, perquè abans també has comentat el tema de la preparació dels aliments,
1: sí.
0: I comentaves que el wok té un disseny específic
1: sí,
0: també
1: sí,
0: per poder
1: està
0: cuinar.
1: Està pensat per això.
0: Es pot cuinar tot amb el wok? O...
1: Bueno, hi ha coses, evidentment, que no. Tu no pots fer una sopa al wok,
0: yeah.
1: Però sí pots fer una carn al wok, saps? Tot el wok no, les verdures sí es cuinen bastant fàcilment. Amb una mica d'oli d'oliva, això sí.
0: Ells també utilitzen no, l'oli d'oliva?
1: Bueno, crec, no sé si tenen oli d'oliva, però tenen oli vegetal. No sé, a vegades oli de sèsam utilitzen molt, per exemple. El sèsam és un aliment que us fan servir, sobretot, si tu t'hi fixes, a Orient, sempre que posen arròs, posen llavors de sèsam, perquè el sèsam és molt calent. Llavors, si mengen peix, això compensa, a part de que és un aliment molt ric en calci. Molt ric en calci.
0: La llavor de sèsam.
1: La llavor de sèsam. Les dones menopàusiques allà, que això també és un tema molt interessant, pràcticament no tenen fogots, perquè en l'alimentació a partir dels 40 afegeixen aliments rics en estrògens naturals, que no químics, i rics en calç, que preveu que quan a tu se te'n vagi la menstruació no tinguis problema d'osteoporosi, els mínims fogots possibles o problemes associats a la perimenopàusia o la menopàusia. Això és un altre tema.
0: Interessantíssim.
1: És que això, ells porten l'alimentació a qualsevol aspecte de la vida diària.
0: I realment, tu que coneixes força també una mica aquest tipus de societat, realment el nivell de qualitat de vida o de salut,
1: Som molt longevos. Ara és el que comentàvem abans, cada vegada que s'han introduït les menjars fast food, cada vegada veus gent obesa, però els xinesos no són persones de naturalesa, de ser grassos ni obesos, tots són força prims. Primer que es belluguen moltíssim. No són persones sedentàries.
0: Allò que deies del zapato, no?
1: Sí, i després, bueno, la manera de menjar fa molt, clar. Les algues són uns aliments que ajuden molt a regular el funcionament de la tiroides, per exemple. Se sap que els orientals mengen algues, quasi no en tots els àpats, però en la gran majoria.
0: Perquè ara que dius això, per exemple, quin tipus d'aliments són els que es basa la dieta principalment? Ho has comentat
1: sí,
0: una mica,
1: les
0: però
1: verdures, la soja, els brots de soja... Clar, el tema del brot de soja és complicat perquè aquí a Occident arriba el transgènic, per exemple, però si ells tenen allà... La soja és un aliment que fa estrògens, o estrògens naturals, llavors les dones mengen soja bastant, ho incrementen, o el tofu està fet de soja, per exemple. És una cosa que ho van fent cada dia i llavors quan arriba el moment tu ja no tens aquella sintomatologia que patim aquí algunes dones, no?
0: Sí.
1: Perquè no ens parem a pensar què és el que podem fer perquè no ens passi. Però, bueno, és la verdura, sobretot carn i peix, és una mica com aquí, però amb els seus productes. Al final no és tan diferent.
0: Clar. I la verdura, per exemple, abans també comentaves, servida amb aquell punt de cruixent.
1: Cruixent,
0: no?
1: És a dir, sempre cruixent. Que no, tinguis que mastegar.
0: Que aquí hi ha molt costum, moltes
1: sí,
0: vegades,
1: clar,
0: de fer-la molt.
1: Tu
0: no?
1: Vas al Japó i tu amb un esmorzar tens la sopa de miso, que és beguda. Però sempre hi ha trossos de tofu que has de mastegar. Mm. Amb la qual cosa tu ja estàs mastegant. I després tens el teu bol d'arròs amb el sèsam, i tens algues, tens verdura i tens peix.
0: Sí,
1: m'explico?
0: Sí, sí. Déu-n'hi-do, eh? Realment, a mi el que em meravella una mica tot el que estem parlant és que hi han coses que tenen un paral·lelisme sobre
1: sí, amb
0: la nostra
1: fàcil que seria,
0: alimentació.
1: No? I que no ens parem a pensar en això.
0: Però no són conscients, exactament, no són conscients de lo important que és el fer-ho d'aquesta forma.
1: Mira, clar, els japonesos, si us ho fixeu, tenen una manera de menjar molt significativa. A part de que quan tu vas a menjar... no parla, és veritat, no parlen, tu estàs allà, vas a menjar, a més els hi molesta molt que algú estigui parlant al seu costat.
0: Al seu costat.
1: Ells agafen el bol i sempre miren cap avall amb els palets, mengen sempre amb la barbeta baixa. Això no és perquè siguin persones antipàtiques o que... No, això ho fan perquè si tu intentes tragar amb la barbeta baixa, fins que tu no tens el menjar ben mastegat, ets incapaç de desluir-ho. Llavors, una manera de mastegar bé és mirar una mica cap a baix fins que l'aliment està prou triturat com per poder-lo tragar.
0: Increïble. Ah. Sí. O sigui que tot està absolutament
1: pensat
0: per la importància que li donen amb aquest tema.
1: Sí, al final és això.
0: Parles dels japonesos? Disculpa, parles dels japonesos perquè entenc que Japó i Xina amb el tema alimentació és molt semblant.
1: Sí, bueno, no és sí, més o menys sí. Parlo d'Àsia en general.
0: Mhm. Mm.
1: Però quasi tots, si us hi fixeu, mengen mirant cap avall.
0: Molt bé, és un tema realment apassionant i que, a més, complementari, com hem vist, de lo que vam parlar en aquell primer programa de la medicina tradicional, que al final suposo que el que busca és aquest punt de sumar, no?
1: Sí, sí.
0: De sumar tractament, però també la prevenció.
1: Jo tenia un professor, quan estudiava medicina xinesa, que el doctor Hailian, que sempre deia, és que el que està més sano és el que està ni fu ni fa, deia ell.
0: Ni fu ni fa.
1: Ni fu ni fa. Ell no tenia que per nosaltres ni fu ni fa és que estàs regular.
0: Que no és igual, sí.
1: Però ell deia ni fu ni fa dient, ni por encima ni por debajo, no? Ni fu ni fa. Pues aquest és el truc. És d'estar sempre equilibrat.
0: Amb un equilibri.
1: Ni per sobre ni per sota, que és el que busca la medicina xinesa. Buscar l'equilibri en tot.
0: Hem parlat de coses molt, molt, molt concretes, a més, per exemple, que a mi jo m'interessava preguntar, també, o sigui, per exemple, el tema dels sucs, deies, el suc no és la millor manera de prendre la fruita, perquè realment la fruita s'ha de menjar.
1: Estàs perdent una part important del funcionament que és el chi, que és l'energia, o sigui, és un mecanisme això, al final. Tu necessites jing i chi per fer una bona digestió. El jing l'obtens perquè l'aliment és bo, però com ja li dones la feina feta, el chi no el generes. És com un motor. Veritat que quan a tu se t'acaba la bateria del cotxe, una de les maneres d'engegar-lo és posar-lo en marxa, no?
0: Sí.
1: I llavors, a mesura que es posa en marxa, va generant bateria, no?
0: Correcte.
1: Pues això és el mateix. Quan tu menges un aliment triturat, tens l'aliment, però no generes energia. Per això moltes vegades la gent que s'acostuma a menjar triturat o ha de menjar triturat pels motius que sigui, tot i que està alimentada, per pes.
0: Que és el que comentàvem també abans. Hem parlat també de la manera de cuinar, hem parlat també, per exemple, deies el tipus d'olis que es fan servir,
1: sí.
0: I l'alimentació que fan és més... entenc que deu ser poc fregit.
1: Bueno, sí que fregeixen.
0: Sí.
1: Però,
0: o sigui,
1: bueno, ho compensen amb altres coses. Si tenen un àpat molt greixós, pues, intentant compensar amb una verdura, saps, feta al wok, o a lo millor al vespre no mengen fregits, o sempre intentant compensar.
0: Anar buscant sempre aquell punt.
1: Sí.
0: També ja hem parlat de l'arròs, que bàsicament és una part important de la
1: de
0: dieta i que amb la pràctica totalitat és integral, entenc.
1: Bueno, tenen de tot. També hi ha molts tipus d'arrossos allà. No és el mateix l'arròs que s'utilitza al Japó per fer a l'arrocera que l'arròs que s'utilitza a Xina.
0: Ja.
1: Mengen arròs blanc, No, mengen arròs blanc, però és del poc hidrat de carboni que mengen ells en un dia.
0: Bueno, per lo que comentaves de que no ingereixen
1: però
0: pa de
1: forma... O sigui, quan dic arròs blanc em refereixo que no el manipulen ni el refinen, tal qual el cullen se'l mengen.
0: Molt bé,
1: del
0: molt
1: color
0: bé.
1: Que sigui.
0: I després una altra qüestió que també m'ha fet pensar és el cafè. En prenen, de cafè? No.
1: No, prenen infusió. Bueno,
0: però
1: cafè
0: no,
1: prenen ara...
0: No el prenen perquè consideren que no és sa o perquè no és una zona...
1: No és cultural.
0: No és cultural.
1: Prenen sobretot té verd. El té verd al Japó i a Xina és fonamental perquè és un gran depuratiu. El té verd té moltíssimes propietats. Però després tenen el puer, que és el té vermell. Prenent de qualsevol tipus de té. A Yunnan és on es fa el té més bo de tota Xina, per exemple.
0: Però
1: el té verd i el té vermell són bàsics en l'alimentació. El cafè és una introducció occidental a Àsia, però jo no dic que no prenguin cafè, però en les seves arrels està el té. És així.
0: I segons aquesta dieta... Hem parlat de la importància que li donen al menjar, etcètera, etcètera, i jo tenia la curiositat de saber si hi ha algun tipus de ritual o simplement és aquest ordre que has comentat de no parlar, de mantenir aquesta postura, etcètera.
1: Bueno, no és un ritual, és la seva manera de fer diàriament. És que és una cosa que els hi surt de mena. És com tu t'aixeques i te'n vas a la dutxa, pues ells mengen d'aquesta manera perquè ho fan així tradicionalment. Perquè és com se'ls ha ensenyat que s'ha de fer...
0: Sí, una qüestió cultural i de tradició.
1: Exacte.
0: I llavors una curiositat una mica malsana, la pregunta.
1: Vale.
0: Aquí saps que va haver-hi una època en la que els restaurants xinesos van fer una explosió, no?
1: Sí.
0: Ara li toca als japonesos, que són xinesos recuperats una mica, no?, o reformats, però el menjar que ens ofereixen en aquests restaurants aquí a Occident... Realment té alguna cosa a veure amb el que mengen ells a diari?
1: Bueno, si vol, n'hi ha restaurants xinesos bons, aquí a Barcelona, però el restaurant xinès al que anem tots a dinar, o asiàtic, digue-li asiàtic, per lo que jo he viscut quan he anat allà, s'assembla poc.
0: S'assembla poc.
1: S'assembla poc. Sí, existeix el tipus de menjar, però en el nom està, en les formes no. Vull dir, el cerdo agridulce que es menja aquí no té res a veure amb el cerdo agridulce que es menja allà.
0: Inclús l'arròs, m'imagino, el típic aquí que surt
1: no
0: barrejat amb 50 coses.
1: Els japonesos, si tu vas a un restaurant japonès bo, sí és molt semblant a el que es menja allà. Sí, és molt... Però també és veritat que, per exemple, el sushi allà no és una cosa que es mengi tanta quantitat com es menja aquí. Tu vas aquí als japonesos i no menges sushi, sembla que no... No estàs menjant un japonès,
0: sí, bueno.
1: I no és així allà. El sushi és una cosa més... És com si tu diguessis que menges mongeta tendra tots els dies. No, no. Pues...
0: No és habitual, tampoc.
1: Sí, sí, mengen, però... És que no és obligació menjar sushi cada àpat.
0: Sí. Jo no sé si tens més coses que argumentar sobre això. Jo, en principi, sobre la bateria de preguntes...
1: Bueno, si voleu us explico lo de les hormones.
0: Sí.
1: I m'agradaria parlar del superaliment dels xinesos i dels japonès, que són els bolets.
0: I tant.
1: Superaliment. Bueno, lo de les hormones que us deia abans, una mica és... N'hi ha tres hormones que... cuidant de la nostra qualitat neurològica, que és el cortisol, la serotonina i la melatonina. Els xinesos això ho tenen claríssim, que la melatonina només es regenera de les 10 del vespre a les 3 del dematí. Has d'estar en fase REM de la son, això vol dir que ha de ser son profunda, i has d'estar a les fosques. Si tu no compleixes ninguna d'aquestes tres normes, la melatonina no es regenera correctament. Llavors, què passa? Que cada vegada tens més cortisol, estàs més estressat, amb la qual cosa no genera suficient serotonina i estàs més deprimit. Llavors, ells què fan? Se'n van a dormir a les 8 de la tarda i s'aixequen a les 4 del matí. Quan una persona pateix d'insomni, que he tingut a la consulta, ve a la consulta i em diu, mira, és que jo me'n vaig a dormir a les 12 i m'aixeco a les 3. Pues quasi em preocupa menys aquesta persona perquè ha dormit 3 hores, no? Que
0: període.
1: La que em diu, és que jo me'n vaig a dormir a les 3 i m'aixeco a les 10 del matí, pues ja has perdut la teva oportunitat, perquè després no val, me faig una siesta i recupero. La son no es recupera. La son no es recupera. Recuperes les hores de dormir, però la qualitat de la son no la recuperaràs, amb la qual cosa estàs més estressat i més deprimit. La melatonina és la balança que fa que la serotonina i el cortisol estiguin en equilibri. I perquè això passi, has de dormir de 10 de la nit a 3 del dematí. Si dorms aquestes hores, l'endemà potser estàs una mica cansat, però les teves hormones s'hauran regenerat bé.
0: Doncs aquí anem tot al contrari.
1: Sí.
0: O sigui, jo conec a poca gent que se'n vagi a dormir abans.
1: Però és un hàbit. I moltes vegades jo els recomano, dic, mira, això no ho faràs d'un dia per l'altre, però si tu te'n vas a dormir a les 12, avui te'n vas a dormir a les 11:59 i demà te'n vas a les 11:58.
0: No guanyar-li temps.
1: Exacte, és com donar-li la volta al rellotge. I al cap d'un mes no t'has donat compte i t'has anat a dormir mitja hora abans.
0: Perquè una pregunta, Àngels, lligat amb això, eh? Els horaris dels àpats també són diferents.
1: Clar, ells fan horari solar. Històricament, estem parlant no de la societat moderna xinesa,
0: no,
1: estem parlant de la medicina tradicional xinesa. Ells respecten l'horari solar, treballen de dia, descansen de nit, que al final és com fa anys aquí es feia la gent de camp, sap perfectament que això funciona així. Tu has de dormir a la nit, quan se'n va el sol te'n vas a dormir i quan surt et poses a treballar. Si surt a les 5, a les 5.
0: És ser coherent una mica amb lo natural, per dir alguna cosa.
1: Exacte.
0: Molt bé. No sé si tens...

0: Detectors. Sí, qualsevol persona que tingui problemes de fetge gras, colesterol, metabolitzen, ajuden a metabolitzar i a protegir el fetge. El maitake és un bolet que protegeix molt el sistema de la pell i té una gran propietat que és antimetastàsic. O sigui, si tu tens malauradament un tumor, el que fa és que no
1: s'expandeixi.
0: Això evitaràs menjant en un àpat bolet? No, però estem parlant de prevenció i d'introduir aliments de que ens protegeixin la nostra salut per no, o si passa, que passi la mesura més aliviada possible.
1: I tots aquests aliments, o sigui, tots aquests bolets que deies ara, per exemple, com s'haurien de cuinar?
0: Bueno, perquè siguin...
1: El wok mateix.
0: Sí, sí, sí.
1: O sigui,
0: per exemple,
1: molt poc oli,
0: i si no,
1: saltejats.
0: També hi ha molts bolets que no es trobaràs en format físic, als orientals em refereixo, però estan encapsulats. Per exemple, el lingzi o la ganoderma, a Xina es diuen que és la seta de la longevidad. És un bolet que és cardiovascular, a més és molt tranquil·litzant i ajuda a descansar. Actua a nivell cerebral, però de les emocions, no a nivell neurològic. El que actua a nivell neurològic és la melena de león, que és un neuroprotector. Prevé les malalties neurodegeneratives com l'Alzheimer, el Parkinson, i regenera tota la mucosa gàstrica des de la boca fins a l'anus. Aleshores, persones que tinguin problemes de colitis ulcerosa, intoleràncies alimentàries, faltes de memòria, poden utilitzar aquest bolet. I si el combinen, que allà a Xina és el que es fa, la ganoderma amb la melena, estem actuant a nivell neuronal i emocional a la vegada.
1: Uh-huh.
0: I digestiu. ¿Vale?
1: Sí, supercomplert.
0: Supercomplert. Després, el xampinyón del sol és un bolet que serveix per les al·lèrgies, però estacionals. Asmes, rinitis, tot aquest tipus d'al·lèrgies. Un altre que és molt important, el Coriolus umbellatus. Superbolet per prevenció de càncer de mama, papiloma humà i problemes de hormonals femenins. I un altre superbolet, el Cordyceps, que li diuen als xinesos la seta de l'emperador, que s'utilitza allà a Xina, molts deportistes utilitzen aquest bolet per la resistència física, pels problemes musculoesquelètics, però històricament es coneix perquè és a nivell geniturinari masculí i femení, és regulador hormonal, però també ajuda en problemes d'impotència o de desig sexual en els homes. Per això li diuen la seta de l'emperador.
1: I tot aquest tipus de bolets es poden trobar fàcilment,
0: sí,
1: aquí?
0: Sí, sí, sí. Per exemple, maitake i shiitake els trobes al mercat, això no hi ha problema, i si no, encapsulats.
1: Encapsulat
0: o en pols.
1: Val,
0: hi ha diferents laboratoris que ho treuen en format pols. Jo prefereixo pols que encapsulat, però bueno...
1: Per barrejar amb algun aliment que prenguis?
0: Jo prefereixo en dejú al dematí.
1: Mhm. Uh-huh.
0: Els que puguis comprar els pots barrejar amb qualsevol aliment que tu tinguis i si no, doncs els pots comprar encapsulats.
1: Boníssim, eh? I tot això, evidentment, a part de tot el que ens has explicat, va lligat també amb l'alimentació. És
0: sí,
1: a dir,
0: sí,
1: que al
0: sí.
1: Final...
0: És... Ells allà aquests bolets sí que els troben, per exemple, aquí no. Però, i si no, doncs en les farmàcies xineses, sobretot als hospitals, tu... Clar, el format dels hospitals allà no és igual que aquí. Tu vas al metge i després te'n vas a la farmàcia, que està sota, i el metge xinès que està a farmàcia te fa la fórmula per tu. I llavors agafa el bolet sec, te'l matxaca, et fa la fórmula i tu te l'emportes a casa.
1: Només per tu, per aquella
0: només
1: malaltia?
0: Només per tu.
1: I...
0: És que allà no hi ha res genèric. Allà és tot personalitzat. Tot el que sigui oral, en un hospital de medicina tradicional xinesa, tu, el teu metge et passa a consulta, te'n vas a baixar a la farmàcia i un altre metge xinès et fa la fórmula per tu. En funció també, les plantes com els aliments tenen quatre direccions, tenen temperatures, tenen sabors, en funció de la patologia, aquella fórmula és per tu sol. Sí.
1: Sorprenent, eh? Bueno, igual que aquí, clar.
0: Increïble.
1: La indústria farmacèutica a Xina tira poc gaire.
0: Bueno, també hi ha, però
1: també
0: és que
1: ha, clar,
0: allà
1: sí, sí.
0: Pots anar als dos metges sense problema.
1: Sí, això ho vam veure al primer programa,
0: sí, sí.
1: Que tenies les dues
0: opcions.
1: Sí, sí, tu vas al quadro
0: mèdic i entre ells es passen els pacients moltes vegades en casos d'oncologia. Si veu el metge que ha de donar-li una medicació molt forta, doncs dius, te'n vas al meu

0: col·lega de la medicina xinesa que te faci alguna cosa per intentar pal·liar els vòmits, les cremades, no?
1: Que recordo que amb el primer programa que vam fer vas comentar fins i tot que en un hospital tu podies escollir fins i tot
0: si
1: anaves a la medicina tradicional europea, per dir alguna cosa, occidental.
0: Sí, no hi ha problema.
1: O inclús combinada.
0: Combinar, no? No hi ha problema, no hi ha cap problema.
1: Doncs, bueno, no sé si tens alguna cosa més dels bolets, que realment
0: no,
1: ha sigut molt curiós
0: i sorprenent.
1: Bueno,
0: és una pinzellada, és perquè no tenim molt temps.
1: Imagino.
0: Però n'hi ha, es poden dir programes de tele aquí o no? Bueno, n'hi ha una plataforma que...
1: No tenim competència.
0: N'hi ha una plataforma que comença per net i acaba en Flix, que té, no sé si està ara, però hi ha un programa que es diu, un documental que es diu Fantàstic Fungi, que explica la importància que tenen els fongs en el bosc, que tenen una xarxa pel sotabosc que és com si fos un sistema neuronal humà, que és la manera de comunicar-se al bosc és mitjançant els bolets. Jo de veritat us recomano que ho vegeu perquè és molt interessant i la gent es donaria compte de lo valuosos que són els bolets per als éssers humans.
1: Sí. Doncs, Àngels, em sap molt de greu perquè el temps passa superràpid.
0: Sí, sí.
1: Crec que, espero que els oients, igual que m'ha passat a mi, els apassioni el que has explicat, perquè a més, gràcies, sobretot perquè ho has fet d'una manera molt, molt planera, molt didàctica.
0: Gràcies.
1: S'ha entès absolutament
0: perfectament.
1: I sobretot que prenguem nota de que sense grans esforços podem incorporar molta cosa de lo que has explicat.
0: Sí, al final no és prohibir.
1: Clar, és adaptar-se a...
0: Prohibir només porta a voler... La prohibició només genera més desig. Això és una cosa que tinc comprovada en la consulta. Prohibir genera desig. Llavors, el que has de fer és compensar.
1: El canvi també per convenciment. Mm. Doncs fins aquí la part de programa. Llavors, a diferència del primer que vam fer, amb aquesta nova etapa, jo el que estic fent és que la persona convidada fem com una regressió en el tiempo.
0: Sí.
1: Ara imagina't que estàs amb l'Àngels de quan tenies 15 anys, amb tota l'experiència acumulada, tant personal com professional, i què li diries amb aquell Àngels de 15 anys?
0: Doncs pues mira, és una cosa que he estat pensant aquests dies i saps quina conclusió ha arribat?
1: No.
0: Que crec que no li diria res.
1: Que s'ho trobi.
0: Que s'ho trobi i que... Sí, perquè qualsevol cosa que jo li digués seria... Una influència perquè prengués les seves pròpies decisions i al final créixer és equivocar-te, és no equivocar-te, és arriscar-te, és, bueno, si li hagués de dir...

0: Són les 9.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
3: De dilluns a divendres, a les 4.
2: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: On vas amb tants papers?
1: A fer tràmits per la preinscripció escolar.
0: I no tens IDCAT mòbil?
2: L'IDCAT mòbil és un sistema gratuït que et permet identificar-te digitalment per comunicar-te i fer tràmits amb l'administració catalana. És segur, no cal recordar cap contrasenya ni instal·lar cap programari. Dóna't d'alta a idcatmòbil.cat. Només has de tenir més de 16 anys, disposar d'un document d'identitat oficial o passaport i un telèfon mòbil.
0: Què? Vas a fer tràmits?
2: 012. La millor resposta.

Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Avui hem convidat el Guillem Eastaway, president de la secció sardanista de l'Avenç. Hola, Guillem. Benvingut a Esplugues FM.
1: Hola, bon dia. Gràcies per convidar-me.
0: Qui hi ha al darrere de la secció sardanista de l'Avenç?
1: Bé, al darrere de la secció sardanista de l'Avenç hi ha tota una organització, que és l'Avenç, i amb el suport també de l'Ajuntament d'Esplugues, i ens dediquem bàsicament a allò que diu el seu nom, sardanes. Nosaltres fem sardanes, vivim per les sardanes. Intentem fer tantes ballades com podem a Esplugues i ensenyar la gent a ballar-ne i que ens hi acompanyin.
0: I com vau començar? És a dir, ens pots fer 5 cèntims de quina és la història que hi ha al darrere d'aquesta secció?
1: Bé, la secció sardanista va començar fa entre 55 i 60 anys a redós de la coral La Coloma. Calia a Esplugues algú que es dediqués a fer sardanes i calia també una organització que l'emparés. I aquesta va ser La Coloma. I durant uns anys va funcionar així, com a un apèndix de La Coloma. Més tard, algú devia pensar que estàvem més bé dintre de l'Avenç i així ho vam fer. I dintre de l'Avenç doncs, portem més de 50 anys.
0: I quin tipus d'activitats organitzeu?
1: Nosaltres organitzem bàsicament ballades de sardanes. Fem un cop l'any un aplec de sardanes i també fem un cop l'any per Nadal un concert de sardanes dedicat bàsicament als socis, però també obert a tota la població d'Esplugues.
0: I si volem ser socis, com ho hem de fer?
1: Bé, a la pàgina que tenim penjada a internet, que és sardesplugues.cat, hi ha un
0: formulari
1: per poder-t'hi apuntar.
0: Tu m'explicaves abans fora de micro que fa molts anys que ets sardanista. Explica'ns què és per tu el món de la sardana, què t'ha portat, què sents quan balles sardanes o quan aneu de gira, podríem dir, amb la teva colla.
1: Bé, el món de la sardana m'ha portat moltes coses i totes molt positives. Primer de tot, fruir la música. Hi ha sardanes molt boniques que són obres mestres, petites obres mestres musicals. Després m'ha permès, a través de les sortides, conèixer molta gent de moltes comarques i de moltes ciutats. A més, conviure amb gent d'Esplugues, que formem la nostra colleta, i on anem a dinar, anem d'excursions, i aprofundim la nostra amistat.
0: I faltaria gent jove, no? Costa que la gent més petita, els petits o els adolescents, entrin en aquest món sardanista. Què creus que passa? Que no trobeu el fil conductor perquè s'enganxin?
1: És una de les assignatures que tenim pendents. Engrescar la gent jove a unir-nos a nosaltres. No en trobem. No sabem fer-ho. I des d'aquí, si tu m'ho permets, faré una crida als pares perquè convidin, motivin els seus fills, juntament amb ells, amb els propis pares, a venir al curs de sardanes. S'ho passaran bé, els engrescarem perquè vulguin continuar.
0: Perquè, a més, és una excel·lent manera també d'estar en forma, perquè fer practicant sardanes, un també crema moltes calories, ara que està de moda estar en forma.
1: Per la gent jove, evidentment, és estar en forma, perquè s'ha de fer els passos, s'ha de saltar, i realment això requereix has de tenir els braços en l'aire. I per la gent que ja no és jove i que és gran, també, perquè tot i que ja no saltem, ballar una sardana és caminar uns quants centenars de metres, i si en balles 9 que es ballen a cada ballada o 35 o 40 que es ballen en un aplec, imagina't.
0: Explica això que és el de repartir, en què consisteix.
1: Bé, repartir consisteix a fer que tot que aquella sardana concreta que estàs ballant acabi de manera correcta. Acabar de manera correcta vol dir que quan es toca l'últim compàs, els peus han d'estar junts. Com que totes les sardanes tenen un tiratge, que és el nombre de compassos amb què han estat compostes, diferent, s'han de comptar individualment, fer els càlculs i repartir-la adequadament per acabar bé.
0: I això és el que ho ha de fer és el cap de colla?
1: El cap de colla.
0: Perquè cada sardana, cada rotllana, hi ha un cap de colla que va comptant mentalment i s'ha de tenir una agilitat mental important.
1: I no s'ha de distreure.
0: Perquè, a més de... Bé, si no ets cap de colla però vols practicar sardanes, hi hauria algun tipus de requisit que hauríem de tenir? És a dir, físicament hem d'estar en forma o ja a mesura que anem practicant ens hem posant en forma?
1: Jo penso que com que no és una competició atlètica, a mesura que vas practicant, vas guanyant fons. I, per exemple, el cansament dels braços, el primer dia se't cansen. De tenir-los al·legats, se't cansen. però t'asseguro que al cap d'un mes, un mes i mig, hi ha 10 notes.
0: Bé, doncs fem aquesta crida que deies abans perquè tota la gent jove, els més petits o els més grans fins i tot, que vulguin acostar-se al món de la sardana, que està com una mica, potser no és, està gaire de moda, però que la podíem tornar a revifar des d'aquí de Plugues FM. Moltes gràcies per venir avui aquí amb nosaltres i un plaer, que som veïns de l'Avenç i a partir d'ara doncs, teniu aquí el vostre espai també.
1: Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
1: ¿Sabes? Algo me preocupa.
2: ¿Te preocupa?
1: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
2: No, para nada.
1: ¿Entonces?
2: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
3: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
4: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugues FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Avui fem un recorregut històric per la nostra ciutat, viatges d'un claustre gòtic, i parlarem del claustre del monestir de Santa Maria de Montsió, que està aquí a Esplugues. I per parlar d'aquest patrimoni que tenim a Esplugues, qui millor que la Lídia Verdier, que ella és graduada en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona i ha fet un treball excel·lent. Hola, bon dia, Lídia.
1: Hola, bon dia.
0: Lídia, tu vas fer aquest treball, el vas fer el 2016. Què et porta, com a historiadora de l'art i com vius aquí a Esplugues, què et porta a investigar sobre aquest claustre?
1: De fet, el llibre es va, com a format de llibre, es va publicar el 2016 pel grup d'estudis d'Esplugues, però és el resultat del treball de final de grau, que el vaig acabar el 2013, i el grup d'estudis es va interessar pel tema, perquè era un tema que parlava d'un patrimoni d'aquí d'Esplugues, i el vam adaptar de treball de final de grau, que tenia un altre format, el vam adaptar per ser format de llibre.
0: Molt bé, és un llibre preciós.
1: Bé, no és una novel·la, és el resultat d'una investigació sobre un element arquitectònic.
0: El claustre que tenim aquí és un claustre del segle XIV, aproximadament, del segle XV.
1: Sí, 1400 i poc.
0: I la meva pregunta és, tenim aquest claustre que Esplugues des del segle XV?
1: No, és clar que no.
0: Ah!
1: No.
0: Quan ens arriba el claustre aquí a Esplugues?
1: D'aquí el títol, que diu Els viatges d'un claustre gòtic,
0: sí.
1: Perquè aquest claustre era d'un monestir que estava al Portal de l'Àngel, on havia estat la seu de Catalana de Gas, que ara és una botiga d'una cadena de moda.
0: Sí.
1: D'allà el van haver de traslladar i se'n van anar a la Rambla de Catalunya amb Rosselló, que en aquells moments ja era fora encara de Barcelona, perquè fins al 1997 no va haver la unió de municipis, i per tercera vegada van haver de traslladar-se d'aquesta Rambla de Catalunya cap aquí, cap a Esplugues, i cada vegada es anaven enduent les seves pedres del claustre, que en la primera ocasió es van endur l'església i la sala capitular, que quan ja van passar de la Rambla de Catalunya cap aquí ja no se la van poder endur ni l'església ni la sala capitular, però sí que el claustre. Els va costar, perquè Barcelona no deixava marxar un monument gòtic, però ho van aconseguir.
0: Per tant, tenim un claustre aquí a Esplugues traslladat pedra a pedra,
1: sí,
0: però que no està complet perquè li falten peces del claustre.
1: En el primer trasllat ja es van perdre les peces. En el primer trasllat, ara tal com el tenim aquí a Esplugues, és com estava a la Rambla de Catalunya. Està tal qual. Hi ha tota una sèrie de fotografies fetes per l'arquitecte d'aquell trasllat que documentaven tal com estava en aquell lloc, i és, potser l'orientació nord-sud sí que està canviada, però la distribució del claustre és exactament la mateixa, adaptada a que havia d'haver una entrada per anar a Can Casanovas i la resta d'edificis que s'havien de construir, l'església i totes les altres sales.
0: I pel que posa en el teu llibre, tant en el primer trasllat que es fa com en el segon, després aquí a Esplugues, són moments socials també convulsos, per tant no hauria de ser fàcil.
1: Si no haguessin marxat, segurament. Quan van estar... Les monges, de fet, com a congregació de monges dominiques, van patir molts més trasllats. Elles van començar tenint un monestir fora muralles, el que ara vindria a ser per la falda de Montjuïc, més o menys, o per allà per on està les Drassanes, més o menys per aquella zona, era fora muralles. Com que era molt insegur, hi havia els atacs de pirates i les guerres entre reis, i d'allà van demanar doncs marxar d'allà, i els van concedir unes casetes i hortets per la zona on tenim ara la Biblioteca de Catalunya, que llavors era l'hostal de Colom. Allà van estar un temps fins que van aconseguir que el trasllat ocupar un monestir que quedava buit perquè s'acabava una congregació que hi havia de monjos, van aconseguir que els hi donguessin el monestir que hi havia en aquells moments al Portal de l'Àngel, a tocar de Santana, entre el carrer Montsió i el carrer Comtal. Tot aquell espai se'ls va donar. Aquell monestir, aquell convent era d'uns monjos de l'ordre agustina, i elles, com a monges dominiques, segueixen la regla agustina. Per tant, la distribució interna dels monestirs i de les sales i i la decoració es deia perquè eren d'una regla, de la mateixa regla que les feia de guia de com havien de viure en comunitat. I a partir d'en allà ja hi havia el claustre, ja estava construït de feia poc, però ja estava construït, i van haver de marxar d'allà, altre cop per totes les pestes, els atacs, les guerres que hi van haver, van patir els bombardejos de les tropes de Felip V com les d'Espartero, i va arribar un moment cap a finals del segle XIX, entre què se'ls hi prenia, segons la situació política del moment se'ls hi prenia, després se'ls hi tornava a donar, i va arribar un moment en què l'Elia Rogent, l'arquitecte de la Universitat de Barcelona, amb Leandre Amargós van fer una visita, van mirar aviam com està el monestir. Aquell monestir deien que amenaçava ruïna i els van recomanar que marxessin. Els va costar aconseguir-ho, però al final van aconseguir. Van comprar uns terrenys que els hi van vendre un tal senyor, uns germans que es deien Martí, i se'n van anar cap a la Rambla. I en allà s'hi van estar uns 70 anys. Tornen a aparèixer noves revoltes, i a la Guerra Civil allà va ser quan ja van perdre tot el patrimoni, els hi van saquejar el monestir, que fins a aquell moment s'havia anat salvant de totes les altres situacions problemàtiques. A la Guerra Civil no ho van aconseguir, i quan els hi van retornar una altra vegada al monestir estava completament buit, sense portes, sense finestres, sense mobiliari, sense res. Com que ja no tenien poder adquisitiu per fer una reforma i dotar-lo del que necessitaven, era més fàcil aconseguir els diners per mantenir-se venent tot aquell espai, que en aquells moments ja tenia molt de valor, i anar-se'n a alguna zona que pels mateixos diners que els hi costava allò poguessin construir-se i mantenir-se durant un temps.
0: Per tant, es venen els terrenys de Barcelona
1: i venen cap a Esplugues.
0: I venen a una zona que el terreny és més barat.
1: Clar, en aquell moment sí. En aquell moment sí.
0: I on està ara el claustre, hi havia Can Casanovas.
1: Que encara hi és.
0: Encara existeix, però en els terrenys.
1: Clar, elles van comprar la casa i els terrenys que anaven amb la casa.
0: Sí.
1: El que era important en aquell moment és que hi havia una mina, una dotació de mina, que en el seu moment l'havien fet portar de Sant Just. Venia una dotació de mina que ve des de Sant Just. I, clar, allò els permetia doncs poder regar els camps, cultivar i bueno, treure una sèrie de productes amb els que mantenir-se.
0: Arriba al claustre aquí a Esplugues a quin any?
1: Elles arriben aquí el 1947, quan ja tenen una mica endreçada Can Casanovas, perquè Can Casanovas en aquell moment estava molt abandonat des de la Guerra Civil, i s'havia de reformar i restaurar perquè les finestres no podien obrir-les, i bueno, estava abandonat. Quan ho adapten una mica perquè puguin fer la seva vida conventual, fins que no construeixen tota la part de les cel·les, l'església i les altres dependències, i al principis del 1948, cap al mes de gener o així, comencen a desmuntar el claustre a la Rambla de Catalunya i anar transportant les pedres, i cap a la Setmana Santa comencen, és a dir, les pedres triguen a transportar-les des del gener fins al març, més o menys, cap al 30 de març o així, comencen a la reconstrucció del claustre amb totes les pedres, que hi ha fotografies que es veuen les pedres esteses per tot el terreny, i l'acaben, la reconstrucció l'acaben cap al mes de setembre, més o menys cap a la Mercè o així, del mes de setembre d'aquell mateix 1948.
0: Clar, pensem que en aquella època el centre d'Esplugues és on està ara el claustre, l'església, la part de dalt, que era el Raval, sí. Més o menys, perquè al sí. 1945-50 ja tenim centre urbà a la part més baixa, que és ara el centre, i a la plana, però el que havia sigut sempre històricament el centre d'Esplugues era justament on passava l'autopista, més o menys,
1: Més o menys, sí.
0: Per fer-nos una idea. Mm-hmm. Clar, si es descuiden, el claustre també hagués perillat amb el traçat de l'autopista que tenim ara actual, per una miqueta més, per bueno, pocs sí. metres,
1: Sí, possiblement sí, però clar, en aquell moment, sortint d'una guerra civil i d'una postguerra, no crec que en aquell moment estiguessin pensant que hi hauria una reforma viària.
0: No existia. Però em refereixo que aquest claustre a la seva història, ha patit molt, i bueno, aquí a Esplugues era la solució, però sí una miqueta més.
1: Però de fet, A Barcelona hi ha una tendència a traslladar edificis, o perquè es fa una reforma d'Ildefons Cerdà que decideix fer obertures a la part antiga, i es van anar transportant edificis. N'hi ha molts a Barcelona transportats. El que passa és que el que té de característica el claustre aquest és que cada vegada que s'ha traslladat han sigut les mateixes mestresses de l'edifici que se l'han traslladat per continuar fent la mateixa funció. Tots els altres edificis, quan s'han traslladat, han deixat de fer la funció que tenien. Hi ha façanes d'esglésies repartides que potser ara són una escola, hi ha claustres que estan en una altra zona que eren d'un convent, que ara estan potser a l'Eixample i estan fent d'escola. Uh-huh. Però la característica molt particular d'aquest claustre és que en cada trasllat continuava fent de claustre de la mateixa congregació de monges.
0: No ha canviat l'activitat.
1: Exacte. Fins ara, que ja està tancat.
0: Sí, que això és un cas, en parlarem després. Lídia, tu fas aquest treball com a final de carrera.
1: Sí.
0: És un llibre impressionant, té gairebé unes 100 fotografies, gairebé, sí, amb plànols, amb croquis, amb explicacions, amb fotografies antigues, contemporànies. Quant de temps t'ha portat fer aquest treball?
1: Bé, el temps que et donaven per fer el treball de màster, el treball de final de grau, començaves el mes de setembre o així a decidir quin treball faries i l'havies d'entregar cap al mes de juny. A tot estirar, podies demanar que t'ho deixessin presentar el mes de setembre. No va arribar a l'any, però sí que van ser tots aquells mesos d'intentar trobar informació que no aconseguia, que gairebé no n'hi havia. Vaig passar per milions d'arxius i centres de documentació. Sí. Vaig començar per les pròpies monges, si tenien documentació que em deixessin consultar. En aquell moment em van deixar consultar la seva crònica, que en diuen, com si fos un dietari. Totes les congregacions han d'escriure com una mena de dietari, on van explicant, sí, el que va passant, però les coses normals, des de que hem necessitat comprar un armari a que hem hagut de tirar una cadira, vull dir, i si han hagut de fer missa espartal o els han encarregat fer una compra o fer 50 hàbits perquè sigui. I en aquesta crònica es relaten, doncs, des del seu inici, des de que van ser fundades el 1347, fins al moment que tu consultes. A partir d'aquí no hi havia massa cosa, tampoc no hi havia altres documents que refrendessin el que elles deien. A l'Ajuntament d'Esplugues hi havia poqueta cosa, no n'hi havia suficient, i vaig començar a estirar el fil. Hi havia un llibre que dels anys 50 que parlaven de diferents congregacions, i a partir d'aquí vaig anar estirant el fil i vaig passar, doncs, des de l'Arxiu Històric de Barcelona, que està allà a la Casa de l'Ardiaca. Vaig passar per les biblioteques de la Facultat de Teologia. Jo què sé, biblioteques, sobretot del centre de Barcelona, que tenien col·leccions locals de publicacions molt antigues, doncs també vaig anar a consultar-les, i en cada lloc anava trobant un mínim de referència. I la Biblioteca de Catalunya també vaig anar a parar, sobretot també hi havia moltes revistes de l'època, diaris, premsa antiga, sí, de l'època.
0: Documentació molt dispersa,
1: molt dispersa.
0: En llocs que no són pròpiament arxius històrics.
1: Són arxius, són arxius, o són biblioteques, o que alguns poden, home, ser més històrics, més o menys, depenent.
0: Ja.
1: Però hi va haver un moment en què vaig anar a parar a l'arxiu fotogràfic perquè tampoc no tenia imatges, i clar, el ser historiador de l'art, alguna imatge jo havia de necessitar.
0: Clar.
1: I de fet, el llibre té, com a treball de grau, té més imatges de les que es permetien en el moment, perquè les imatges eren el propi document.
0: Clar.
1: En aquest cas, les imatges, el que hi havia d'explicació oral, ho podia confirmar amb les imatges. I vam tenir la sort que en l'arxiu de fotogràfic de Barcelona guardaven tot un fons de l'arquitecte que havia fet el segon trasllat, el que va venir de la Rambla de Catalunya cap aquí, que ho va documentar tot de manera fotogràfica, per això està exactament igual, i va cedir-ho a l'arxiu fotogràfic. I aquestes fotografies em van ajudar molt a tot allò que anava llegint en alguna revista com La Formiga d'Oro o La Veu de Catalunya, el que deien de paraula, i que no podia documentar-ho perquè no hi havia suficients plànols com per donar-ho per fet, les fotografies em van ajudar perquè eren fotografies del moment, de l'època. Per això n'hi ha tantes. No hauria de ser... És a dir, com a treball de final de grau no hauria de tenir tanta imatge, però en aquest cas se'm va permetre perquè era el document, era el document bàsic que refrendava el que es deia.
0: Tot això que m'estàs explicant, o sigui, tota aquesta documentació existeix, però està dispersa a diversos llocs. No hi ha un arxiu específic d'aquest monestir en el que puguem anar a consultar tot això?
1: No. Com a història del recorregut que ha anat passant, no hi ha un arxiu en el propi, no hi havia un arxiu en el propi monestir. El monestir tenia, com totes les ordres religioses, el seu arxiu dels seus moviments, fossin amb llibres, amb aquest arxiu tenia, bueno, té, que no sé on estarà l'arxiu, però l'arxiu, les monges conservaven més de 300 pergamins originals amb la seva acta de constitució, que hi ha pocs arxius a Barcelona, i pocs monestirs a Barcelona, per no dir Catalunya, que conservin la seva acta original, no una còpia, perquè clar, normal, igual que ara fem fotocòpies de documents, en aquell moment es feien còpies pel que pogués passar. Aquest és l'original. Molts estan en llatí, hi ha més de 300, 347 o així que es conserven. De llibres ja n'han pogut conservar menys, perquè en els saquejos durant la Guerra Civil van conservar bastant, però hi ha altres monestirs que tenen molts més llibres patrimonials. Elles no en tenen tants, però sí conserven els llibres que venien a ser de comptabilitat actuals, els llevadors, els descensals, no n'hi ha gaires, i aquests llibres no et deixen, com que són d'anys molt dispersos, no et deixen seguir la història d'elles. La història d'elles la porten a la crònica d'abans. Que he comentat abans.
0: Tu vas poder accedir amb algun d'aquests documents originals? Te'ls van deixar veure?
1: Sí, sí. La primera vegada no tant, perquè en aquells moments elles tenien una mala experiència amb una investigació que els havien fet sobre la seva història. La segona vegada sí, quan ja vaig anar per fer un altre treball, que aquest era del màster de biblioteconomia i col·leccions patrimonials, que llavors el vaig fer sobre l'arxiu que elles conservaven, i quines peripècies havien passat i com l'havien pogut conservar. I en aquell moment llavors ja sí, ja a l'arxiu d'elles, els documents que tenien això, llavors ja els vaig poder consultar.
0: Estem parlant del llibre Els viatges d'un claustre gòtic, de la Lídia Verdier. És un llibre que ens parla del monestir que tenim aquí a Esplugues, de Santa Maria de Montsió, que va arribar aquí a Esplugues cap a l'any 1947. Lídia, seguim amb l'arxiu, perquè clar... Els propietaris de l'arxiu són les pròpies monges dominiques, perquè el monestir és d'elles.
1: Sí, però ara com que està tancat, és a dir, el monestir està tancat, i les monges que quedaven es van repartir en dos monestirs, també de la mateixa ordre religiosa, seria una pena que es perdés...
0: Totalment.
1: Sí, tal com està l'edifici, seria una pena que es perdés, és a dir, tal com està el conjunt d'edificis, és un patrimoni... que en aquest cas és arquitectònic i és documental, si l'arxiu el volguessin conservar aquí, caldria una reforma estructural de tots els edificis perquè està en una situació d'abandonament, però jo crec que s'hauria de mirar de treballar perquè això no se'ns n'anés d'Esplugues.
0: Evidentment, o sigui, jo suposo que ja deuen haver-hi alguns grups de preservació de patrimoni.
1: És de suposar que sí, que hi hagin, que estiguin parlant bisbats, ordre religiosa i diríem que ajuntament, i diríem que Departament de Cultura de la Generalitat.
0: Clar.
1: Crec que seria... Per la meva manera de pensar, seria bo que es poguessin arribar a acords, com a mínim, aquestes quatre institucions.
0: Lídia, amb aquest treball que has fet a Excels, perquè és impressionant, en pocs mesos, perquè clar, si era el teu treball de final de carrera, realment, és impressionant, és una feina de molt de temps, de molta dedicació,
1: d'investigació,
0: de molta investigació,
1: de rateta de biblioteca.
0: Perquè clar, el ser un treball de final de carrera l'has hagut de fer tu sola, no has pogut tenir col·laboració absolutament de ningú.
1: No, clar, eren individuals, sí.
0: Doncs tornem a recomanar el llibre, tornem a dir Els viatges d'un claustre gòtic d'aquí d'Esplugues de Llobregat, de la Lídia Verdier. Lídia, tens més treballs? Estàs fent alguna coseta ara? Perquè coneixent-te segur que no pares.
1: A mi el que m'ha agradat sempre ha sigut investigar. Llavors, quan jo havia d'escollir el treball de final de grau, en aquell moment els blocs que podies escollir, el de conservació, era el que em permetia investigar i no només dir un estat de la qüestió, que això, per dir quatre coses que hi havia entre les altres, a mi no m'entusiasmava. Clar, aquest em va obrir les portes a quan vaig fer el treball de màster, que no sabia quin tema fer. Les tutores del moment em van recomanar que llavors treballés l'arxiu. Per tant, llavors jo vaig treballar a l'arxiu i em vaig tornar a passar un any llarg anant a consultar l'arxiu que tenien elles a l'Arxiu Nacional de Catalunya, que es conserva tota una sèrie de documentació de la Generalitat Republicana, i l'arxiu d'elles va seguir les rutes que va fer en el seu moment la Generalitat Republicana per conservar els arxius durant la Guerra Civil. I a partir d'aquí, clar, el tema de Montsió a mi m'entusiasma, però el tinc frenat perquè jo ja no tinc accés a consultar res, estic esperant a veure això com se soluciona. I per la meva part, clar, a nivells de treballs de facultat, quan em tocava fer algun, doncs buscava algunes coses que fossin d'Esplugues, si n'hi havia. Clar, Esplugues no té un patrimoni que t'hi puguis dedicar molt, però a nivell d'urbanisme doncs vaig treballar al parc dels Torrents, al Torrent del Ferrer, i a nivell així d'arquitectura, al Museu de Can Tintorer, com s'havia fet la transformació de casa a museu.
0: Doncs, Lídia, hem de seguir en contacte, hem de seguir els teus treballs i vull que en properes ocasions vinguis a la ràdio i ens ho expliquis, perquè el nostre patrimoni s'ha de difondre.
1: Sí.
0: És molt important.
1: Hi ha una cosa, mira, ara que hi penso.
0: Digues.
1: Aquesta església que tenim aquí en el monestir, que en aquest cas és petiteta, la gent que estigui interessada podria anar a mirar-se l'església que es va quedar, que eren pròpies de les monges, que es va quedar a la Rambla de Catalunya, perquè la distribució és la mateixa, però en petitet, la que tenim aquí. Però l'arquitecte que la va dissenyar va intentar seguir la mateixa distribució, perquè la distribució de l'església es diu amb la ideologia i el pensament que tenien elles en la seva ordre religiosa. Llavors, es pot fer la comparativa, una església amb l'altra església, i veure que, bueno, que aquella sigui amb les pedres originàries del monestir del 1400 i aquestes siguin amb pedres del segle XX, però que la forma, en petitet, és la mateixa.
0: Rambla Catalunya,
1: sí. Rambla Catalunya, Rosselló, on hi ha el Banc de Sabadell.
0: Val.
1: Baixar a mà dreta.
0: Doncs, encara que no podrem visitar la d'Esplugues, que són de pedres d'ara, però anirem a veure l'original per fer-nos una idea del que tenim, que és una pena, perquè ara el claustre està tancat i no hi podem entrar.
1: Sí, clar, no sé, jo sé que de tant en tant es fa algun acte allà dintre, llavors no sé amb qui s'han de posar en contacte per poder-hi accedir.
0: Per tant, ens emplacem tots i totes a seguir treballant pel nostre patrimoni i a fer-ne la divulgació pertinent.
1: Molt bé.
0: Doncs gràcies, Lídia, per aquest llibre. Us el recomanem. Els viatges del claustre gòtic d'aquí de Montsió d'Esplugues. Només que aneu a la llibreria i digueu: vull el llibre del monestir d'aquí d'Esplugues. I ho tenen molt clar quin és el llibre. Novament, moltes gràcies, Lídia.
1: A tu per invitar-me a venir.
0: ens seguirem escoltant i ens seguirem veient en properes ocasions.
1: Molt bé.
0: Vinga, bon dia.
1: Adéu.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Coplejant. Som a tot el país.
3: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Coplejant.
4: Amb Caral Pedemonte.
0: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
2: I a la teva ràdio.
5: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: està content, que tot va bé, diu que està content, que tot va bé.
1: Hi ha com unes coordenades

igual que tu. Mai no vaig preveure que fos així. He cosit desitjos

0: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. Em trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i el podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: La nit dels ignorants. Un programa per fer-nos més savis. Amb Marta Romagosa. La tarda de Catalunya Ràdio.
1: Ningú et va dir, estàs com una cabra?
2: Els tarats ens trobem en el camí. I en aquesta bogeria és on les coses realment poden succeir.
1: On es va assajar això?
2: Hi ha un lloc recòndit a l'Empordà, que un dia, molt tard, el vam aixecar. I quan el vam aixecar, va passar un cotxe. I el cotxe va frenar, va veure allò com una aparició.
3: Imagina't, és una visió.
2: Va deixar els faros oberts. I de cop surt del cotxe, agafa el mòbil, va filmar, el Paulí ho veu i comença a córrer. I llavors aquell home veu una ombra d'un home corrent, va agafar el cotxe, torna a entrar, derrapant, va marxar.
1: Als Estats Units això acaba amb trets.
0: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: La millor hora del dia.

0: Contes per anar a dormir amb Anna Maria Ricart.
1: Doncs no us ho creureu, però és l'última setmana de la temporada i és l'última setmana dels contes per anar a dormir. Anna Maria Ricart, bona nit.
2: Bona nit, fa molta paneta.
1: Fa molta paneta. Qui em llegirà el conte per anar a dormir a mi ara?
2: Ja.
1: Et trucaré. Trucaré i me'l llegeixes
2: jo
1: tu a mi.
2: Jo te'l llegeixo.
1: Perquè ara això m'has creat com un hàbit i va molt bé per relaxar-se abans d'anar a dormir.
2: Sí.
1: I ara m'hauré de posar en un... Em posaré els podcasts de cada setmana.
2: Per exemple.
1: No?
2: Segur.
1: Anem al primer i anem setmana a setmana.
2: I anar recordant què hem fet.
1: Mare meva, Déu-n'hi-do. Doncs últim capítol, vaja, última setmana dels contes per anar a dormir. I a qui has triat per acabar la temporada?
2: Doncs per aquest final de temporada... He escollit un... Ara no em matis, tu, eh?
1: Ja veuràs.
2: Un recull de contes que es titula Tots els noms del desig i que va ser la primera obra d'una autora que es diu Marta Romagosa.
1: No. En sèrio, que has fet això?
2: Fem una cosa, Marta.
1: No, em moro de vergonya. Anna Maria, em moro de vergonya.
2: Fem una cosa. Fem com si la Marta Romagosa no fossis tu i fos algú altre, val? I si fos algú altre, jo ara explicaria una mica qui és. La Marta Romagosa, em dones permís, ho puc fer?
1: Vinga. Explica, tu sola has entrat al jardí i tu soleta sortiràs, eh?
2: Perdó, eh? A veure, qui és la Marta Romagosa? Doncs és periodista i és escriptora. La seva carrera com a periodista ha estat molt lligada a Catalunya Ràdio, sobretot als serveis informatius. Entre altres coses, ha estat editora del Catalunya Matí, del Catalunya Vespre, de l'Informatiu del Migdia, cap de la secció de Cultura, ha format part de l'equip del Matí de Catalunya Ràdio, editora del Catalunya al Dia, de Catalunya Informació, i realitzadora de programes com ara El Mirall. Tot i això hem de dir que la Marta, nascuda a Cornellà de Llobregat, va començar a Ràdio Cornellà, però des dels inicis dels anys 90 ha estat vinculada a aquesta emissora i ara, des d'aquesta temporada, com tots sabeu, dirigeix i presenta
1: Quina
2: la nit
1: sorpresa.
2: Dels ignorants. Ella és una de les veus característiques de Catalunya Ràdio, que deus meva. Agafar taxis i t'ho deuen dir.
1: No agafo gaires taxis.
2: Ben fet.
1: No gaires, algun.
2: Pel que fa a la seva faceta d'escriptora, ella en alguna entrevista ha dit que sempre ha escrit, sí, però que ho guardava en un calaix, fins que, animada per l'editora Esther Pujol, es va decidir a publicar. I com dèiem, va inaugurar la seva carrera amb el recull de relats Tots els noms del desig. I no es va aturar aquí. Després van venir 22 homes en desig i la Polaroid i altres relats. Després es va passar la novel·la amb 3 nits fora de casa i l'any passat va publicar una altra novel·la, 28 metres.
1: No ho sabia.
2: No ho sabies,
1: Interessant. Que interessant. Què més?
2: La Marta és curiosa per naturalesa.
1: Ah, sí?
2: Sí, i molt sovint la llavor dels llibres que escriu o dels contes es troba en algun fet que li ha passat a la vida real o que li ha despertat curiositat. La realitat l'inspira, diu. És periodista i això es nota. Transforma allò real en material literari.
1: Mare meva.
2: Llavors, Tots els noms del desig és un llibre del 2016, o sigui, ja ha fet 10 anys, imagina't.
1: Sí, és molt fort. Sí.
2: I que hi trobem, doncs, els desitjos de 22 dones convertits en conte. El desig de les dones és el centre en aquest recull. Són desitjos expressats o amagats, que es duen a terme o no es duen a terme. Ai, m'ha fet gràcia descobrir i enrellegir aquests contes que contenen la llavor de temes que veurem després a les seves novel·les.
1: Tot és un cercle. Tot està relacionat,
2: tot està lligat, és molt fort. I com a curiositat pels nostres oients, direm que els contes que porten per títol el nom d'una dona. Cada conte és el nom d'una dona.
1: Molt bé.
2: I que avui llegirem el que du per títol el nom de Sílvia.
1: Has triat el Sílvia?
2: Sí.
1: És el primer, oi? Recordo.
2: És el que obre el recull.
1: Escolta'm, podem fer una cosa, perquè jo moro de vergonya i jo no vull ser aquí. Llavors, pots llegir els contes tu aquesta setmana, ja que és l'última?
2: Val.
1: Com
2: Vinga.
1: Ho veus?
2: Sí, endavant.
1: Perquè es queda molt malament que jo llegeixi.
2: Perfecte. Doncs mira, farem Sílvia, Helena, Inés, Elisenda i Marian. Ja te'ls avanço, els
1: ja
2: que farem
1: avances.
2: Aquesta setmana.
1: I jo no vull saber res, jo no hi sóc, i tu mateixa. Tu, endavant.
2: Val.
1: Doncs vinga.
2: Vinga. Tots els noms del desig, de Marta Romagosa, publicat per Rosa dels Vents. I avui començarem amb el relat que es diu Sílvia. Vaig fer 40 anys un dijous de tardor. No tenia vacances, però vaig decidir fer festa per poder gaudir d'un dia tan assenyalat. El meu company també treballava i vam acordar que la celebració la faríem l'endemà, que era divendres, amb un sopar romàntic en un bon restaurant, dels cars de debò. El canvi de xifra em feia sentir vertigen. El 4 al capdavant enterrava moltes il·lusions, molts desitjos no acomplerts, que amb tota probabilitat ja no veurien la llum. Amb els anys et conformes amb el que t'arriba i sovint erròniament deixes de lluitar pel que volies aconseguir. No tenia una vida insulsa, no era infeliç, no buscava res que no tingués al meu entorn. No em creava cap nou objectiu perquè pensava que ja estava bé amb el que tenia. No em volia complicar la vida. Potser m'apuntaria a algun curs nou per aprendre a fer sushi a casa o a unes classes de piano, bàsicament per aprofitar el Yamaha, que un dia vaig comprar, vés a saber per què, en un web de segona mà, i que ara presidia el menjador orfe d'unes mans que li donessin vida. Sempre m'havia agradat fer anys. Cada vegada que el celebrava pensava que em convertia en millor persona i fins i tot en una dona més interessant. Al despatx de l'asseguradora em valoraven prou, em sentia part d'un equip i els meus caps mai no es van queixar de mi. Però aquell dijous de novembre el vaig dedicar intensament a celebrar el 40è aniversari del meu naixement. Feia un dia assolellat, si bé començava a bufar un vent fred, i Barcelona era un formiguer de turistes que badaven per tot arreu. Mai no anava als museus ni a visitar els monuments més emblemàtics de la ciutat. Només ho havia fet una vegada, feia una colla d'anys, quan em va venir a veure una amiga danesa de joventut. Recordo que la vaig portar a contemplar la inacabable Sagrada Família i també va voler anar fins a la muntanya de Montserrat per veure núvies vestides de blanc, deia. Tret d'allò, sempre havia dedicat més temps als museus de les ciutats estrangeres on viatjava cada estiu que no pas als de la meva pròpia. I vaig pensar que ja era hora que entrés a la Casa Batlló. Sempre m'havia apassionat Gaudí i les seves sinuoses formes. Vaig sortir de casa i em vaig encaminar cap al Passeig de Gràcia. Vaig fer la cua corresponent per pagar i accedir a aquesta joia del modernisme català. Era com entrar en una casa encantada, plena de gent que s'aturava a cada racó a pas de tortuga. M'hauria agradat tancar el lloc només per mi, perquè notava que tot em parlava i necessitava dedicar uns minuts a cada espai de la casa. El sol entrava pels finestrals de colors de l'estança principal i mentre jo observava des d'allà dalt la tirallonga de turistes que continuaven fent cua per gaudir d'aquella magnífica obra arquitectònica, vaig observar un home jove, camallarg, vestit amb un abric gris i una bufanda de colors llampants, que es treia el barret i de baix estant semblava que em dediqués una salutació. De sobte em vaig quedar esborronada, sobretot la part del cos que tenia més a tocar de la finestra. Vaig pensar que era del fred, però aleshores vaig veure que l'home en qüestió, que tornava a portar el barret posat, sortia de la cua i em feia un senyal com si m'indiqués que l'esperés. No vaig poder moure ni un petit múscul del cos. Em vaig quedar allà, palplantada, esperant no sé ben bé què, i veient com la gent passava pel carrer, lluny dels meus 40 anys i dels fets que podien esdevenir en els pròxims minuts de la meva vida. Vaig tornar a la realitat perquè vaig notar una presència al darrere. L'home camallarg portava l'abric a les mans i la bufanda encara lligada al coll. S'havia posat uns guants de pell negres per entrar a la Casa Batlló i amb un castellà italianitzat em va demanar si m'agradava portar guants quan començava a fer fred, com el d'aquell dia de novembre, quan els mesos de novembre encara feia fred, és clar. Nerviosa li vaig mostrar els meus guants de pell liles que m'havia comprat feia anys, on deixa fogós d'estiu en una petita botiga de Venècia. No se'm va ocórrer altra cosa que mostrar-li el que semblava un trofeu. No em va poder sortir cap paraula de la boca, només un gest que va satisfer aquella persona que acabava d'irrompre en la meva intimitat sense demanar permís a ningú, ni tan sols a mi. Recordo que em va dir que es deia Marco i que quan acabés la visita m'esperaria davant de l'aparador de la joieria Bagués que hi havia just en sortir de la Casa Batlló. Totes les dones que porten guants a la bossa tenen un deute amb mi, em va dir amb la seguretat de qui sap que té als seus peus. Ja no vaig poder visitar cap estança més d'aquella casa museu que havia trigat

0: desitjava. Van pujar l'ascensor en silenci, va penjar el Do Not Disturb a la porta de l'habitació i em va fer posar els guants i res més. No vaig tenir temps ni de pagar el telèfon mòbil, que no va parar de sonar, perquè aquell dia era el meu aniversari. Tothom em volia felicitar, però jo l'estava celebrant com no s'ho hauria imaginat mai ningú, ni jo mateixa. Una manera anònima i estranya, però excitant i emocionant, de posar el número 4 al capdavant de tot. Mai més, sent res, no ha estat igual. Els guants liles deuen ser en algun racó d'un apartament d'Itàlia. Després d'aquella peculiar celebració, no me'ls vaig poder emportar. No m'ho va permetre.
1: És que és tan estrany, però ho has fet tan bé. M'ha agradat, Marta, tant que ho llegissis.
0: I a mi m'ha encantat llegir-lo.
1: Ai, és que veia els guants i tot. Mira, és que gairebé ploro i tot. Ai, res, això és teu, és obra teva i ja t'ho faràs, Anna Maria.
0: És culpa meva, tota la culpa. Jo, com que és l'últim, mira, fas això i no ja vaig corrent.
1: Però l'any que ve vull que tornis.
0: Ah, jo encantadíssima.
1: Vaja, m'agradaria molt.
0: Vinga, endavant.
1: Però ara torna demà, eh?
0: Vale.
1: Fins demà.
0: Fins demà.

ja té nassos que el dia que el Pep de l'Eixample truca per dir que ha llegit el llibre aquest, justament vinc l'Anna amb el mateix llibre. Sembla que s'ho hagin parlat, o sigui, no havia parlat mai res d'aquest tema. I va i coincideix una cosa amb l'altra. Així que, Pep, aquesta setmana en escoltaràs 5, bueno, ara ja 4, perquè l'Anna Maria ha fet aquesta trastada, deixem-ho així, per acabar la temporada. Escolteu, que com que acabem la temporada aquest dijous a la nit de dijous a divendres, i ja sé que ja tenim una llista de gent que vol venir, però jo us ho torno a dir, que farem l'últim programa en públic. És al final de la primera temporada que jo estic al capdavant de la nit dels ignorants, i volem celebrar-ho, volem fer com una festa aquí en petit comitè i cadascú des de casa, que podeu continuar trucant, evidentment, però hem decidit fer aquest últim programa en públic per compartir aquestes dues últimes hores de la nit dels ignorants. Com deies, evident que aquell dia el 932-017474 continuarà obert com sempre fem, però tindrem un programa una mica diferent. Què heu de fer si voleu venir? Escriure un correu electrònic a ignorants@catradio.cat dient que voleu venir de públic. Necessitem, això és molt important, el nom complet i el número del DNI per poder entrar i que de seguretat tingui tots els noms, i això sempre ha de ser així. Si hi hagués més persones que cadires, doncs ja faríem un sorteig, però si no, no patiu, que ens assegurarem de dir-vos que sí, que tenim lloc i que podeu venir. Si hi ha algú que vol venir però que no té possibilitat d'escriure aquest correu electrònic, doncs que truqui l'Aina, li prendrà les dades. Recordeu que la cita és dijous 2 de juliol a les 12 de la nit, que per tant per nosaltres ja serà divendres, i estem preparant coses molt xules, perquè a més de celebrar-ho, doncs farem converses amb gent ignorant que té coses a explicar, actuacions, alguna actuació i alguna altra sorpresa que no vull desvetllar, perquè les sorpreses són això, no? Oh, quina gràcia, oh, que bé, oh, que divertit, oh, que bonic, oh, que tendre, oh, que no m'agrada gens, tot pot passar, però nosaltres ho hem fet amb molta il·lusió, ho estem preparant amb molta il·lusió, així que tant si sou aquí com si sou a casa, espero tenir-vos a l'altre costat d'aquest aparell que ara us permet sentir la meva veu. Així que arribem a les 2 de la matinada, tornen els companys dels serveis informatius per posar-nos al dia, i nosaltres tornem demà a partir de les 12 amb més preguntes, amb més respostes i amb més converses. Fins demà, que descanseu, bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Les tensions entre l'Iran i els Estats Units al Golf Pèrsic estan posant en perill la continuïtat de les negociacions per acabar